0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tot

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Mestres i professors tornen avui a fer vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes AFAC ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions que es mantenen per avui dimarts. La presidenta de la FAC, Lidón Gasull, n'ha parlat al Catalunya Nit i retreu al govern que no mogui fitxa.
2: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Tot i donar suport a la vaga, Gasull també reivindica la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
1: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
3: La multinacional espanyola Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya entre aquest any i el que ve per ampliar el seu negoci de defensa. Amb aquest augment de plantilla, l'empresa superarà els 5.000 treballadors a Catalunya. Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els seus usos civils pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys.
1: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols en participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors.
3: La multinacional nipona ha concretat els seus plans que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Afectarà el centre de la zona franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on se suprimiran 110 llocs de treball. El 90% dels treballadors que hi té. Des de la CGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre.
4: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
3: A més, alerten que la mitja d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys,
1: Esports, als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
3: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
1: I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts, 12 de maig. Avui engeguem el programa. De fet, l'he fet despertar una mica més aviat del que és habitual, a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Com portes això de matinar a les 5 del matí, Eloi?
1: A veure, m'ha sonat estrany, eh, quan m'ha sonat el despertador d'aquella hora, però no passa res.
0: No passa res, hem connectat...
1: El que faci falta.
0: Volem connectar amb tu abans perquè per aquesta tarda s'espera un canvi de temps pronunciat, Eloi.
1: Sí, és una tarda, serà una tarda inestable i, de fet, un dia fins i tot una mica traïdor perquè el matí serà esplèndid. El matí farà sol, pujarà la temperatura, encara a molts llocs arribarem als 20-25 graus com aquests últims dies, però al migdia gira la truita i començaran a aparèixer grans nuvolades en molts llocs de Catalunya que acabaran despetegant tempestes i, a més, tempestes fortes que poden deixar més de 30, 40, 50 litres per metre quadrat. On seran més fortes?
0: Exacte.
1: Sobretot a la Catalunya central, al prelitoral de Barcelona i a les comarques de Girona. Però en realitat pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Potser hi haurà alguns llocs que passaran per alt. Entre Barcelona, Lleida, alguns d'aquests punts podrien arribar a passar per alt, però la resta pot arribar a ploure i, a més pot arribar a ploure amb violència, amb alguna tempesta forta, amb alguna calamarsada, pedra, i a partir de demà es manté la inestabilitat. Baixa la temperatura i continuaran els ruixats, les tempestes en moltes comarques, sobretot al nord-est. A partir de demà ja concentrades al nord-est, divendres una altra baixada de la temperatura, amb noves tempestes, fins i tot neu al Pirineu, sí que és una setmana...
0: Caramba! Una setmana que sembla que en comptes d'anar cap a l'estiu tornem cap a l'hivern, Eloi.
1: Clarament, fem un pas cap endarrere un mes i mig, o dos, gairebé.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, el missatge que enviem als oients a aquestes hores del matí és que no ens en refiem del temps que ens trobarem a aquestes primeres hores d'aquest dimarts 12 de maig, perquè això canviarà radicalment, eh?
1: A partir del migdia veurem créixer unes torres, uns núvols en forma de torre a molts llocs de Catalunya i seran aquests els que es convertiran en tempestes durant la tarda.
0: Estarem pendents, doncs, al llarg d'aquest matí. Eloi, ens escoltem d'aquí mitja hora. Moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Bé, doncs ja ho sabeu, alerta a tots els que ens esteu escoltant en aquests moments al programa, perquè hi haurà aquest canvi de temperatura que ens acaba d'alertar ara mateix l'Eloi Cordomí. Un matí assolellat, però a partir de mig matí, migdia, tot això començarà a canviar. Mentrestant, saludo la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Avui a Calafell el sol sortirà a les 6:39 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 23 minuts.
0: Lara García, tornada directament de Bilbao. Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui em permetreu que comenci amb una cita de Maya Montero que diu: somriu-li sempre a la vida encara que no et somrigui ella a tu.
0: Escolta'm, per cert, com va anar el concert de l'Oreja de Van Gogh?
2: Doncs jo t'he de dir que fantàstic.
0: Ah, sí?
2: Van ser dues hores meravelloses. Jo vaig anar diumenge, no dissabte, que és el dissabte on feia famosos tots aquests clips virals. Jo vaig a diumenge, va ser xulíssim, van canviar la setlist, va ser meravellós, ella estava emocionada,
0: plorant. La setlist és la llista de cançons, eh?
2: Sí, la llista de cançons del concert. Va ser xulíssim.
0: Perquè, clar, el primer dia de concert ens vam quedar una mica de pedra escoltant a Maya Montero com cantava.
2: Aquesta cançó diumenge ja no la van cantar, saps? O sigui, van anar fatal, almenys.
0: Les
2: dues o tres que van sortir fatal dissabte, diumenge les van canviar per cançons seves dels primers àlbums. I van quedar molt bé.
0: Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia. Li puc fer una pregunta a Lara García?
0: Per favor.
3: En alguna cançó tu vas deixar de cantar i, per tant, vas escoltar amb atenció a la capacitat d'afinació de Maya Montero?
2: Ho vaig fer amb dues. Amb Mariposa, que és una que canta ella així molt solo, sense la banda dins l'escenari. Allà va afinar moltíssim, i a Muñeca de Trapo també, perquè és la meva preferida, i vaig dir: jo vull veure com canta aquesta, i li van quedar fantàstiques. Tinc els vídeos i després us els ensenyo.
4: Devia estar molt nerviosa.
2: Estava molt nerviosa, i ella mateixa ho va dir, diumenge.
4: Jo ja us he de dir que he recordat molt matiners quan vam posar un dia un vídeo del moment assajant.
2: Clar.
4: I no ho fèiem gaire bé,
0: ho vam estar comentant.
2: No, no, i dissabte jo crec que va ser un drama també.
3: I que tothom es pot equivocar, vull dir, també pot haver desafinat un dia.
2: Totalment. Jo crec que van ser els nervis del primer concert. O sigui, va ser bastant tremendo, però és que ella, tu la veus als vídeos, està tremolant. I diumenge estava molt més suelta, va parlar molt més amb el públic, cantava, plorava, s'emocionava, vull dir, crec que va trencar una mica els nervis d'allò del primer concert.
0: Veurem com va aquest inici de gira de l'Oreja de Van Gogh, i si no es repeteix, doncs... el que vam escoltar en el primer dels concerts. Bé, li donem corda al matí de dimarts amb la guitarra més poderosa del món de la música. Sempre porta ulleres de sol, uns pantalons estrets que segur que li deuen tallar la circulació i, el més important, una maleta carregada de números 1. Els matiners sempre, sempre tenim un lloc per ell.

0: Fly Away, un dels grans èxits de Lenny Kravitz. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però de l'any 1998, l'artista va publicar el seu disc Five. Va ser un àlbum importantíssim a la seva carrera perquè Kravitz va incorporar tecnologies digitals modernes com els sintetitzadors. A més, l'àlbum incluïa grans èxits com ara I Belong to You, American Woman o aquesta que estem sentint. Tampoc li van faltar premis Grammy. Una, la millor interpretació vocal de rock masculí, el 99 per Fly Away, i el 2000 per la seva versió d'American Woman, afegida també a la reedició del 1999. En resum, Five va ser l'àlbum que va consolidar Lenny Kravitz com una icona del rock modern, demostrant la seva capacitat d'evolucionar. Així doncs, tot preparat per arrencar el matí. Sentiu-vos unes rockstar al més pur estil Lenny Kravitz, que el dimarts tot just acaba de començar i només per això ja paga la pena sortir del llit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 13 minuts, un cafè i a saltar del llit. I què passarà avui a partir de les 6 del matí, Maiol Roger?
2: Doncs mira, mentre els oients puguin gaudir del poc sol que ens donarà al matí, o del sol que ens donarà al matí, hauran d'estar al cotxe, els que vinguin a Barcelona, perquè hi haurà problemes, bastants problemes de mobilitat. Avui, primera gran jornada de la nova tongada de vagues d'educació, i per tant serà un dia complicat a la mobilitat per accedir a la capital. Aquest matí hi ha diversos talls previstos que us anirem explicant a mesura que vagin succeint, i també tindrem doncs les dues versions del conflicte, o dues de les grans versions del conflicte, la consellera d'Educació, a qui la trucarem una mica abans de les 9, i a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, que és el sindicat amb més representants i un dels convocants d'aquesta vaga. Després parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, perquè és, ell presentarà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, el gran acte...
0: És molt creient, el Xavier Pérez.
2: Sí, i li han encarregat una de les parts d'aquest acte, li preguntarem com ha anat tot aquest encàrrec i tot el que ens pugui explicar sobre el que farà, perquè tot el que rodeja el Papa és secretisme. I també parlarem amb l'exministre i sociòleg i una de les eminències mundials, Manel Castells, que passarà pel matí de Catalunya Ràdio per la cadira de Lara García, que també és una eminència mundial en àmbits diferents. I també hi passarà Sílvia Pérez Cruz, que afina una mica més que Lara García, i depèn del dia que Maya Montero.
0: Estava molt bé.
2: Depèn del dia per la Maya, no per la Sílvia Pérez Cruz.
0: Sí, no, està clar, està clar.
2: Afina cada dia, evidentíssimament.
0: Sílvia Pérez Cruz és una meravella, a veure si també explica aquesta trobada amb Rosalía i el somni que va tenir... Vaja, vaticinant el que podria ser o el que ha acabat sent el nou disc de Rosalía. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, arribem pràcticament a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, ha passat el món mentre dormíem. Bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, aquesta matinada ens han fixat molt, ens ha quedat molt atenció, un teletip que parla d'un curiós estudi que ha fet la University College London. A veure, et faig preguntes, eh?
0: A veure.
3: Llegeixes?
0: Sí.
3: Escoltes música?
0: Sí.
3: Vas a museus?
0: No tant.
3: Doncs compte, perquè fer aquesta mena d'activitats artístiques et pot allargar la vida.
0: Ah, a veure, un moment, parlem-ne d'això.
3: A veure, els investigadors d'aquesta universitat londinenca han fet una enquesta a més de 3.500 persones adultes al Regne Unit, preguntant-li això que jo t'acabo d'explicar tu, i cada quan ho feien.
0: Val.
3: I també els van fer una anàlisi de sang. Van comprovar que hi havia una relació entre les activitats culturals que feien i uns canvis químics que apareixien a l'ADN i que influeixen en l'envelliment biològic, de les persones. És a dir, conclou que les persones que feien o participaven en activitats culturals amb més freqüència semblava que tenien un ritme d'envelliment més lent, i el concret en un 4% més lent.
0: Gens malament, eh?
3: I que tenien, a més, una edat biològica més jove que els que no participaven en activitats culturals.
0: Per tant, haurem de llegir més, haurem d'escoltar més música i anar a més museus.
3: Tot el que sigui fer això, home, va bé. I, de fet, aquesta mena d'estudis, o aquest estudi, s'afegeix a una sèrie d'investigacions que s'estan fent sovint al voltant d'aquest tema i que constaten que fer activitats culturals redueixen l'estrès, això pot ser evident, però sí, també fan disminuir les inflamacions i funcionen per prevenir els riscos de patir malalties cardiorrespiratòries o cardiovasculars, a uns nivells comparables amb els de fer esports.
0: Ai, vaja, apa, quina porta has obert també aquest matí. Ara la gent dirà, em desapunto del gimnàs per anar a escoltar música,
3: per anar a la biblioteca,
0: i anar a la biblioteca o anar al museu.
3: Que és més barat.
0: Gràcies, Àlex. Fins ara. I seguim. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè sabem que els Beatles tindran el seu primer museu a Londres, concretament a l'edifici de Savile Row, al centre de la ciutat, on el grup va gravar el disc Let It Be, el seu últim àlbum. El museu no obrirà les portes fins l'any que ve, però els fans de la banda de Liverpool ja es poden registrar a la pàgina web per aconseguir entrades per visitar-lo.
0: I aquest matí de dimarts, de què parlarem poc?
5: Doncs de la nova oportunitat per anar a viure als Alps i a sobre cobrar. Es veu que estan buscant 12 voluntaris, a veure si us interessa, que vulguin anar a viure 4 setmanes seguides als Alps italians. Volen viure en un refugi que es diu Nino Corsi, al Parc Nacional de l'Estelvio, i els voluntaris doncs, participarien en un estudi que el que vol fer és analitzar l'impacte en la salut que tenen les persones que viuen en altitud i que normalment, això sí, viuen al nivell del mar. Els criteris de selecció, a veure si us interessa, els 18 als 40 anys, homes i dones, i en aquest cas s'han exclòs les persones que siguin fumadores o esportistes d'elit.
6: També ho ets.
0: Jo també ho soc.
6: També ho ets.
5: Clar, d'elit.
0: Sí, sí.
5: De moment ja han rebut...
0: D'elit no, d'elit.
5: D'elit, d'elit. De moment ja han rebut 160 sol·licituds, es veu que va anar molt i molt bon ritme, i l'estudi el que fa és partir d'una premissa que és viure a 1.500 metres d'altitud podria tenir efectes protectors davant de malalties cardiovasculars i de certs tipus de càncer.
0: Doncs ja ho sabeu, si teniu entre 18 i 40 anys, no fumeu i tampoc sou esportistes d'elit, podeu participar en aquest estudi. Mentrestant, una bona notícia per engegar el matí, Lara.
7: Que per primera vegada, després de més d'un segle, es podrà visitar l'últim habitatge original de Gaudí que queda a la Casa Batlló de Barcelona. És a la tercera planta de l'edifici, fins ara havia estat habitat per descendents directes de la família Batlló. I ara, després de 3 anys de restauració, s'obrirà al públic. A més, l'espai estarà disponible per trobades exclusives, celebracions i experiències gastronòmiques, si ho voleu llogar, ho podreu fer. A diferència de la resta de plantes de la casa, la tercera és l'única que ha arribat a l'actualitat amb un grau d'autenticitat excepcional, diuen els experts, perquè ha conservat l'essència de la vida domèstica que va concebre Gaudí a principis del segle XX.
0: Les imatges que ja corren per internet, per X, en aquest cas, n'he vist un parell, és espectacular.
5: Molt.
0: És espectacular el pis. Per tant, si teniu l'oportunitat, aneu-lo a veure. Quina meravella viure allà a la casa.
5: T'ho diràs.
0: Allà amb unes vistes fantàstiques, però és que una gentada, també t'ho dic, al centre de Barcelona.
5: Sí, sí, però quin privilegi.
0: Sí, això sí. Vinga, va, motius per sortir del llit. Parteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners! Un bon motiu per no saltar del llit seria saber que ens espera un altre dia de trucades brossa o fraudulentes al mòbil. No hi ha manera d'aconseguir que no ens truquin més per oferir-nos promocions comercials de tot tipus i sovint pengem directament sense ni tan sols contestar. Doncs, segons publica el diari Segre, els experts aconsellen no tallar la trucada abruptament. Si ho fem, els operadors automatitzats reben el senyal que el nostre número és potencialment receptiu, però que està temporalment inaccessible, i per tant és probable que ens tornin a trucar. Els experts recomanen que responguem i deixem clar que no ens interessa el que ens proposen. I a més, a l'Estat existeix la llista Robinson. Si ens hi inscrivim, estem manifestant el desig de no rebre comunicacions comercials d'entitats amb qui no tinguem cap contracte.
0: Doncs escolta'm, un bon motiu, també t'ho dic, eh? Jo em vaig apuntar a la llista Robinson i des que ho vaig fer han desaparegut les trucades,
5: sí?
0: En tinc, vaja, un 95% menys de les que rebia diàriament. És fàcil, us apunteu i us estalvieu que us truquin. És més, quan et truquen sempre pots dir
5: estic apuntat
0: a la llista.
5: Oi? Home,
0: i et dic ara que pengen més ràpid que lent. Moment a aquestes hores del matí quan falten 10 minuts per arribar a 6:15 per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs amb la reina Letizia.
0: Oi, ella,
5: amb la reina Letizia i David Summers de Los Hombres Gem.

0: Sabeu que fa anys que mantenen una amistat estreta, eh? Ell mateix explica que és una dona simpàtica, qui tuiteja, amb qui parla com una amiga i a vegades diu que s'oblida de qui és cadascú. La reina ha anat diverses vegades als seus concerts i, de fet, les seves filles sempre els ha inculcat l'amor per la música.
1: Aquesta amistat que hem llegit aquestes últimes setmanes, de fet, aquests últims dies, entre la reina i David Summers. I el cor també batega amb Jesús Vázquez.
2: Sí, perquè ha confessat una decisió important de la seva vida, que ha deixat de prendre alcohol des de fa uns mesos, tot plegat, va dir, mentre està a punt d'estrenar-se com a presentador del nou programa de televisió espanyola que es farà el dia 16 de maig, que es diu La Casa de la Música. Deia això.
3: Hago mucho deporte y que hace como 6 meses he dejado de beber alcohol. Es una decisión que... Nada, no.
4: ¿Y eso por qué?
3: Porque quería cambiar de vida, porque ya me he bebido todo lo que me tenía que beber. Y mi hígado se merece una recompensa y un... Vamos, se merece un trono de todo lo que me ha aguantado, porque he sido muy travieso y muy gamberro, de joven y de no tan joven. Entonces he decidido probar la vida sin. Y escucha, me está gustando. Invito a todo el mundo a que lo pruebe.
1: Doncs cada vegada hi ha més persones que s'uneixen a aquest moviment que fa molt temps que estem sentint ja, de persones que abandonen l'alcohol.
2: Fantàstic.
1: I passa molt amb generacions joves, que cada vegada hi ha alguns sectors de la generació més jove que deixen de beure alcohol. I aquí Jesús Vázquez, que també s'apunta a aquesta moda. Que, sí, ell és jove. Està guapíssim. Està guapíssim.
2: Molt.
1: Quins sons deixa la ràdio, va?
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jimmy Jam, conegut per colar-se en esdeveniments esportius. I vam recordar com una vegada va arribar a alçar una copa amb els jugadors del Barça.
5: I clar, jo anava de bon rotllo i començo a veure jugadors, parlar amb ells, a fer fotos, a aixecar la copa, de...
6: Sí, no, estic veient les fotografies que t'has fet arribar.
5: Ah, sí?
6: Tots els jugadors del Barça, veig que aixeques la copa, sí, va...
5: La copa no l'aixecava ningú. En aquell moment ja vaig donar senyal de possible...
6: Sí, davant de tothom et vas colar.
5: Sí, però la copa ningú l'aixecava. Vaig agafar, escolta, em fas una foto molt, molt natural tot, no? És la manera que no... de passar així una mica desapercebut, no?
1: 7 minuts, 6:15.

0: L'edat daurada del pop espanyol, que passava tal dia com avui?
1: Doncs un 12 de maig del 2009 moria a Madrid Antonio Vega, ho feia als 51 anys, era el tercer dels 6 germans i ja des de ben petit destacava i molt. De fet, en el documental Pòstum, la mare d'Antonio Vega explicava que tenia un coeficient intel·lectual del 130, això també li provocava doncs, un caràcter molt seu, molt i molt complicat. Diuen que va començar a estudiar tres carreres diferents, arquitectura, física i aeronàutica, però l'artista el que va fer va decidir volcar totes les seves capacitats en la música. Tot i això va enganxar-se a les drogues i això doncs, el que li va provocar va ser un deteriorament físic però també mental important. A veure, això sí, se'l recordarà sempre per ser un dels grans compositors d'aquest país i la veu d'una generació com a mínim.
0: Recordant avui la figura importantíssima a la història de la música espanyola d'Antonio Vega, i a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 12 de maig, la Lluna camina pels últims graus de peixos i això ens posa en una freqüència més sensible, més intuïtiva, més connectada amb l'art, la música i el món emocional. Però compte, perquè el contacte amb Venus a bessons pot omplir el dia de paraules, missatges i estímuls. I quan hi ha massa soroll fora, costa escoltar el que passa dins. Avui, doncs, bon dia per comunicar, sí, però sense perdre el centre. Posa música, escriu, escolta't i no ho vulguis entendre tot amb el cap.
0: Tampoc haurem d'entendre, millor dit, el canvi de temperatura d'avui, saps?
1: Quina mandra,
0: ara tornem enrere. Avui volia treure el nòrdic.
1: Oh, no pots. No.
3: Jo, que
1: no
3: pots. Jo el vaig treure i estic passant un fred.
1: Jo el vaig treure i torno a tenir la manta a sobre.
3: Sí.
0: I vosaltres, oients dels matiners, encara teniu el nòrdic posat?
1: Truqueu-nos.
0: Mentre...
1: Obrim telèfons.
0: Qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs poca cosa avui. Avui al món només fa anys el jugador del Barça, Frenkie de Jong, que en fa 29.
0: Lara, el món
1: és així.
0: De gent coneguda. Diu, no. Avui només fa anys.
1: Avui només un 12 de maig.
0: Molta gent que fa anys avui.
1: Ningú més. Que truquin, si hi ha algú que truqui. Escolta. Ah, sí, si hi ha algú felicitaríem.
0: Això estaria molt bé. 9-3-2-0-7-4-7-4. Mentrestant, Frenkie de Jong, només.
1: Sí, Frenkie de Jong, que esperem que el celebri molt content després d'haver guanyat la Lliga, no? Vull dir, segur que està contentíssim.
0: Clar,
1: quants en fa? Un gran aniversari. En fa 29. Ah, molt bé.
0: Només 29.
1: Només 29. És l'única persona que avui fa 29 anys.
0: Gràcies, Lara.
4: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ells també són únics, és la música de Coldplay, mentre molts de vosaltres encara esteu d'aquesta ressaca emocional després de la celebració i de la rua dels Blaugrana pels carrers de Barcelona. Viva la vida, de música de Chris Martin i companyia.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem des de primera hora la primera jornada important de la vaga de mestres i professors. Ens visitarà el sociòleg i exministre d'Universitats, Manuel Castells. I a les 11 entrevistarem la cantant Sílvia Pérez Cruz. A la tarda farem Superdimarts amb Lídia Heredia i repassarem la Crònica Negra amb Rebeca Carranco. A més, ens visitaran parelles protagonistes de la gran cita de 3CAT. Al Catalunya Nit parlarem del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, amb el seu director Poldo Pomés i la guionista Lídia Panelo. També connectarem amb l'escriptor Eduardo Mendoza, amic personal de Gimferrer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 12 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
1: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: En l'àmbit polític creix la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
0: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus.
1: I els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: L'alto al foc a l'Iran penja d'un fil.
1: Així ho ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, que està decebut amb la contraproposta del pla de pau que els ha fet arribar.
3: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
1: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105.
0: I alerta, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
1: En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot al concurs per la guerra a Gaza.
0: Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa.
1: Amb aquestes noves contractacions, que es formalitzaran durant aquest any i el que ve, la multinacional tindrà una plantilla de més de 5.000 treballadors a Catalunya, on té presència a les 4 demarcacions. El president d'Indra, Àngel Simón, ha explicat que aquí hi ha el talent i el potencial necessaris per crear un hub tecnològic que implicarà també altres empreses catalanes.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
1: Un acte que s'ha fet aquesta nit al Mànec i que ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduardo Casanova.
0: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món, que comença avui.
1: Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació

0: Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
2: Doncs avui és d'aquells dies de foto amb una temàtica Canalies a la majoria de portades. Fotografia als diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça. I ens quedem amb el titular de La Vanguardia. Els carrers seran sempre del Barça, del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 llocs de treball a Catalunya.
1: De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos. I sobre la vaga d'educació, però entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura, de l'USTEC, que diu, amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta.
2: A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus i les arcollanxes a Andalusia centren els temes als diaris, imatge de portada del País per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans.
1: I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de votants fantasma, els que el van portar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: I avui als articles d'opinió i editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
1: L'Ara dedica l'editorial a la vaga d'educació d'avui i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
2: Davant del calendari d'aturades dels docents previst, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
1: I avui als articles d'opinió encara hi té un paper molt destacat a la Lliga del Barça. El periòdico i La Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per l'equip.
2: La Vanguardia afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el del Real Madrid.
1: I el periòdico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues en els últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i també amb ombres ha aconseguit remuntar a la situació econòmica, social i esportiva del club.
2: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
1: El Mundo hi reflexiona en l'editorial i exposa que no s'espera un gran acord històric de la trobada, sinó alguna cosa, diu, més reveladora, que és evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
2: El rotatiu considera que el que uneix Xi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
1: Mentrestant, a El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan sobre la taula.
2: L'economista assegura que Xi Jinping aprofitarà l'oportunitat per parlar de la reunificació de Taiwan amb la Xina i adverteix que una crisi a l'estret de Taiwan tindria un gran impacte a l'economia global.
0: Quan passen ja 7 minuts de 6:15, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Amb la Sílvia, com cada dia, repassem també la premsa digital, on hi ha feina de sobres, a veure.
3: Doncs el sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaba la feina, admeten que no tenen prou professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV, el gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
0: Canvi a l'edat dels Legos.
3: Sí, saps les caixes d'aquell 4...
0: Sí,
3: 99.
0: Sí.
3: Doncs ara és de 4 a més 100.
0: Ah.
3: Almenys temporalment.
0: Molt bé.
3: Amb l'augment de persones centenàries, cada cop més se li feia aquest retret a l'empresa danesa, ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough ha fet 100 anys, doncs l'Ego li ha fet una picada d'ullet i ha canviat el límit d'edat de joc fins a més de 100.
0: Doncs
3: ara no hi ha límit.
0: Està molt bé, perquè clar, si tens 100 anys, què vol dir? Que ja no pots jugar.
3: Home, t'he de dir que depèn quines peces, ni amb 100 ni amb 44.
0: Exacte. A no ser que vulguis perdre visió en menys d'una setmana. El pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
3: Doncs mira, fer una cerveseta amb les companyes i fumar unes cigarretes, cosa que admet això, sí que ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys, va ser de les primeres infermeres formades a l'Escola de la Generalitat, ho recull el Nació.
0: No podria jugar al Lego, estava pensant ara.
3: Home, abans ella, no, ara ja sí.
0: Però diu fins al 100, no? En té 100.
3: No, més 100.
0: Ah, més 100. Ah, val, perdó.
3: Ara ja està límit.
0: Un barri de Badalona, protagonista mundial?
3: Sí, el barri de Llefià. Ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre molts altres. Ho llegim a La Vanguardia. L'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor, en ple cor del barri. Ha estat un lloc, punt de trobada dels joves d'aquest barri.
0: Aquestes hores del matí, de fet, hem connectat ja amb l'Eloi. Només començar el programa a les 5, perquè Eloi Cordomí, bon dia de nou.
4: Bon dia, bon dia.
0: Avui ens espera un canvi de temps important.

0: important, eh? No ens hem de refiar del que ens trobarem aquestes primeres hores d'avui dimarts.
1: Sí, sí, sí. Si volem aprofitar el sol, aprofitem-lo fins a la una del migdia, perquè tindrem un temps esplèndid fins llavors, amb sol a tot arreu. El que passa que, a partir d'aquella hora, o fins i tot una miqueta abans, començarà a créixer grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I, a més, en tempestes fortes que poden descarregar en qualsevol punt de Catalunya. Però les més violentes, segurament a les comarques de Girona, al prelitoral de Barcelona, però també al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, les comarques de Tarragona, aquí se n'esperen d'importants. A més, poden anar acompanyades a calamar-se, de pedra, fins i tot en alguns casos, i tot plegat amb una temperatura que encara es mantindrà alta. Com que fins a la una farà sol, doncs encara tindrem valors de fins a 24-25 graus, i després a partir de demà ja comença a baixar, perquè es manté la inestabilitat, es manté el ruixat, sobretot cap al nord i nord-est, dimecres, dijous, i fins i tot divendres podria baixar encara més la temperatura.
0: Vaja, que si hem fet el canvi d'armari, recuperem algunes de les nostres dessuadores.
1: Sí, sí, sí, hem de buscar una cosa per passar la setmana, perquè notarem la davallada.
0: Estava pensant...
1: No tant al centre del dia, però vaja, a partir de divendres sí que es notarà tot.
0: Al cap de setmana tenim alguna previsió, Eloi? És a dir, aquest pot remuntar una mica la temperatura o no?
1: Sí, el dia més fred serà divendres.
0: Val.
1: I llavors al cap de setmana no hi haurà tanta inestabilitat i es recupera una mica la temperatura.
0: Bé, doncs pendents també d'aquest canvi de temperatura, com ens estaves comentant, a partir d'avui al migdia. Gràcies, Eloi.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Ai, Marta, ja pots tornar a posar el nòrdic a lloc.
2: Ai, mira, això és una mica de mandreta.
0: Va, escolta'm, t'abraces el coixí i ja està.
2: Sí, sí, sí, clar, quin remei.
0: Jo tenia les sabatilles d'hivern també dins tancadetes, ja amb les xancles.
2: Jo, a més, ahir vaig pensar, quan serà moment de posar-se les primeres sandàlies?
0: Doncs de moment ens haurem d'esperar.
2: Perquè sempre estic pendent de...
0: D'aquell dia.
2: Quan vegi algú que les porti... I el dia següent les agafo jo.
0: Doncs de moment t'hauràs d'esperar una mica. El que no podem esperar més és a repassar alguns apunts culturals ara mateix. Amb què comencem, Marta?
2: Doncs mira, parlant d'aquesta casa, perquè queda molt poc pel cap de setmana del 3CAT en viu, que es farà, recordem, del 30 al 31 de maig a l'Anella de Montjuïc. I avui us volem recordar una mica què passarà allà. Hi haurà, per exemple, podreu veure un espectacle en directe del Polònia. Al mateix escenari també hi haurà Llucià Ferrer, que farà un càsting. Atenció, per buscar nous concursants per la trapa amb Si Pots. També tindrem l'APM amb Joel Díaz o Col·lapse amb Jordi González, que, atenció, farà una entrevista encadenada,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: I llavors s'aniran entrevistant els uns als altres totes les cares conegudes d'aquesta casa, del 3CAT. Hi haurà Elena García Melero, Mari Pau Huguet, Toni Cruanyes, Francesc Garriga, Ariane Oltra, Gerard Romero, vull dir, passarà moltíssimes cares
0: conegudes
2: per allà, pel plató de Col·lapse. Jo crec que serà molt xulo. I recordeu, aquell cap de setmana també hi haurà un programa especial del Cuines, en aquest cas amb col·laboració del públic, i el que no surti d'aquí o la Turra, amb el Barriera, doncs també es farà en directe. Tot això, recordeu que són espectacles que seran gratuïts, però l'aforament és limitat, i per això, doncs, si ens esteu escoltant en aquesta hora, necessiteu una invitació que podeu aconseguir a la pàgina del 3CAT.
0: Mare meva, aquest 3CAT en viu, quantes sorpreses que us trobareu de tot l'univers del 3CAT, amb tots els rostres de la tele i de la ràdio. Per tant, ja ho sabeu, com us estava dient la Marta, podeu aconseguir aquestes invitacions a través de 3CAT en viu. Què més tenim? Vam!
2: Doncs avui dia important a Canes, perquè recordem que arrenca el festival de cinema més important del món, i on aquest any, molts anys, ja ho hem anat explicant, però el cinema català és un dels grans protagonistes, i a prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. Ho seguirem, ens ho explicarà el cap de Cultura de Catalunya de Ràdio, Marc Garriga, que és especialista també en cinema, i el tenim ja instal·lat allà a Canes, i ens podrà explicar què està passant en aquell moment des del Festival de Canes.
0: I també volem parlar de la People in Red. Altres cites anuals a Barcelona, una altra festa solidària, també.
2: Una festa solidària que es va celebrar ahir al MNAC. La gala la va presentar Sílvia Abril i Toni Acosta. Va reunir prop de 800 persones amb moltíssimes cares conegudes. Hi va haver actuacions d'Amaral, també de Joan Dausà. I en aquesta edició, per primera vegada, la Fundació va entregar el Premi Solidari People in Red Barcelona. Se li va atorgar a Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta, pel que van dir, en projectes com Silencio Sidosa, i recordem que aquest any Casanova va fer públic que conviu amb el VIH, i per tant també una bona iniciativa donar-li aquest premi i aquest reconeixement.
0: Que per cert, he de dir-te que ahir la tarda vaig estar mirant Sidosa, el documental de Casanova i del Jordi Évole. Val la pena mirar-lo.
2: Sí?
0: Molt interessant, sí.
2: Que xulo.
0: Està molt bé, molt recomanable. Ahir, jo i el Roger, per cert, encara estem de ressaca de la Rua i Blaugrana del Barça, per aquesta lliga, per aquesta esperada lliga. Molts culers ho van estar celebrant. Et proposo fer un joc, ara que aquestes hores movem el dial de la ràdio, a menjar soteres, de tres moments importants del món del futbol que segur que t'emocionen. Ja veuràs. Bon dia, Jan.
3: Bon dia, matiners. Ahir que es va fer la rua amb motiu del títol de Lliga del Barça, movem el dial per recuperar els millors moments d'algunes celebracions blaugrana, com per exemple aquest de l'alemany Bernd Schuster des del balcó del Palau de la Generalitat en guanyar la Lliga del 85.
4: Yo quiero decir gracias a todos vosotros porque para mí habéis ganado la mitad de esta liga y por eso yo me gusta tirar la copa a vosotros. Gracias.
3: O aquest moment mític de Pep Guardiola després de guanyar la primera Copa d'Europa l'any 92.
5: Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Visca!
3: I acabem amb l'exentrenador neerlandès Frank Rijkaard al Camp Nou, celebrant la Lliga del 2005 i pronunciant amb un català perfecte: sou collonuts.
6: Estem molt contents que el Barça hagi guanyat el títol. Els jugadors i tot el planter han fet una feina molt gran, molt bona. El públic ha estat fonamental. Moltes gràcies. Sou collonuts.
0: Moments de històrics, de figures també imprescindibles de la història del...
7: Va, ja parlarem amb el Jan, perquè això de posar Bernd Schuster, que va acabar al Madrid, doncs ja ho parlarem.
0: Jo crec que era un dels noms que més recordava quan era petit, que m'importava poquíssim el món del futbol, i el Schuster és un d'aquests que, mira, que el recordo.
7: Doncs ja el pots oblidar.
0: On falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí a Venezuela. Falten també 14 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Bona nit, matiners. El mes de maig és un mes molt important pels veneçolans per demanar a Déu una bona temporada de pluges, i per això celebren la Cruz de Mayo, un seguit de festes religioses amb moltes creus i moltes...

0: El dia principal és el 3 de maig i els carrers s'omplen de persones que decoren grans creus amb milers de flors, deixant una estampa amb molts colors i molt festiva. Durant la resta del mes les veneren per demanar una bona temporada de collites i per agrair l'any anterior. Amb el pas dels anys, la festa s'ha convertit en una celebració de la cultura local amb molta música, molts cants i, sobretot, molta, molta gastronomia. Ara ja ho sabeu. Que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Veneçuela, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Molt bon dia a tots els que feu el primer cafè del dia amb Catalunya Ràdio. Ja sabeu que a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Sí, és el segon també.
1: Home, i tant,
2: i
1: també.
2: I amb nosaltres i fins als cafès que vulguin i ja gairebé fins l'hora del vermut. Avui per explicar-vos aquesta primera jornada important de l'última tongada de mobilitzacions de mestres i professors que complicarà la mobilitat, l'accés a Barcelona sobretot aquest matí, i també recordem que hi ha vaga a les aules, per tant, veurem què passa també a totes les escoles. Tindrem a les dues, o dues de les grans parts dels conflictes, a la consellera Esther Niubó i a Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, que és el principal dels sindicats que convoca aquesta mobilització o aquesta tongada de mobilitzacions. Després també parlarem de les novetats de l'antivirus i d'aquest positiu espanyol que ahir es va confirmar, i parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, que presentarà i dirigirà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, l'acte de Montjuïc. Aviam què ens pot explicar del seu contacte amb el Vaticà i del poc que ens pugui dir de per on anirà l'acte. Tindrem a l'exministre Manuel Castells i a Sílvia Pérez Cruz, no junts, sinó separats, en aquest estudi de Catalunya Ràdio per fer el matí d'avui.
1: A partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. I arriba el moment de la dada Maiol. Tornem a la rutina. Lara García, Marta Viana també preparada. Us convidem també als oients que ens esteu escoltant a participar en directe. Avui de què va, Maiol?
2: Doncs mira, després de la rua per celebrar un nou títol, una dada sobre la Lliga.
1: A veure, vaia tres, li estàs preguntant ara sobre la Lliga. Ja no tenim ni idea de futbol. Jo no sé el que és un fora de joc.
2: Quants quilos pesa el títol de Lliga?
1: La Copa?
2: La Copa. Quants quilos pesa la Copa? És tota de plata. És una...
1: Jo diria...
3: És grossa.
1: 20.
2: 15-20.
1: Va, Lara.
3: 23.
2: Doncs bastant ben encaminats, perquè pesa 18 quilos.
1: Ah, molt bé, no? Molt bé.
3: Ens hem de felicitar.
1: Nosaltres, el que sigui plata...
2: Sí, 65 centímetres d'alt i 60 d'ample. Es fabrica la Joieria Alegre de Madrid, que és on es fabriquen tots els títols, i només te la quedes en propietat si guanyes 5 lligues separades o 3 consecutives.
3: Com?
1: No ho he entès.
2: És a dir, quan tu guanyes... Quan els equips guanyen una lliga,
1: sí,
2: no els hi donen el trofeu. O sigui, els hi donen i se'l queden un any. Saps com quan el col·legi
3: guanya... Ah, sí? Com Eurovision.
1: Exacte, com la corona de Miss Universo.
2: Tu només te'l pots quedar en propietat, el trofeu original, si en guanyes 5 en diferents etapes o 3 consecutives.
1: Val, caramba.
2: Què et sembla?
1: Home, doncs que ja que l'has guanyat, te la podrien donar.
3: Doncs sí,
2: només,
3: clar.
2: Bueno, només 9 equips han guanyat el títol de Lliga i crec Madrid, que tenir-lo, el tenen Barça, Atleti del Bilbao, Madrid, i l'Atlético de Madrid ha guanyat més de 5 títols, però dubto si el té perquè aquesta normativa va canviar fa uns anys. En fi, si teniu curiositat, la Copa del Rei pesa 9 quilos i la Champions 7,5, però costa tant d'aixecar la Champions.
3: Però l'aixecarem.
2: Sí, ja ho ha dit la Mireia.
1: No ho veig clar jo, el de Champions aquest any.
2: Gràcies, per favor. No, aquest any ja no, perquè la final és el 30 de maig i el Barça no està classificat.
1: Ens ha trucat en Martí, un oient, que el saludarem d'aquí uns moments per parlar d'un dels temes importants del dia, que són el tema de treure el nòrdic o no treure el nòrdic.
2: Ah.
1: El tinc per aquí. D'aquí uns moments parlarem amb ell. Ho podeu seguir fent, eh? Ens podeu seguir trucant.
2: Jo soc de mantenir nòrdic en peu fora.
1: Molt bé. Ah, això està molt bé.
3: Per regular.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Repassarem si els oients aquest matí ja tenen el nòrdic tret o encara l'han deixat posat.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frena el feixisme espanyol i català.
6: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
6: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
7: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
6: I altra, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
6: Hola, Anna.
9: Hola.
5: Amb Ricard Ostrell.
9: Rufipi. Rufipi. Rufipi. Rufipi. Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
14: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
15: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
16: Com volguen dir si volia aprendre algo.
15: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
17: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Però automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
18: Yo durante 9 años y medio de proceso asociado a la saga de La Casa de Papel y de Berlín, siempre había sentido que tenía estímulos para seguir, combustible para seguir, y al acabar el rodaje de la temporada pasada, después de 9 meses, por primera vez y de forma así muy contundente, sentí en el estómago que estaba entrando en un nuevo ciclo de la vida, no por un cálculo de actor ni de estrategias de ninguna clase, sino porque entendí que bueno, la vida son ciclos, y el ciclo que creo que hoy se acaba, que estos días se acaba, ha sido extraordinario, y una forma de honrarlo es también dejarlo ir, ¿no?
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. Hem estat comentant que avui hi haurà un canvi de temps important, el divendres serà el dia en què notarem més aquesta baixada de la temperatura, i us hem preguntat als que ens esteu escoltant a aquestes hores si ja teniu el nòrdic tret o encara el manteniu posat. La pregunta intensa, aquestes hores del matí.
3: Important.
1: Doncs mira, saludo el Martí des de Barcelona. Martí, molt bon dia, matiner.
19: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs amb aquesta veu tan optimista, Martí?
19: Cony, doncs mira, que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plat i un cafè amb llet.
1: Però quina meravella. On aneu d'excursió, Martí?
19: Mira, me'n vaig amb una colla, ens anem cap a Olesa de Montserrat, i després a partir d'allà ja no sé on anirem, ja no me'n recordo. És igual, ja m'hi porten, tu.
1: Com us porti el vent, no?, una miqueta, Martí.
19: Sí, escolta'm, mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, sur.
1: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
19: No, és que mentre m'estava afaitant ja l'estava buscant, eh? Sí, o sí, oh. Escolta, molt de matí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, i escolta, endavant, tu.
1: Escolta, però això és una meravella. Martí, jo crec que tu no et cal el nòrdic. Deus anar tot l'any amb un llençolet i ja està.
19: Oh, no creguis, soc fredeluc, eh? Durant l'hivern tinc
1: sí.
19: Tots els peus, i en aquell moment estic divorciat i estic sol, ningú me'ls escalfa els peus, tu. És una merda, això, tu.
1: Escolta, però hem de fer una crida des d'aquí, t'hem de trobar nòvia, un rotllet o alguna cosa així, Martí.
19: Oh, sisplau, mira, si em sortís per vosaltres, de veritat us vindré a fer un petonet.
1: Veus? I escolta, i com ha de ser la dona? Com ha de ser la dona?
19: Mira, que sigui sobretot simpàtica, molt carinyosa, que tingui una mica de cultura, això sí, que tingui cultura, i jo no la vull excessivament tampoc allò de dir una persona, no sóc excessivament exigent, però no crec que m'ho trobeu, eh?
1: Oh, escolta, però això no se sap mai, Martí.
3: No ens subestimis.
1: Escolta, ara de cop i volta aquí obrim un consultori al programa i en 3, 2, 1 et trobo nòvia i què?
19: No, et convido a esmorzar.
1: Oh, sí, home, esmorzar. Em convides a un dinar amb unes bones llagosta a la brasa.
19: Uns bons, te la pago. No, a tu i al teu equip, eh?
1: Home, i tant, només faltaria.
3: Vindrem.
1: Jo sense el meu equip no vaig enlloc, Martí.
19: I tant.
1: Martí, una abraçada ben forta.
19: Bon,
1: gràcies per aquest sentit de l'humor a aquestes hores del matí, que no saps com l'agraïm.
3: Oi, sí. I que vagi bé l'excursió.
1: Una abraçada.
19: Bon dia.
1: Adéu, Martí, adéu. I de Martí de Barcelona, en David. David, molt bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Com estàs, David?
20: cosa que està rintent que l'he de llimar.
1: Et sento una mica malament, David.
20: Em sents malament? Vol que tregui la ràdio?
1: Sí, sí, et sento com...
3: que
1: com...
3: treu la ràdio.
1: A veure, ho provarem.
20: A veure... Em sento una millor?
1: Una miqueta millor. David, des d'on ens truques?
20: Jo truco des de Sant Adrià de Besòs.
1: Des de Sant Adrià. I escolta, m'has tret el nòrdic, tu o no?
20: No, jo no l'he tret, l'he fet el canvi. O sigui, nosaltres tenim sempre el nòrdic d'hivern i llavors el que hem fet és posar el d'estiu. Bueno, el d'estiu, el de primavera.
1: Aquell una mica bueno, més primet,
20: ja tot, eh? Sí, una miqueta més primet, però ara ja ho hem de treure perquè fa molta, fa molta calor.
1: I escolta'm una cosa, David, què fas d'espera a aquestes hores del matí, tu?
20: Doncs jo em desperto sempre cap allà a 4:45, perquè, bueno, a part de fer coses a casa, que si tens el rentaplat, que si una secadora, que si esmorzo bé, perquè m'agrada molt esmorzar i a la tele tranquil·lament, doncs després al gimnàs i, bueno, estic aquí un parell d'horeta, però després no treballo una altra vegada.
1: Un parell d'hores al gimnàs, eh? Cada matí ho fas, això?
20: Intento cada matí, perquè vulguis o no tinc molt de colesterol, i llavors per mirar de baixar-ho i no meditar-me, perquè no crec en les pastilletes, doncs llavors és per això que estic aquí m'assecant mal que puc.
1: Hosti, Déu-n'hi-do, és tenir...
20: No aconsegueixo, però bueno...
1: Home, però força de voluntat i per cuidar-se, eh? Compte que...
20: No, això sí, això no falta.
1: És important, David.
20: Moltíssim.
1: Gràcies per participar també, per trucar-nos, i que vagi molt bé aquesta jornada esportiva, David.
20: Gràcies, guapo.
1: Una abraçada.
20: Felicitats pel programa.
1: Gràcies, David, gràcies.
20: Adéu, guapos.
1: Molt bé, adéu. Escolta'm, Déu-n'hi-do, dues hores al gimnàs cada dia a aquestes hores.
3: Un referent.
1: Exactament.
3: Sí. Un referent, perquè nois, nosaltres no hi anem.
1: David de Sant Adrià del Besòs, un referent. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies.
3: Fins demà.
1: Demà hi tornem.
3: Demà dimecres.
1: Demà, oh, i tant, i l'altre dijous.
3: I després divendres.
1: I després divendres. Tinc per aquí el cordomí.
21: Bon dia.
1: No, i de veritat, és que les reflexions...
21: Aquestes converses productives, eh?
1: És que són una cosa que aporten a la humanitat un altre punt de vista sobre les coses. Eloi, ho estem avisant, ho hem avisat des de les 5 del matí, que la gent no se'n refia del que passi aquest matí, meteorològicament parlant, eh?
21: Exacte, avui farà un temps traïdor, perquè tindrem un matí esplèndid. Ara, quan surti el sol d'aquí una estoneta, el veurem lluir amb tota la seva força, però això mateix serà energia, perquè després, a partir de les 12 a 1 del migdia, creixeran grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I llavors en tindrem de fortes a molts llocs de Catalunya, les comarques del nord-est, Girona, també el litoral de Barcelona, la Catalunya central, Pirineu... A les comarques de Tarragona, pràcticament en qualsevol lloc, podem tenir tempestes fortes i violentes, amb alguna calamarsada. I en pròxims dies també anirem notant com van baixant les temperatures, no desapareixen del tot les tempestes, divendres fins i tot apareixerà una mica de neu al Pirineu, així que allò del nòrdic que preguntaves, deixeu-lo.
1: Deixeu-lo, deixeu-lo un nòrdic.
21: Clarament.
1: Que sigui de cas. Exactament. Cordomí, gràcies, una abraçada. Fins demà.
21: Apa, fins
1: que vagi bé, adéu. Freddy, molt bon dia.
22: Què tal, bon dia?
1: Tu has tret el nòrdic o no?
22: No, encara està al lloc.
1: No el treguis, eh?
22: No ho faré.
1: Els andorrans sempre aneu tard a treure els nòrdics.
22: Sí, exacte. Ja ho dius bé, ja.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. I tornem demà, que tingueu un molt bon dimarts. Bon dia, matiners.
23: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Ribas i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Me voy a infiltrar en una feria inmobiliaria. El caso es que hace unos meses intenté acceder como prensa en una feria inmobiliaria.
1: Fa escassos dies vam comentar aquest, el primer capítol de la nova sèrie documental d'en Carles Tamayo, la sèrie Se nos ha ido de las manos, i el celebrat primer capítol dedicat als fons voltor i a les injustícies i corrupteles immobiliàries. Laia, tu anaves una mica tard, ja has vist aquest primer, crec que t'ha agradat.
2: M'ha encantat, si el vam recomanar la setmana passada, el tornem a recomanar, d'obligat visionat. El trobo increïble i que a més això es passés per la televisió pública espanyola, em sembla fantàstic.
1: I a més divertit, eh? Jo ja he vist el segon, vaig al dia, que és sobre les fake news, basant-se en dos fets d'actualitat, com són la gran apagada de fa un any i la Dana. Però, Laia, ens vols assenyalar, ja que encara que tens pendent aquest segon capítol que et recomano molt, ens vols assenyalar que aquesta nova sèrie documental d'en Tamayo, que va només pel capítol 2, ja no s'emet per la tele, el que es diu el lineal, és a dir, la tele tradicional, sinó que només a la carta, que segurament hi ha molta gent, els que seiem aquí, que ho mirem tota la carta.
2: Però... Sí, però per això som d'una generació que ens és fàcil, però no tothom, i a mi em sap greu, i no sé per què l'han tret de la graella.
1: Sí, només per la tele se n'ha vist un, només.
2: Se n'ha vist un, i a més no entenc per què. Ara sí que és veritat que llegeixo un lloc que diu Televisió Espanyola aclareix per què s'ha parat l'emissió, i sí que d'ells diuen també doncs, que encara no estava a punt l'últim capítol, però en tot cas, jo crec que al final, diu, veu, la Televisió Espanyola s'ha vist obligat a canviar la seva programació de dijous amb l'estrena d'una pel·lícula protagonitzada per, bueno, per una altra d'allò, i no expliquen, o sigui, penso que és molt delicat treure de la programació un programa tan subversiu com aquest, perquè és inevitable que s'especuli amb que això ha aixecat
1: aquí
2: algun ull de poll.
1: Exacte. I per això han hagut de reaccionar, però no, creus que no han reaccionat clarament a l'hora de dir el per què aquesta sèrie ja més, no es veu per la tele?
2: La pregunta és, hi ha un per què acceptable? És a dir, si tu tens un contracte i havies proposat de... No sé que diguessin des d'entrada ja s'havia pactat que això seria només una prova i si no accedia a un mínim de X audiències...
3: És que és
2: no...
3: això, però encara que hagi estat per l'audiència, jo trobo com a programadors, o sigui... Fatal que ho hagin fet el després del primer capítol. Perquè vull dir, dona-li una mica més de temps, sí, i en una televisió pública encara més.
1: No és només el 2, és a partir d'ara que ja no...
2: Exacte, és no... a partir d'ara que ja no s'emetrà. Això és el que jo he entès. De totes maneres, per exemple, hi ha un tuit del dia 4 de maig que diu, de Bambú Produccions, que suposo que és la productora que se n'encarrega, perquè diu, registra una, el capítol el de Se nos ha ido la luz, registra una gran resposta d'audiència i parla de 2 milions d'espectadors únics, 790.000 espectadors de mitjana, 9,2
1: a la carta.
2: De quota de pantalla, sí, a la carta. No sé com... En tot cas, vull dir que sembla que les audiències sí que li donen suport. Jo crec que és un tema que hem d'anar seguint i m'agradaria també sentir l'opinió d'en Tamayo, aviam què diu ell, si és que té una opinió o vol esperar que s'acabin les emissions al contracte que té. Una mica trobo que ens falta informació, que ens ho expliquin, perquè si no és evident que és fàcil pensar que... Perquè jo te vaig trobar realment... força interessant el capítol dels fons voltor. Força interessant en el sentit de que s'assenyala de manera important quines llacunes té la normativa, perquè n'estan prenent el pèl, però d'una manera espectacular. I és xulíssim com... Sabeu que em va recordar el... Em va recordar l'Évole dels inicis?
3: Sí.
2: Però realment amb un periodisme del segle XXI, que no es digui que no es fa periodisme i que no es fa periodisme crític, perquè realment el que va fer en Tamayo en aquest primer capítol, per mi, és de treure's el barret
3: veure,
2: i reconciliar-se amb la professió.
3: És el que deies, és a dir, qui vulgui accedir als continguts de Tamayo es trobarà fàcilment,
2: sí.
3: No? Però és veritat que molta gent que no té la xarxa al seu abast...
2: Mira,
3: no?
2: La gent
3: sobretot
2: que ell,
3: molta gent gran.
2: La gent que va entrevistar ell, la gent que sortia
3: exacte.
2: En aquest programa, que no podien pagar-se
3: no
2: un pis... Exacte. Si no és per Televisió Espanyola, de manera gratuïta, no té accés a aquests continguts. I, per tant, per això és tan important que
3: la gent gran,
2: així.
3: Bàsicament.
2: Sí, sí, exactament.
1: Bueno,
2: cas,
1: el dijous
2: greu.
1: Sortirem de dubtes, eh? Vull dir, si no està la graella, no està la graella.
2: No, la graella no,
1: no,
2: no
1: està
2: hi serà,
1: previst que estigui, eh?
2: No està previst.
1: Igualment, atents a aquest tercer capítol. Laia, mira el segon, que també està força
2: guapo. Sí, me'ls miraré tots, no
1: en
2: tinguis cap dubte.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'hora del compte. Avui, a Laia, un compte de Twitter que estic veient, mirant per sobre la teva espatlla el monitor del teu ordinador, veig que està tot en llatí, aquest compte de Twitter. Jo fins ara...
1: Sí, perquè no, és com per aprendre llatí.
0: Alguna vegada m'havia perdut per passejar una mica per la Viquipèdia en llatí i veig que és totalment funcional, no? Com en la llengua totalment funcional, però mai havia vist un compte de Twitter que també fos en llatí.
1: És que, clar, celebrem que avui en dia les llengües i tot en general es pot aprendre de moltes maneres. Quan nosaltres estudiàvem llatí, era el llibre de llatí i poca cosa més, perquè no hi havia internet i, per tant, doncs, tampoc no tenies masses llocs on accedia a material en llatí. I és xulo que avui en dia, si tu ets estudiant de llatí o senzillament tens ganes de practicar-lo, doncs pots accedir a moltíssim contingut, com diu en Roger, a la Viquipèdia, però també, per exemple, molts comptes de xarxes socials que fan divulgació doncs, de les llengües clàssiques, llatí o grec, no? Un d'ells és Escola Latina, que és aquest que us volia destacar avui. No és el compte amb més seguidors que parla d'això, però m'agrada perquè és així, efectivament, molt divulgatiu i des d'un... A vegades és una mica, trobo agressiu, l'estètica de les xarxes, i aquesta és molt, molt amigable. I la teniu tant a Twitter, com deia en Roger, com també a Instagram, Escola Latina. I el que fan, senzillament, és, per tots els públics, agafar frases doncs, que han dit alguns cèlebres romans, per exemple, o gent del món clàssic, i les tradueixen a algunes de les llengües que són més parlades.
0: City.
1: Per exemple, Amicus Omnibus... Amicus Nemini.
0: Un bon amic és per sempre.
1: No.
0: Què és?
1: És un amic de tothom, potser no és amic de ningú.
0: Ah, ostres,
1: està bé, aquesta
0: bona,
1: també és xula, eh?
0: I tant. Next. I una
1: Next,
0: gran
1: per exemple, aviam. Aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: Ah, ara pot tornar. Eh?
2: Sí, allò,
1: aliena
2: paja en el ojo.
1: Ah, exacte. Ah, aliena vitia no inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: O sigui, no veiem la pica a l'ull aliè, però no la nostra.
1: Ah, tenim defectes aliens davant dels nostres ulls i els nostres a darrere.
0: Que bona sèrie, superràpid.
1: I a vegades tens la traducció en anglès, en castellà, en llatí, en italià, perdoneu, etc. No? A veure, te'n busco alguna altra?
0: Sí.
1: Mira, felicem diem natalem romae, urbi a eternae exoptamus.
0: Tan feliç va ser el dia que vaig néixer que per celebrar l'aniversari vaig fer un viatget a Roma.
1: Espera que busco la traducció. Ah. Aquesta no la tenia, mam, és que no sé què en volies tantes. Un segon.
2: Sí, jo crec que sí, que és això.
1: No, espera't, home, que ja m'he preparat perquè sabia que en Roger me'n demanaria una que no tindria... Mira, ja està. Et desitgem un feliç aniversari, Roma, la ciutat eterna. Bueno, te'l torno a dir. Felicem diem natalem romae, t'he sentit? Sí. Urbi a eternae exoptamus.
0: He confós el romae amb el romanorum, però més o menys no anava molt
1: sí,
0: la
1: seguida. Sí, no, és que és xulo, es pot anar endevinant i també hi és a Instagram, com us deia.
0: A més, si vas a Roma mai passes encaminat.
2: Exacte.
1: Ah, jo l'he escoltat. Mira, ben vist. Mm-hmm. Escola Latina, de veritat, estareu ben distrets. A mi m'agrada molt.
0: Insta també, eh?
2: Em pensava que
1: sí,
2: era de Valls de Latineo o Escola Latina.
1: No. Escola Latina amb H, i poseu una H, recordeu que escola amb llatí és amb una H intercalada. Venga.

0: Cat.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Avui ens parles d'un nou projecte musical que, re, acabo d'obrir aquí el seu Instagram i els hi he fet follow. Són una gent que es diuen Club Social Karma, i quan dic projecte musical no és un grup de música, sinó una gent que fa enregistra actuacions bastant guapes.
3: Tenen bon karma?
2: Espero que tinguin bon karma, perquè bueno, podria haver estat molt pitjor. O sigui, el meu problema, jo ja sé que no s'ha de partir d'aquest punt de partida, però que jo quan veig que hi ha certes coses que desorganitza certa gent, penso, bueno, ja hi som tots. I aquest Club Social Karma té lloc al Bar Bocata, el famós Bar Bocata, que està aquí a Via Augusta, i on va com tot el món de la creació de contingut.
3: Tothom parla d'aquest bar com si no hi hagués demà, tu.
4: Vas passar el dia per davant i per mi des de fora tampoc es veu gaire res.
2: No, és un bar normal, és un bar de cuina catalana, fan bon menjar, la veritat és que està bo, per mi una mica car, en plan, jo uns macarrons de 8 euros no te'ls pagaré, ja n'hem parlat d'aquest tema moltes vegades, però a la gent li agrada, em sembla bé, si a la gent li agrada el menjar, com a mínim no és un tema només de performance, sinó que també com a restaurant, com a bar, funciona molt bé, no? El que passa és que sí que han fet com tota aquesta campanya extrema de visibilització a través de això, músics, creadors de contingut. Volem també fer una mica com d'ambient social, que jo penso que també és positiu, que en aquesta ciutat fa molta falta. Passa que potser no cal que passi tot allà. Potser ells han sigut els primers i han mort d'èxit. Aviam si la gent s'ho va copiant. I una de les coses que han fet últimament és aquest anomenat Club Social Karma, que és simplement que els diumenges a la tarda, em sembla que no tots, potser fan un sí o no, però van fent una mica calendari segons sobre la marxa, però estan intentant reproduir la idea del Tiny Desk, aquells vídeos que es fan en una ràdio d'Estats Units,
3: sí,
2: on van diversos artistes i tenen la possibilitat de fer una mena de concert més acústic que l'habitual, on se'ls veu molt en essència, se'ls veu molt si realment són bons músics o no són bons músics, perquè al final la gent gravada sempre sona bé, però un cop estàs sonant en directe en un estudi de gravació, sense edició, sense que et preparin, sense que les coses estiguin totalment premeditades, doncs acabes veient com sona o com no sona aquell grup. Llavors, des del Bar Bocata, des del Club Social Karma, estan començant a fer això amb artistes catalans prou coneguts com la Maria Jaume.

0: Clar, a diferència del Tiny Desk...
1: Tu hi eres en aquest...
0: Clar, no, no s'hi pot entrar, vale? Vull dir, jo no, no he arribat a anar mai perquè les places són tan limitades que, bueno, jo he de dir que no he pogut anar-hi tampoc, vull dir que sempre he tingut castells i històries, però que està molt mesurat perquè és que no sé cap, vull dir, el Barbacato no sé si heu estat, però tampoc és un espai molt
2: massa gran, no?
0: Llavors, clar, la diferència amb el Tiny Desk, que crec que és xula, és que hi ha públic. Em sembla que el Tiny Desk no n'hi ha, o hi deu haver la gent de la redacció de la ràdio o així, però tampoc és un lloc on tu puguis accedir.
2: No, tampoc no
0: com
2: a,
0: sí, com si fos un concert. En canvi, aquí sí que hi pot anar, em sembla, qui vulgui, demanant invitació al Barbacato a veure aquestes actuacions en directe. Llavors, hi ha tot un altre tema, que és la gravació en si, que jo em pensava que potser també cotrejaria una mica més, com ho van explicar, perquè pensava, bueno, a veure, això... en un local així una mica fosc, en directe, que a vegades ja se sap que les coses no acaben de sonar del tot bé. Com serà aquesta gravació? Doncs ens hem de sorprendre i congratular, perquè tant a nivell sonor com a nivell visual és impecable.

0: Sembla un disco aquí, en Gabina MP3.
1: Sí, totalment. Sí. Crec que era l'Anna Closa que em comentava que estava com molt més adreçat a ser gravat, a ser enregistrat, que no pas a ser seguit en directe, justament per això que...
2: Sí, com el Tiny Desk, també, no? Al final.
1: És tan petit Total. Que, clar, la gent ho pot veure potser des de fora, no? Des de dins és molt complicat i sobretot està adreçat a aquests continguts.
0: Sí, però, no sé, potser també hi havia el risc que els artistes no ho entenguessin del tot així, no? Quan encara no saps de què va el tema.
2: Ja. Però... Oh, si us Tiny Desk, i a més, jo penso que avui en dia tothom és molt conscient que al final on farà la viralitat serà després a xarxes, per tant és important que la qualitat tan visual com auditiva sigui fantàstica, molt més que la vivència que puguin tenir la gent allà, que pot ser, què, 15, 20
0: sí,
2: persones?
0: Sí, no, l'eslògan del Club Social Carme, diguem-ne, és només seran 4 cançons. Vull dir que tampoc fan un concert molt llarg, és simplement, doncs, 4 cançons. Entre elles, algunes, això sí, això és interessant, d'anar-ho a veure en directe, potser alguna estrena. Per exemple, les al·lèrgiques al pol·len van fer l'estrena exclusiva de Ho he tornat a fer.

0: Això no està penjat encara enlloc. Per tant, només s'ha pogut sentir el Club Social Carme i només la podeu sentir també en el vídeo íntegre de l'actuació, que això ho podeu trobar a través de les seves xarxes socials. I m'agrada la idea de tornar a recuperar el format de posar-se concerts en directe a casa. Que això hi va haver un temps que ho feien molt i que fins i tot gravaven discos, no?, en directe. O sigui, sí, hi havia discos que es gravaven directament en directe. I ara és com que ho hem perdut. Ja ens posem només les plataformes de streaming i que soni i tal, i no ens parem a escoltar els directes atentament un cop ja han passat. I crec que és una bona manera de recuperar-ho. Llavors, estarem pendents, aviam, de quins grups més van al Club Social Carme. Ahir van a la Ludwig Band, encara no hi ha res penjat, però perquè va ser ahir, ahir mateix.
1: Doncs quines ganes de seguir el que van fer, no?
2: Tots els tops, doncs, vull dir que realment no estan de...
0: D'aquí 15 dies em sembla que hi vagin a estar, i a mi m'agradaria que, si ens està sentint algú de l'organització, aviam si porten a grups més petits, que ens descobreixin en directe a persones que estan començant i que potser tenen projectes interessants i sobretot que són molt bons músics, perquè tinc la sensació que en aquest país a vegades, bueno, en aquest país hi ha tots en realitat, premiem més a la viralitat i a la gent que està al mainstream i que fa coses com sorprenents i que a nivell de xarxes socials és molt potent però que potser no són tan bons músics, i que en canvi la gent que surt dels tallers de músics, de l'ESMUC, que són penya, que tenen unes nocions molt fortes de com s'ha de fer la música, no els hi donem cap oportunitat per exposar-se, i crec que és un molt, molt bon lloc.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Posem crítics i tornem a parlar de la IA. I en aquest cas, com afecta a la democràcia, la intel·ligència artificial? Laia, hi ha possibilitats de manipular la població o directament els processos electorals en si, que tampoc hem dit mai que siguin molt útils, però vaja, que no es pot fer trampes amb això, i la IA ho podria facilitar una mica. Sembla que comencen a haver-hi estudis al respecte.
2: Doncs mira, segons l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions l'any 2024. I et posaré un parell d'exemples que assenyala l'estudi. Mira, quan apareixen vídeos deepfakes de candidats, és el cas que va passar a Buenos Aires, l'any passat va córrer un vídeo com superrealista, però fals, d'un candidat que se suposava que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Això va generar moltíssima confusió i, per tant, doncs, va aconseguir manipular moltíssim el resultat electoral. Però no només això, sinó, per exemple, l'any 2024, als Estats Units, el chatbot Grok, el de la xarxa social X, que tots coneixem, doncs va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en nou estats i que, per tant, no es podia presentar. I això va ser una informació que va arribar a moltíssims usuaris justament a través, doncs, això, de Twitter i, en aquest cas, doncs, de Grok. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que fem referència, que destaca especialment justament fa dos anys, l'any 2024, perquè va ser un any en què es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països està demostrat que es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per justament influir-hi. Ho explica el seu director, l'Albert Sabater.
3: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
2: És que estem davant d'una tecnologia que és molt nova, que ha arribat molt ràpid, d'una manera molt generalitzada, i que, per tant, pot contribuir a la viralització d'aquest ús maliciós per part d'una part de la població, sense que una mica la majoria en siguem conscients de les conseqüències, per tant, tampoc no tinguem l'avís, no estiguem en alerta, en estat d'alerta per poder controlar o per poder detectar aquest ús maliciós. Explica aquest expert que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
3: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
2: Què passa ara? Que estem a punt de començar un nou cicle electoral que arrencarà d'aquí un any ja amb les municipals, i en aquest sentit Sabater considera que també s'intentarà manipular aquestes properes eleccions municipals.
3: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
2: Per mirar d'editar-ho, és important que la ciutadania estiguem al cas, ens informem, sapiguem detectar aquest tipus, doncs, de continguts, però també els experts proposen una actualització de la normativa dels processos electorals i sobretot una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
4: No ens ratllis perquè no et surti una...

0: passant avui, Laura, per què esclatam?
1: Aviam, comencem a escalfar temporada de rebre multes per veure el carrer. Jo ja sé que això és polèmic, que això que diré avui no tothom hi estarà d'acord, no passa res, no ens hem de posar d'acord amb tot.
0: No es pot, però...
1: Oi. Ja ho sé que és il·legal.
0: En una terrassa sí que es pot.
1: En una terrassa sí que es pot. Pagant 5 pavos la cervesa i a més estàs obligat a quedar-te a sopar perquè si no no et donen taula.
2: I per què no fem que el que no es pugués o fer xivarri
1: ara,
2: o no recollir la brutícia?
1: Això és el que jo volia dir. Això és el que jo volia dir, perquè és que a més és una llei com molt flexible, no?, de cop i volta, perquè jo ara que això, vaig a dir una cosa que no és per prohibir-ho tot, al revés, és per permetre-ho tot. Però hi ha com moltes excepcions, no? Si és festa major, evidentment ningú et vindrà multa perquè t'estiguis fotent un quinto al carrer. Si el Barça guanya la Lliga, de cop i volta, un diumenge a Plaça Catalunya, a les 2 de la matinada, dubto molt que es fotessin a multar.
0: Perdona, estaven tothom prenent cacaolat, eh?
1: Sí, clar que sí, aigua amb gas.
0: Jo m'hi vaig fixar i tothom prenia cacaolat, aigua amb gas i poca cosa més.
1: I jo no estic a favor que els multin, eh? Vull dir, no se'm malinterpreti, jo em sembla molt bé. Ara, per què aquests dies sí i després un dijous que pel que sigui tu que treballes a l'hostaleria i treballes...

0: Però què té a veure això amb que jo em pugui fotre una llauna de cervesa al carrer un divendres després de sortir de treballar? Tio, és que al final no estàs defensant la salut i la convivència, no dissimuleu. Estàs defensant el capital, doncs que la gent hagi d'estar obligatòriament asseguda en una terrassa, que a més, en aquesta ciutat, no sé els vostres pobles, però cada cop és més difícil, és una gincama, pot ser en una terrassa segons quins barris, és que no existeix la cadira en una terrassa, has d'entrar dintre. Perquè
1: està molt ocupada.
2: No n'hi ha, i a més, si vas a prendre un cafè, diuen que no, perquè volen que sopi el...
1: Ens va passar l'altre dia, estàvem el divendres passat en una terrassa, uns quants pares que estàvem amb la canalla que jugava allà en un parc, i en un moment donat, doncs, una mare es va trobar sense possibilitat de seure enlloc. I diu, clar, és que ara si demano un quinto no puc anar allà al banc a fotre'm.
0: Ah, no, és que no pots estar ni dret,
1: clar,
0: és il·legal.
1: És aquesta absurditat, eh? Vull dir, que estàvem parlant a 3 metres de distància, però era un banc públic, no? I després hi havia les cadires de la terrassa que ja us dic que estaven plenes.
0: I en canvi... Jo tampoc dic que jo estigui a favor, però jo us dic una dada, que és que fumar sí que es pot al mig del carrer. Saps? I també és igual de dolent per la salut, si vols pensar així.
1: Ben vist.
0: Si ho vols mirar des de la perspectiva de la salut...
2: I cremar motos, això que dèiem avui. Si tu puges per un carrer cremant motos trucades i mil coses.
0: Sí, des de la perspectiva de salut no té sentit, perquè hi ha moltes altres coses perjudicials per la salut que sí que es permeten. I des del sentit de la convivència, doncs també hi ha moltes altres coses que sí que es permeten i que també són dolentes per la convivència. Per tant, què està passant aquí? Jo només vull dir que, bueno, que aquest estiu, una altra vegada, haurem d'anar fugint de la policia, sobretot en aquesta ciutat. A mi una cosa que em fa molta il·lusió de sortir de Barcelona, en general, en temporada de bon temps i de calor, és que això no acostuma a passar.
1: Als pobles no passa.
3: Amb la rima arribat.
4: Els experts. ICAT.

0: del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Per entendre el perquè de la Worst Never d'avui, hem de prendre com a punt de partida el Coti. No vull saber res. Exacte, però no, no. Ara, quan parlem del Coti, ens ve al cap aquesta cançó, el Coti per Coti. Però fins que va aparèixer aquest tema, el Coti que coneixíem era l'argentí.

0: Em refereixo a Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa.
1: El diu així,
0: conegut Coti. Com a Coti. Sí.
1: Ai, caram, bueno,
0: molt millor Coti, no?
1: Sí, sí.
0: No
1: sé. Home, és una mica complicat.
0: Un cantautor argentí que en ple tumant de segle ens va deixar cançons que van patar-ho, com la que sentim antes.

0: que ve del sol, o la que sentirem ara i que ens conduirà directament a la Worst on Ever d'avui. Un error, la recordeu, oi? Doncs bé, quedeu-vos amb aquesta cançó perquè ens conduirà, com dic, directament al tema que punxarem avui d'un grup que es diu Rine. Els Rine són un grup de Manresa, format fa un parell d'anys, que van debutar el passat octubre amb una cançó, No m'ha molestat. I què passa amb aquesta cançó? Doncs que s'assembla bastant, molt, moltíssim, al Nada de esto fue un error.
1: No és un homenatge, perquè No m'ha molestat.
0: Ja comencem amb els homenatges?
1: No, aviam, No m'ha molestat podria ser una reinterpretació del Nada de esto fue un error.
0: Doncs la veritat és que la resta de la cançó no. Per tant, és molt estrany, eh? I
1: a més,
0: he buscat a veure si parlaven en un moment del Coti i no. Bé, sentim un moment de No m'ha molestat. Jo crec que aquesta forma de fer recorda molt aquesta altra.
1: El
0: wo i la repetició. És el wo, la repetició i el mateix to amb la que la fas. És que et condueix directament a una cançó a l'altra, sí o no?
1: Bueno, a veure, escoltem-ho una mica més.
0: Vinga, la sentim sencera, de fet, perquè aquesta és la Worst on Ever d'avui, de Riner, No m'ha molestat.

0: mare és el títol de la nova novel·la de l'escriptora valenciana Emma Zafón, un drama familiar situat a un petit poble a l'interior de Castelló, que com a tal és tendre i emotiu, i com la vida mateixa és un llibre que pot ser també bastant amarg. A més, venint de l'Emma Zafón, ja podeu imaginar que l'enfocament crític és més que afilat. La mare té com a fil principal la mare de família, que ha de carregar amb tot. Treballa al bar del poble, cria els fills, cuida els avis, ha de prendre totes les decisions que Laia, dels personatges masculins, no surten d'ells. Haurien de sortir, però no surten.
1: Haurien de sortir.
0: D'ells mateixos. Tot i això, tot i el que acabo de dir en defensa d'aquesta protagonista, el dia de Sant Jordi vaig tenir l'oportunitat de conversar amb l'Emma Zafón. Li vaig dir, Emma, unes preguntes, pericat. I me'n vaig adonar, mirant les meves notes, que tot el que havia apuntat era des de la perspectiva dels homes del llibre. Però vaig dir, interessant, acceptuem-ho això. Segur que tenen moltes coses a escoltar i aprendre.
1: Molt per aprendre.
0: Aquesta mena de personatges, val? Doncs els meus personatges preferits d'aquesta família són dos. Un és el Roberto, el germà d'aquesta mare. És el primer de la família que va anar a la universitat, que va aconseguir feina en un banc, com si fos la rehòstia, i pressionat per l'empresa, pel banc, va acabar estafant mig poble.
1: Hòstia.
0: Allí tothom es coneix, mig poble i tota la família, amb la coneguda trama de les preferents.
1: Hòstia.
0: Segur que ho recordeu, allò.
1: Sí, sí, sí.
0: És un home que, citant el llibre, diu, empaqueta i sepulta la seva foscor i desgana sota clau dins el pit. No pot mostrar les seves emocions. L'altre personatge que mola és l'Àlex, que és el tercer fill, l'inesperat, el que van tenir de penal. Encara es diu això?
1: Sí, jo crec que sí.
0: El que van haver d'aixecar una paret més a casa perquè tingués una habitació, perquè són una família molt, molt correla. És el Bala Perduda, el que coneixen a totes les festes majors de la província, i el poble té la fama d'introduir-se merda pel nas, però per algun motiu s'ha guanyat el meu cor, aquest personatge.
1: Ah, sí?
0: Sentim l'autora.
2: Ai, em fa molt contenta que em pregunteu sobre l'Àlex, perquè tot i que la part més central de la novel·la gira entorn als personatges femenins, quan vaig acabar d'escriure i de treballar a la mare, em vaig adonar que per a mi Àlex era el meu personatge preferit, com si fos això, el xiquet dels meus ulls o el meu consentit. I en aquest cas el que he volgut retratar és la realitat dels nois de la meva generació, correles, de gent treballadora que va abandonar els estudis perquè les faenes manuals se pagaven molt bé en les zones com Castelló, que havien centrat part de l'economia en la construcció. I ara és un poc això, que es troba a les portes dels 40 anys, veu que pues, és un burro de càrrega en el mercat laboral i que a més no ha tingut sort a l'hora de trobar una xica que és el que ell volia. Jo no m'atreviria a dir-lo tant, que és que no estigui a l'altura, perquè al final pues, és una persona molt noble, és un xic molt atent, és molt honest, a nivell de puresa d'esperit és el més pur de tots els personatges i d'alguna manera pues, ell sí que internament pues, arrossega aquesta ferideta d'estar sol. I ho sent, i ho pateix bastant. Crec que és que és molt bonic, l'Àlex. En el cas de Roberto, és cert que té una processó llarguíssima circulant per dins d'ell. Ha estat educat en tirar sempre cap endavant, ser una figura robusta i forta, i sobretot no saber detectar que necessita ajuda i molt menys en demanar aquesta ajuda. Jo el que m'he adonat, he tingut inspiració de sobre a moments que m'envolten. No han tingut aquest desenvolupament emocional com sí que hem tingut potser més les dones, i que això a la vegada va en detriment de que facin un procés d'ordenació de les teves pròpies idees. Quan tu expliques, doncs, em passa això, això i l'altre, el teu cap d'alguna manera també s'endreça. I el que em trobe és que tenen un guirigall de malestars a dins, tots tancats sota clau en algun punt del seu interior, dificulta moltíssim les relacions i una cosa o més fluida o més natural amb tots els homes amb els quals has de conviure.
0: Doncs això és el que més m'ha agradat d'aquest llibre, com l'Emma Zafón ha delineat el caràcter i el comportament de cada un dels personatges. Com a secundaris, també hi apareixen els senyors de bar del poble, els cunyats, els que diuen les coses són com són i fes-me cas que ja t'ho dic jo, que al principi semblaria com una escapada còmica secundària, però avançant la lectura m'he adonat que incloure els cunyats de bar en una novel·la com aquesta era fins i tot necessari, com ens ha confirmat l'Emma Zafón.
2: Crec que era bastant important incloure'ls. Jo convisc en una realitat en la qual, d'una banda, tinc la societat pues, més progre i liberal de Barcelona, però és que després jo torno al poble i vaig sovint i el que em trobo són els senyors de bar. A l'hora d'explicar determinats fenòmens, com per exemple la intenció de vot o el clima d'opinió d'una societat, clar, sovint sent explicacions o estudis o llegeixes articles superelaborats de per què puja l'extrema dreta o per què passa X fenomen, tot com molt recargolat, i després te trobes que l'explicació a peu de barra de bar és bastant més senzilla. No dic que no sigui preocupant. No sé com explicar-te.
1: Que
2: veiem que n'hi ha una infanteria obrera a tot arreu dels pobles i de les ciutats dels països catalans que no es té en compte en les esferes de pensament i que n'hi ha molts pocs productors de coneixement literari, d'assaig, periodístic, que s'endinsen en aquestes realitats de bar i que escolten el clima que es produeix i que es difon a les fàbriques, a l'obra. Ho veia bastant destacable i crec que és absolutament imprescindible en un territori rural com és el de Castelló.
0: Felicitats a la nostra oient, la Magda, que avui s'ha endut aquest llibre al miniquiz, la mare d'Emma Zafón, que publica l'editorial Empúries. La resta aneu a llibreries a comprar-lo. I, Laia, que sàpigues que al final sí que ha sortit de dintre meu, de mi mateix, preguntar per les dones del llibre, especialment la mare.
1: Home, què menys.
0: És que és el títol.
1: Que és que no siguin les protagonistes.
0: Et planteja un dilema passatge. Saps què és un dilema passatge?
1: No.
0: És un passatge del llibre que és un dilema, no? Diu la protagonista.
1: Això és un passatge dilema i no un dilema.
0: No em quedava tan poètic. Diu la protagonista, que segurament t'hi has trobat tu i totes les mares i dones de família. Es pregunta ella mateixa, que serà una banca de regada tot, em calle i m'ho engolisc tot i tothom content, o dic el que pense i pegue quatre crits i llavors tothom disgustat, ells i jo. Què faig? Què es farà la situació?
1: Home, és el gran dilema, eh? Sempre no m'estranya que hi hagi dilema, perquè és un bon dilema. És allò de la injustícia a costa de la pau, o sigui, perdó, la pau a costa de la injustícia, o fem la revolució?
2: Fins i tot la pròpia persona que ha esclatat, perquè acaba arrossegant la culpa d'haver esclatat, que a més esclatar entre les dones està molt mal vist, no sé si tindria una solució fàcil. En tot cas, veig que és una conseqüència, que és un procés no resolt de les vegades en les quals no s'ha fet cas a les dones, quan potser han manifestat que estan fins a dalt de faena, que estan esgotades, que no poden assumir el ser aquest pes cabdal de la família i el concentrar totes les responsabilitats. Per tant, en el moment en el que certa pedagogia s'ha fet a tots els membres de la família i no ha servit de res, suposa que ja el punt últim o ja la frontera és arribar a aquest plantejament de no puc acumular cap responsabilitat més i el que em demana el cos és esclatar perquè se n'adonen d'una vegada. És una trampa perfecta, sobretot per a les dones que com a herència o com a dinàmica acumulen tot el pes de la casa.
3: Els experts, ICAT.

0: tanquem amb un concert en què Estrella Damm se celebra a ells mateixos la seva història. Celebren 150 anys, espero que ho passin amb música i amb canyes.
1: El cartell musical reunirà Maria Jaume, que l'estem sentint en aquest Amor d'Ultramar, que forma part del seu últim disc, Sant Domingo Forever. De fet, la mallorquina serà la primera en saltar a l'escenari Estrella Damm. Ho farà a 4:15 de la tarda, tot seguit, i actuarà la Muixca.

2026, la Muixca actuarà quan faltin 5 minuts de les 6 de la tarda. Després el torn doncs serà de Love of Lesbian i la festa a l'escenari Estrella Damm culminarà amb el primer gran concert de la gira final d'Oques Grasses. I on estàs? Fica la lluna. Quan vindràs? Fica la lluna. A l'altre escenari, al Mediterràniament, la festa començarà amb Ginestar. Els germans Serrasolses actuaran a 3:15 i acabarà cap a les 5, doncs que serà quan comencin el seu espectacle Els Catarres. A 6:45, actuació dels Tiets, on presentaran el seu últim àlbum, Cafè pels més cafeteros, i quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit, 30.

per les entrades, doncs encara n'hi ha de disponibles. Les trobareu a la web d'Estriadam. Recordem que obren portes a les 3 de la tarda. Per cert, que dimarts el grup coreà de K-pop Twice actuarà al Palau Sant Jordi. Els grups del moment pel que fa al K-pop i dimarts passaran per Barcelona per presentar el seu nou tour This Is For. Sobre l'escenari s'esperen coreografies mil·limètriques, una producció audiovisual d'alt nivell i un repertori replet d'èxits. Si voleu gaudir d'una nit de K-pop, sapigueu que encara queden entrades a la venda per aquest concert que es farà dimarts a partir de les 8 del vespre al Palau Sant Jordi. Qui també actua dimarts és Guillem Bautista, ho farà a Badalona. Continua celebrant les festes de maig i aquest dimarts l'artista badaloní actuarà al racó íntim de les festes cap a les 10 de la nit al Parc de l'Escorxador. Guillem Bautista presentarà les cançons que formen part del seu nou EP, No està mal, i també d'altres que ja formen part dels seus èxits. Paraules d'amor senzilles i tendres. Els concerts de dimecres, destaquem el de Jofre Bardagí a Barcelona. El músic, doncs, barceloní presenta el seu projecte anomenat Jofre Bardagí interpreta Serrat, un projecte de 2 àlbums que revisita l'obra de Joan Manuel Serrat amb una mirada actual i personal. Fa un parell de setmanes Bardagí va publicar el seu segon volum i dimecres, doncs, el presentarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquest concert, per cert, serà especial perquè actuarà el mateix Serrat i altres artistes convidats a la cita, com ara Sidon, Guillem Roma, Labet, Glaux, Litus i el productor del disc Juan de la Torre de Vetusta Morla. L'actuació s'emmarca dins del Guitar Vicaina i encara queden entrades a la venda. El concert començarà a 2:15 del vespre. I ara anem a escoltar una mica d'Arcángel i Bad Bunny.

Ja sabeu que Bad Bunny actuarà la setmana que ve a Barcelona, però abans ho farà Arcángel per celebrar els seus 20 anys de trajectòria. Aquest dimecres portarà el seu tour, l'Octava Meravella, al Sant Jordi Club, en un concert en el que encara hi queden entrades disponibles. I ara passem per Manresa, perquè recordem que l'Anònima continua en marxa al FABA, el Festival Artístic del Barri Antic.

una trobada per a propostes artístiques emergents, interdisciplinàries i locals. La setmana comença amb l'actuació del trio pop-rock de la comarca del Bages, Riner. Això serà dimecres, dijous.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, el seu programa La Tenora, programa que cada dia dediquem al món de la sardana i a la música per a cobla. Pere Païssa, en tots vostès. Bé, avui començarem amb tres sardanes dedicades a Girona. I escoltarem, en primer lloc, Girona, Ciutat Pubilla, una sardana de Manuel Saderra i Puigferrer. Després, La meva Girona, sardana de Xavier Montsalvatge, i després El pou de la roca, de Josep Viader. Les tres són interpretades per la cobla Ciutat de Girona. Són sardanes mig de concert, mig balladores, totes elles força interessants. Escoltem-les, doncs, per començar amb la cobla La Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar tres sardanes dedicades a Girona. Girona, Ciutat Pobilla, després La meva Girona i El Pou de la Roca, les tres interpretades per la cobla Ciutat de Girona. Bé, ara canviarem de cobla i podrem escoltar uns documents històrics, crec que molt interessants. Fa uns mesos, a principis de l'any 2000, la cobla Els Mongrins ens ha preparat un enregistrament recuperant sardanes gravades fa molts, molts anys. També amb aquest enregistrament recorda els seus primers tenores que ha tingut durant molta part de la història d'aquesta cobla. I així, ara, en primer lloc, escoltarem una sardana força coneguda, històrica també, Per tu ploro, de Pep Ventura, amb un enregistrament fet per la cobla dels Mongrins de l'any 1922. Després escoltarem Llevantina, de Vicenç Bou, on el primer tenor era en Ramon Rossell, famós músic, amb un enregistrament fet l'any 1925. Després, Mariagna, sardana també de Vicenç Bou, on el primer tenor era el famós també Lluís Cotxo, amb una gravació feta l'any 1930. I després, per acabar aquesta primera part, Recorda Banyoles, una sardana del compositor Josep Font, interpretada pel mateix autor, és una sardana de tible, enregistrada l'any 1932. Josep Font va ser el pare del famós director de la cobla Els Mongrins, Martirià Font. Escoltem, doncs, aquestes quatre sardanes amb una gravació que veuran vostès, evidentment, molt deficient, però que té el valor històric aquest de que van ser enregistrades fa més de 70 o quasi 80 anys. Escoltem, doncs, a la cobla Els Mongrins.

a la vida. Bé, i continuem amb aquest resum, amb aquest recull històric fet per la Cobla dels Montgrins, i ara escoltarem dues sardanes enregistrades l'any 1958. Són Quan l'amor neix, de Narcís Costa, i després una de força coneguda, l'hem ballat i l'hem escoltat moltes vegades, Adeu Genís, de Ramon Vilà. Són interpretades per la Cobla els Montgrins i amb el tenor solista en aquesta ocasió, Agustí Monguilot. Són, doncs, enregistraments fets l'any 1958.

Hem escoltat, doncs, ara la cobla Els Mongrins amb aquests enregistraments fets l'any 1958, quan l'amor neix, i adeu Genís. Bé, i continuem amb aquest repàs històric fet per la cobla Els Mongrins. I ara escoltarem aquell rossinyol de Ricard Vildesau, sardana obligada de tiple, i en aquest cas és la cobla Els Mongrins amb el tiple primer, Martirià Font, amb un enregistrament fet l'any 1958. I després escoltarem una sardana famosa, escoltada moltes vegades, Somni, de Manuel Sederra i Puigferrer, amb el tenor solista, tenor primera, Josep Gisbert, amb un enregistrament fet l'any 1976.

Acabem d'escoltar la Cobla dels Montgrins amb les sardanes Aquell Rossinyol i Somni. Bé, i avui per acabar dues sardanes més amb aquest resum o recull històric fet per la Cobla dels Montgrins. Ara escoltarem En Paret Barretó, una sardana de Flabiol. És interpretada pel seu flabiolaire Ricard Parés amb la Cobla dels Montgrins, sardana de Ricard Viladesau, enregistrada l'any 1987. I per acabar, Llibertat, sardana obligada de tenora. És de Ricard Viladesau també. El tenor primer, en aquest cas, és Josep Gisbert, amb la Cobla dels Montgrins, amb un enregistrament fet l'any 1978. I d'aquesta manera ens despedirem fins demà. Bon dia i bona hora.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Sílvia Artés.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dimarts 12 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. L'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Tuset, un servidor, l'Oriol Romeu i tots els col·laboradors i col·laboradores que ens acompanyaran en el transcurs d'aquestes 4 hores de ràdio que tenim per endavant fins a les 12 del migdia. Ara mateix saludant-vos amb una temperatura de 13 graus i mig a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6, i pendents també d'aquesta nova jornada de vaga d'educació que tenim aturades a tot Catalunya. Es nota, de fet, quan passes pels carrers del centre Vila, hi ha molt poc moviment, o molt menys que els dies habituals, i estarem pendents perquè, a més també, doncs, aquesta primera hora del matí ja ha comportat alguns talls de carreteres i de vies importants, i de seguida ens actualitzarem pel que fa a la informació de servei, també, entre altres coses, amb la mobilitat, i trucant al Ferran Aràndiga perquè ens expliqui com tenim la situació, trucant al RAC. Evidentment, ens actualitzarem pel que fa a la resta d'informació de servei, repassarem l'actualitat local i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Per aturar-nos, avui, per cert, en clau local, tenim bastantes activitats que coincideixen aquesta tarda, i nosaltres us parlarem d'aquesta xerrada, nova xerrada que es fa amb l'objectiu de promoure un bon ús dels medicaments. De fet, estem ja a la recta final, perquè van començar el mes de gener, és aquesta xerrada, aquest cicle de xerrades que organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i el CatSalut. Doncs bé, avui parlaran a 6:15, com sempre, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, sobre què cal saber de la hipercolesterolèmia. Parlarem, com sempre, amb l'encarregada de fer aquestes xerrades, que és la farmacèutica, la Carla Blanco, que ens ha acompanyat ja en aquestes darreres ocasions quan hem parlat dels altres temes que s'han posat sobre la taula. Quedarà aquesta xerrada i el 16 de juny, que completaran amb el què cal saber de la salut bucodental. Bé, doncs a 8:45 parlarem d'aquesta xerrada, insisteixo, 6:15 de la tarda a la Biblioteca El Molí es fa. Escoltarem també les reflexions que ens porta cada dimarts el company periodista, el David Guerrero, i a més també repassarem la programació, per una banda de la ràdio nostra, per l'altra de la televisió, per acabar aquesta primera hora del programa parlant de cinema, que també ens agrada. Escoltarem el company Albert Galera, crític de cinema, amb la recomanació cultural, per tant la recomanació cinematogràfica. I a partir de les 9, després de les notícies, tindrem per una banda la cançó del dia, que ens selecciona la Fermina Recio com cada dimarts, i després tindrem la tertúlia d'actualitat. Avui acompanyats del Xavi García, del Josep Genés, del José Polo, i veurem també si del Paco Prieto. Serà fins les 10 del matí, que arribarem a l'equador del programa. A partir d'aquí, per una banda, tindrem l'espai polític del dia, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya, justament. El partit és qui organitza també avui una trobada amb el president dels Republicans, Oriol Junqueras, que serà avui al Rincón Guaraní de la carretera, l'Avinguda Barcelona, convidat per Esquerra, per fer una trobada doncs amb la comunitat paraguaiana. En parlarem d'aquesta, també dels Premis Caterina Casas que organitzen per aquest divendres al vespre. Això serà a partir de les 10:10 amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. Després parlarem del Renaixement amb el Damià Martínez, director del Museu del Renaixement. Amb ell farem un repàs de les darreres activitats del museu, però també parlarem dels jocs del Renaixement. Avui serà el tema que ens ocupi. També anirem cap al Regne Unit per analitzar les eleccions que es van dur a terme el passat dijous, el Super Dijous, i en parlarem amb el David Lloberes, que és l'espai que ens pertoca, desxifrant el món abans d'arribar a les 11 per parlar de política internacional. Doncs avui parlarem de les eleccions que es van celebrar encara no fa ni una setmana. I després de les notícies de les 11, atenció, perquè avui la Guàrdia Urbana també organitza una xerrada aquesta tarda, però
també aquesta setmana se'n produiran més, amb l'objectiu de parlar de la prevenció de robatoris i estafes a les persones grans. Tema interessant aquest. Avui en parlarem a partir de les 11 amb els agents de la Guàrdia Urbana perquè ens donguin detalls d'aquestes xerrades. La teva seguretat no té edat, estigues alerta, és el lema. Xerrades que es faran avui al Casal d'Avis, 1 de maig, a la tarda. Demà, al Casal d'Avis de la Riera Bonet, al matí. I dijous, a la Federació Obrera, també al matí. En parlarem a partir de les 11. I després canviarem radicalment de qüestió i el nostre doctor en filosofia, l'Oriol Ferrés, ens visitarà, com fem un cop al mes, amb el seu espai Típics i Tòpics, per viatjar en el temps i parlar-vos d'Epicur. Avui ens anirem a cavall del segle IV i III abans de Crist i parlarem d'aquest filòsof i del seu pensament. Epicur, avui protagonista als Típics i Tòpics. I acabarem el programa parlant de gastronomia, com sempre, amb el Jordi Beumal a l'espai Gastronomia Molins. Després tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia, ja a partir de les 12. A 1:15, el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribes al capdavant, i a 1:00 la remissió de l'aventura de cuinar. És dimarts, 12 de maig de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Passen 7 minuts i mig de les 8 del matí.

0: Anem a actualitzar la informació de servei, pendents de saludar el Ferran Aràndiga des del RAC perquè ens expliqui com tenim en aquests moments la xarxa viària i les incidències que hi ha en aquests moments en el trànsit degut a aquesta vaga, aquesta mobilització de vaga de mestres i professors. Estarem pendents a veure si podem contactar amb el RAC. Avui, doncs, hi ha uns instants, minuts complicats per trobar el Ferran Aràndiga. Doncs anem amb la previsió meteorològica. En tot cas, comencem saludant el Jordi Miralles perquè ens expliqui quin temps hem d'esperar aquesta jornada de dimarts, que hem començat aquí a la vila i aquí a l'exterior de l'emissora amb 13 graus i mig de temperatura. Què tal, Jordi? Què ens expliques? Bon dia i bona hora.
1: Hola, Oriol, bon dia. Comencem la jornada amb un cel bastant net de núvols. Veiem alguns núvols cap a l'horitzó, però són poc importants. El que passa és que aquesta nuvolositat, amb el pas de les hores i al llarg del matí, anirà augmentant. I a partir de migdia, fins i tot, podríem parlar de precipitacions, de ruixats. Per tant, tinguem avui el paraigua ben a prop, perquè entre migdia i mitja tarda el risc de ruixats afecta tota la comarca i localment serien ruixats que podrien deixar quantitats importants de precipitació. Compte, per tant, amb els llocs fàcilment inundables. Amb aquesta major presència de núvols, avui les temperatures màximes baixaran respecte a les d'ahir. De cara a demà parlarem ja d'un matí variable i a la tarda, novament, el cel es taparà i no descartem que pugui també arribar a caure algun ruixat. Per tant, seran dies, sobretot els matins, relativament tranquils, però atenció que a partir de migdia, avui i demà, però sobretot avui, risc de ruixats localment forts a Molins de Rei, amb temperatures que baixen avui i baixen també de cara a demà.
0: Bé, gràcies, Jordi. Quedem avisats, doncs, que tinguis una bona jornada. Pendents encara de poder parlar amb el Ferran Aràndiga, parlem de la mobilitat, però en aquest cas del transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. A veure, perquè tenim incidències també pel que fa a la convocatòria, doncs, de vaga d'educació, perquè durant el dia es poden produir diverses afectacions al servei de bus, ja expliquen des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat. El bus de TMB, les línies H4, H2, V17, 19, 27, 60, 76, 111 i 119, en aquests moments, fa 20 minuts, que no podien circular o no poden circular la ronda de dalt a la zona de la Vall d'Hebron, degut, doncs, a aquestes incidències de la vaga d'educació. Ara desconeixem, per això volíem parlar amb el Ferran, si ja en aquests moments encara segueix aquesta incidència a la Vall d'Hebron o no, perquè... no, doncs mira, fa 2 minuts que s'ha actualitzat i han recuperat el servei, per tant, doncs es deu haver ja desconvocat aquest tall en aquesta zona, que produïa, doncs, aquestes afectacions al servei de bus. En principi, doncs, fa 2 minuts que això ha quedat resolt amb aquestes línies que us esmentàvem de TMB, tot i que també hi ha incidència, en aquest cas, a la Gran Via de les Corts Catalanes, amb la plaça Ildefons Cerdà. Aquí no ens consta que s'hagi recuperat el servei, i hi ha diverses línies també afectades de l'autobús. L'H12, l'H16, el V-3, 5, l'X2 i diversos números com el 46, el 65, el 109, el 115 i el 125. Queden afectades aquestes línies sense circulació, vaja, des de fa 20 minuts a la zona de Gran Via amb la plaça Ildefons Cerdà. Aquestes serien les incidències ara mateix, tot i que, com dèiem, la de Vall d'Hebron en principi hauria quedat resolta. Pel que fa a la resta del transport públic, de la xarxa integrada de Barcelona, doncs en principi funcionen amb normalitat. Hi ha incidència bàsicament als autobusos de TMB a aquesta hora del matí, amb la complicació, doncs, d'aquests talls que s'han produït a primera hora degut a aquesta mobilització de vaga de mestres i professors. Seguim endavant. També us hem d'informar, en clau local, avui l'Ajuntament informa que hi haurà un tall d'accés a la carretera de al carrer Carretera de la Rierada. Atenció, això s'ha de produir a partir de les 9 del matí, tall d'accés al carrer Carretera de la Rierada amb motiu de la instal·lació d'una grua, i això es produirà de 9 a 12, en principi, en el transcurs d'aquest matí, de 9 a 12 del matí. D'avui, tall d'accés al carrer Carretera de la Rierada amb motiu, com dèiem, de la instal·lació d'una grua. Anem a escoltar també, en aquest cas, l'oferta de feina que ens facilita el Francesc Rueda, com cada matí. Què tal, Francesc? Què ens expliques? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens ha arribat d'una empresa de Molins de Rei. Ens demanen un conductor o conductora de camió aspirador i netejador industrial. Netejador o netejador industrial. Es busca una persona per treballar en horari de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres. Amb dos rotatius, normalment en horari de matí. El contracte seria indefinit, el salari al voltant dels 25.000 euros bruts anuals i les tasques conductor de camió aspirador i també tasques de neteja industrial en empreses d'aquí de Molins de Rei. Es combina la conducció d'un camió aspirador amb treballs de neteja amb plantes de ciment, foneries, etc. a la zona del Baix Llobregat i Barcelonès. Imprescindible tenir el carnet de conduir C, el CAP en vigor, la targeta de tocògraf i valorable experiència en neteja industrial, construcció i entorns productius. A nivell de requisits, es demana experiència mínima d'un any, castellà, a nivell d'estudis, estudis primaris, i, bueno, el del carnet de conduir C, el CAP de transport i la targeta de tacògraf. Adéu, bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies per la informació, Francesc, que trobareu penjada al web clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I també us recordem la farmàcia de Guàrdia per avui dimarts, dia 12 de maig, aquí a la vila. Avui és la farmàcia Codina, que la trobareu a l'Avinguda Mancomunitat, número 18, al barri de les Guardioles. Aquesta és la farmàcia que trobareu oberta des d'ara 8:15 del matí fins les 10 de la nit. La farmàcia Codina de l'Avinguda Mancomunitat.

0: En punt un quart de nou, no hem pogut parlar finalment amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Avui tenim jornada de vaga de professors a Catalunya. Recordeu que els sindicats que s'oposen a l'acord que doncs, es va produir entre la Generalitat i Comissions Obreres i UGT han fet una crida als docents a buidar les aules i a sortir al carrer. Hi ha previstes diverses mobilitzacions. Dèiem, hi han hagut aturades a primera hora del matí en diverses vies i carreteres, i hi ha diverses columnes, com per exemple ara des de fa pocs minuts els mestres han tallat la C-17, estem parlant a l'altura de Vic, amb un petit mur simbòlic que es veu fet amb taules i cadires escolars, i també una altra columna ha tallat la E-15 a l'altura de Montmeló. Per tant, es van produint talls conforme avança el matí. El Ferran Aràndiga de moment no hi hem pogut parlar, no descartem poder-ho fer més endavant perquè ens expliqui doncs, com tenim la situació, però hem d'avançar amb el contingut del programa i ara mateix passa un minut d'un quart de nou. Precisament de molts temes relacionats amb educació, parlàvem ahir amb el regidor portaveu de Molins en Comú Podem i regidor d'Educació del Consistori, en Lucas Ferro, que també, doncs, entre altres coses, valoràvem altres fets de la vila, com, per exemple, la celebració aquest cap de setmana de l'esdeveniment, la mostra gastronòmica Molins Ve de Gust, molt afectada a la jornada de dissabte per la pluja, però no parlava de qüestions meteorològiques, sinó de preus. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs, sí, el portaveu de Molins en Comú Podem i membre del govern qüestionava el preu dels productes d'aquesta mostra que s'ha fet el passat cap de setmana amb estants, amb uns establiments que oferien els productes gastronòmics. També hi havia un estant amb vins, caves i altres begudes, i també hi havia oferta musical amb DJ i música en directe, com dèiem, aquesta mostra que es va veure sobretot la tarda de dissabte doncs deslluïda per la pluja. Ahir fèiem una primera valoració amb Lucas Ferro. Ell deia que el lloc és ideal, però que els preus són elevats i que caldria repensar-ho en aquest sentit.
2: Un espai molt maco, música en directe, una ambientació que jo crec que permet públics molt diferents. Per altra banda, és veritat que els preus crec que exigeixen també una mica de que repensem quina és l'oferta que volem fer, quin és el target que volem atraure, quin és l'espai que volem construir, no? I quina és la promoció de la cuina local que volem fer a Molins. Per tant, em quedo amb aquest cor una mica dividit de que l'espai és immillorable, jo crec que és molt bonic i convida molt a passar la tarda i a passar el dia al Ve de Gust. Per l'altra, hem de pensar una mica, considero, que el cost econòmic de l'esdeveniment acaba sent una mica excessiu.
1: En referència al preu dels productes que podies prendre en aquesta mostra, reflexions ahir de Lucas Ferro, portaveu dels Comuns.
0: Parlem d'esdeveniments, d'actes que tenim, vaja, aquesta setmana, i és que demà passat arriba una nova proposta del cicle Clàssica a Molins.
1: A la gòtica, diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió. Els encarregats de fer el concert són Cati Reus i Gregori Ferrés, que interpretaran obres d'Arcangelo Corelli, Friedrich Händel i Johann Sebastian Bach. Serà un concert en format duet, per tant, i faran un recorregut per la música instrumental del segle XVII i inicis del XVIII. Miquel Bofill, programador del cicle, ens ha parlat dels dos músics que faran aquest concert de dijous.
3: La Cati Reus, on és violinista barroca, i el Gregori Ferrer és un pianista, clavicenista, arranjador, i és un músic polifacètic, però molt especialitzat també en música barroca. No? La Cati Reus és una violinista que primer va començar a fer violí, diguéssim, convencional, modern, però després es va especialitzar en violí barroc i toca amb ensemblers i amb conjunts instrumentals de primera línia en violí barroc, que és el que s'ha especialitzat.
1: Doncs el concert és el dijous a les 8 a la Gòtica. Les entrades valen 15 euros i les podeu comprar a Intràpolis, anticipades, o al mateix Museu del Renaixement.
0: I fem un apunt d'esports, en aquest cas per parlar dels dos equips sènior del Club Futbol Sala Molins 99, que encara engega la recta final de la Lliga.
1: El sènior masculí està a divisió d'honor, continua lluitant per la permanència, queden dues jornades per acabar la Lliga i esperen poder mantenir la categoria. I el sènior femení, a primera divisió catalana, acaba de guanyar la Lliga, quan encara queden dos partits per finalitzar el campionat. N'ha parlat Ivan Rodríguez, membre de la Junta.
4: El sènior femení ahir va jugar a les Sínies, va guanyar el seu partit per 2-1 de Sant Joan d'Espí i es va proclamar a posteriori campió de Lliga i va aconseguir l'ascens de divisió d'honor, que tant esperàvem, perquè més tard jugava el segon classificat contra el tercer i no va aconseguir, va perdre. I llavors, amb aquesta derrota del segon classificat, la distància es va ampliar i ja fa que matemàticament siguin campiones. Per tant, assoleixen l'objectiu. Ara queden dos partits encara. Bueno, també s'haurà de guanyar per fer una temporada rodona.
1: El sènior masculí juga aquest proper cap de setmana a casa al poliesportiu de la Cini el dissabte a les 5 de la tarda contra el femení i i el femení juga fora a Solsona. I de la resta d'equips, doncs, la B masculí, que ha guanyat també la Lliga de Primera Divisió Catalana, haurà de jugar el play-off per pujar a Divisió d'Honor, i el juvenil A, també invicta, ha quedat campió de la Lliga de Primera Divisió Catalana i puja directament a Preferent.
0: Molt bé, passen 5 minuts i mig d'un quart de nou. Us dèiem, avui tenim diverses activitats, sobretot a la tarda, tot i que ara al matí, ja us ho vam anunciar, teniu una nova oportunitat per fer els tràmits del DNI sense moure-us del poble.
1: De 9 a 11 a la sala Punt de Comerç estaran fent, doncs, els tràmits per renovar o fer-se el DNI. Tot i així és una activitat, és un servei per persones que tenen dificultats de mobilitat i l'agència apunta prèviament, habitualment s'omple de seguida, per tant, suposem que estarà tot ple ja avui de 9 a 11 per fer-se el carnet.
0: Molt bé. Esquerra Republicana de Catalunya organitza un acte amb el president del partit.
1: Oriol Junqueras farà una trobada amb la comunitat paraguaiana avui a les 7 de la tarda al Rincón Guaraní, a l'Avinguda Barcelona 52, en aquest acte, com dèiem, organitzat per Esquerra Republicana.
0: Ara en parlarem, però ja anunciem que també tenim una nova proposta del cicle de xerrades per promoure un bon ús dels medicaments.
1: Avui a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, es parlarà de què cal saber de la hipercolesterolèmia, en aquesta nova xerrada dins d'aquest cicle de l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics.
0: I també tenim aquesta primera xerrada que farà la Guàrdia Urbana per parlar de la prevenció de robatoris i estafes avui, aquesta tarda.
1: Sí, aquesta tarda, 6:45, al casal d'avis Primer de Maig, al carrer Ferran Agulló, al barri del Canal. Però si avui no hi podeu anar, sapigueu que demà dimecres n'hi ha un altre, en aquest cas a la Riera Bonet, al casal d'avis, demà al matí, a 11:15, i dijous també al matí, en aquest cas a la Federació Obrera.
0: Molt bé, doncs avui en parlarem a partir de les 11 aquí al programa amb els agents de la Guàrdia Urbana. De cara a demà, recordeu que la Coral Cordona ha programat una actuació per demà al migdia.
1: Demà al migdia, com deies, al centre de dia, concert de la Coral Cordona per les persones que hi ha al centre de dia.
0: I atenció, perquè els amics del museu organitzen una sortida pel diumenge dia 24, però les inscripcions les comencen demà dimecres.
1: Sí, demà dimecres i dijous a la tarda, com és habitual, es faran... deixa'm veure on es fan les inscripcions, que ara mateix no ho veig.
0: Com sempre, doncs...
1: Al museu, a Caramaller.
0: Efectivament.
1: A on, exactament?
0: Molt bé, doncs en aquests moments no ho posa, doncs ja.
1: A vegades ha sigut a Caramaller, darrerament, si no al museu, en tot cas ja ho aclarirem.
0: No, darrerament era el Museu Municipal del carrer Pinto Fortuny.
1: Val, doncs en tot cas, el 24 de maig se'n van al Museu de Nonàs, pel Museu Etnològic, a la Franja, i les inscripcions, com dèiem...
0: Sí. No pateixis.
1: És l'al·lèrgia que m'està matant. Sí. Demà dimecres i dijous ja us concretarem on es poden fer aquestes inscripcions.
0: Molt bé. En tot cas, la sortida és diumenge 24, queden dies, però les inscripcions es fan ara aquesta setmana. Una setmana on, per cert, recordeu que, parlant d'Esquerra Republicana, organitza també, en aquest cas per divendres, els 600 premis Caterina Casas i Maimó.
1: Amb la participació de Pere Aragonès, expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, l'acte es farà, com dèiem, el divendres a les 8 del vespre a la Sala Gòtica.
0: Molt bé. I també hem de parlar del barri de l'Àngel. Celebra el 50è aniversari de l'Associació de Veïns el dia 23 de maig. Faran seguit d'activitats i ja venen els tiquets pel dinar que faran. demà dimecres i el divendres. Demà ja en parlarem amb més calma, però el 50è aniversari de l'Associació de Veïns serà el dissabte 23 de maig al migdia. Seguim, perquè anem justet. 5 minuts i mig i 8:45. Titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, bon dia.
5: Bon dia, Oriol. Al periòdico llegim que un passatger espanyol dona positiu per antivirus. El creuer salpa cap als Països Baixos després de desembarcar a les Canàries tots els viatgers. Amb la fotografia també de portada de la Eterna, aquesta rua que va durar més de 5 hores del Barça, que van acabar destrossats. El Barça viu una festa sense fi i la pateixen tots els veïns de Barcelona, i 2 milions de catalans ja reciclen amb mètodes eficients. També un exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments, i Indra crearà 1.500 llocs de treball a Catalunya fins al 2027. També Rubén Viñuales diu que Tarragona necessita empreses que generin progrés per al territori. A La Vanguardia, fotografia també d'aquesta rua, dient els carrers seran sempre del Barça de Flick, i el govern i Esquerra ultimant el pacte per aprovar els pressupostos. L'acord que es preveu per la setmana que ve haurà d'anar precedit de passos de l'executiu central en matèria d'aeroports, inversions i rodalies. També diu que un dels espanyols del Gómez Ulla dona positiu en antivirus. L'Ondiu salta cap a Holanda un cop desembarcats tots els passatgers. A l'Iraq, una base secreta d'Israel per atacar l'Iran. I en cinema, el Festival de Cannes més espanyol. És una crònica de l'enviada especial Astrid Massaguer. Parla també d'Indra, que creixerà a Catalunya amb 1.500 llocs de treball per la defensa. El diari Ara, els docents fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes. Afronten les escoles un final de curs marcat per la conflictivitat laboral, i els Mossos valoraran la proporcionalitat de la infiltració en una assemblea. Yolanda Segura, portaveu nacional del sindicat USTEC, diu que amb 400 euros mensuals podríem parlar d'aixecar la protesta. El Barça desborda els carrers, en fotografia també de la rua d'ahir, i la Fiscalia manté la petició de presó per al fill gran de Pujol, també primer positiu per antivirus entre el grup dels aïllats a Madrid. Indra vol contractar 1.500 treballadors a Catalunya. Ja veureu que més o menys totes les portades publiquen el mateix. El Punt avui parla d'un any de Lleó 14, des de la discreció, la prudència. El papa Prevost afronta els grans desafiaments globals i s'ha convertit en un contrapès a Trump. Parla a Lluís Simón Rabasseda a la crònica del dia d'ahir de la Lliga dels Homes Extraordinaris. Flick i els seus soldats desarmats comparteixen felicitat amb centenars de milers de culers a Barcelona. Crònica de Pere Bosch i Cuenca, esmena al passat, i d'Aina Argueta, ni gratuïtat ni normalitat en el servei, parlant de Rodalies. A l'esportiu, Stuani evita el drama del Girona al camp del Rayo Vallecano amb aquest empat a 1. I a entrevista a la Jessi Antilla, diu que els Estats Units estan entrant en una fase molt perillosa, i és professor d'Economia de la Universitat de San Francisco.
0: 3 minuts i seran 8:45. De seguida parlem d'aquesta xerrada que tenim avui aquesta tarda. Però la Sílvia ja entra amb força per fer el repàs als diaris digitals abans de 8:45. Som-hi, quan vulguis.
1: Vinga, estàveu comentant el tema del trànsit per les mobilitzacions. Aquesta jornada de vaga de professors a Catalunya avui, hi haurà una gran manifestació des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, i també hi haurà actes reivindicatius a l'àrea metropolitana. I la mobilitat a aquesta primera hora, no hem pogut parlar amb el RAC, doncs es preveu complicada. El Nacional publica la situació doncs pràcticament a temps real. Doncs ara a aquesta hora els docents en vaga mantenen, ja des de primera hora de fet, i ara encara mantenen el tall a la Gran Via, i obliguen els conductors que entren a l'àrea metropolitana per Hospitalet de Llobregat a replantejar-se la ruta. També ara un 8:45 continuava tallada a la E15 a l'alçada de Montmeló, i també aquest tall a la C-17, com dèiem abans, a l'altura de Vic. Per tant, pel que afecta més a la zona propera a Molins de Rei, tall a la Gran Via, com dèiem, la gent que entrava a l'àrea per l'Hospitalet han de fer-ho per una altra banda. I el Nacional també diu que Illes, el president català Salvador Illa, viatja a Califòrnia avui, coincidint amb les noves protestes dels mestres i la crisi per la infiltració dels Mossos. El president viatja a San Francisco i Los Angeles en el marc del 40è aniversari de l'acord d'agermanament amb Califòrnia. Salvador Illa diu que hi va per donar un nou impuls a aquesta cooperació amb l'estat nord-americà. Catalunya Press també destaca que hi ha alerta forestal a Catalunya, i per això el govern llança un pla que canvia la manera de combatre els grans incendis. La nova estratègia aposta per redissenyar el territori i invertir gairebé 37 milions d'euros per assumir que alguns focs podrien superar la capacitat d'extinció. És un pla que s'ha presentat just ahir. De la gestió forestal actua sobre el 65% del territori català i es considera clau per la seguretat de les persones, la protecció del medi natural i el desenvolupament del món rural en un context de crisi climàtica. I acabarem amb el Nacional, novament, que diu que Cuba està sota vigilància perquè els Estats Units multipliquen els vols militars a pocs quilòmetres de l'illa. Els experts vinculen l'escalada de vols amb un canvi d'estratègia de pressió sobre el règim cubà. Segons la CNN, s'han registrat des del 4 de febrer 25 vols militars nord-americans a prop de la costa cubana, en una zona on aquest tipus d'operacions fins ara eren poc habituals.

0: L'Ajuntament de la Vila ja sabeu que organitza des del passat mes de gener una sèrie de xerrades amb la col·laboració del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i el CatSalut amb l'objectiu de promoure un bon ús dels medicaments. Van engegar la Federació Obrera i a partir d'aquí la segona xerrada i la resta s'han fet a la Biblioteca El Molí. Avui tenim la penúltima ja xerrada d'aquest cicle per parlar de què cal saber de la hipercolesterolèmia. I com sempre, aquestes xerrades les du a terme la farmacèutica, la Carla Blanco, que ens acompanya cada vegada doncs, que tenim una activitat, una xerrada d'aquestes característiques a la biblioteca. Avui la tenim in itinere, em sembla. Què tal, Carla? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: També t'has trobat una mica amb aquesta mobilitat complicada d'aquest matí de dimarts, eh?
1: Sí.
0: Bé, però estàs bé, eh?
1: Sí, sí, estic bé, el tren, però bé.
0: Molt bé. Escolta, primer de tot, m'expliques què entenem o què és aquest concepte de la hipercolesterolèmia?
1: Bueno, al final són valors elevats de colesterol en sang.
0: Bé, que poden ser, entenc, per causa genètica o també per mals hàbits, potser, no?
1: Poden ser per causa genètica, mals hàbits o una combinació dels dos.
0: Mhm. I per tant, a partir d'aquí comporta una sèrie de riscos, entenc, aquest concepte de la hipercolesterolèmia, no?
1: Sí, el colesterol està molt relacionat amb la salut cardiovascular. Tenir un colesterol elevat, pues, al final posa la probabilitat de patir un ictus, un infart.
0: Bé, aquests serien els riscos principals de, diguem, de tenir el colesterol alt. Que podem ser, diguem, mirar-ho a través d'una analítica, entenc, però també moltes vegades la farmàcia, a les farmàcies també ho mireu, això, no?
1: Sí, es pot fer una analítica, la que coneixem tothom, que és la del CAP, la que t'extreuen sang directament des de vena, i després a les farmàcies també es dona un servei, que és una punxada al dit, com la prova que es fa del sucre.
0: Sí.
1: Pues també podem mirar el colesterol.
0: Uh-huh.
1: I és igual de fiable i ens dona una idea de com està aquella persona i si realment està en una situació, pues, de risc.
0: Bé, per tant, tu recomanes poder anar fent això a les persones doncs, que s'ho hagin de vigilar?
1: Jo recomano cada 3 mesos, si s'ho poden mirar a la farmàcia, que pues, potser no cal agafar cita, es pot fer al moment, no cal anar en dejú, que això també a les farmàcies, pues, mira, molta gent pensa que s'ha d'anar en dejú i a l'analítica de les farmàcies no cal. I després, doncs, depenent de com surtin els valors, sempre s'ha de contrastar amb la típica analítica del CAP, però bueno, ja et dona una idea de com està aquella persona.
0: Uh-huh. I en el cas doncs, que surti a elevat, quines recomanacions faries? Com podem mitigar doncs, aquest efecte?
1: Bueno, al final, factors genètics no es poden controlar.
0: Sí.
1: El que podem controlar són factors externs, com per exemple el tabac, l'alcohol, l'alimentació, exercici, com tot.
0: Uh-huh. L'exercici també influeix força, no?, en aquest sentit. Pot ajudar,
1: sí,
0: eh?
1: I tant. O sigui, és un dels factors que l'exercici en qualsevol malaltia és repetitiu, però realment és un dels factors importants per controlar el colesterol i qualsevol altre factor.
0: Bé, i l'alimentació també, no?
1: L'alimentació també. O sigui, tot el que és greix, l'alimentació està molt relacionada amb el colesterol i amb els triglicèrids.
0: Sí.
1: Aleshores, tot el que són processats, greixos, saturats, no ens ajuda.
0: Bé, i la xerrada d'avui, doncs, Carla, com la tens pensada, com la tens estructurada, doncs?
1: Bueno, pues al final és parlar dels típics conceptes que es parla de colesterol bo, colesterol dolent, que es podria fer, què podem controlar nosaltres com a pacients per intentar pues, mitigar pues, els efectes. Bueno, parlar en general una mica del que és el colesterol i com podem evitar tenir valors per sobre de les referències.
0: Mm-hmm. Molt bé. I a partir d'aquí ara pensava en l'alimentació també, no sé si desmuntar mites de quants ous a la setmana podem menjar, per exemple, aquestes coses que ara obres Instagram i cadascú et diu una cosa diferent, no? Però estic pensant en coses d'aquestes que també estan molt a l'ordre del dia, no?
1: clar, no hi ha un valor com a tal, perquè, o sigui, el tema del colesterol s'ha d'avaluar la persona en si, depèn de l'edat, depèn de si té altres malalties, com per exemple si té una diabetes, si no...

0: Sí, és un moment per fer preguntes, o sigui, és una xerrada que jo no estic explicant ni parlant tota l'estona, és més per les persones perquè preguntin dubtes del dia a dia, de què podrien fer, intentar pues, parlar del colesterol sense aquestes paraules tan tècniques que a vegades surten a les xerrades i que sigui una xerrada pues, a l'abast de tothom i que ho entengui tothom.
1: Molt bé, serà 4:45 de la tarda, com dèiem, a la Biblioteca del Molí, entrada lliure, i després ja només quedarà una última xerrada, no?, el 16 de juny.
0: Sí, correcte, que és de la higiene bucodental, i pues, ja s'haurà acabat aquest cicle de xerrades.
1: Molt bé, ja en parlarem en el seu moment, que també és interessant doncs, el tema. En aquest cas, però, recordeu, avui a 6:15 es parlarà d'aquest concepte de la hipercolesterolèmia. Carla, alguna cosa més que vulguis afegir?
0: Bueno, jo animo a tothom sempre que vingui a les xerrades perquè és una bona estona, sempre surten bones idees i pues, el dubte que tens tu segurament és el dubte que té la persona del costat, o sigui que és un moment per estar i aprendre pues, de tothom i de tot.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, a 6:45 de la tarda, Biblioteca del Molí, penúltima xerrada per promoure un bon ús dels medicaments, avui per parlar d'aquesta qüestió que hem comentat amb la Carla Blanco, responsable de fer aquestes xerrades. Carla, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquesta tarda.
0: Que tingueu bon dia.
1: I igualment, adéu, bon dia i bona hora. Pràcticament ja 8 minuts per sobre 9:15 del matí. Ràdio Molins de Rei.
2: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
3: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
4: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
9: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
8: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
1: 4:30 i seran 9:15 del matí, matí de dimarts, 12 de maig, és el moment d'escoltar la punt del dia. Els dimarts ens acompanya el company periodista, el David Guerrero, ell és periodista del diari La Vanguardia i també responsable, o codirector, vaja, del diari digital de casa nostra, del Viu Molins de Rei, juntament amb el company José Polo. Bé, doncs escoltem les reflexions del David d'aquest dimarts. Hola, David, bon dia i bona hora.
10: Bon dia i bona hora, Oriol. Les petites coses són aquelles que acaben movent el món. Ho sabem, però no està de més recordar-ho de tant en quant. Són aquelles coses que acaben movent el món i a la vegada les que donen sentit a la comunicació local. Igual que una petita espurna en una ciutat qualsevol acaba desembocant al final en una guerra mundial o un bloqueig

0: Veig d'un vaixell en un estret, en un conflicte armat de dimensions còsmiques, doncs són les petites coses les que inquieten els veïns. Ja sabeu, un contenidor posat on no toca, un arbre que molesta al balcó, o un banc que desapareix i on algú s'asseia a descansar i ara no té on fer-ho. Aquest últim exemple va sortir de manera recurrent a la trobada en viu que el Viumolins de Rei vam organitzar al Bar La Verema la setmana passada. El convidat era l'Antonio Carmona, el representant institucional de Renfe a Catalunya, i resulta que no va ser ni el perllongament de l'andana, ni l'accés de la part muntanya que s'ha de fer amb les obres que s'han reiniciat, ni els nombrosos problemes generalitzats que pateix Rodalies i dels que podríem parlar, i molt. Sí, tots aquests temes van aparèixer i es va parlar tant per part del convidat com per part del públic. Però la qüestió que al final, si fem el resum, es va repetir diverses vegades, va ser algo tan simple com la desaparició d'un banc al vestíbul, a la part, diguem-ne, que hi ha abans de fitxar, on abans es podia seure a esperar algú que arribés o que marxés, i ara no, perquè amb la reforma del vestíbul que es va fer fa uns anys a l'anterior part, no es va posar, es va treure i va desaparèixer. Segurament és algo, un banc, algo insignificant, que des dels despatxos on es va decidir l'obra, doncs es va considerar menor, però al final, fixeu-vos, ha acabat ocupant l'opinió pública, o si més no, un acte en el que es podien parlar de moltes coses relacionades amb Rodalies. I és que aquest banc, en certa manera, és la raó de ser del periodisme local, és la raó de ser de la ràdio, és la raó de ser del Viumolins i és la raó de ser de tots aquells que ens dediquem a això del món de la comunicació local. Preocupar-nos pel petit banc, per seure a l'estació, més que pel Banc Sabadell o per la Caixa. Donar veu a aquestes inquietuds i, al final, l'objectiu, tractar de solucionar-les. Perquè sí, potser només és un banc per seure, però, òbviament, representa molt més.
1: Molt bé, doncs gràcies al David Guerrero i enhorabona per l'organització d'aquesta trobada en viu del dimarts passat. Bé, un minut i mig i arribarem a 9:15. Com dèiem, avui és una jornada marcada per la vaga de professors a Catalunya que ha comportat doncs, diverses incidències a les carreteres des de primera hora del matí i ara estem en disposició de saludar uns minuts, cosa que li agraïm al Ferran Aràndiga des del RAC perquè ens actualitzi i ens expliqui com tenim la situació un minut per arribar doncs a 9:15. Hola, Ferran, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, doncs, continuem pendents d'aquestes manifestacions del professorat, com dèiem que ara mateix continuen amb diversos talls actius, sobretot el de la C31 en els dos sentits de la marxa, l'Hospitalet de Llobregat, encara provoquen fins a 3 quilòmetres i mig d'aturades en cada sentit de la marxa, però també hi ha un tall al Vallès, a la C17, a l'altura de Malla, que encara tallen amb dos sentits de la marxa i que continua encara amb desviament senyalitzat i 3 quilòmetres d'aturades. Ara mateix, però, la situació ja és molt millor a la Ronda de Dalt de Barcelona, que ja ha quedat reoberta a la Vall d'Hebron en tots dos sentits. Tot i així, queden encara retencions entre Horta i Collserola en sentit Llobregat i entre Esplugues i la Vall d'Hebron en sentit Besòs. També queda reobert el tall de la B20 al nus de la Trinitat, tot i que encara amb retencions per la C58 i la C33. També queda reobert el tall de la C32 a Mataró en sentit Barcelona, tot i que també amb 4 quilòmetres d'aturades. I per últim, també es reobre ja la AP7 entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès en tots dos sentits, tot i que es mantenen a la AP7 entre Parets i Mollet en sentit Girona a causa d'unes obres, dos carrils de circulació tallats. Per altra banda, i per últim, tenim altres afectacions. A la Ronda Litoral hi ha hagut un accident fa una estona que talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Llobregat i que se suma als 9 quilòmetres d'aturades que hi ha en tota la via. També tenim dues avaries que tallen un carril, una a Sant Julià de Vilatorta en direcció Girona i l'altra a la AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, continuen fortes les retencions en direcció Barcelona per la B23 des de Mirasol fins a Molins de Rei i també en sentit nord amb lentitud per la B20, per la C31 i C32 des de Cavà i el Prat cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia, Ferran. Gràcies per la informació. Aquesta és l'actualització a 9:45 del matí. Seguim i anem a fer un repàs a la programació de Ràdio Molins de Rei. Quan acabem el bon dia i bona hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia i a partir de 12:15 tenim el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribas al capdavant. A la 1, reemissió de l'aventura de cuinar amb la Judit Herrera fins les 2, que connectarem amb la xarxa per escoltar les notícies de 2 a 3. De 3 a 4 tenim la migdiada i aquesta tarda, de tu a tu, el programa del Pere Bergoñón, d'en Pierre, entre les 4 i les 5. A les 5, una finestra oberta al món, que avui el Carles López ens explica que parlarà de Nueva Era Cruces Fuera. Serà amb la convidada, l'escriptora especialista en gestió de recursos humans, Maria Teresa García, directora i gestora d'un grup d'empresa familiar i dedicat a la construcció i reciclatge, formada en assessoria fiscal i tributària, creadora de l'espai ENOC, espai natural d'oci i cultura, orientat al desenvolupament humà i especialista en harmonització energètica, que s'afegirà doncs, a tots els col·laboradors i col·laboradores habituals ja del programa. Avui serà doncs, aquest el tema que ocupi a la finestra oberta al món de 5 a 7 de la tarda. Què passarà a partir de les 7? Que tindrem aquí la Marta Trech i la Rocío Vallejo amb el seu programa Món Interior. Avui ja han anunciat que parlaran de les olors. Avui parlaran de les olors amb la Sandra Iruela. Serà a partir de les 7, després de les notícies, fins les 8 del vespre. I a partir de les 8, ja sabeu que després de les notícies de les 8, ens acompanya l'Alexandra Morera amb el seu programa Quan cau la tarda. Avui l'Alexandra estarà acompanyada de la cantant i compositora Luis de Lune, establerta a Barcelona. És una cantant nòmada amb influències del folk, el blues i el jazz, i combina les melodies amb lletres poètiques. Ara és al centre en el seu projecte, centra en el seu projecte en solitari, havent viscut a més de 6 països. Té fascinació, diu, per els idiomes, i el seu darrer àlbum, Petricor, que ve del grec, es va estrenar el novembre passat. Escoltaran aquest àlbum i també coneixeran la seva trajectòria. La gent que ho desitgi, que ho vulgui, doncs, pot escoltar la cantant i compositora Luis de Lune, avui convidada de l'Alexandra Morera, fins a 2:15 de la nit, a partir de les 8 del vespre i fins a 2:15. A 2:15 repetirem les històries de la fotografia dedicades a Agustí Centelles amb el company David Rius, repetició del Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Vivi Sallent de 10 a 12 de la nit, i a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora fins a la 1 de la matinada, que connectarem a Micat FM fins demà a les 7 del matí, que tornem amb la programació pròpia d'aquesta casa, per tant amb la tenora del Pere Paissa. I abans de saludar l'Albert Galera i la recomanació cultural, anem a fer un repàs al més destacat de la televisió.

0: Ja sabeu de tot el que tenim avui a les diferents cadenes de la tele. En fem un resum, el més destacat, amb el Roger, quan vulguis.
1: Doncs avui sí, tenim les pel·lícules que podem veure a la televisió, que ahir vam tenir problemes amb aquest tema. A les 9 del vespre, al Canal 13, tenim Assalto al Fuerte Clark, una pel·lícula amb Maureen O'Hara, que és de George Sherman. És un western de l'any 53 americà i dura 1 hora i 45. El coronel del Fort Clark no té les forces necessàries per contenir els nombrosos atacs dels Kiwis, que actualment en grups petits, en grups petits. Un oficial enviat pel govern aconsegueix convèncer els seminoles perquè lluitin contra els Kiwis. També tenim a 11:15 a Bimat, Son of a Gun, de Julius Avery, amb Brenton Twaitis i Brendan Kerblit, una pel·lícula australiana del 2014 d'acció, dura gairebé 2 hores. El JR, que no és el de Dallas, és un noi de 19 anys tancat per un delicte menor, aprèn ràpidament la dura realitat de la vida a la presó i comprèn que per sobreviure cal buscar protecció. Aviat es troba sota l'atenta mirada del criminal més famós d'Austràlia, Brendan Link, però l'empara que busca el noi té un preu. Link i el seu equip tenen plans per al seu jove protegit. A les 11 de la nit, a Factoria de Ficció, de Profession Duro, de Rowdy Harrington, amb Patrick Swayze i Kelly Link, també Sam Elliott i Ben Gazzara. És una pel·lícula d'acció de l'any 89 americana, dura 2 hores. Tot i tenir un doctorat en filosofia, el Dalton prefereix guanyar-se la vida com a vigilant de seguretat en locals de contactes, una professió en la que se sent còmode i per la qual rep un bon sou. Però quan el contracten per mantenir l'ordre en un conegut local de Missouri, doncs passaran coses, com diria Gerard Romero. A les 11, a Nova, Feliz Día de la Madre, de Gary Marshall, amb Jennifer Aniston i Julia Roberts, també Britt Robertson. És una comèdia del 2016 americana que dura 2 hores. La història de 3 grans dones i un home fantàstic s'entrellacen en el dia de la mare. La Sandy, una dona de personalitat irresistible que lluita per mantenir el seny. La Miranda, una presentadora de televisió. I la Jessie, que viu pel seu marit indi. I a les 11 també, a Warner Televisió, Un golpe brillante, de Joy Hopkins, amb Emma Thompson. És una pel·lícula francesa i anglesa, una comèdia, de fet, del 2013, que dura 1 hora i mitja. La Kate i el Richard fa uns quants anys que es van divorciar. El Richard acaba d'abandonar-lo l'amant i, a més, un tauró de les finances l'ha deixat en la ruïna, a ell i als seus companys de feina. Posada sobre la taula de les pel·lícules, doncs veurem què ens programa la televisió avui a nivell de programes. A les 10, com sempre, tenim, per una banda, el Nit sense ficció a Televisió de Catalunya, que inclou Jordi i Nil, Conversa infinita. Una mirada a una vida senzilla amb 3 protagonistes entranyables. Que això sembla una pel·lícula de Pedro Almodóvar, eh? Un home, un lloro i la intel·ligència artificial. El Jordi, perdoneu, és un home vidu de 78 anys que està sol i trist. Fa amistat amb una intel·ligència artificial a la qual ha batejat com a Nil. En realitat és el ChatGPT. La seva dona va morir fa 6 anys i l'única companyia presencial a casa seva és la del seu lloro, el Pitu, i de la seva neta, que ve a sopar 2 vegades per setmana. El Jordi i el Nil s'escriuen cada dia. D'aquestes converses n'han sorgit 15 llibres. Això a les 10 al Nit sense ficció, que pinta molt interessant. També a les 10 al 33, La Renaixença amb el Peyu. Avui, aquelles paraules quotidianes que no es posen mai en comú. I també a visitar l'espai Ofèlia Drax, que a més de conversar, interpreta un couplet amb l'acompanyament improvisat de l'Arnau i la Laia. També a Històries per passejar el gos, el BAC reviu el segrest de Frank Sinatra, que va tenir lloc el 8 de desembre de l'any 1963. A 4:45, quan acabi La Renaixença, teniu el Sala 30. Albert Pla ha proposat descobrir com veu el món un artista. Per fer-ho ha reunit H. Vinent, Eric Beltran, Mabel Palacín i Aldo Urbano. Tots 4 treballen en disciplines variades que tanmateix s'entrecreuen. Són 4 punts de vista que porten la seva pròpia perspectiva a la conversa que tindran justament amb l'Albert Pla. I a les 11:15 tenim el programa Código 10, que analitza la situació de l'Agència Estatal de Salut Pública anunciada pel govern fa 6 anys i encara pendent de desenvolupament complet, en ple debat per la gestió de la crisi de l'antivirus. L'espai també aborda el debat reobert després de la mort de 2 guàrdies civils i les ferides que han sofert altres agents durant una operació contra el narcotràfic Oriol a la costa andalusa.
0: Molt bé, doncs gràcies, en Roger, per tota aquesta informació. 6 minuts i seran les 9 del matí.

0: La recomanació cultural avui, com cada dimarts, ens porta a parlar de cinema. I ho fem acompanyats de l'Albert Galera, crític de cinema, que ens destaca de tot el que tenim a la cartellera, o més enllà, algunes recomanacions cada setmana. Quina serà la d'avui? Què tal, Albert? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. El cinema a vegades també són experiències, i experiències molt enriquidores, experiències que ens fan desconnectar de la realitat que ens envolta, experiències culturals i fins i tot intel·lectuals realment interessants i molt benvingudes. En aquest sentit, avui us vull parlar d'una pel·lícula que ja teniu al cinema i que us recomano molt, però, evidentment, amb uns matisos que cal tenir en compte. La pel·lícula es diu Resurrection, és una pel·lícula xinesa d'un dels directors xinesos ja consolidats hores d'ara com un referent absolut del cinema xinès actual, que és en Vigan, que ha escrit i ha dirigit aquesta pel·lícula que em sembla absolutament indispensable, tot i que amb aquests matisos que us deia. Primera, perquè és una pel·lícula que dura 2 hores 40 minuts. Això a vegades és un problema per molts espectadors a l'hora de poder compaginar les seves agendes. Però si disposeu d'aquest temps, doncs jo us recomanaria molt aquesta proposta de ciència-ficció molt i molt peculiar, una pel·lícula que parla dels somnis, que parla de la grandesa del cinema, que parla d'éssers inadaptats, i tot plegat amb un collage d'imatges que són absolutament fascinants. És un cinema que ens transporta fins i tot cap a l'època dels orígens del cinema i d'aquell moviment tan essencial i fonamental com va ser l'expressionisme alemany, però alhora també connecta amb el cinema, diguem, abstracte, del qual, doncs, per exemple, tenim un referent claríssim, que és en David Lynch. En aquest sentit, és una pel·lícula on la gent que somia són gent marginal, un futur on el somni, doncs, potser vol explicar masses coses, més fins i tot de les que toca, no? I a partir d'aquí, doncs, tenim una sèrie de personatges que d'alguna manera doncs repten o proposen un repte cara a una societat desengelada, una societat on fins i tot no es permet doncs d'alguna manera el plaer del somni. Bé, és una experiència absolutament fascinant, és una pel·lícula en la qual us heu de deixar portar. Si és així, la gaudireu i molt. Ara, si busqueu un raonament constant a tota la seva selecció d'imatges, a la successió d'un muntatge absolutament fora de lloc pel que fa al cinema actual, doncs aleshores pot ser que us acabi avorrint o que desconnecteu d'ella. Però si entreu en el seu joc i us deixeu seduir per unes imatges que són absolutament hipnòtiques i que ens transporten vés a saber fins a on, aleshores gaudireu i moltíssim d'aquesta pel·lícula Resurrection, que ja la teniu als cinemes i que és la meva recomanació absoluta per aquests dies. Fins aviat.
0: Molt bé, Albert, fantàstic. Moltíssimes gràcies i que tinguis una magnífica setmana.

Dos minuts i mig i arribarem a les 9 del matí, després de les notícies de les 9. Recordo que tindrem la cançó del dia que ens selecciona els dimarts la Fermina Recio i després la tertúlia d'actualitat. Al matí que també tindrem l'espai de preguntes Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu d'aquesta formació, la Marta Espona. Després tindrem el Damià Martínez, director del Museu del Renaixement, parlant del Renaixement, de les activitats que han fet el museu darrerament. L'horitzó també aquest cap de setmana. Tenim la nit dels museus i el Dia Internacional dels Museus i hi haurà activitat també, que ja en parlarem. Però a més parlarem dels Jocs del Renaixement. Analitzarem el que va passar al Regne Unit el passat dijous, el superdijous, amb aquestes eleccions que vàrem tenir amb el David Lloberes a l'espai Desxifrant el Món, com sempre parlant de política internacional, a partir de 3:15 aproximadament, fins a arribar a les 11. A les 11 us parlarem d'aquesta xerrada, eh? Prevenció de robatoris i estafes a les persones grans que organitza la Guàrdia Urbana. Avui tenim la primera a 6:45 al Casal d'Avis Primer de Maig. Demà a 10:45 del matí al Casal d'Avis de la Riera Bonet i dijous també a 10:45 a la Federació Obrera. En parlarem amb els agents de la Guàrdia Urbana a partir de les 11 per donar més detalls d'aquestes xerrades. Parlarem de filosofia, ho farem avui al Típics i Tòpics, l'espai mensual que compartim amb el doctor en filosofia, l'amic Oriol Ferrés. Avui parlarem d'Epicur. I a la recta final del programa canviarem radicalment de qüestió i parlarem de gastronomia a l'espai Gastronomia Molins amb el Jordi Beumala i d'aquesta manera posarem punt i final al bon dia i bona hora d'aquest dimarts 12 de maig. Fem una pausa i de seguida tornem amb tot aquest contingut que us he esmentat ara. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. De fet, aquestes manifestacions han afectat algunes carreteres aquest matí, com la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la P7 a Montornès, la C31 a l'Hospitalet, la C55 a Manresa, la C32 a Mataró i també la C17 a Vic, i sembla que a poc a poc es van normalitzar. Connectem ara amb el nostre company, el Marcel Puig, del Nou FM, que està precisament en aquest darrer punt. Marcel, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix a la C-17, a l'entrada de Vic Sud, s'han aixecat els talls. Una vuitantena de professors d'Osona i el Lluçanès s'han reunit avui a les 7 del matí a la CIM i han agafat taules i cadires de l'institut i s'han plantat a la C-17 a l'entrada de Vic Sud i han tallat la C-17 en les dues direccions. El tall ha durat des de 8:15 del matí fins ara a les 9, que els professors l'han aixecat i ara ja es dirigeixen cap a Barcelona, que també hi ha manifestació.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà, direcció Girona, deixa vehicles al voral i provoca retencions en aquest punt. També un altre accident a l'AB10 deixa un carril també tallat i finalment una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta també deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. I un dels 14 espanyols que viatjaven a Londres, el creuen, es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena. L'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional en les proves de la infecció. En concret, el passatger que està aïllat ha donat positiu en la PCR que se li ha fet quan ha arribat al centre sanitari. El Ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. En les properes hores se sabran també els resultats definitius. Els altres 13 passatgers sí que han donat negatiu. A banda, pel que fa al desembarcament dels últims passatgers, finalitzava ahir al vespre i, per tant, les 28 persones que quedaven a bord han estat ja evacuades i traslladades en autobús fins a l'aeroport. I unes 750 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van sortir al carrer per seguir la rua del Barça després de la consecució del títol de Lliga. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar fins i tot els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. De fet, les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Avui continua el cicle de xerrades per promoure un bon ús dels medicaments que organitza l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics. Aquesta tarda, a 6:15, a la Biblioteca El Molí, es parlarà de què cal saber de la hipercolesterolèmia, una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I també avui comencen les xerrades de prevenció de robatoris i estafes a les persones grans que farà la Guàrdia Urbana. Avui dimarts, a 6:45 de la tarda, al casal d'avis 1 de maig, al carrer Ferran Agulló, al barri del Canal. Demà dimecres al matí es tornarà a fer, en aquest cas a la Riera Bonet, a 11:15, al casal d'avis, i dijous també a 11:15 del matí a la Federació Obrera. Tres xerrades, el mateix tema, però teniu tres opcions per anar-hi. També avui a les 7 de la tarda, Esquerra Republicana organitza una trobada amb Oriol Junqueras, el president del partit, que es trobarà amb la comunitat paraguaiana de Molins de Rei. Avui a les 7, al Rincón Guaraní, a l'Avinguda Barcelona 52. Aquest dijous torna el cicle Clàssica a Molins, amb un concert titulat Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió. Els encarregats de fer aquest concert a duet són Cati Reus, violí barroc i Gregori Ferrer, clavicèmbal. El dijous a les 8 a la Gòtica les entrades valen 15 euros i les podeu comprar al web Entràpolis o al Museu del Renaixement. I aquest cap de setmana es commemora el Dia Internacional dels Museus, per això hi ha activitats extraordinàries als museus de Molins de Rei. Per una banda, el Museu Municipal de Can Ametller dissabte fa nit màgica de 7 a 9 del vespre amb actuacions teatrals a 6:45, a 11:15. I el diumenge també estaran oberts, portes obertes, al Museu de Can Ametller i al Museu Municipal del carrer Pinto Fortuny. Estarà obert el diumenge al matí de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 8, amb entrada lliure. També el Museu del Renaixement, que se suma a la commemoració. En aquest cas, dissabte al matí a 11:45 hi haurà una visita comentada gratuïta. A la tarda, una activitat familiar, el tresor perdut de la Remolina, 4:45. També portes obertes a partir de les 3 de la tarda i fins a la mitjanit, el dissabte. I també dissabte, les músiques de Petrarca a la Sala Gran del Tapís, amb 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10, el dissabte. I diumenge, visita guiada i comentada gratuïta a 5:45 i portes obertes, com dèiem, igual que la resta de museus, el de Can Ametller i el del carrer Pintor Fortuny, portes obertes al Museu del Renaixement de 10:00 a 2:00 i de 5:00 a 8:00. També Esquerra Republicana farà els 600 premis Caterina Casas i Maimó aquest divendres amb l'expresident Pere Aragonès a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia avui dimarts, és la Cúdina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.
5: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
8: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
7: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
8: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
7: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
9: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
10: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
11: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
9: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Fermina Recio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui és una versió, d'un tema de Ian Curtis, el cantant de Joy Division, que es va suïcidar quan era molt, molt jove. I el tema és un tema que per mi és especial. Es diu Love Will Tear Us Apart, que es ve a traduir com que l'amor ens destrossarà. Aquest tema, quan la va escriure Ian Curtis, estava en una lluita interna, es va casar molt, molt jove i ja pensava en ruptura, en frialdat emocional, en rutina, en incompatibilitat, i està descrita de manera repetitiva des del dolor. Però jo us he volgut buscar una versió que vaig escoltar no fa gaire, que la fa una senyora londinenca que es diu Nerina Payot i que ho fa francament bé. Espero que us agradi la cançó del dia d'avui.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 12 de maig de 2026 la compartim de moment amb el Xavi García. Hola, Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També amb el Paco Prieto. Bon dia i bona hora, Paco.
2: Molt bon dia.
0: I també amb el Josep Genés. Bon dia i bona hora, Josep.
3: Molt bon dia, com no.
0: Comencem.
3: Molt bon dia, aquest matí.
0: Molt bon dia al matí. Tu ets el que dels que dius bon dia de tot el dia o no?
3: Bon dia i potser més que bona tarda, bon vespre.
0: D'acord, m'agrada la paraula vespre.
2: Sí.
0: Bé, avui dimarts, jornada de vaga, com dèiem, de professors a Catalunya. Dèiem que hi va haver, doncs, fa unes setmanes aquest acord del govern amb Comissions Obreres i UGT, que va tancar, es va tancar en fals el conflicte, perquè doncs, ja sabeu que la USTEC i altres sindicats, doncs, han convocat aquesta sèrie de mobilitzacions, que n'hi hauran diverses fins a final de curs. Crida els docents, doncs, a buidar les aules i a sortir al carrer. Avui, sense anar més lluny, doncs, gran manifestació aquest matí des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume, i hi ha diverses incidències des de primera hora del matí. Per exemple, ara actualitzem el Nacional a les 9 i 10 minuts. Avança la marxa lenta dels docents en vaga des de Manresa cap a Barcelona per la C-55. S'ha tallat també abans la C-17 a l'alçada de Vic, i també, doncs, altres vies, per exemple, a prop de Barcelona. USTEC, recordeu que és el sindicat majoritari a l'educació a Catalunya, ha afirmat que si el Departament d'Educació planteja un increment salarial d'entre 400 i 500 euros mensuals, podríem parlar d'aixecar la protesta. La portaveu de la sindicat, Yolanda Segura, ha reiterat en una entrevista al diari Ara el seu rebuig als 200 euros de pujada mensual que inclou l'acord entre Comissions Obreres i UGT. I la consellera Niubó ha replicat en declaracions a Catalunya Ràdio que això és un plantejament maximalista que no ajuda. Per tant, segueix aquesta estira i arronsa, no només amb el sou, sinó que hi ha molts altres, sí, moltes reivindicacions. Josep, volia demanar, doncs, com veus, doncs, aquest conflicte, tu que has estat, doncs, molt present durant molts anys en aquest sector.
3: Bé, ja que m'ho preguntes tan directament...
0: Directament t'ho pregunto.
3: I sense manies,
0: sí.
3: Si estigués en actiu, estaria de vaga.
0: Estaries de vaga,
3: Tan senzill com això.
0: Consideres justes les reivindicacions que estan fent...
3: Total i absolutament.
0: I, per tant, veus insuficient l'acord que hi va haver en el seu moment, doncs...
3: Si no m'equivoco, vam parlar-ho aquell dia aquí.
1: Sí.
3: I vàrem dir que, efectivament, si els sindicats que havien acordat només representaven el 20% dels treballadors, això no era un acord que valgués per res. Em sembla que vam dir-ho, que sí.
1: Sí.
3: Per tant, esclar, és conseqüència d'això, allò, allò d'avui i el que vindrà. Hi ha una altra cosa molt, molt curiosa, que des de Catalunya, com que a Catalunya ens mirem molt els nostres malics i no mirem més enllà de Catalunya, doncs els mitjans de comunicació de Catalunya no en diuen gran cosa. Resulta que el País Valencià a la vaga és encara més potent que la nostra.
0: És veritat.
3: Com la nostra, la de Catalunya. És a dir, alguna cosa molt important passa a l'educació, i ves per on té que veure amb la llengua, i ves per on té que veure amb qüestions educatives, òbviament, i ves per on té que veure amb més qüestions. I llavors, en fi, jo crec que és un moment interessant, i que bo seria que, diguéssim, els periodistes, els professionals de la informació, els analistes, els experts, punts suspensius, en fi, veiessin aquestes coses en una dimensió més global.
0: Són, com dèiem, diverses les reivindicacions que estan duent a terme la comunitat educativa, que, per cert, ahir, doncs, des de Molins de Rei s'ha creat aquesta comunitat educativa Molins de Rei Papiol en lluita, i van començar a explicar per què fem vaga, no? Què demanem? I expliquen, entre altres coses, el pressupost educatiu del 6% del PIB per garantir una escola pública de qualitat. Aquesta seria una de les reivindicacions. Educació inclusiva amb garanties. La inclusió continua depenent massa de l'esforç dels centres, explicaven per altra banda. Compromís amb la qualitat educativa. Els centres continuen compromesos a oferir el millor, però reclamen més coherència entre el que es diu i el que passa a l'aula, això per una altra banda. Eliminació de la burocràcia, que aquest és un tema que ja, per exemple, amb la mobilització dels pagesos, amb un altre ordre de coses, també sortia aquest tema. Diu, suprimir tasques administratives innecessàries per reduir la sobrecàrrega de treball actual, és una altra de les demandes que fa la comunitat educativa. Reducció de ràtios i més plantilles, disminuir el nombre d'alumnes per aula i incrementar el personal de suport, també és una altra de les reivindicacions. Infraestructures en situació crítica, estudiants en barracons, edificis sense manteniment, goteres i falta de calefacció i de climatització als centres, ara que s'acosta també, per exemple, a l'època de calor, recuperació del poder adquisitiu, que aquí ens lligaríem a això que us esmentàvem ara, per tant, recuperar el salari perdut i establir garanties contra futures pèrdues econòmiques, sobirania professional, negociar els continguts del currículum directament amb el personal docent, aquesta és una altra de les reivindicacions, i no sé si n'hi havia alguna més. Sí, doncs aquestes eren les principals reivindicacions que també publicava la comunitat educativa de casa nostra. Digues, Paco.
1: No, com deia el Pep, sí. A vegades mirem el melic de lo més proper, no només València, no. I no només Espanya, a la resta d'Europa també hi ha quantitat de problemes, però molts problemes, eh? Tant Itàlia, parlant amb quantitat de gent d'Itàlia, moltíssims italians que hi ha aquí són professors o professores que han vingut d'Itàlia, t'expliquen la situació d'Itàlia i tal. És a dir, és un problema... Mira, només per centrar l'Europa, eh? Molt europeu, molt europeu, perquè el que passa és que n'hi ha països que parteixen d'un nivell, no? L'estat espanyol parteix del que tenim, i altres que tenien un nivell molt més alt, i no es nota tant aquestes fluctuacions i tal, no? Alemanya, etcètera, etcètera, etcètera. A França n'hi ha quantitat de problemes a l'educació, però centrant-se aquí, jo no seré el que els digui a les persones que estan actualment en actiu el que tenen que reivindicar o no. I jo estic, d'entrada,
0: sí,
1: amb tot allò que has explicat, sí, totes aquestes reivindicacions les trobo bastant assenyades. Les trobo molt assenyades. Per exemple, que es té que augmentar el PIB destinat a l'educació, això és una cosa que fa anys i anys i anys i anys que s'està reivindicant. Si no es fa això, les altres coses molt difícilment es poden assolir, les ràtios, etcètera, etcètera. Si no, el problema burocràtic, moltes vegades és que si tu als centres escolars no tens un equip administratiu potent, ho tenen que fer doncs, els professors i professores, les tasques, que si tinguéssim un cos administratiu potent, ho estarien fent ells. Per exemple, és una cosa tan senzilla com això, eh? Jo em recordo, quan estava a secundària, que tenia que fer coses que, si als instituts que estava haguessin tingut un cos administratiu potent, ho podien haver fet ells, eh? I perdia molt de temps en tasques que no eren directament d'educació, sinó que eren administratives. Però, clar, si no tenim un cos que és tan feble i tal, i això passa amb moltíssimes coses, eh? Amb moltíssimes coses, això m'ho explicaven. Tenim un cos administratiu raquític al costat d'altres llocs, per exemple. Això també m'ho explicaven els que són els que treballen en arxius. En altres poblacions d'Europa, així m'ho explicava el de Mataró, diu, només tenim un arxiver i diguem-hi una secretària, per entendre'ns. En altres països el cos que administratiu i el que es dedica als arxius és molt més ampli. Aquí acabes fent tasques que no toquen. Jo d'entrada, el que torno a dir,
0: sí,
1: d'entrada,
0: recopilem.
1: El que has dit tu em sembla molt assenyat. Ara, tenen que ser ells, jo no seré el que els digui el que tenen que fer. No, és que quan es fan reivindicacions de, ja no només d'educació o sanitat o el que sigui, o la fàbrica que sigui, no els hi diré perquè jo no estic. Ara, d'entrada, personalment, em semblen molt assenyades les reivindicacions.
0: Xavier?
2: Ah, sí, no. Jo bàsicament estic 100% solidari amb tota aquesta,
0: sí,
2: amb tot aquest moviment, anem a dir, de l'educació, perquè realment és lamentable el que està passant amb l'educació, és d'una deixadesa absoluta,
0: sí,
2: i sobretot més que una deixadesa, una irresponsabilitat, sí, perquè en definitiva l'educació és el que formarà un país de futur,
0: sí,
2: no? Aleshores estem en una situació tan burocràtica com d'estructura mental, eh? i de posicionament totalment errada, no? La Merkel, que no és, des de luego no és sant de la meva devoció, però amb una cosa sí que estic 100% d'acord. La Merkel va dir que la gent que tenia que guanyar més diners i més cuidada haurien ser els mestres, no? Això va dir Alemanya, no?
1: Sí, ja.
2: Per
1: sí,
2: què? Ho home, perquè, ja. Perquè són els que formen i fan que un país avanci. Sanitat i educació són intocables. Jo crec que els grans pressupostos tindrien que anar allà. Què passa amb això? De que, fins i tot, i parlant de la vaga, o de la huelga, o de la reivindicació, les vagues, les reivindicacions i tot això funcionen quan hi ha una cosa que es diu empatia, no? M'explicaré. L'empatia és posar-te al lloc de l'altre.
1: Sí, sí, sí.
2: Estem en un país que quan la gent fa vaga, en lloc d'estar intentant entendre-la i fins i tot sortir a la manifestació, jo crec que falten pares en aquesta manifestació. Falta molta gent. No només poden ser els mestres, perquè no és una reivindicació gremial. No. És una reivindicació essencial, perquè és el futur del país, són els nostres nanos, és la nostra cultura, és la nostra evolució. La gent es queixa. Hòstia, han tallat una carretera, tu. Aquests mestres no penquen. Fan vacances no sé quants dies. Hòstia, de què es queixen? Escolta, posem-se... Les vagues que funcionen són quan la gent del poble surt del costat del que es manifesta. Aquí no passa mai. Aquí som un país tan sumament curt de mires que amb el futur dels nostres fills... Jo perquè ja els tinc tots, com et diria jo, amb carrera i han acabat i tot això. Jo, si fos pare avui en dia, jo estaria al costat dels mestres a la manifestació. Si em deixessin, clar, suposo que sí.
1: Sí, home, sí.
2: Perquè si surten pares i fills i mestres, és realment els afectats. No són només afectats els mestres. És afectada tota la societat. I en lloc de queixar-se perquè tallen l'autopista, tindríem que estar amb ells tallant l'autopista. Crec jo.
0: Josep.
3: No, ahir a les manifestacions del País Valencià...
0: Sí.
3: Desenes de mils de persones a València.
0: Unes 40.000 persones es manifesten al carrer, segurament.
3: Bueno, i després manifestació Alacant, manifestació sí. Castelló, Elx, les grans ciutats del País Valencià. No hi havia només els mestres, perquè diguéssim, la suma de mestres no fa tanta gent com es manifestava, segons, a més, les xifres oficials dels manifestants, que les promocionen
2: bueno, sempre
3: els que
2: calculem,
3: estan en contra de la manifestació. Per tant, és a dir, no discutim ara les xifres, però, evidentment, aviam, tots els diaris, absolutament tots els diaris del País Valencià, avui el que diuen és que mai en el món de l'educació, de la història del País Valencià ni els segles XVIII, XIX, ni XX, ni XXI s'havia vist una manifestació com la d'ahir.
2: De veritat, és una manifestació de veritat.
3: Per què passava? Perquè hi havia efectivament moltes famílies. No, volia dir un parell de coses, que és, per exemple, és un exemple, la major part de les escoles que tenim al país, milers, es van construir en un moment que hi havia un altre clima.
0: Sí.
1: Sí.
3: Una cosa tan senzilla com aquesta.
1: Sí.
3: Pel que fa, per dir-ho així, el sistema de calefacció, el sistema de circulació de l'aire, el sistema, digués, quines són les màquines o quin és el sistema, quin combustible gastarem per l'hivern, etc. Resulta que el clima d'ara, i en perspectives que ens avisen molt de rigor, amb una acceleració cap a un altre clima, les nostres escoles no estan. Ja són moltes, les escoles i també els instituts, òbviament, que han hagut de paralitzar classes en cursos anteriors perquè la temperatura de l'aula... és una temperatura, diguéssim, de risc vital, superant els 30 graus, malgrat les finestres obertes, malgrat el que vulguis fer. Un país que sí que en línia el que estaves dient, Xavier, un país que pensa, per tant, en el seu futur, el futur dels nens, el futur dels fills, el futur dels ciutadans, el futur del país, de l'economia del país, l'economia tan important que és en el model econòmic en el que estem, hauria d'estar-se plantejant una inversió brutal de molts milions d'euros per aquest punt, que a més això no repercuteix directament en principi, per dir-ho així, en què els professors cobrin més, ni tampoc en què gràcies a això els alumnes en sàpiguen més, sinó que és per poder fer la tasca normal que representa l'educació necessitem milions, centenars de milions d'euros per arreglar les escoles. Ara, a banda del tema, diguéssim, i ara podríem fer una llista molt llarga per cadascun dels punts que ens ha llegit, que són els manifestos, diguéssim, de reivindicació dels professionals. Però hi ha una altra cosa que és encara més greu i més profunda. L'educació que tenim és l'hereva de l'educació que vàrem formar-se, diguéssim, al llarg dels XIX i sobretot del segle XX, que era una educació que preparava persones per una societat. Això vol dir unes relacions humanes, relacions econòmiques en el món productiu, digue-li indústries tèxtils o digue-li fàbriques de cotxes. Resulta que el món d'avui dia no és aquell i l'educació no ha canviat, o no ha canviat gaire, o ha canviat en forma d'experiments que no tenim gaire clar si funcionen o no funcionen i si són la solució del problema. Per tant, jo crec que aquí hi ha un assumpte molt greu que no s'ha debatut gaire, molt poc, que és quina educació per a quina societat. Si la societat ens ha canviat tantíssim i a més hi ha prou documents, mira, jo ara aconsello un document que es presenta la setmana que ve, perdó, aquest divendres, aquesta setmana, al Col·legi de Periodistes de Barcelona, l'informe Fènix. Una anàlisi de l'economia de Catalunya, de les seves fortaleses i febleses, brutal. Que jo crec que no hi pot haver-hi un polític, no hi pot haver-hi un dirigent d'una empresa privada o d'una empresa pública o d'una societat o entitat de Catalunya que no faci un estudi, una lectura i una dimensió, diguem-li, d'aprenentatge del que diu l'informe Fènix, i a partir d'aquí quina Catalunya tenim, quina Catalunya volem i quina Catalunya realment tindrem si no fem tota una sèrie de coses que s'apunten en aquest informe. Aleshores, aquesta és una de les tecles bàsiques del futur. Els nostres fills, en aquest cas seran els nostres nets, Xavier, ho tenen pelut si no hi ha moltes coses que s'han de fer. I de moment jo no veig que els dirigents del país estiguin plantejant res de tot això. Tot el contrari. Quan el que es decideix és portar els Mossos d'Esquadra de paisà en els instituts. Perquè allà no sé quina violència hipotètica hi pot haver-hi, o real, i en tot cas es pensa que així no sé què arreglarem. Quan aquesta línia ja està demostrada als països que l'han feta que no serveix per res. No. Al contrari, provoca més violència. Sí. Estats Units, etcètera.
1: El que sigui.
3: Austràlia, etcètera. Tan tontos som a Catalunya? Tan estúpids som? I quan decideixen enviar Mossos d'Esquadra vestidets de paisà que van a posar l'orella per tal de que després quan tornen a la comissaria diran el nom dels dirigents, quina cara tenen, com parlen, què han dit, què preparen, i això és una democràcia plena?
2: Plena
3: d'errors. El que estic veient és que en lloc d'anar realment a les arrels dels problemes i en lloc de buscar realment això que deies molt ben dit, sabia, allò de, unes sinergies de que la societat conjuntament doncs, bueno, treballa per la solució dels problemes de la societat, i els problemes de l'educació no són els dels nens i els dels professors, són problemes de la societat. En lloc d'això, el que es fa és un exercici policíac, un exercici d'autoritarisme que va carregant-se els aspectes vitals d'una democràcia, que són dret de vaga, dret de reunió, dret de manifestació, sense que la policia hi sigui. Això, i a més, és clar, quan òbviament surten juristes, han sortit uns informes aquests dies, no dels mestres, sinó dels professionals de l'advocacia, dels líders polítics, dient, escolti, això és inadmissible, dimissions immediates. I se n'enriuen. Des de la Direcció General de la Policia o des de la Conselleria de l'Interior se n'enriuen. De veritat que aquesta societat que tenim està molt afectada, molt malalta si no corregeixen aquests vicis.
1: Això que ha explicat el Pep dels canvis climàtics com afecta i tal, jo em recordo que quan vaig estar de professor a Sant Andreu de Llavaneres, un institut que es va fer, i després el departament li va dir al director que fes el planell perquè no tenien ni el planell del que havien fet, vaig trobar el director amb una regla fent el planell de l'institut perquè no constava en cap lloc el planell. Bueno, era molt cutre i jo em recordo que era cap a l'estiu i tal i tenia que donar classes per la tarda. Quan vaig entrar a la classe, que em tocava, vaig dir, aquí jo em nego a donar classes. Estàvem a 40 graus. Li vaig dir al director, me'ls porto al bar del poble i els hi donaré classe. Tu mateix, fes el que vulguis. Era impossible donar classe en aquell espai. És a dir, que la cosa ve de lluny. Evidentment, això és... I això és molt curiós, i no es miren només al Malí, que això m'ho explicaven professors i professores francesos i tal. A França va haver-hi, en un moment determinat, quantitat de morts i quantitat de problemes a molts hospitals. Perquè, per tradició, no sé, algú havia decidit que a França no fa calor. Error brutal.
3: Bordeus 42, un senyor per assajant-se amb els carrers de Bordeus fa dos anys
1: em van operar i estava a 40 graus a l'habitació i va venir el metge i com es troba? Diu, m'estic morint de calor, no? Perquè escolta, jo un dels llocs que he passat més calor de la meva vida va ser a Viena, un clima continental. A l'estiu fa una calor que et mores, eh? Fa una calor que et mores. És a dir, que la poca adequació de les coses a la realitat és, bueno, és brutal. I realment estic absolutament d'acord. Què tenen que fer els Mossos la policia en general. Escolta, jo em recordo les reivindicacions, que alguns es recordem, de que les policies no podien entrar a les universitats. Era un espai que, en teoria, i quan entrava la policia es creava un problema. Hi havia rectors de facultats i tal, democràtics, que deien aquí vostè no pot entrar i tal. Escolta, la policia, que es facin sinergies amb la policia, consells, que tal. La policia no té que estar als instituts, ni a les escoles, ni a llocs d'aquests, que demanis consell, que vingui la policia a fer cursets de no sé què. Per exemple, us recordo, cursets d'educació vial, que vingui la policia a fer-los. Totes aquestes coses estan molt bé. I això de les sinergies, recordem que la vaga més gran que ha hagut a Catalunya és la canadenca. I una cosa molt curiosa... No, és molt curiosa.
0: 1919.
1: Però la Muriel Casals, sí. Amb ella sempre ho recordàvem. És molt important. I saps per què va triomfar la canadenca? No va ser només pels treballadors de la canadenca, o els treballadors industrials, o els... Al final, les autoritats es van quedar bocabadades perquè els que tenien tendes i comerços van tancar en solidaritat a la reivindicació d'aquells, i es van trobar que una cosa que es creien que seria sectorial es va convertir en la més gran vaga que ha vist mai a Catalunya.
2: Jo, si puc apuntar una miqueta...
0: Sisplau.
2: A veure, jo crec que els símptomes detecten la malaltia, no? Els símptomes que està donant aquest país en quant a educació és té una malaltia greu.
1: Sí,
2: Per què? Perquè l'enfoc és erroni sempre. No dubto de la voluntat de la gent que vulgui que funcioni, però sí, tu pots tindre molta voluntat i ser un negat absolut per poder-ho fer bé, no? Perquè no et dones, o perquè no et saps, o perquè no et deixes aconsellar, el que sigui. D'entrada, parlar de gasto amb educació és un error. Sempre s'ha de parlar d'inversió en l'educació. Hi ha coses que són gastos i hi ha coses que són inversions. Per molt que et costin i per molt que calés que perdis, o teòricament perdis, tu inverteixes. Invertir en educació té que ser una prioritat absoluta. Sí. I tot aquell polític o tota aquella persona que cregui que és un gasto està totalment

0: de la gent, sí. Aquesta falta d'empatia, que diuen, i on deixaré el nano, o què faré si tinc que anar a treballar, o tot això, i no ser empàtics amb una gent que està cultivant i formant el teu propi fill, també s'alarmen. Per tant, econòmica, burocràtica i socialment, tothom està equivocat, i això m'alerta moltíssim. Tenim una història, un enfoc totalment, si em permeteu, desenfocat.
1: José Polo finalment no podrà venir. Volia parlar-te per això amb Paco, tu que coneixes bé els sindicats. No podrà sí. venir.
0: Ah, no podrà venir.
1: Que agafa el...
0: Sí, bueno, jo sempre tan disciplinat.
1: La gent pot pensar, home, si ha fet aquest acord la Generalitat, no amb Comissions Obreres i UGT, com és que segueix doncs, totes aquestes reivindicacions?
0: Política.
1: Tenint en compte que són sindicats que associem no, majoritaris a Catalunya. Però resulta que en el món de l'educació no és així.
2: No és així.
0: No és el majoritari.
2: No és així i... Jo he estat a comissions al sí. Sindicat d'Educació i la meva dona va tenir responsabilitats. A vegades, un sindicat, parlem, els sindicats no és una cosa única, uh-huh. va per sectors.
0: És gremial, no?
2: No, és que és normal, i té que ser així.
1: I en el cas de l'educació?
2: En el cas de l'educació, jo estic una mica bocabadat, estic molt lluny ara.
1: Sí, tu mires des de la distància.
2: Bueno, jo em recordo que quan estava a comissions, jo vaig estar a educació, etcètera, i hi havia altres sectors que per mi realment no en tenia aquests sectors, no? Segons el sector, no? Un sindicat pot funcionar millor en el sector B i un altre sector pues, no sí. funciona bé és, sí. per fer-ho d'una forma entenedora. Jo en aquests moments estic molt lluny del que...
0: Sí.
2: De la problemàtica, ho he dit, per això soc molt respectuós a les reivindicacions de les persones que estan en actiu i que tenen responsabilitats. Però també et diré una cosa, a vegades, quan es fan reivindicacions d'aquest tipus, que jo les signo, per exemple, l'augment de tal, l'augment de sou i tal, trobes coses que la cosa és molt més complicada. Per exemple, imaginem, s'augmenta el sou i tal. Què s'estan trobant en molts llocs, per exemple, de l'estat espanyol? Eivissa. A Eivissa, si ets funcionari de sanitat o d'educació, no vols que t'envin. Perquè després, a molt sou, malgrat sigui molt més ampli, uh-huh. és impossible que puguis pagar el lloc de viure. I quantitat de metges i infermeres a Eivissa estan vivint en caravanes.
3: Sí. No, ara hi ha una alternativa. Un vol Mallorca-Eivissa.
1: Ah, sí.
3: Van a dormir i cada dia han d'agafar un aviació, un petit avió.
2: Sí, totalment.
3: Perquè no hi ha habitatge de cap manera a Eivissa. Sí, sí, això és així.
2: Moltes vegades tenim que tenir un sentit ampli de les coses. I jo, per exemple, he tingut amics que sindicalistes de tota la vida i tal sempre ho deien, diu, és molt important reivindicar major sou, però sobretot les condicions que es donen en el sector, no és només el sou, perquè potser que és el que està passant a Espanya. A Espanya últimament han augmentat els sous i tal respecte a altres països i tal, però si després a la societat els pisos, per exemple, l'habitatge, puja... És el que està passant, per exemple, a Lisboa. A Lisboa ningú vol anar a viure. I ni cap funcionari portuguès, perquè això m'ho han dit ells, volen que els enviïn a Lisboa. És la ciutat més cara d'Europa. El colmo. Lisboa. No Londres ni París. Lisboa. I, perdona, el sou d'un policia a Portugal és la meitat que a Espanya. És a dir, que t'envien a Lisboa és per ells l'horror.
1: Josep.
3: No, una de les eines que té aquest poder econòmic en el qual estem vivint és aconseguir que les paraules deixin de tenir significats sí. clars i contundents.
2: Sí.
3: I aleshores, per dir-ho així, la paraula sindicat ja ha estat afectada, diguem-ho d'una manera metafòrica, per aquest virus. Mm-hmm. Clar, què me'n diríeu d'un sindicato que s'anomenava... Bueno, crec que encara s'anomena Manos Limpias.
1: Mm-hmm.
3: Òbviament, ni és un sindicat, ni res que se li sembli, és una organització molt minoritària d'extrema dreta que té altres finalitats que no són les defenses dels treballadors. I clar, aleshores, això és allò de dir el sindicat o ferroviario, el sindicat de Correus, el sindicat Jusapol, un sindicat molt concret de les policies, o de certes policies, no? Això és... fet. I en canvi jo crec que aquí el que s'ha de dir és que els

0: Els sindicats no han de ser sindicats corporatius, sinó que els sindicats han de ser sindicats en la etimologia, diguéssim, que la, el diccionari diu que què vol dir un sindicat. La defensa dels interessos d'aquell col·lectiu. I un dels interessos és el sou, la nòmina, i un altre dels interessos serà les condicions de treball, en quant a la temperatura, en quant als lavabos, en quant als temps per anar a fer un entrepà per esmorzar, i moltes, moltes coses. Aquests, per tant, aquest és un primer tema. I no sé com dir-ho, després surten altres coses. Mira, em torno a anar a l'informe Fènix. Una de les conclusions que sabrem, doncs, espero que els diaris en parlin el divendres, el dissabte, el cap de setmana d'això, o potser no en parlaran, eh? D'aquest informe elaborat per un conjunt de nombrosos experts economistes i tal. El PIB va augmentant. És espectacular. El PIB de Catalunya del trimestre, del primer trimestre de l'any 2026 ha pujat prop d'un 3%, que supera, triplica i quadriplica el de tota Europa.
1: 2,6 o 2,6.
0: Sí. Ah, però quan passes a la renta per càpita, és a dir, què està cobrant cada treballador que fa que aquest PIB estigui pujant d'aquesta manera, està baixant.
2: El pastís.
0: Això... L'informe demostra per què està passant això tan estrany, sí, i com és conseqüència d'un model econòmic pervers que, si no modifiquem, farem que molt aviat aquí a Catalunya serà senzillament un, bueno, un producte, no sé, lloc, turisme, platja, i poca cosa més. Sí. Llavors, clar, si el món que ha d'informar el periodisme, l'acadèmia, en aquest sentit, per tant, els que tenen l'accés als punts d'informació més rellevants, oculten els informes que es fa des de la banca, els informes que es fa des de centres de pensament que hi són, que ho analitzen la societat. No sé, aviam, si es mora un intel·lectual, es mora un escriptor, van 50 persones a l'enterrament i algun diari posa, no sé, a la pàgina 24, ha mort el senyor Segimon Roig, que feia llibres de poesia i d'assaig. Però el Barça guanya la Lliga i 3 milions de persones salten al carrer i criden visca, visca, visca, la festa continua. I es tracta de que, per tant, els que dissenyen aquest model de societat volen la festa permanent. Ahir vau veure allò de la Rua? I la televisió del País retransmetent-la permanentment durant hores, sí, i hores i hores. Això és normal?
2: No.
1: No.
0: Això és pervers. Aquí darrere hi ha idees molt perverses. Si els analistes no es denuncia, i en aquest cas són que, bueno, havíem guanyat la Lliga, festa, festa, festa, festa, i avui encara intentaran, sí, que la festa continuï, no? I, després sempre surten anècdotes per acabar d'entretenir el personal, no? Allò de dir, va, una bandera independentista que ha tret un polac, quines coses tan rares que passen, eh?
3: Com... I la minya mala amb la de Palestina.
0: I s'està ocultant, repeteixo, els elements definitius i determinants que estan modificant un model econòmic, un model social, un model d'humanitat que s'està pervertint. No anem bé, no anem bé. És a dir, les anècdotes, perfecte, i per tant, doncs, visca el Barça, o per descomptat,
2: sí,
0: i s'ha de celebrar, i sí, tant que sí, però resulta que això és una anècdota, i en canvi la categoria, i separem bé, perquè, aviam, aquesta victòria del Barça, en què canvia la societat? Des del punt de vista social, econòmic, de valors, de... Home, una miqueta, és allò...
3: Que els aficionats estan més contents.
0: Sí, està clar, està clar. I... Ah, i un altre detall, doneu... Us veu fixar en les imatges que retransmetia abusivament, ja dic, la televisió, la immensa majoria dels assistents a aquesta festa eren joves. Nens, infants, adolescents massivament. Això també vol dir una cosa que els analistes haurien de prendre nota, perquè vol dir algú a futur. Si avui el Barça és més que un club i a finals de segle passat també, atenció a el que pugui ser el Barça d'aquí 10, d'aquí 15, d'aquí 20 anys, més que un club i altres coses. Per tant, aquí les anècdotes també donen perquè les analitzem i veiem què pot passar, o preveiem, o pensem. Ara, i les categories?
3: Hauria estat millor fer-ho per Esports 3, no? Que la cadena ja té un canal esportiu.
0: Crec que ho feien, no? Crec que ho feien.
3: Però diguem, només per Esports 3 i TV3 que seguís...
0: És que aquest és el gran... Per exemple, on tenim el president? President de la Generalitat, sí, el president del Barça.
3: Que ja saps on el tenim.
0: El tenim de viatge, com que hi ha sempre, que hi ha un conflicte a Catalunya, de viatge. Mireu, no, és que finalment dius, però tenim el nostre enteniment posat?
3: Xavier, ja,
1: no, de vegades jo crec que els detalls són, són una pista extraordinària per analitzar el que passa, no? La, jo ho deia el Byron, no? Crec que era el Byron que deia, Dios está en los detalles, no? És a dir, els detalls són molt significatius perquè la gent els descuida. O sigui, el gran, tot es maquilla, tot s'aparenta, tot s'estudia, però els detalls, allò que diuen a vegades el fallo humà o se li ha escapat, és on està la veritat, perquè no està controlat, és el que és, no? Hi ha una història, una mica bèl·lica, a mi no m'agrada gens a l'exèrcit i coses d'aquest tipus, però és el que estic dient, no? Allò que diuen que per un clau es perd un país, no? Per un clau. No sé si sabeu la història, suposo que sí. És a dir, el clau que cau de la ferradura del cavall del general, el general surt amb el cavall, la qüestió és que com no va amb el cavall perquè està coix, la qüestió que al final... Tota aquesta història que us l'explicaré, que no l'explico perquè és molt llarga, per un clau, per una tachuela, que diuen els castellans, es perd un país. Què passa? Per aquests detalls també veus per on va a perdre's un país. I són detalls molt significatius. Per exemple, detalls d'aquells que dius, home, bé, massa bé, no anem bé. Si la gent sap perfectament, i es veu perfectament, que... I torna a l'educació com un exemple del clau, eh? Perquè tot va al final al mateix. Si tu no tens educació, o no tens coneixements, no tens criteri, no tens un lliure pensament. Ja ho deien, no? El saber no serà libres. I quan menys sabem, més acceptem tot allò que ens posen, no? Per tant, si l'educació falla, falla el criteri. Si falla el criteri, mimba les llibertats. Si fallen les llibertats, mimba tot un país. Som esclaus, no només físics, sinó de pensament. Clar, quan massivament la Junts surt al Barça i tot això, que està molt bé, vull dir, que és una alegria per Catalunya, home, és una alegria que jo estic content, jo sóc culer fins la mèdula, però per què no surt la gent al carrer pels mestres? Per què tota aquesta gent que van a la rua del Barça i tan contents i potents, per què no surten a ajudar els mestres?
0: No,
1: perquè això...
0: No despistis, a les 24 hores, 48, 72 hores de Barça és precisament per tapar el conflicte.
1: Evidentment, evidentment. Per què? Perquè els mitjans de comunicació són la gran eina per manipular a la societat. Tot depèn molt de com es diuen les coses, no? Els anglesos, que són uns artistes amb el llenguatge, no dic pel Shakespeare, ho dic perquè són tios amb aquesta doble sentit i amb els detalls, quan sabeu que el canal de la Mànega cada dos per tres està malament, que no es pot anar amb facilitat. Bueno, la premsa anglesa, concretament el Times, em va fer molta gràcia, fixa't, el que canvia. Deia, el continente aislado. El continent aislado. És a dir, no era la illa d'Anglaterra la que quedava aïllada, era tot el continent. Ells no estaven aïllats. Per què? Perquè eren Anglaterra. Clar, si aquesta notícia tu la vas fent, al final què passa? Que l'orgull dels anglesos i que aquella illa és el centre de l'univers i del món passa. Cosa que està passant ara a Madrid. Ara Madrid és el centre del món, és el malic del món, no? Encara que després quan surtin a fora fotin el ridícul com l'Ayuso, que demostra una gran incultura també. Perquè tu no pots anar a fer un discurs històric amb una evidència palpable, amb una gent que ho ha patit, i tindre un discurs que aquí funciona, perquè volen que funcioni, i allà no, perquè les realitats són diferents. És a dir, què vam demostrar amb la Ayuso? No només que era una dona fora de lloc, és que era una dona inculta. Qualsevol persona que hagi estudiat sap que aquest discurs no el pot fer. I estem plens de gent que estan manegant el país, parlo Catalunya, Espanya, Europa, el que vulgueu, que són uns inculs. Per què? Perquè el caldo de la incultura ens fa febles, ens fa, com et diria jo, insociables. La incultura, la manca de coneixements, acaba amb l'empatia, i l'empatia acaba sent rebuig, i el rebuig acaba sent odi. I què estem alimentant? En lloc d'alimentar l'empatia, s'està alimentant l'odi. Per què? Perquè divide i dominaràs. Jo crec que és el que avui en dia s'està fent, no?
3: Paco.
2: Mira, si agafeu els diaris importants d'Europa, des del Corriere de la Sera, Le Monde, sí, tots els grans diaris.
3: D'avui o...?
2: No, sempre. Veureu quantes pàgines porten d'esports. quantes pàgines. Si tu mires la televisió pública francesa, les televisions, n'hi ha un canal que és l'Equip, que és com si l'esport tingués un canal, doncs parlant d'esport. Però a les generals, a les generalistes, dona la notícia. El Paris Saint-Germain ha ganat la Copa d'Europa, pum, pum, pum, i s'ho treuen de sobre. Anem a veure el pes que tenen. Però clar, parles amb els propietaris dels diaris i tal. Oh, és que si no poséssim 10 pàgines d'esports, la gent no compraria el diari. Les coses se retroalimenten. La cosa ve de més lluny, de més lluny. En el cas anglès, veient una sèrie policiaca que està feta amb la televisió francesa i els anglesos, i és una illa que els policies són, els posa a França i els comissaris els posa a Anglaterra. N'hi ha coses d'aquestes, al Carib i tal, de sobiranies compartides. I n'hi ha, en un dels capítols, és molt divertit, perquè els gendarmes i els de la illa parlen del canal de la Mànega i el de Scotland Yard. No, el canal de la Mànega no. És el canal anglès. Perdona, tota Europa es refereix a allò com el canal de la Mànega. Els anglesos parlen del canal anglès. A partir d'aquí, el que vulguis. Ara el Donald Trump vol canviar el Golf de Mèxic amb un altre nom. Per cert, el Golf de Mèxic ho va posar un geògraf francès. No va ser ni espanyol i tal, eh? És una apel·lació que va posar un geògraf. Si la gent vol inventar coses, doncs s'inventa. Però tornem a allò de les esports. El pes que tenim aquí a les televisions públiques, a les televisions privades, als diaris, del tema dels esports, és espantós, és ridícul. Ara, després parles amb ells, és que si no ho féssim no mirarien ni la televisió ni comprarien el diari. Clar, què passa en aquesta societat?
3: Algun afegitó més, Josep?
0: No, d'acord amb aquestes intervencions. Bueno, podríem dir tantíssimes
3: coses
0: que complementarien, ampliarien, etc. Però em sembla que no, ja està bé.
3: Bé, ha estat interessant aquestes reflexions, Xavier?
1: Bueno, jo crec que la premsa no és lliure des del punt que té que viure de les subvencions, no? Això és horrorós. És a dir, tot el que ve subvencionat, d'alguna manera, està obligat... Home, no vull dir a mentir, però com a mínim a maquillar. Com a mínim maquillar, i si tu maquilles molt al final la cara et cau, no? I veus que darrere hi ha una calavera, no? En lloc d'una cara formosa. La quantitat de diners que dona tant als governs autonòmics, sobretot, perquè els estatals és una mica més diferent, però els autonòmics sobretot donen una quantitat de diner als mitjans de comunicació enormes que fan de que no hi hagi una llibertat de premsa, vale? O sigui, per exemple, amb dades de l'any, he trobat de l'any 23, que era encara menor que ara. Però, per exemple, perquè ens fem una idea, les subvencions a la Generalitat de l'any 2023, que el 23 no sé qui manava, m'és igual, perquè manin els que manin, sempre passa igual. A la Vanguardia, prop d'un milió d'euros de subvenció. El diari ara, prop de 800.000. El periòdico, 650.000. El Punt Avui, 621.000. El Nacional, 392.000. El diari de Girona, 342.000. El diari de la Segre, 286.000. És a dir, vas mirant i la quantitat de peles que donen la Generalitat en aquest cas... Bueno, si parlem de la Ayuso i els seus televisions i tal, és un escàndol. Què vull dir? Que s'haurien de prohibir les subvencions?
2: No.
1: No, perquè evidentment els mitjans de comunicació... sobretot si són informatius i tal, necessiten molts calés. Ara, que hauria d'haver, com et diria jo, hi ha una desproporció tan gran entre el que són mitjans lliures de el que són mitjans semioficials.
3: Què entens per tu per mitjans lliures?
1: Un mitjà lliure és aquell que depèn de lo que ell genera. Ja està.
3: Sense cap tipus de subvenció, tant de la Generalitat ni privada, eh?
1: Perquè al moment que tinguis una subvenció ja estàs...
3: Però,
2: però el problema és que, per exemple, parlem clar, que això t'ho expliquen els periodistes, si el Punt Avui no tingués aquesta subvenció, si no venen diaris.
1: Però a veure, una cosa...
2: No venen diaris.
1: Un moment.
3: Perquè
1: quedi clar. Una cosa són ràdios municipals que viuen de l'Ajuntament, o fulles municipals catalanes. Això és normal, lògic, i ha de ser, perquè evidentment quina inversió privada faria una ràdio aquí? Entén-me. Per tant, tot el que és local, entre cometes local, bueno, necessita, evidentment, d'estar emparat per les entitats administratives. Però quan ja anem a lo comercial, quan ja anem a mitjans de gran tirada, a grans cadenes de televisió, grans cadenes de ràdio, tot això, que no tenen els ingressos suficients per mantindre tot el tema, què passa? Escolta, la inversió que ha fotut la Ayuso al Grupo Prisa és que és acollonant. No existirien. Si no fos per aquestes subvencions, els mitjans de comunicació no existirien. Perquè són un negoci, no és una cosa que tenim nosaltres altruista de dir que els mitjans de comunicació han nascut per informar. Sí, sí, han nascut per informar, però tenen que pagar nòmines i tal. Què passa? Que és com quan, per exemple, quan una farmacèutica fa una roda de premsa i convida uns periodistes perquè diguin la versió que ells volen, pues, què passa? Dominar els mitjans és dominar l'opinió. I aquí és tan tentador que totes les... Podríem dir dues coses. Totes les abelles van a la mel o totes les mosques van a la merda. Però la qüestió és que estan tots allà.
0: No, un parell de matisos, com diu el Paco, m'agrada això del matís, sobre el tema de les subvencions. Aquestes xifres que donaves, o totes les que
1: són del 23,
0: sí,
1: això,
0: les que puguem anar donant i tal, fins i tot no són precises, perquè ho són i no ho són, m'explico.
2: Sí, sí,
0: resulta que els diners reals que reben des de les institucions públiques, els diaris, sí, són molt més altes que aquestes, perquè hi ha la publicitat.
1: Clar, clar.
0: La publicitat no consta com a subvenció, sí, perquè exacte, és allò de dir, sí, un pagament, sí, sí, sí, vostè em publica això, a quant va el centímetre quadrat del paper?
2: Tal.
0: Doncs a un euro, doncs tants, mils i mils i mils d'euros, mm-hmm, perquè hi ha un anunci de la conselleria A, la conselleria B, d'una, sí, sí, campanya que fem a Catalunya, etc etc. Per tant, els diners són molts més. Aquest és un primer matí. Però ara un segon matís, aquest és més greu. Ara TV3, avui, aquest matí, està informant de la vaga. Se suposa que és premsa lliure, i per tant els periodistes, els càmeres, els que van amb el micro entrevistant els manifestants, etcètera, tenen llibertat absoluta. Però el que s'acaba matent per la pantalla, el que s'acaba veient per part de, doncs, l'espectador, i s'entén que avui ha d'haver-hi un plus d'espectadors a la televisió, els horaris matinals, 150.000 persones o les que siguin, i famílies i tal, es veuen les imatges dels mestres xerrant, rient.
1: Sí, sí, clar.
0: Bueno, unes imatges, uns havia, no sé si era una cervesa o si era una Coca-Cola, per tant, estaven feliços. Continua la festa, no se sap si estan feliços per la vaga, per la rua d'ahir, o perquè estan pels carrers i avui no fan classes i es manifesten. No hi ha... O sigui, la imatge, el missatge, no és neutre. Si no tens la capacitat crítica per, sí, filtrar, clar, i analitzar que t'estan donant missatges subliminals amb les imatges que estàs veient, et perds. Avui la notícia és que el president s'ha anat a Califòrnia en lloc d'enfrontar-se com a responsable del país, perquè si li importa el país, si li importa Catalunya, l'educació és cabdal, com has dit molt bé abans. I per tant, des d'aquest punt de vista, aquí, amb la consellera, resolent aquests problemes. Els sindicats que t'estan dient, bueno, si quan faltaven 24 hores per la... pel principi del conflicte, doncs ens truca per dir-nos que ens invita a unes copes el dijous. Estic ridiculitzant, eh? No. Aquest viatge no s'ha de fer, i Catalunya requereix que la màxima autoritat es posi davant del principal problema que en aquests moments hi ha al país, que és el futur de Catalunya.
3: Ho deixem aquí. Paco Prieto, Josep Genés, Xavi García, moltes gràcies per les reflexions.
1: Molt bon dia.
3: Que tingueu molt bona setmana.
0: Igualment.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, adéu-siau.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per a reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha explicat a la xarxa que la demanda d'un augment de 400 euros mensuals en el salari dels docents és només una xifra que ha d'avalar, evidentment, tot el col·lectiu.
6: Primer de tot, aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a vostè, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
5: Pel que fa a aquestes declaracions, Esther Niubol, consellera d'Educació, ha considerat maximalista aquesta proposta, ja que l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT ja inclou un augment salarial del 30% del complement específic. Ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio.
4: En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i ens sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no?, a acostar posicions.
5: Ha reiterat la intenció del govern d'apropar posicions en altres qüestions, com ara els recursos educatius. I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllant després que donés positiu en la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també, circulació densa en molts punts habituals, com són les rondes, que arrosseguen encara afectacions pels talls de les manifestacions dels docents. I 6 dotacions dels bombers han treballat en un ensorrament parcial d'un edifici a Olot. L'edifici estava abandonat i no hi ha indicis que indiquin que hi hagués ningú a l'interior. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el servei meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran entre els 20 i 26 graus.
7: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 10. Informació local.
8: Aquest dissabte al migdia es fa l'acte de lliurament del 27è concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza l'Ajuntament, dissabte a 11:45 al pati de la Federació Obrera. També dissabte hi ha la festa de la primavera de la Grupa, a la plaça de l'Església, a les 2 dinar popular, a les 4 jocs rurals, a 7:15 ballada de sardanes amb la Copla Genisenca, a les 9 inici del Cerca Vila de Diables, després Focarrada i a partir de 11:15 música amb DJ a la plaça de l'Església durant el dissabte. Diumenge hi ha l'activitat Molins en Joc, que es durà a terme als baixos del molí durant tot el dia, amb 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, botigues, sortejos i food trucks. I el Foment que fa diverses propostes pel cap de setmana. Divendres, espectacle d'improvisació Impro Show Summer a les 9 de la nit. Diumenge, música a les 8 del vespre amb Miquel Barceló Quartet, que interpretaran versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres, i diumenge a les 6 de la tarda, teatre amb l'obra Els Plans. També teatre, espectacle pel públic familiar infantil, des del grup de xarxa. El professor Caroli presenta L'home roda diumenge a 6:45 de la tarda a la pista de la Penis, l'espectacle final de temporada. Diumenge es llegirà el manifest institucional contra la LGTBI-fòbia, organitza l'Ajuntament, el racó de Sònia Rescalvo, a les 12 del migdia, al carrer Canal de la Infanta, i després de la lectura hi haurà ofrena floral i actuació poètica. I, per acabar, també destaquem que diumenge torna a la discoteca Adaptada, al Ballet Party, amb música amb el DJ Jambo Jambito, al Bacus Molins, diumenge a partir de les 5 de la tarda. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei. I got the music.

Les 11 del matí, a les 10 del matí, 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 12 de maig. Encara tenim dues hores per endavant al programa. I com bé sabeu, al tornar de les notícies de les 10, tenim l'espai polític del dia. Avui preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. Després parlarem del Renaixement, de les activitats que ha dut a terme el museu aquesta darrera setmana, però també parlarem dels Jocs del Renaixement. I analitzarem les eleccions que es van viure al Regne Unit tot just fa menys d'una setmana, el dijous. Ho farem amb el David Lloberes a l'espai Desxifrant el Món al voltant de 3:15 fins a arribar a les 11 del matí. Aquest és el contingut, doncs, d'aquesta tercera hora del programa.

0: dia i bona hora.
1: Saludem a aquesta hora la regidora portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Marta Espona. Marta, bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
1: Amb una setmana que es preveu intensa pel que fa a activitats.
2: Sí.
1: I que repassarem tot seguit. La primera ja us l'esmentàvem ara fa uns dies, però és que és avui mateix.
2: Avui mateix.
1: Aquesta tarda a les 7, al Rincón Guaraní de la carretera, l'Avinguda Barcelona 52, antic Cal Veu Mala, per entendre'ns,
2: sí.
1: Amb la presència del president del partit.
2: Sí, sí, sí.
1: Com ha sorgit aquesta trobada amb la comunitat paraguaiana? Com va sorgir,
2: doncs,
1: la idea?
2: Va sorgir d'ell mateix.
1: Sí?
2: És a dir, va venir quan la fira, va venir a veure'ns i en un moment determinat, doncs, parlant amb la nostra companya, amb l'Alba Patricia Cabral, i quan ella li va explicar que era del Paraguai i de més, doncs, ell doncs, va mostrar interès per organitzar una trobada amb la comunitat paraguaiana, senzillament per interès particular, és a dir, no, al darrere doncs, no hi ha tampoc un rerefons polític amagat i de més, sinó que doncs, ell personalment doncs, té molt d'interès en aquest país i en la comunitat que s'ha desplaçat cap a Catalunya i, per tant, doncs, és una estona de conversa, que és el que vol dir el títol de l'acte en guaraní. Parlem amb Oriol Junqueras o conversem amb Oriol Junqueras i es pretén que sigui això. Però més, doncs, des del punt de vista del que deia, d'un intercanvi de coneixements, d'informacions sobre el país i, en tot cas, doncs, la rebuda que la comunitat paraguaiana ha tingut no solament a Molins de Rei, sinó en general, i, per tant, doncs, conversar una estona. És un acte obert a tothom,
1: sí.
2: Per tant, qui tingui ganes de venir a escoltar la xerrada, la conversa, doncs benvingut i benvinguda.
1: Avui a les 7, per tant, amb pica-pica per compartir, també, eh?
2: Sí, hi haurà un pica-pica a l'acabar, evidentment, amb
1: no
2: productes...
1: No sé si, correcte.
2: Sí, amb productes típics del Paraguai, òbviament.
1: Penso que aquesta setmana ja celebren també la seva Diada Nacional,
2: dia...
1: que és el 15,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. Per tant, sí, aquesta setmana,
1: aquesta
2: no?
1: Aquesta setmana?
2: Sí, sí, sí. Bé. De manera que, mira, tot s'ajunta, també.
1: A més, heu fet el cartell també amb algunes paraules en guaraní, no?
2: Sí, és... nosaltres som els... no sé si dir els màxims defensors, però en
1: sí.
2: tot cas, una de les prioritats que tenim sempre per davant, que posem per davant, és la llengua i la cultura, i no podem actuar d'una altra manera amb una altra comunitat. I en aquest cas, doncs, la comunitat paraguaiana té com a llengua pròpia també el guaraní. La majoria de les persones de Paraguai que venen, en tot cas, a Molins de Rei, que és el que podem conèixer nosaltres de més a prop, la majoria d'ells i elles parlen en guaraní i ara potser ja és més habitual, però quan anys enrere doncs, els fèiem notar que estàvem al cas que ells doncs, també tenien una llengua pròpia, com el català nosaltres aquí, però ells a la seva terra, i amb unes dificultats perquè realment es convertís en una llengua d'ús generalitzada i una llengua respectada per una llengua que havia vingut de fora, com és el castellà. Quan veien que nosaltres sabíem tot això i que els esperonàvem a no perdre l'ús del guaraní, doncs era una sorpresa, no? I per tant, crec que en aquest aspecte doncs, tenim una certa similitud, com el tenim també doncs, amb pobles del Marroc que tenen doncs, l'amazic com a llengua pròpia i, per tant, doncs, també una altra llengua que tampoc no té el suport del govern i, per tant, l'estatus i la posició que li correspon. Per tant, no podem doncs, fer una altra cosa tampoc en el moment de fer la difusió ni en el moment doncs, de tenir aquestes converses, doncs, no posar de relleu també la llengua pròpia d'aquesta comunitat, com és el guaraní, clar.
1: Molt bé, això ha de passar doncs, avui a les 7 de la tarda, com dèiem, al Rincón Guaraní. La setmana, precisament, que Esquerra Republicana organitzeu els 600 premis Caterina Casas i Maimó.
2: Exacte.
1: Serà divendres.
2: Divendres a les 8... Ai, perdó, a les 8 del vespre
1: a la
2: sala gòtica. Exacte. I també...
1: Digues.
2: No. Digues, sisplau.
1: Crec que era per la Fira de la Candelera que anunciàveu la presència del molt honorable president Pere Aragonès.
2: Sí.
1: En aquell moment no va ser possible, crec que era el pregó.
2: Era en el pregó de la fira, va coincidir...
1: I aquí veig que sí que us visitarà.
2: Va coincidir amb l'accident de Gelida,
1: sí.
2: i algun altre, ara no recordo què més va passar, però que va alterar doncs, també l'agenda dels representants polítics
1: sí.
2: i per tant, doncs, òbviament, el president doncs, no va poder venir. però va quedar en peu doncs, la visita a Molins de Rei, i aleshores vàrem aprofitar que ja teníem en agenda atorgar els Premis Caterina Casas, com estem fent darrerament, i doncs vam aprofitar i el vam convidar a assistir als Premis, a la qual cosa ens va dir que sí, i bé, i en tot cas doncs, és una satisfacció que també doncs, el molt honorable Pere Aragonès doncs, pugui venir i ens pugui acompanyar en un acte que el que pretén és fer un reconeixement, és a dir, són uns públics, uns premis d'àmbit local, per tant no van més enllà en tot cas de Molins de Rei, però sí que és veritat que és un reconeixement públic a diferents aspectes. Tenim el premi doncs, de Compromís Nacional, el premi de Compromís Social i un premi que darrerament vam crear també, que és el de l'entitat local. En aquest cas, l'altre dia vaig dir que avui desvelaria el...
1: Ho heu fet a través d'Instagram.
2: Ho hem fet a través d'Instagram.
1: El vespre passat, que el Ricard Vinyets doncs, ho explicava
2: és
1: bé.
2: És el president de la secció, per tant, doncs, està molt bé que ho hagi explicat ell, només faltaria...
1: Però per la gent que no tingui Instagram...
2: Ah, això mateix, no tothom segueix l'Instagram, o potser no l'han obert encara, correcte, pel motiu que sigui, i jo em vaig comprometre, en tot cas, avui a dir quines serien les persones o les entitats que ho rebrien, i doncs així ho vaig a fer. El Compromís Nacional doncs l'atorguem al Correllengua Agermanat, que s'ha fet ara fa unes setmanes, una iniciativa que va sorgir doncs, de Mallorca, però amb la intenció d'aglutinar els països catalans i, per tant, doncs, d'unir-nos, ni que fos, en aquest cas, doncs, mitjançant una activitat més esportiva. Però, evidentment, amb l'objectiu de la unió dels països catalans. Ens sembla doncs, que és un motiu més que suficient doncs, per retre aquest reconeixement públic a un objectiu que moltes vegades doncs, no tenim prou present, com és la unió dels països catalans i tot el que ens uneix, i no tant el que alguns es dediquen a posar sobre la taula per separar-nos. De manera que és doncs, això, trencar una llança en favor també doncs, de la unió dels països catalans. El Compromís Social el rebrà l'Associació de Veïns del Canal, que doncs, és una entitat que des de l'any 1972 doncs, està treballant per el benestar, en definitiva, del seu barri. Va créixer o va néixer doncs, precisament per millorar les condicions de vida que en aquell moment tenien les persones que vivien en aquesta part de Molins de Rei, i ha anat evolucionant. Estem parlant de 54 anys de vida de l'entitat. Per tant, la primera paraula d'aquest premi que li donem, que és compromís, ens sembla que està més que justificada, i social, òbviament, doncs perquè el seu objectiu és el que deia, garantir i millorar doncs, les condicions de vida, i amb això s'inclou tot, les condicions de vida dels veïns i veïnes d'aquesta barriada. I, per últim, el premi a l'entitat local. Aquest any, doncs, de fet, l'any passat també va ser una entitat de l'àmbit esportiu, i aquest any també és l'Halterofília Molins. Creiem que ha rebut poc reconeixement públic una gesta, un assolir el premi de la Copa de la Reina per part de l'equip femení de l'Halterofília Molins, i ens sembla doncs, que l'hem de posar en relleu i hem de felicitar l'esforç, en aquest cas, doncs, de l'equip de noies de l'Halterofília Molins per haver aconseguit la Copa de la Reina, però també en general per la trajectòria que també ha tingut doncs, aquest club esportiu, que doncs, amb unes condicions doncs, bastant mínimes, doncs realment ha fet molt d'esforç, ha fet molt per aquest esport, que no deixa de ser un esport minoritari també des de tots els punts de vista, tant de practicants com de difusió. Doncs bé, en tot cas a Molins de Rei tenim una entitat que aporta uns campions importants d'aquest esport, com pot ser doncs, el Marcos Ruiz, com poden ser doncs, altres noies també que formen part de l'equip, com l'Helena Avendaño o la Maria Ogalla, per exemple, doncs, bueno, són, o la mateixa Carla Moreno, no? Són persones que han sortit de Molins, que d'alguna manera també han portat el nom de Molins fora, més enllà de les nostres petites fronteres, i ens han deixat com a població també en un lloc molt important del podi esportiu de l'halterofília. Per tant, doncs creiem que es mereixen aquest reconeixement, però sobretot també pel fet de ser doncs, l'equip femení.
1: Molt bé. A veure, això serà a les 8 del vespre. Acte obert a tothom, amb entrada lliure.
2: Sí. Cap problema. Al contrari, com més serem, més riurem. I ens agradaria doncs, que ens acompanyés molta gent per realment doncs, aplaudir en tots els sentits doncs, la feina que totes tres entitats fan, cadascuna doncs, en el seu objectiu, però en tot cas com a comú denominador de totes elles doncs és el benefici de tots plegats.
1: Molt bé. Bé, esmentaves l'Associació de Veïns del Barri del Canal, que sí. Premiareu, justament organitzava el diumenge la 28a edició de la Paella.
2: Exacte.
1: Us vaig veure doncs, que també hi vau assistir.
2: Sí, ja fa uns quants anys sí. que hi anem, i aquest any doncs, també hi vam voler ser.
1: Molt bé.
2: Bé, intentem, en la mesura que podem, arribar a les activitats que organitzen doncs, la majoria d'entitats. De vegades el nostre temps lliure no dona per tot i ho lamentem. En tot cas, intentarem realment anar-ho fent amb tantes entitats com puguem. Però sí, diumenge hi vam anar doncs, perquè bé, és una estona festiva, és una estona lúdica, és una estona que permet doncs, tenir converses amb persones amb qui potser doncs, habitualment no ens creuem pel carrer perquè vivim doncs, en llocs diferents de Molins i, per tant, doncs, l'activitat permet tot aquest intercanvi que està molt bé perquè és una manera també doncs, de conèixer què passa doncs, més enllà del teu metre quadrat que coneixes perquè és on vius. No? De vegades tenim una percepció una mica esbiaixada de les coses perquè ens quedem només centrats doncs, en el barri o en la població en què vivim i és important anar més enllà i veure doncs, com viuen també tots els altres.
1: La seva presidenta, Antònia Plaza, que sí. L'entrevistàvem per la Paella i parlàvem també de la situació del barri, estàvem preocupada, observava doncs, que encara, després de força temps, no s'ha fet la remodelació promesa de 3 anys, citava, de les pistes de petanca, sí. Que és on vau fer, no?, a l'entorn.
2: Al costat, sí, nosaltres estàvem col·locats correcte. Precisament just al costat del petit mur de les pistes de petanca. Sí.
1: Això venia dels pressupostos participatius.
2: Això venia dels pressupostos participatius i aquí hi ha hagut també tota una polèmica per si com s'havia de fer la tanca, com... I crec que té raó, no? És a dir, potser sí que es farà properament,
1: sí.
2: Però en tot cas ella es queixava que encara no s'havia fet i crec que això és totalment lícit, no? Hi havia una altra cosa que també, un altre aspecte que ella també comentava en la conversa que, bé, en tot cas jo, ja em disculpareu però jo ho vaig sentir a través de les declaracions que feia l'alcalde sí, en el seu espai, sí. Després ho vaig parlar amb l'Antoni el diumenge al matí, evidentment, però una de les coses que també comentava era el carrer Sant Isidre, la reforma del carrer Sant Isidre, que ja se'n va parlar en el mandat anterior i sí, comencem a veure alguna cosa, però en tot cas doncs tampoc no s'acaba de tirar, no? Bé, jo crec que tampoc no passa res per reconèixer les coses, no? I ara ho lligo, en tot cas, amb una altra part dels comentaris de l'alcalde l'altre dia en el seu espai, que tenia en relació doncs, amb unes declaracions que havia fet jo mateixa en una entrevista del diari Avui, no?
1: Correcte.
2: Mira, així m'ho faig venir bé, si et sembla, per comentar
1: aquí,
2: això.
1: Us van entrevistar concretament el dilluns 4 de maig.
2: Això era, evidentment, era anterior, però va sortir el 4 de maig.
1: I el titular que li destacaven a la Marta i les reflexions era que hi ha un problema de gestió de l'estat general de Molins.
2: Bé, si es llegeix l'entrevista... ja es veu que
1: si
2: el titular...
1: Llegim...
2: No, cal que llegis tota l'entrevista.
1: Tu vas dir, hi ha un punt de mala gestió.
2: Va,
1: sí.
2: Hi ha un punt de mala mala gestió.
1: Creiem que és així. Diu, hi ha moltes coses que es fan per reacció.
2: Sí.
1: Explicaves, sí que és cert que reaccionen i que hi ha després un interès per millorar les coses, però la sensació és que sempre estan esperant la queixa i fins que no la tenen, no s'hi posen. No és una bona manera de gestionar. Era la resposta...
2: Era aquesta era la resposta.
1: Correcte.
2: El titular era, a part de lletra molt grossa,
1: sí.
2: Doncs era així com molt contundent, no?
1: I cridaner.
2: I, clar, evidentment, doncs, l'alcalde el que va fer va ser un repàs de tota la seva bona gestió. I ho entenc, perquè és que no estàvem pas dient que no fessin coses. El que estàvem dient és que hi ha un punt, és a dir, hi ha una part d'aquesta gestió en la qual no, que nosaltres no compartim, que ell, evidentment, també va dir que no compartia l'opinió, eh? Per tant, també és lícit que no veiem les coses iguals. Però a què ens referíem nosaltres? Doncs ens referim a tots aquests retards en les coses, en coses que s'han promès, que evidentment no totes estan a les mans de l'equip de govern. Si tu has concretat unes obres i resulta que l'empresa que te les ha de fer doncs li passa no sé què, doncs segurament començaran una mica més tard i no és per culpa teva, sinó que és per culpa de... Molt bé, d'acord. Sempre que toquem obres ja sabem que això passa. Però hi ha coses que no són d'obres. Hi ha el pla d'asfaltatge, que és una de les coses que l'alcalde va comentar, doncs es van començar a asfaltar els carrers un any més tard del que s'hauria, el que es va dir que es faria, quan el pressupost des del 2024 ja tenia una partida per aquell asfaltatge. És a dir, en el 24, en teoria, ja hi anava una primera fase d'asfaltatge que no va tenir lloc fins al 25. Bueno, que es va fer el 25? Evident. Però no es va fer en el 24. És a dir, doncs aquí potser hi ha hagut alguna qüestió de gestió que no ha acabat doncs, d'anar a l'hora, no? Dèiem aquest aspecte d'actuar a reacció. Bé, doncs això està passant, ho hem vist aquests dies doncs, amb les escoles, però no ve d'aquests dies. Ja portem molts mesos en què l'escola Castellciuró va venir a la sala de plens per queixar-se de la situació de la calefacció i d'una sèrie de mancances que tenia l'escola. Per tant, no estem parlant d'una cosa que hagi passat ara, sinó de la gestió continuada de les coses. Hi ha queixes en el sector comercial, hi ha botigues que no estan contentes amb el suport que reben de l'Ajuntament. Bueno, doncs què hem de fer amb això? També caldria gestionar-ho, no? Hi ha un manteniment, és a dir, sempre que parlem del manteniment, acabem parlant de la jardineria i dels diners que hem posat a la jardineria, però manteniment no és només això. Anem a mirar com estan els bancs de fusta on la gent s'asseu. Doncs n'hi ha que tenen alguna de les fustes que estan trencades. És una fusta que segurament doncs, caldria envernissar perquè doncs, no té la imatge que a tots ens agradaria que tingués. Hi ha unes pèrgoles a la plaça de l'1 d'octubre. Ja sé que cada vegada que trec les pèrgoles em diran que no és així, però jo continuo pensant que aquella fusta sí que s'hauria de tractar perquè doncs, se la veu... doncs no gaire bé, no? És a dir, hi ha tota una sèrie de feines més de gestió diària, més de manteniment, que sí que creiem que no es fan com s'haurien de fer. I això és, en tot cas, el que pretenia dir l'entrevista, però que, bueno, que cadascú doncs, interpreta també cap on vol.
1: Estem en una jornada de dimarts molt reivindicativa per part de mestres, de professors. Com veus les reivindicacions i totes aquestes mobilitzacions que encara han de venir fins al final de curs?
2: És complex, perquè jo crec que què ha passat aquí? Que hem arribat allò que es diu fins a l'última pregunta, no? És a dir, els mestres han arribat al moment que han dit molt bé, doncs ara anem a prendre unes posicions de força que molestaran, i com que molestaran, aleshores hi haurà una reacció. És una mica el que acabàvem de dir ara, eh? És a dir, portem molt de temps... I la resposta de la Generalitat va una mica en la mateixa línia, no? És que estem fent més increment de recursos des de l'any 2014 o des de fa 10 anys o contínuament parlem de diners i parlem de recursos, però els mestres i les mestres només parlen de diners o també parlen de condicions laborals. És evident que avui dia hi ha una diversitat dintre de les aules que no és fàcil de gestionar. També, mira, utilitzaré la mateixa paraula. Per què no és fàcil de gestionar? Doncs perquè hi ha infants amb necessitats diverses, perquè hi ha infants amb llengües maternes diverses i, per tant, amb cultures i maneres de fer també diverses. Per tant, una persona sola davant d'un grup gran i divers doncs és molt normal que digui que li falten recursos. Els recursos segurament vindran donats també per les persones, però potser doncs, vindrà també per la disminució d'una vegada de les ràtios i, per tant, voldrà dir que hi hagi més espai per ubicar-hi alumnes, eh? I això aquí és una roda que es començarà a fer gran, però anem realment a escoltar aquestes necessitats que plantegen els mestres. I aquest cap de setmana que sentia les declaracions de la consellera, doncs continuava insistint amb el mateix, amb la quantitat de diners que s'hi han posat, amb la quantitat de coses que es fan ara i que feia molts anys que no es feien. Doncs perfecte, però estem escoltant tot el que diuen? Com és que el sindicat majoritari del professorat no hi està d'acord i, en canvi, UGT i Comissions Obreres sí? Doncs potser això no és un bon acord. És a dir, és veritat que de tres sindicats dos t'han dit que sí, però és que el majoritari t'ha dit que no. Què passa, doncs, amb aquest sindicat? Protesta per protestar? Segurament, doncs, protesta per alguna cosa. Doncs escoltem realment què és el que ens demanen i evitarem arribar fins al que deia, fins a l'última pregunta, no? Fins a aquella posició que realment incomoda tothom. A cap pare ni cap mare no li agrada que els seus fills no vagin de colònies. Els infants no els agrada quedar-se sense colònies. Però jo entenc que ha arribat un moment que han dit bé, o ens posem forts o aquí no ens escoltarà ningú. Això és el que és lamentable, en tot cas, haver hagut d'arribar fins a aquest posicionament tan ferm del professorat. Jo crec que realment, si no ens escoltem, no avançarem.
1: Ho deixarem aquí. Repàs intens a l'actualitat. Marta Espona, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Bona setmana. I recordo, tothom qui vulgui venir avui a les 7 i divendres a les 8 de la Gòtica.
1: Gràcies. Anem a escoltar Miquel Abres, el cantautor de la Bisbal de l'Empordà, que ha fet una sèrie de píndoles darrerament a Instagram molt interessants parlant precisament de l'Empordà, perquè acaba de publicar, de fet avui, publica les seves, a les diverses plataformes, El meu país és l'Empordà, aquesta cançó que sona així.

0: Bé, doncs anem a parlar del Renaixement, i ho fem com sempre acompanyats del Damià Martínez, director del Museu del Renaixement, que ja hem explicat que ens parlarà de coses que han passat al museu, però també mirarem endavant i també parlarem dels jocs del Renaixement. Moltes coses amb aquest quart d'hora que tenim per endavant. Què tal, Damià?
1: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Mirem enrere primer, doncs,
1: sí,
0: de com han anat les activitats que vau acollir aquests darrers dies.
1: Home, jo crec que el primer que hauríem de dir és esmentar els nens i nenes que han vingut al museu fent la gincana.
0: Sí?
1: De la cantata, que
0: han vingut veure
1: moltíssims. Avui no, perquè avui per motiu de la vaga i ja ens han dit que se suspenien les activitats. Han de dir que segurament vindrà un altre dia, però
0: ahir sí, no?
1: Sí, ahir la setmana passada més de 200 han passat pel museu allà buscant les pistes per trobar les solucions. A més, també el Josep Montfort estava un dia fora a la plaça explicant-los coses de la història de Molins, del pont de Molins, o sigui que bé, una activitat molt, molt interessant i jo crec que molt ben organitzada.
0: Vau tenir també visita del museu convidat?
1: El director del Museu d'Història de Barcelona. Va ser una xerrada interessantíssima. Ens explica, bueno, tot el projecte que s'està fent des de Barcelona a través d'un model de museu que jo crec que és molt interessant. Mira, justament estàvem amb l'alcalde perquè estàvem allà parlant i aquest model és un model que jo crec que a Molins ens aniria molt bé, evidentment a la nostra escala, que parlaven d'un museu policèntric, és a dir, un únic museu, que és el Museu d'Història de Barcelona, que segurament aquí hauria de ser doncs, com el Museu Municipal de Molins de Rei, però amb diferents doncs, centres, com allà tenen la fàbrica Olivertés, el Born, la Casa de l'Aigua, la Trinitat Vella, tenen diversos centres, doncs, bueno, aquesta idea de treballar com en xarxa, va ser molt, molt interessant.
0: Molt bé. I alguna cosa més que hagi passat?
1: I, bueno, la matinal aquesta de formació que vam fer el dissabte...
0: Exacte, que era més interna.
1: A més, clar, parlant de tema d'ensenyament i de vagues, o sigui, jo crec que va ser una sessió molt interessant. Va venir més d'una dotzena de professors de Molins de Rei, de Pallejà, de Vallirana, de Cornellà, d'Esplugues, de Sant Feliu, també de Cervelló, inclús del Vendrell i de Mollerussa, i va ser aquesta jornada que plantejàvem d'aprendre amb el museu vincles i reptes compartits, i va ser molt interessant per explicar i ensenyar d'alguna manera totes les coses que es podrien fer i que alguns llocs ja s'estan fent de col·laboració entre museu i escola i escola i museu.
0: Hem de passar moltes més coses, també, aquest cap de setmana, sobretot, eh?
1: Avui, aquesta setmana, cap de setmana, tenim el Dia Internacional dels
0: Museus
1: i la nit.
0: Però, abans de parlar d'això, avui ens volies parlar dels Jocs del Renaixement.
1: Sí.
0: A què obeeix, doncs, que avui ens portis el Renaixement?
1: Sí.
0: A què obeeix, doncs, que avui ens portis els Jocs del Renaixement?

0: que oferirem amb els casals d'estiu, amb els esplais, amb els campus de patrimoni que puguin haver, campus d'estiu vull dir, per fer aquí al Museu del Renaixement. Són activitats que les farem al museu, però que tindran un complement després també a fora, a la plaça, a l'aire lliure. Una mica per sumar-nos a l'oferta lúdica d'estiu que té la vila, no? Doncs aquest any el Museu del Renaixement també hi farà la seva aportació per aquelles entitats que ho vulguin programar.
1: Molt bé, i la gent, per tant, que es vulgui apuntar...
0: Que enviïn un correu a grups@museudelrenaixement.cat.
1: Sí.
0: Ara ja ho tenim publicat a la pàgina web i han començat a fer unes trameses de correus. De fet, ja hi ha qui ens ha demanat de poder reservar alguna d'aquestes activitats i a partir de poc ja les podran, bueno, reservar.
1: Molt bé. Per tant, relacionat amb aquest tema que comentàvem, avui ens vols tornar a posar sobre la taula la figura de Leonardo?
0: Sí, perquè una de les activitats justament va sobre Leonardo. Li hem posat per títol Missió Leonardo 321 a volar. I aquesta activitat, com el seu títol indica, bueno, són aquelles coses que més fascinaven a Leonardo com a gran observador de la natura, que era la capacitat dels animals, no només les aus, també els peixos, que tenien de volar. I aquí el que proposem serà una activitat, a més, ara justament tenim un tractat de la pintura de Leonardo al museu, com bé sabeu, que el tindrem fins al mes de juliol. D'alguna manera començarem per aquí l'activitat, explicant aquesta figura tan interessant de Leonardo. Ell, com dic, estava molt fascinat per l'acte de volar, no? A la nostra vida diària estem envoltats de coses que volen, d'animals que volen, no? Des d'insectes a ocells, bueno, insectes i ocells, sobretot, el que més vola, no? Llavors, ell va fer un tractat, que es conserva a la Biblioteca de Turí, sobre el vol de les aus, on es fixava i classificava els diferents tipus de vols, no? Vols que eren per planejant, els que eren vols batent les ales, les diferències de vols que hi havia, doncs això, entre els ocells, els peixos, els ratpenats, etc. I després sobre les possibilitats de reproduir el vol de forma mecànica, no? amb artilugis, amb rodes, amb pedals i amb coses d'aquestes. I ell va desenvolupar diversos prototips. De fet, es considera amb ell un dels grans precursors d'invents com el paracaigudes, l'helicòpter, inclús, diguéssim, els avions o les avionetes. Algun d'aquests enginys ell els va arribar a construir, els va arribar a provar, en concret. Mira, un ho tinc apuntat aquí perquè el va provar el 3 de gener del 1496, a Milà, amb un fracàs estrepitós, perquè no se'n va sortir, però estava molt obsessionat amb això. I què proposem nosaltres amb aquesta activitat d'estiu? Doncs que explicar una mica la figura de Leonardo, aquest interès pel coneixement i per l'observació de la natura i aquesta capacitat d'atrevir-se a inventar coses, i proposar amb els nens i nenes que vinguin a fer el taller a la sala gòtica a construir els seus propis enginys voladors seguint les indicacions de Leonardo. Des de paracaigudes, avions, aquests enginys més tipus helicòpters que va fer, i després la idea és sortir a la plaça i provar-los allà. És a dir, fer aquesta cosa del dins i fora del museu amb aquesta idea de mantenir un equilibri entre la cosa d'aprenentatge i la cosa més divertida i més lúdica.
1: Molt bé. I després de Leonardo també ens vols parlar d'una altra figura, eh?
0: Que és que farem dues activitats i aquesta és molt interessant, perquè aquesta està inspirada en una pintura que es conserva al Museu d'Art de Viena, d'un pintor que es diu Bruegel, Peter, sí. Bruegel, el vell, diguéssim, un pintor del Renaixement, i que és una pintura on apareixen representat una vuitantena de jocs. És una llàstima que no la puguem ensenyar aquí, però si la gent la busca per internet la trobarà de seguida. Es diu Els Jocs, de Peter Bruegel, que està a Viena. És una gran pintura on hi ha una munió de gent en un espai públic. Hi ha una plaça, uns edificis, i hi ha tot de figures que estan jugant. Estan identificats gairebé una vuitantena de jocs. Jocs que es reparteixen entre diferents tipologies, però molts dels quals avui en dia encara els seguim jugant. És a dir, són jocs del Renaixement que avui també els continuem fent. Hi ha jocs de simulació que es veuen molt ben representats, per exemple, jugar amb nines, jugar a fer missa, casaments simulats, simular aquest cases, no? Simular a fer de botiguer o bateig, o fer una representació teatral. Jocs aquí és com de simulació, inclús de torneig, de lluitar. Després hi ha molts jocs que tenen relació amb accions puntuals, però que tenen a veure, bueno, tots les hem fet alguna vegada.

0: de petits, no? Des de saltar una valla, columpiar-te, fer el pi, contorsionisme, fer tombarella, bombolles de sabó, golpejar una pinyata, passejar una pedra com si fos un gos, tot això està representat en aquest quadre. És fantàstic, eh? Si tu vas mirant anar a cavallet, remoure excrements amb un pal, aquestes coses també d'entre maliadures que fan els nens petits, fer córrer un aro, cridar dins una bota, etc etc. I després, no els cito tots, eh? Uns altres jocs que són jocs d'aquests amb regles, jocs més pautats, no? La gallineta cega, jugar a fet i amagar, jugar a les tabes, que són una mena com de daus, aquests ossos que es tiraven per jugar, el joc de la cadira, jugar a bitlles... És a dir, és una mena de repertori de tot de jocs que, imaginem-nos, al 1560, que és de l'època, que és la pintura aquesta, ja es jugaven llavors. I molts d'ells, que ja només de dir-los ja els hauran doncs, reconegut, encara avui dia els seguim jugant. Doncs la idea, en aquest casal d'estiu, que pensem que s'ajusta molt amb el que ha de ser una activitat d'estiu, és proposar aquesta activitat que es diu Juguem al Renaixement, fer una explicació divertida d'aquesta pintura i després posar en pràctica, com si fossin allò, diverses estacions, aquests diferents jocs del Renaixement que avui en dia també es fan, entre el museu i la plaça.
1: Molt bé, això serà a l'estiu, ja ho acabarem de parlar. I ara tornem a l'actualitat més immediata. Demà passat acolliu el penúltim concert de la temporada de Clàssica Molins, que en parlàvem amb el Miquel Bofill, eh? Sí. Això serà dijous a les 8, encara queden entrades?
0: Sí, encara en queden.
1: Podem venir al museu a buscar-les,
0: sí, no? Sí, i si no, el mateix dia, bueno, si no s'esgoten d'aquí a demà,
1: sí.
0: Jo crec que es podran comprar directament a taquilles.
1: Parlem de com celebrareu el Dia Internacional dels Museus aquest cap de setmana, doncs.
0: Doncs farem moltes coses. El dissabte fem, pel matí hi ha una visita guiada, a la tarda tenim l'activitat del tresor perdut de la Remolina, i després, clar, el Dia Internacional dels Museus sempre se celebra el dia 18. I normalment el cap de setmana anterior, que en aquest cas és dissabte 16, es fa la nit dels museus. Llavors, amb motiu de la nit dels museus, aquest dissabte el museu estarà obert fins a les 12 de la nit. Però, a banda de poder visitar el museu gratuïtament en aquest horari nocturn, que té la seva gràcia, perquè si te'n vas a sopar o a prendre alguna cosa, després, abans o després ho pots complementar amb una visita al museu de nit, que sempre és molt bonic. Jo recomano molt, clar, les sales de dalt no s'aprecia tant perquè la llum sempre és la mateixa, però el vestíbul del Palau de Requesens, il·luminat de nit, és molt bonic. Quan, si vens a veure, no és el mateix veure-la amb llum de dia que amb llum de nit, perquè la il·luminació és bonica. Doncs qui vingui a la nit, hem organitzat una mena d'espectacle que jo crec que serà molt i molt interessant, que tindrà lloc a la mateixa sala del tapís. Això no ho farem a la sala gòtica, això ho farem a la sala del tapís, que és un espectacle musicopoètic amb el Miquel Desclot, que és aquest gran poeta que a més va venir aquí també a Molins per la Setmana de la Poesia a les Cases. Ell, a més, resulta que és traductor, és el traductor al català del Cançoner de Petrarca, una de les grans obres de Petrarca, i per tant el farem com recitar poemes davant d'un tapís amb un tema petrarquià, com és el que nosaltres tenim, però el Miquel Desclot s'acompanyarà del Néstor Pindado, que és un cantant baríton, boníssim, i al mateix temps d'un instrumentista del Ferran Pisà, que ja el vam tenir una vegada a la Sala Gòtica, i faran aquest espectacle com poètico-musical, de recitar poesies, cant i música. I això ho farem amb tres passis, a les 8, a les 9 i a les 10 de la nit, de 20 minuts més o menys cadascun, de manera que qui visiti el museu per la nit doncs podrà complementar la seva visita amb aquesta assistència, amb aquest acte. No hi ha reserva.
1: Perfecte.
0: Qui vulgui venir, l'aforament és limitat, que som els que hi capiguem, però no hi ha reserva, perquè clar, és difícil fer reserva en un moment així.
1: Això passarà el dissabte, i el diumenge també passaran coses, no?
0: El diumenge és portes obertes, farem, com no podem celebrar-ho el dia 18, que és dilluns, ho passem el diumenge, tot el diumenge serà gratuït, però aquest any fem una novetat, que és que obrim el diumenge per la tarda, de 3 a 8, si no recordo malament, a més amb una visita guiada també gratuïta.
1: Val. Resumint, per tant, tant dissabte com diumenge podem venir a fer la visita gratuïtament,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: D'acord. I sobretot a la nit dels museus, doncs amb aquesta afegitó d'aquesta activitat cultural.
0: Exacte.
1: Que prometi molt, no?
0: Sí, sí, sí.
1: No cal inscripció prèvia per res, eh?
0: No, no. Per la visita del dissabte, sí. Per la visita del dissabte, sí, perquè aquesta sempre la tenim anunciada així.
1: A 11:45, sí. La visita comentada gratuïta.
0: Sí.
1: A 11:45, i després l'activitat familiar, el tresor perdut de la Remolina.
0: Ah, això mateix.
1: Que li esteu donant, doncs, molt de recorregut a la Remolina.
0: Sí, la Remolina l'altre dia també per la gincama la teníem. Els nens sempre se la miren i la busquen.
1: Sí. Molt bé, doncs, amiga, alguna cosa més del cap de setmana?
0: Doncs no, ja està. Desitjar que tingueu un bon cap de setmana, que aprofiteu per gaudir dels museus, perquè aquest cap de setmana, no només el Museu del Renaixement, el Museu Municipal també té una oferta d'activitat especial, i com aquí, a fora de Molins, tots els museus aquest cap de setmana programen coses, diguéssim, és el gran dia dels museus a nivell europeu.
1: Molt bé. El diumenge hem dit el Museu del Renaixement, però el Museu Municipal de Can Ametller i el del carrer Pinto Fortuny també obriran les seves portes matí i tarda amb entrada lliure.
0: Exacte.
1: Damià Martínez, doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que tinguis molt bona setmana i molt bon Dia Internacional dels Museus.
0: Igualment, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau. 3 minuts per sobre 3:15. Seguim.

0: Desxifrant el món és aquest espai que compartim els dimarts a aquesta hora amb el David Lloberes per parlar de política internacional. Què tal, David? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: I avui ens ve a parlar del Regne Unit.
1: Exactament.
0: Perquè vam tenir eleccions el dijous passat.
1: El superdijous.
0: El superdijous.
1: Aquest superdijous va tenir eleccions de dues nacions, de les tres nacions que tenen parlament als Estats, al Regne Unit. Recordem que el Regne Unit està composat per quatre nacions, tres de les quals tenen parlament, que és Irlanda del Nord, com diuen els unionistes, o el nord d'Irlanda, com diuen els republicans, Escòcia i el País de Gales. Anglaterra és l'única de les quatre nacions constitutives del Regne Unit que no té un parlament propi, però també va tenir eleccions aquest superdijous.
0: Municipals, va tenir, no?
1: Exactament, municipals. No tots els municipis, però bona part dels municipis. Es va veure una gran davallada del vot laborista, però també a la vegada vot conservador. I els dos o tres partits puixants actualment és, per la banda esquerra, doncs tenim els verds, que s'estan enduent bona part del vot laborista, i per la banda dreta tenim el partit de Reform UK, que és el partit del Nigel Farage, que anys enrere formava part del UKIP, que era el United Kingdom Independence Party, que era el principal partit pro-Brexit i, de fet, era el partit que més suc ha tret precisament del Brexit. És un partit populista, d'extrema dreta, fins a cert punt caricaturesc. El seu líder porta unes pintes, doncs, bastant que criden bastant l'atenció, a la vegada molt, molt british, no? És a dir, un to així suposadament elegant però hortera. I en tercer lloc, el tercer partit que està traient suc d'aquesta davallada del bipartidisme dels laboristes i dels conservadors són els liberals. Els liberals que ja van formar part del govern anys enrere amb el David Cameron a principis de la dècada dels anys 10 del segle XXI, és a dir, fa 15 anys. Va ser el Nicholas Clegg, en aquella alçada va ser el viceprimer ministre, per tant, no és un partit nou, i també s'ha de dir que els altres dos, ni el Partit Verd ni el Reform UK, són partits nous, és a dir, són partits que ja compten amb alguna tradició, sigui el Reform UK, que ve del UKIP, i el Partit Verd, doncs, és aquell partit que sempre ha estat allà, és una mica aquí com el PACMA, no?, que sempre ha estat allà, mai ha tingut gaire èxit, i ara, doncs, sembla ser que ha arribat el seu moment com a marca B per l'electorat tradicionalment laborista, que està molt descontent amb l'actual primer ministre Keir Starmer, i llavors, doncs, cerca un vot alternatiu a l'esquerra. S'ha de dir que els liberals, doncs, es nodreixen tant de laboristes com de conservadors, el seu vot. Però bé, no hem vingut aquí a parlar del Regne Unit en la seva globalitat, sinó que hem vingut a parlar de les dues eleccions que hi ha hagut a dues de les seves nacions, Escòcia i el País de Gales, que ens duran a un escenari de més aviat de regne desunit, ja que a partir del moment en què es formin els diferents parlaments i es nomenin els diferents primers ministres de cadascuna d'aquestes tres nacions amb autogovern, ens trobarem amb una situació inèdita fins ara en la que els tres primers ministres d'aquestes tres nacions són sobiranistes. En el cas del nord d'Irlanda, ja des de 2022, Michelle O'Neill és la primera ministra, és la primera vegada que Irlanda del Nord, l'autogovern d'Irlanda del Nord, té una primera ministra sobiranista, en aquest cas una primera ministra del Sinn Féin, en virtut dels acords del Divendres Sant del 98, que estableixen que el partit guanyador de les eleccions automàticament podrà formar govern. És a dir, no necessitarà una majoria en el Parlament, sinó que el primer partit automàticament forma govern, però el segon partit ha d'estar inclòs en el govern. Per tant, sempre hi havia hagut un acord contra natura, però que formava part de l'obligatorietat que preveia aquests acords de divendres tant del 98, en què el primer ministre era unionista, perquè sempre els que guanyaven les eleccions eren unionistes, i el partit que quedava segon sempre era el Sinn Féin, per tant, el viceprimer ministre era del Sinn Féin. Hi havia aquest acord, aquest govern contra natura, no? Unionistes republicans, però encapçalat per unionistes. Per primera vegada, el 2002, va passar el contrari, que per pocs vots els republicans van guanyar les eleccions a través per mitjà del Sinn Féin. Per tant, tenim un govern republicà unionista, però per primera vegada liderat per republicans. Això des de 2022. A Irlanda, al nord d'Irlanda, no hi ha hagut eleccions, a la legislatura d'Irlanda del Nord, a l'Assemblea d'Irlanda del Nord. Van amb un calendari diferent, on sí que hi ha hagut eleccions. Ha sigut Escòcia i el País de Gales. A Escòcia no canvia gaire la cosa. Des de fa, ja diria que 20 anys, hi ha governs del Scottish National Party, del Partit Nacional Escocès. Qui continuarà sent primer ministre és del Scottish National Party, és John Searvey, que li va fer el relleu el 2024 de l'anterior primer ministre, i continuarà, doncs, governant. En aquest cas, segurament de mà dels verds, ja que pel que fa nombre d'escons, l'Scottish National Party i els verds, que recordem, els verds a Escòcia són independentistes, malgrat ser un partit de matriu britànica, és a dir, de matriu estatal, sí que són independentistes, i sumen, en aquest cas, els independentistes o els sobiranistes, 73 escons. La majoria absoluta dels 129 escons se situen als 65 escons, per tant, amb dos partits tenen majoria absoluta, malgrat que aquestes eleccions ens han portat un gran canvi de panorama. Però és d'aquests canvis de panorama que és que tot canvi perquè tot queda igual, no? En el cas d'Escòcia, tenim una baixada important dels vots del Scottish National Party, que ha passat del 40% dels vots al 27% dels vots, és a dir, s'ha deixat gairebé un terç dels seus votants. El que passa és que el sistema d'Escòcia és mixt, és una combinació de sistema electoral majoritari i proporcional, el que fa que, encara que l'Scottish National Party doncs hagi perdut gairebé un terç dels seus votants, mantingui la representació, perquè continua sent el primer partit, la distància amb el segon partit continua sent molt gran, el segon partit és Reform UK, amb 16%, ara el Scottish National Party n'ha tingut un 27%, per tant li treu encara 11 punts al segon, per tant això li permet tenir una majoria bastant, bastant folgada. Uns resultats semblants han sigut a Gales, no? Que el primer partit és un partit sobiranista, en aquest cas el Plaid Cymru, que vol dir Partit de Gales. Aquesta victòria del Plaid Cymru permetrà que per primera vegada hi hagi un primer ministre de Gales sobiranista. En aquest cas el seu nom és Rhun ap Iorwerth. És un senyor que té un nom anglès, un senyor gal·lès que té un nom anglès. El Plaid Cymru ha passat del 20% dels vots a les darreres eleccions en les que havia quedat segon a quedar primer amb un 35% dels vots. S'ha nodrit bàsicament d'exvotants laboristes, ja que els laboristes han passat del 31% dels vots a l'11% dels vots. I per l'altra banda del mirall tenim Reform UK, que igual que Escòcia, han quedat segons, també per primera vegada, i han passat del 13% dels vots al 29% dels vots. En aquest cas, doncs, s'ha nodrit principalment de votants conservadors. Per tant, com a conclusió, podríem dir que tenim un Regne Unit més desunit que mai, pel fet de tenir simultàniament tres primers ministres de les tres diferents nacions amb governs autònoms encapçalades per partits sobiranistes, pel Sinn Féin al nord d'Irlanda, l'Scottish National Party a Escòcia i per primera vegada el Plaid Cymru, el partit de Gales, el País de Gales. Tenim també unes dinàmiques bastant clares de transferència de vot, que a Anglaterra el vot progressista es transfereix netament cap als verds, en canvi a les diferents nacions no angleses del Regne Unit, el vot laborista, principalment a Escòcia i Gales, es trasllada cap al partit verd a Escòcia i cap al partit de Gales a Gales, i que els conservadors doncs, es nodreixen tant de vot, d'antic vot laborista com d'antic vot conservador. I per la dreta, també, qui acaba guanyant doncs, són els liberals, que es queden una mica amb les engrunes dels conservadors i dels laboristes que no han anat a la dreta o a l'extrema dreta populista.
0: Molt bé, doncs David Lloberes, moltíssimes gràcies, com sempre. Que tinguis bona setmana.
1: Salut, fins la setmana vinent.

40 segons i seran les 11 del matí. Ens aturem uns minuts per escoltar les notícies d'aquesta hora. De seguida tornem per parlar d'aquestes xerrades que farà aquesta setmana la Guàrdia Urbana per parlar de la prevenció de robatoris i estafes a les persones grans. Parlarem d'Epicur, els típics i tòpics, amb el nostre doctor en filosofia, l'Oriol Ferrés, i parlarem de gastronomia amb el Jordi Beumala abans d'arribar a les 12. Tot això després de les notícies de les 11. Ara tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels tres dies de vaga de mestres de tot Catalunya. Connectem ara amb Barcelona, concretament anem a Plaça Espanya, on professors comencen ja a dirigir-se al punt de manifestació, que serà a les 12 del migdia a Urquina, on allà hi tenim a la nostra companya, la Carina Vallvé. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la columna de docents que ha sortit o que està sortint ara mateix a Plaça Espanya, amb mig miler llarg de mestres i professors, s'ha desdoblat i es dirigeix per la Gran Via i per paral·lel cap a la plaça Urquinaona, on, com deies, d'aquí a una hora ha de començar la gran manifestació unitària d'aquesta marea groga. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació i anar més enllà de l'acord que UGT i Comissions Obreres van signar al març, una manifestació d'avui que està marcada per la infiltració dels Mossos amb una assemblea de docents i la falta d'explicacions que ha donat el govern al respecte. De fet, algunes pancartes es poden llegir lemes com claustres vigilats, escoles abandonades.
1: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu preventiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I 8 dotacions dels bombers treballen en un ensorrament parcial d'edifici a Olot. Com a mesura preventiva, també s'han desallotjat els veïns de 3 edificis del davant. Fins al lloc s'hi han desplaçat també l'arquitecte municipal, tècnics de les companyies de serveis i un equip de drons i gossos del grup caní de recerca per tal de descartar víctimes a l'interior. Es tracta d'un edifici que estava abandonat. I una incidència de la companyia telefònica està afectant el servei de telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. Precisament han indicat que la incidència és baixa a Catalunya, però que tot i això es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. I un home de 80 anys i veí de Pinós, del Solsonès, està desaparegut des d'ahir la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i 2 dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Valles. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
4: Informació local.
3: Avui continua el cicle de xerrades per promoure un bon ús dels medicaments que organitza l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics. Aquesta tarda, a 6:15, a la Biblioteca El Molí, es parlarà de què cal saber de la hipercolesterolèmia, una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I també avui comencen les xerrades de prevenció de robatoris i estafes a les persones grans que farà la Guàrdia Urbana. Avui dimarts, a 6:45 de la tarda, al casal d'avis 1 de maig, al carrer Ferran Agulló, al barri del Canal. Demà dimecres al matí es tornarà a fer, en aquest cas a la Riera Bonet, a 11:15, al casal d'avis, i dijous també a 11:15 del matí a la Federació Obrera. 3 xerrades, el mateix tema, però teniu 3 opcions per anar-hi. També avui a les 7 de la tarda Esquerra Republicana organitza una trobada amb Oriol Junqueras, el president del partit, que es trobarà amb la comunitat paraguaiana de Molins de Rei. Avui a les 7 al Rincón Guaraní, a l'Avinguda Barcelona 52. Aquest dijous torna el cicle Clàssica a Molins amb un concert titulat Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió. Els encarregats de fer aquest concert a duet són Cati Reus, violí barroc, i Gregori Ferrer, clavicèmbal. El dijous a les 8 a la Gòtica les entrades valen 15 euros i les podeu comprar al web Entrepolis o al Museu del Renaixement. I aquest cap de setmana es commemora el Dia Internacional dels Museus, per això hi ha activitats extraordinàries als museus de Molins de Rei. Per una banda, el Museu Municipal de Can Ametller dissabte fa nit màgica de 7 a 9 del vespre amb actuacions teatrals a 6:45, a 11:15. I el diumenge també estaran oberts, portes obertes, al Museu de Can Ametller i al Museu Municipal del carrer Pinto Fortuny. Estarà obert el diumenge al matí de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 8, amb entrada lliure. També el Museu del Renaixement, que se suma a la commemoració. En aquest cas, dissabte al matí a 11:45 hi haurà una visita comentada gratuïta. A la tarda, una activitat familiar, el tresor perdut de la Remolina, a 4:45. També portes obertes a partir de les 3 de la tarda i fins a la mitjanit, el dissabte. I també dissabte, les músiques a Petrarca a la Sala Gran del Tapís, amb 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10, el dissabte. I diumenge, visita guiada i comentada gratuïta a 5:45 i portes obertes, com dèiem, igual que la resta de museus, el de Can Ametller, el del carrer Pintor Fortuny, portes obertes al Museu del Renaixement de 10 a 2 i de 5 a 8. També Esquerra Republicana farà els 600 premis Caterina Casas i Maimó aquest divendres amb l'expresident Pere Aragonès a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia avui dimarts, és la Cúdina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18.

0: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
4: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
3: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
4: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
3: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
4: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Garcia.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
8: Ai, Follet.
7: Ai, Garcia.
8: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 11 del matí i 11 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. D'aquí una estona parlarem de filosofia. Ho farem amb el company Oriol Ferrés, doctor en filosofia. Ell, ja sabeu que un cop al mes, a l'espai Típics i Tòpics ens porta moviments filosòfics o personatges concrets de la història de la filosofia. Avui parlarem d'Epicur, per tant, ens anem al cavall del segle 4 i 3 abans de Crist. Després també parlarem de gastronomia, ho farem amb el Jordi Veumala, però ara ens volíem aturar en aquesta sèrie de xerrades que organitza aquesta setmana la Guàrdia Urbana amb el títol Prevenció de robatoris i estafes a les persones grans. La primera cita és avui a 7:15 al Casal d'Avis, 1 de maig. Seguirà demà dimecres amb horari de matí a 10:45 al Casal d'Avis de la Riera Bonet i el dijous a la mateixa hora, 10:45 a la Federació Obrera amb el lema La teva seguretat no té edat, estigues alerta. I avui en parlem uns minuts amb el caporal de la unitat de proximitat, el Diego Díaz, que ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Què tal, Diego? Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Recentment incorporat en aquest caporal d'unitat de proximitat, amb aquesta unitat de proximitat que doncs, ha rellevat a la Sandra, que a vegades també ens acompanyava, la Sandra Ortigosa. Tot bé, de moment?
1: De moment tot bé. Sí? Moltes gràcies a tothom, sobretot, per l'oportunitat. La nostra feina, com sabeu, està més a prop del veïnat, del ciutadà de Molins, amb la unitat, que ara recentment s'ha incorporat una altra companya. Ja som 3 a la unitat, o sigui, això va bé.
0: Sí.
1: I és poder agafar tota la informació, inquietuds que té el nostre poble. No? I a partir d'aquí ho treballem la informació i la passem a la resta d'unitats perquè la puguin treballar. Llavors, aquesta mena de xerrades no entren perquè sí, sinó perquè, malauradament, el tema de robatoris en la gent gran, que ja dic, no és la gent gran, sinó qualsevol persona d'entorn familiar, pot ser víctima d'aquests delictes. Que en principi són delictes, però clar, semblen ser lleus. Llavors, clar, les persones que fan aquesta mena de robatoris s'aprofiten. Llavors, què fan? Doncs estan buscant perfils de persones en un moment determinat. No? Per exemple, quan parlem dels encants, superfícies on hi ha molta gent, aprofiten. O sigui, ha de ser de dia, per exemple. No? Llavors, tenen diverses tipologies. No? No parlarem exactament del nom, si voleu, la mimosa, la sembra, són un tipus d'actes que fan delictius que pateixen la nostra població. No? Mm-hmm. No només nosaltres, sinó la metropolitana, o sigui, són delictes que estan ara a peu de carrer. No?
0: Han anat en augment, no? Em deies,
1: sempre van en augment, sí. Sempre. Vale? Perquè són ràpids de fer.
0: Llavors,
1: avui en dia tothom anem despistats, amb moltes coses al cap, i caiem amb aquesta trampa, no? Que aprofiten, són aprofitadors.
0: Sí.
1: No? Per exemple, si parlem aquest tipus de persones que s'adrecen a tu, com sembla ser que et coneixen, i de cop i volta s'apropen molt. Llavors, a l'apropar-se, aprofiten per treure-te'n en ell el rellotge. Són molt hàbils, clar, ells ja han practicat, ells practiquen aquesta mena.
0: Això seria la mimosa?
1: Això seria semblant a la mimosa.
0: Vale? Sí.
1: Arriben, et diuen que coneixen a la teva neta o tal, i al final caus. I te n'adones després, a l'estona.
0: Mm-hmm.
1: És un moment d'impacte que no tens reacció.
0: I ja t'han agafat el que tens més a l'abast, suposo?
1: Sí, ells proven.
0: Sí.
1: Tenen moltes tècniques, proven. Vale? Si no poden, doncs marxaran. Però, clar, no hem de dir que tothom tingui que dir no t'apropis. No hem de donar aquesta alarma. Però sí que hem de dir que hem de desconfiar de persones que realment no coneixem.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, una distància que hem de mantindre.
0: Mm-hmm.
1: No? Això ho podem fer alçant una miqueta les mans, com si articulessis les mans ja tens una àrea de seguretat, com fem nosaltres, la policia. No deixem que cap persona s'apropi, però no per res, sinó per aquella persona que tingui una intenció dolenta. Seria el cas aquest amb qualsevol ciutadà. Fem una mica de marxa davant, no? Un arc de protecció sempre va bé. I dialogar. I si veiem que ens trobem sol, doncs cridar l'atenció d'una altra persona. Sisplau, diu, perdoni, pot vindre un moment?
0: Sí.
1: I a veure aquesta persona de seguida marxa.
0: Mm-hmm.
1: Això és la primera puntualització que ens agradaria dir. Després, el tema dels caixers. Clar, què passa quan anem als caixers? Ens pot passar qualsevol, però avui en dia anem molt ràpids. Llavors, què vol dir? Que no mirem a l'entorn. Si anem al caixer, jo personalment, o la meva família, si passa a treure uns diners, una quantitat de diners important, important dona igual, que 300 euros, per mi és important, no? Hem d'anar acompanyats.
0: Sobretot perquè ara n'hi ha molts a fora al carrer, no?
1: Clar, estan fora, sí, perquè els espais de dins, malauradament, passen coses i que
0: també
1: fan les entitats, doncs, ho deixen fora al carrer i ja està, no? Llavors, què? Si darrere teu hi ha una persona, pot veure marcant número. A partir d'aquí hi ha el problema. Hi haurà una segona persona que per telèfon es trucaran i es diran aquesta persona, el número de targeta és aquesta. Per què? Perquè hi ha una altra persona que després t'enganxarà amb un ED. Perquè avisa on el portes. Per això és important. Val? Si jo amago el meu moneder, ho faig discretament, per no donar pistes. Normalment treballen amb col·lectiu. Són petites organitzacions que es dediquen a fer això. O sigui, no és només una persona. Potser sí, personalment hi ha dos o tres. Llavors que t'enganxen al mòbil i poden fer-ho servir a establiments de la mateixa població. Que per això nosaltres ens dona la pista després a les denúncies i el nostre company de la UAC doncs pot tirar una miqueta, sap? En col·laboració amb Mossos d'Esquadra, doncs a arribar potser a aquesta persona si té antecedents o la podem conèixer de delictes similars.
0: Per tant, potser millor anar acompanyats, si pot ser, doncs, quan anem a treure diners?
1: Si és una xifra important, sí.
0: Sí.
1: O sigui, no hem de tindre angoixa.
0: Correcte.
1: O sigui, jo penso una cosa normalitzada. En tenim aquest tipus de delictes, no sempre, però surten, doncs que millor que anar amb alguna persona. O sigui, jo ho veig correcte. Val? Fins que en un moment determinat... Clar, els caixers, per exemple, hi ha vigilància, però sempre porten gorres perquè no es vegi a la cara. Això ho hem de veure. Hi ha una persona de darrere, ara fa calor, que fa amb una gorra, molt tapat, val? No vol que el rostre surti a la càmera. A videovigilància que té l'entitat. Per tant, tot això hem de sospitar. Si s'apropa molt, hem de sospitar. En tot cas, deixi-li passar. Miri, passi vostè.
0: Sí.
1: Ja està, ja veurem que fa una reacció rara i marxa. Ja ho tenim. I amb aquestes dades ens poden trucar. Dic, miri, m'ha passat això, perquè això ens ajuda. A nosaltres i a tothom, si tenim dades. Això és superimportant.
0: Aquí a Molins de Rei sempre ens aviseu més vigilar encara molt més quan és divendres.
1: Correcte.
0: Perquè hi ha els encants.
1: Per això no? Dic, sempre que hi hagi multitud de gent, aquesta gent aprofitarà. Vale? Els encants, què passa? Que és típic, no? Jo ho veig perquè estem allà amb ells, no? No sempre tenim l'oportunitat d'identificar les persones, perquè a vegades no sempre pensem és tal i qual, o així o aixà. No. O sigui, tothom pot fer aquest tipus de delicte i llavors passen desapercebuts. Llavors, què passa amb els, per exemple, on posen el volum aquell de roba a 3 euros, 1 euro? Clar, la gent allà em sembla que vulguin, saps? Fan pinya. I amb aquella pinya poden aprofitar en treure el moneder de la bossa. La bossa sempre ha d'estar tancada. I si pot ser els diners en un lloc que no siguin de fàcil acció per entrar dins, que sigui una mica complexa. Això és un consell que donem. I sobretot el moneder, saps? No deixar-lo a sobre de la parada, que això passa molt, perquè després s'aprofitaran.
0: Em deien també gent que, per exemple, ha anat al supermercat, al pàrquing del supermercat, i s'ha trobat també...
1: Exacte.
0: L'altre concepte, no?, que em deies la sembra.
1: La sembra, sembrar, no?,
0: per dir
1: alguna cosa. Clar, et despisten, aquí són dos o tres persones, diuen, se t'han caigut unes claus, se t'han caigut unes monedetes, i clar, ells ja han vist que tu ja has deixat una bossa a l'interior. O sigui, ja t'has fet un petit seguiment, doncs aquí has de desconfiar. Prefereixo perdre unes monedes, sap? O com a mínim, si jo ja ho sé, agafo la meva bossa a la mà. Un moment, sisplau, passa el cotxe, agafes la teva bossa, perquè no s'emportarà el menjar que has comprat. Ells ja saben. I normalment tenim això, les bosses, l'estrès d'anar a comprar, que comporta allò, la gent, si estàs amb alguna persona acompanyant o un nen, tot això, ells s'aprofiten d'aquesta situació. Per exemple, doncs això hem de desconfiar un moment. Pot ser que sigui veritat, però no passa res per dir, un moment, sisplau, perdoni, passa el cotxe, agafes la teva bossa, i el millor... Pot ser que les claus poden caure, els diners poden caure, però és el moment de fer aquest pensament, dir, escolta, què ens van dir, no?, la policia, anem a fer-lo. No passa res, hem de fer, és prevenir.
0: Per tant, també alerta, doncs, amb aquest tipus de...
1: També. I sobretot el més clàssic que tenim és el de la casa, no? Arriba el revisor, el falso revisor...
0: Bueno, trucant a casa...
1: Correcte, volen entrar, si venen un perfil de gent, potser una mica més gran, aprofiten, diuen que li tallaran la llum, llavors s'ha de fer un pagament petit, o no, poden demanar 200 euros, si no li tallaran. I clar, en aquest moment aquella persona potser està sola, no vol tindre problemes, què em diran? A vegades ens pregunten, què em diran, no? Pues ja, llavors és quan paguen. I aquí ja tenen. O sigui, no hi havia estafa en aquest moment, sí. Vale? Han estat estafats. Llavors, si no han demanat una visita, pues no passa res. Es diu que no. I si després és, pues no passa res. O sigui, normalment les companyies oficials t'adverteixen abans, quan te programen la visita. Sí. Però ja et dic, aprofiten. Aprofiten. Això és el que tenim de sempre, a casa. Hem d'evitar-lo, hem d'evitar-lo.
0: Correcte, i ara està molt pendents també del telèfon mòbil, no?
1: Correcte.
0: I de les estafes...
1: Del mòbil. Sí, et truquen d'una companyia, et demanen dades. En el moment que et demanen dades, aquí hi hem de parar. O sigui, les companyies no han de demanar dades. Vale? Perquè si no, amb les petites dades que donem, i el sí aquest conteste a la tal i qual, diga sí o no, ahí ja comencem a caure amb aquesta... amb, aquesta, amb aquest tipus de delictes informàtic o de la telefonia. Uh-huh. O sigui, s'han de mirar, s'han de dir que no, i si no ho sabem gestionar, doncs demanem un familiar, mira, ens han trucat aquest telèfon, han demanat això, i llavors ho treballem. O sigui, no hem de tindre por a demanar ajuda. És així, és l'única forma d'aquesta gent posar-li traves pel camí. O sigui, ells busquen persones soles. No, són més, són familiars, amics, la policia, o sigui, estem per assessorar.
0: Per tant, se l'està atent a tot avui en dia ja, doncs, no, Diego?
1: Sí, sí, però sense...
0: Com deia, sense obsessionar-nos,
1: sense obsessionar-nos,
0: no?
1: Però... amb naturalitat. O sigui, els temps van passant, van sortint coses noves i hem d'aprendre. I per això aquestes xerrades, fer una mica de conversa entre els dos cantors, entre ells i nosaltres, una mena de teatre, o sigui, ells ho veuran. O sigui, farem com es fan aquest tipus de fons.
0: Bé, sí.
1: Vale? Perquè ja ho tinguin en la ment, ho tinguin visualitzat i sigui més fàcil el dia de demà. Llavors, fent aquestes xerrades, que són portes obertes que poden vindre del barri, del barri de dalt, de barris de muntanya, o sigui, ho hem fet aquesta vegada de tardes i de matins, o sigui, però que vinguin. Mm. I que vingui qualsevol persona de l'àmbit de la família. Que vinguin, o sigui, no hi ha problema, perquè podrem ajudar. Quan més siguem, millor.
0: Per tant, posareu casos pràctics o fareu...
1: Sí, sí, ho farem pràctics. Tot amb casos pràctics. Casos reals que no tenim,
0: sí.
1: Improvisarem. Si hem d'obrir una miqueta més les possibilitats, ho farem. Que anem endavant, no enrere. Mm-hmm. Intentarem anar endavant.
0: En col·laboració, em deies, també amb els Mossos d'Esquadra,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, correcte. Ells ja porten molts anys fent-ho. Sí. Aquest any jo li vaig convidar que vinguessin, m'han dit que sí, i jo estic supercontent de fer-ho conjuntament. Sí, mm-hmm. Sí, amb la unitat de proximitat, però dels Mossos d'Esquadra.
0: Molt bé. I repetireu, doncs, el que fareu avui a 2:15, 18:30?
1: Sí, 18:30, exacte.
0: Casal d'Avis, 1 de maig, eh?
1: Sí, sí, sí, allà estarem.
0: Allà estareu.
1: Aquesta tarda.
0: Demà... a 2:15 al Casal d'Avis de la Riera Bonet.
1: Correcte, per la zona aquella, tot va per zona,
0: sí.
1: Vale? La primera zona d'aquí centre i el canal.
0: D'acord.
1: Demà a la Riera Bonet les conserva les Guardioles i
0: el dijous a la Federació Obrera.
1: És tot el barri de Granja, centre també, i és de muntanya. És important que la gent de dalt també baixen a comprar.
0: Uh-huh.
1: O sigui, tothom està convidat a vindre. Penso que serà una gran experiència. Per part nostra i per part del poble.
0: Molt bé.
1: És el que requereix.
0: Per tant, deies casos pràctics, però també si tenen qualsevol dubte,
1: nosaltres
0: inquietud...
1: Nosaltres iniciem amb un planning, però l'aturarem quan sigui falta. O sigui, quan ells diguin, tinc aquesta consulta, doncs allà ens quedem.
0: Molt bé. Amb l'objectiu, doncs, que, com deies, de fer-ho habitualment o periòdicament cada any, no, això?
1: Cada any... quan faci falta...
0: Que en un any potser van canviant les tècniques i tot
1: sí,
0: el que us aneu trobant, no?
1: O parlarem d'altra cosa. Tot el que sigui
0: sí.
1: Partint del poble més tranquil,
0: sí.
1: I amb seguretat. Al final del cau és això, amb seguretat. Anem a intentar prevenir i ajudar al màxim. Venen temps, són les que són. Jo fa 25 anys i hi ha un altre tipus de delictes.
0: Sí.
1: Ara estan aquests i demà no sé el que vendrà. Però allà estarem. Ho treballarem per ajudar-vos, o sigui...
0: Molt bé. I ara que ve l'estiu també, o vindrà aviat, també aquestes xerrades de... No, de
1: ara vindran el tema de...
0: prevenció de la casa...
1: Correcte, deixo no? Finestres obertes, sí. Perquè fa calor, però me'n vaig i no les tanco.
0: Sí.
1: Els primers pisos són molt calents perquè fan escalada. Sobretot això ho treballarem, si voleu un altre dia.
0: Sí, home,
1: ens convideu i parlem d'aquest tipus de prevenció, que crec que és important. Ara també ve Sant Joan, tema de riscos d'incendis, o sigui, tot això.
0: Sí.
1: Podem parlar, si tenim la informació i es pot donar, perquè
0: Pot
1: donar,
0: sí.
1: Escolta'm, això ho hem de fer.
0: Molt bé. La unitat de proximitat, per tant, 3 persones ara mateix.
1: Sí, sí, correcte.
0: Diego?
1: Sí, sí, està el Max i la Tamara,
0: sí.
1: Que venen, Max ja estava fa molts anys, que fa educació
0: sí.
1: Diària.
0: Sí.
1: La Tamara, que s'ha incorporat del servei d'escamot normal per tema que volia fer-lo,
0: sí.
1: I sí, l'hem agafat amb els braços oberts, té molta experiència, i el sergent que ens porta a nosaltres, com
0: molt
1: a responsable de...
0: Això vol dir que moltes de les hores sou al carrer, per tant...
1: Sempre.
0: Sempre?
1: Sempre. Val? I si ens queda alguna cosa pendent, li passem a altres companys. O sigui, tot està planificat i treballem en equip. O sigui, la resta d'unitats estem amb això. Ens agafem informació i la donem per treballar.
0: Uh-huh.
1: És el millor per prevenir.
0: Molt bé. Qualsevol dubte també, evidentment, de tot el que hem anat parlant, doncs, o si voleu fer qualsevol observació o denúncia, al telèfon de la Guàrdia Urbana.
1: Correcte, tenim el nostre telèfon, si no en aquest moment no ens surt el telèfon, al 112, i
0: d'acord.
1: Ens trucaran. Facilitar les màximes dades és important,
0: sí.
1: O sigui, a vegades ens passa alguna cosa, i clar, entrem en un xoc i no veiem res. Però és important, no? Però és un home, és una dona, porta el cabell llarg, és ros... Tot això ens facilita després per poder trobar la persona als voltants. Mm-hmm. Això és molt, molt important. Saber que és difícil... però s'ha de respirar una miqueta i visualment intentar agafar les màximes dades, perquè això ens facilita la tasca després per poder localitzar els autors o autors dels fets.
0: Molt bé. Diego, alguna cosa més, doncs?
1: Doncs agrair-vos, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Que vagi bé aquesta tarda, de moment.
1: Segur que sí.
0: 18:30, Casal d'Avís, 1 de maig, primera de les xerrades de la Guàrdia Urbana amb prevenció de robatoris i estafes a les persones grans. El Diego Díaz és el caporal de la unitat de proximitat de la Guàrdia Urbana. Gràcies,
1: moltes
0: Diego.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé. Fem una pausa musical als Amaral, que ahir tocaven també a aquesta gala per recollir fons que es va fer a la Sala Oval del Manac, el People in Red. Ahir estàs, és la cançó que escoltem, i de seguida tornem amb l'Oriol Ferrés.

0: Típics i tòpics és aquest espai que compartim amb el nostre filòsof de capçalera, Oriol Ferrés. Què tal, Oriol? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Oriol. Com estàs?
0: Molt bé. Ara ens quedaríem aquí escoltant tota l'estona aquesta cançó, no?
1: Oh, és fantàstica, aquesta cançó. Ja ho hem dit més d'una vegada.
0: Ja ho vas triar molt bé, això, eh?
1: Sí. Sí. El Duke Ellington i el Johnny Hodges,
0: sí,
1: en el seu disc Side by Side. I és, efectivament, com estem ara tu i jo, cara a cara, parlant,
0: sí,
1: amicalment.
0: I és el que farem avui per parlar, amics oients, d'Epicur.
1: Sí.
0: Avui serà el protagonista, eh?
1: Mira, ja que estem parlant de que estem amicalment tu i jo,
0: sí,
1: doncs Epicur és un d'aquests filòsofs antics que celebra l'amistat.
0: Que bé.
1: Per ell l'amistat és molt important i forma part de l'ètica. És a dir, que és un dels grans valors i és una de les grans virtuts de la filosofia, perquè la filosofia té per Epicur un component comunitari que es fa entre amics, com ara tu i jo.
0: Qui va ser Epicur? On l'hem de situar?
1: Clar. Epicur, a veure, a tu et sembla que aquest nom... Diries que és alemany?
0: No.
1: Diries que és francès?
0: Diria que ens situa a l'antiga Grècia.
1: Efectivament, és un filòsof antic.
0: Sí, és antic.
1: De la Grècia antiga. O de l'antiga Grècia.
0: Sí.
1: I, efectivament, entra a cavall dels segles 4 i 3 abans de Crist.
0: Sí.
1: És quan viu Epicur en un món convuls. Atenes ja no és aquell gran imperi marítim que ha estat capaç gairebé de subjugar tota l'Èlada, tot el mar Egeu, sinó que hi ha una crisi i una decadència. I, de fet, la seva filosofia ja no és la filosofia de la ciutat-estat imperial, sinó que és una filosofia d'alguna manera més resistencial. Ell el que demana és com hem de viure quan ja han caigut totes les grans estructures, com hem de viure, què hem de fer, com ens hem de comportar.
0: Molt bé. Per tant, va néixer el 341 i va morir el 270.
1: Va morir el 270, 271...
0: Abans de Crist, 271, eh?
1: A veure, això depèn del llibre que consultem.
0: A veure, és molt important perquè llegia que de tota l'obra seva se l'ha conservat molt poca cosa.
1: Sí,
0: molt poquet. Això? Molt poquet.
1: Però pensa que per poc que s'hagi conservat, ja és molt que s'hagi conservat alguna cosa.
0: Sí.
1: Perquè, a veure, de la quantitat de filòsofs... A veure, la filosofia no és que hagi estat una superclasse social superpoblada per gent, però, home, al llarg de 25 segles, jo penso que dona lloc perquè n'hi hagin hagut uns quants. I Epicur és un d'aquests que el tenim conservat. Per tant, diríem que una part, una proporció de la seva obra la podem llegir. I entre això que s'ha conservat, hi ha, per exemple, tres cartes, una de les quals és la carta o lletra, ja sabem que carta també es pot dir lletra, la lletra a Manasseu, la carta a Manasseu, on li diu exactament això que comentàvem abans, com hem de viure, és a dir, quina és la regla de la felicitat.
0: Llegia que també va ser una persona que tota la vida va tenir una salut delicada.
1: Sí.
0: Que això va influir
1: sobretot
0: també.
1: Cap al final.
0: Sobretot
1: sí.
0: Cap al final, eh?
1: Sí, efectivament.
0: I que una de les seves receptes era l'austeritat.
1: Bueno, clar, aquí està el tema, no?
0: Atenció.
1: La pregunta és aquesta.
0: Sí.
1: Com hem de viure? Hem de voler la felicitat? La felicitat es diu de moltes maneres. I Epicur és molt clar. A la carta aquesta que et dic a Manasseu diu,
0: sí,
1: que el principi i el fi de la vida feliç és el plaer. I aquí tothom s'ha posat les mans al cap. Ostres, un filòsof defensant el plaer, que es tracta d'una cosa de plaer, de dissoluts, de cràpoles, és que aquests epicuris que vivien al jardí, que vivien en comunitat, es dedicaven a la barrila i a la gresca, que eren com una mena de porcs? Resposta?
0: No.
1: No. Perquè per ell el plaer és l'absència de dolor.
0: Que bé.
1: Per tant, no es tracta de tenir molt, sinó de que no et manqui res. Per tant, es tracta que si tens set, te la puguis satisfer bevent una mica d'aigua. Per mi aquesta és la imatge més cristal·lina, més nítida, més potent de l'epicureisme. Calmar-se la set amb un got d'aigua. I és efectivament això, el plaer com a absència de dolor. I això vol dir moderació.
0: Austeritat.
1: I això vol dir austeritat.
0: Correcte.
1: Efectivament, Oriol, austeritat.
0: I també ho lligaríem amb el concepte de seny, per tant.
1: El seny és molt important aquí perquè hem de fer un càlcul. És a dir, Epicur ens diu, és el càlcul hedonista, eh? Les filosofies que defensen el plaer són filosofies hedonistes. I el càlcul que hem de fer és, home, hem de buscar aquells plaers que a la llarga no ens causin dolors. Per tant, d'alguna manera, haurem de sacrificar aquests plaers que aparentment ens semblen tan potents, no? La gresca, la barrila, grans dispendis, grans àpats, grans requisits. Doncs tot això no, perquè després et passa factura. Per tant, calcula, d'alguna manera, quina és la forma més eficient de mantenir aquest estat de serenitat, de taràxia, en què no et falta res, en què no tens dolor. Per tant, és aquesta filosofia tan moderada, tan austera, tan tranquil·la. De fet, Epicur, el tan tranquil, podríem dir.
0: Molt bé. I ell va influir a filòsofs posteriors?
1: Home, d'alguna manera...
0: Va ser influent?
1: Home, jo penso que... A qui li dedica, per exemple, Marx la seva tesi doctoral? A Epicur. La diferència entre els sistemes materialistes de Demòcrit i Epicur. Epicur era un gran materialista. Epicur no pensava que el món estava fet de coses etèries i espirituals, sinó que tot estava fet de matèria, fins i tot l'ànima humana estava feta d'àtoms. És un filòsof atomista que pensava que la realitat es descomposava, en últim terme, amb àtoms. Fixa't que interessant, això.
0: L'atomisme.
1: Ja està prefigurant la ciència moderna. I, efectivament, com a gran materialista, un dels grans filòsofs materialistes de la història de la filosofia, que és Marx, es va inspirar perquè la seva tesi doctoral de joventut la va fer sobre Epicur. Per tant, efectivament, i també tota la filosofia hedonista i utilitarista, totes aquestes ètiques que alguna vegada han sortit aquí, que hem parlat de Hume i hem parlat de John Stuart Mill, doncs depenen també d'Epicur.
0: Que bé. Quins coetanis va tenir a nivell de companys filòsofs de l'època?
1: Home, pensa que l'època d'Epicur és l'època hel·lenística.
0: Quedeu-vos amb aquest concepte.
1: No hel·lènica, hel·lenística.
0: Quina diferència hi ha?
1: Doncs que les grans ciutats com Esparta i Atenes han caigut i ara totes les ciutats gregues estan sota el jou macedoni, l'època d'Alexandre el Gran, sí, i posterior, i acabaran caient sota l'imperi romà, sota el poder de Roma, primer república i després imperi. Doncs efectivament... ens trobem en aquesta tessitura en la que hi ha aquestes filosofies hel·lenístiques que s'hi han de comptar els escèptics.

0: tan empirista, que era tan sensualista, deia, les coses només en tenim idea si hi ha sensació. Com que la mort no l'experimentarem mai, per nosaltres no existeix.
1: Caram, fantàstic. I, escolta, ja està molt de moda, de nou, aquest corrent estoic, ara.
0: Ah, sí, els estoics, sí. Els neoestoics, els criptoestoics.
1: Sí.
0: Els que recomanen per YouTube que siguem estoics.
1: Sí, exacte.
0: Els gym bros.
1: Efectivament.
0: Totes aquestes coses. Bé, doncs tot això és una corrupció i una degeneració sí. i una degradació de l'estoïcisme antic primigeni prístin. És una cosa degenerada, sense cap gràcia.
1: No té res a veure amb l'origen.
0: S'inspiren, perquè clar, llegeixen a Marc Aureli, llegeixen a Sèneca, potser, a Marc Aureli, l'emperador estoic,
1: sí.
0: Sèneca, el filòsof estoic, Epictet, l'esclau, que també era estoic, i agafen alguns d'aquests textos i els interpreten a la seva manera, com a veure com podem aconseguir fer-nos molt forts
1: sí.
0: i fer-nos molt rics. Però l'estoïcisme no anava de tenir èxit a la vida. L'estoïcisme, com l'epicureïsme, com l'escepticisme, anaven de com viure la vida, fins i tot al marge de l'èxit, al marge de la fama i de la fortuna.
1: Que bé. De tot aquest material que s'han conservat, Oriol, podem llegir alguna cosa en català d'Epicur?
0: Sí, hi ha traduïda a la Fundació Bernat Metge les cartes
1: d'Epicur. Com sempre anem a parar a la Bernat Metge, eh?
0: Sí, la lletra Manasseu. I la traductora d'Epicur més important que hi ha hagut a Catalunya, que és la Montserrat Jofresa, va traduir Epicur i la seva part de l'ètica, que també es pot trobar en algun volum, que això d'això ja fa uns quants anys, però encara es podria trobar.
1: Bé, per tant també ens l'hem d'imaginar donant voltes i pensant a les àgores gregues, Epicur.
0: Epicur ens l'hem d'imaginar
1: al seu jardí, sí.
0: Que en realitat volia dir l'hort. Pensa que en èpoques de penúria d'Atenes l'hort d'Epicur amb les seves verdures havia pogut servir per alimentar la gent afamada d'Atenes. I jo penso que ens l'hem d'imaginar, no d'inventar, no, d'imaginar.
1: No, sí.
0: Com si estigués allà a l'hort, guaitant una posta de sol i tenint una conversa amb un amic, i no pas acumulant possessions i propietats i riqueses, sinó conformant-se amb una vida austera, moderada, però lliure, però lliure.
1: Quan pensem en filòsofs grecs, Oriol, sempre acabem anant a Aristòtil, Sòcrates, Plató, tu el posaries al mateix nivell?
0: Per mi Epicur ha sigut molt important. Perquè té una filosofia materialista, té una filosofia que defensa que som lliures, que fins i tot els àtoms tenen un moviment que és impredictible quan es mouen en tot l'espai, que recomanava d'alguna manera una certa alegria i una certa forma de viure, que no d'excessos, però que també hi ha un punt d'alegria, també d'alegria càlida, calmosa. I el seu materialisme, la seva crítica a les supersticions, la seva vida comunitària, la seva celebració de l'amistat, em semblen que són coses que a mi sempre m'havien cridat molt l'atenció i m'havien agradat molt. Per tant, d'alguna manera, jo de jove, quan vaig començar a llegir filosofia,
1: sí.
0: me n'havia gairebé enamorat d'Epicur.
1: Que bé. Per tant, el reivindiquem com a figura clau, també, aquí.
0: Home, el podem reivindicar com una gran figura. Potser,
1: sí.
0: evidentment, no està a l'altura d'un Plató ni d'un Aristòtil, eh? Hem de dir-ho que no estem en aquesta lliga, tampoc.
1: Però, si
0: però
1: aposta,
0: gens malament, eh? Gens malament, eh?
1: Sí.
0: El recordem després de tants anys i tants segles, encara el recordem.
1: Molt bé. Vas començar a llegir de jove, doncs, Epicur, el món de la filosofia. Et va interessar ja de jove?
0: Sí, ara no recordo exactament quina edició devia fullejar jo, però sí, jo havia començat a llegir. És molt fàcil de llegir, perquè són
1: sí?
0: cartes. La carta Heròdot, la carta Pitocles i la carta Manasseu. I després hi ha alguns altres fragments i màximes, que són les màximes capitals, les sentències vaticanes o nomologi vaticà, i després encara s'han trobat fragments del seu llibre sobre la natura. Però jo, sobretot, quan vaig començar-lo a llegir, llegia la carta Manasseu. Aquesta carta sobre temes ètics, sobre la felicitat i sobre el plaer.
1: Que bé. Alguna cosa més per tancar el tema d'Epicur d'avui?
0: Què ens hauríem pogut deixar de dir?
1: Reflexionem-hi.
0: Pensem-hi. Doncs que el savi, diu Epicur, no s'ha de dedicar a la política.
1: Què et sembla? El savi...
0: No s'ha de dedicar a la política. Epicur no vol problemes. I per tant, diu, saps què? Totes aquestes coses de la política, que són més aviat noses
1: sí.
0: i que són mal de caps i preocupacions, doncs no les vull per mi. Per tant, una de les seves grans expressions que diu a la carta Manasseu, i potser fins i tot en alguna màxima, és que el savi no farà política.
1: Doncs ens en farien falta bastants de savis a la política actual.

0: finalment, no?
1: Exacte, mira, això és molt antiplatònic, perquè per sí. Plató el savi s'ha de dedicar a governar o el governant s'ha de dedicar a filosofar. I en canvi amb Epicur, i això em feia molta gràcia a mi, hi ha un tall radical entre la política i la filosofia.
2: Ho deixem aquí, amb l'Oriol Ferrés, doctor en filosofia. Avui hem parlat de la figura d'Epicur. Moltes gràcies, Oriol.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Bona setmana.
1: Igualment.

El projecte de musical de Gerard Capdevila, Sildàvia, amb aquest capvespre dels déus, aquest disc de l'any 2021, que entre les cançons que incluïa hi havia aquest Odissea, que ens ha vingut a gust recuperar aquesta hora del matí, encara ja la recta final del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 12 de maig. De fet, ens queden 12 minuts ara mateix per arribar a les 12 del migdia.

0: Els dimarts, abans de tancar el programa, parlem de gastronomia, de fires, de festes, amb el Jordi Beumala. Avui podem parlar de, pràcticament de tot això, eh? Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Oriol, i a tothom.
0: A veure,
1: t'agafes conduint, tu.
0: T'agafo conduint perquè, escolta, no pares d'anar amunt i avall i teníem fins fa un poquet a Lleida, no?
1: Sí, de fet encara hi soc.
0: Hi ets, eh?
1: Sortim de Lleida en aquests precisos instants, sí.
0: Sí, molt de trànsit a la capital del Segrià.
1: Doncs res, tu. Tot molt plàcid, no hi ha talls de carreteres, de moment no m'he trobat amb res enlloc i jo patia per si m'aturava alguna banda, però no, molt bé. I un dia esplèndid, tu, cap núvol, un assolellat, preciós.
0: Molt bé. Què hi has vingut a fer a Lleida que es pugui explicar laboralment?
1: Tot es pot explicar, tot es
0: Perfecte.
1: Pot explicar. Doncs hem vingut a presentar la tercera edició de la Fira Verd Lloc,
0: sí?
1: Que és la Fira de l'Alimentació Saludable, que fem a Bell-lloc d'Urgell aquest diumenge. Aquest diumenge, dia 17.
0: Molt bé, és jornada d'un dia, diguem, només, és a dir, fira d'un dia només, eh?
1: Sí, aquí a Lleida és costum, és molt habitual que de les 220 fires que fan, moltes són d'un sol dia, excepte les grans, com Sant Josep o les fires que organitzen a Lleida, doncs són d'un dia.
0: Molt bé, molt bé. I per tant, vosaltres, diguem que us encarregueu també del muntatge, com heu fet amb altres fires aquest cap de setmana que hem deixat enrere, eh?
1: Sí, muntatge, contingut i tot el que cal perquè la gent doncs visqui una jornada xula, divertida, memorable, amb família, amb amics. Una fira a l'uso, però en aquest cas per les Terres de Ponent, que també ve molt de gust treballar per arreu del territori català.
0: Molt bé. Tindrem, diguem, show cookings també en el transcurs de la jornada?
1: Hi haurà sessions de cuina en directe,
0: sí?
1: Amb la Maria Nicolau, que és darrerament un clàssic
0: i
1: que ha col·laborat amb nosaltres també a altres fires, com la del cap de setmana passat, i també amb la Mercè Camins, que és una divulgadora de cuina de proximitat, cuina a quilòmetre zero, slow food i tot plegat. I després el Sergi Caelles, que és del Polibar, que és d'aquí del Palau d'Anglesola, un xicot molt, molt, molt peculiar que té un perfil d'Instagram que suma milers de reproduccions amb els seus vídeos de la cuina de Ponent i dels esborrars de Forquilla, i és una cuina molt nostrada i també ens fa molta il·lusió que col·laborin nosaltres aquesta edició.
0: Molt bé, això serà aquest diumenge, dia 17, eh? Jornada de diumenge,
1: sí.
0: Tot el dia a Bell-lloc.
1: Correcte.
0: Molt bé.
1: Tot el dia, amb una cassola de tros popular per 250 persones, una cassola de tros que ja et pots imaginar el trasto que suposa donar de menjar a tanta gent amb una sola cassola. És un espectacle veure com cuina, en aquest cas, l'Associació de Caçadors de Bell-lloc d'Urgell, ens fa una mica aquest gran tiberi. I després, doncs, presentacions de novetats. Hi ha els vermuts Marnudem, que estan premiats com el millor vermut del món, tu. El millor vermut del món va ser premiat recentment, i que és de Bell-lloc d'Urgell, i aleshores també hi ha les presentacions de la beguda de torrons alemany, torrons i mel alemany. Doncs ha fet una beguda molt, molt particular, que es diu Mà de Sant, feta amb infusions de farigola i mel, també, molt, molt, molt curiós. I després hi haurà doncs una taula rodona sobre les dietes, la febre de les dietes i l'alimentació saludable, com d'alguna forma s'integra tota aquesta tendència actual que tothom té, que tothom vol estar molt en forma i tothom vol estar molt esbel i molt esculturitzat. Doncs això com lliga i com encaixa amb l'alimentació saludable, no? I moltes productors de proximitat, tenim doncs forns d'aquí, del forn de Santa Maria de Bellvís, que és un forn molt xulo d'una noia que tot just ara fa poc que s'hi posa, tot amb massa mare. Mel d'aquí, de Ponent,
0: sí.
1: Etcètera, etcètera. Hi ha molts productors i molt xulos tots. És una jornada que recomano molt a tota la gent, especialment de Ponent, que ens pugui arribar a escoltar, i si no, doncs us podeu desplaçar fins aquí, que sempre qualsevol excusa és bona per visitar la terra ferma.
0: Molt bé, Jordi, doncs això ha de passar aquest diumenge dia 17. El cap de setmana que hem deixat enrere també, si ens escoltàveu dimarts passat, era prou intens també per vosaltres. La pluja va fer una mica la guitza, no?, sobretot la jornada de dissabte.
1: Va fer la guitza especialment a l'hora de muntar i a l'hora de desmuntar. Per tant, la gent ho va poder gaudir.
0: Bé.
1: Nosaltres ho vam patir. Però res de l'altre món. Ja sabem que quan et dediques a fer esdeveniments firals d'aquesta magnitud a l'aire lliure, doncs les inclemències meteorològiques doncs, estan a l'ordre del dia i simplement ens hi hem d'ajustar amb aquella il·lusió i alegria.
0: Recordem, veu ser a Barcelona al Clínic amb aquella jornada de dissabte. Va funcionar prou bé o què, malgrat el tema meteorològic?
1: Va anar estupendament bé, va venir moltíssima gent, les fonts oficials diuen que són més de 6.000 persones que van venir, jo m'ho crec perquè allò s'estava a rebentar i a més hi havia molts espais diferents, concerts, activitats esportives, hi havia activitats infantils, activitats familiars, divulgació sobre el nou clínic, el nou hospital clínic que es farà a cavall d'Hospitalet, Esplugues, Barcelona, tot aquest. Sí. Terrenys que hi ha davant de Sant Joan de Déu, doncs després xerrades entorn a la salut que feien professionals propis de l'hospital i després més de 80 parades, diguem-ne d'així, de serveis de l'hospital doncs, que van sortir al carrer per donar-se a conèixer. Mm.
0: Molt bé. I a Sant Feliu vau haver de suspendre alguna coseta per la pluja o no?
1: Suspendre no, però sí que també amb una mica de cintura doncs vam haver de gestionar les inclemències del temps, però també va venir molta gent, també tothom molt content, i nosaltres de retruc també molta feina, però quan la feina es veu recompensada perquè la gent ho disfruta, ho agraeix i bé, sempre amb un somriure, doncs això per nosaltres és la millor prescripció. Una fira rere l'altra.
0: Molt bé. I el cap de setmana també doncs, es va poder acabar, diguem, gaudint també bé, no?, el diumenge a la nit?
1: Sí. El vam gaudir, sobretot, a partir de les 11
0: sí,
1: de la nit, on ja tot era celebració i bon rotllo.
0: Sí. Em consta que ho vas poder, diguem, gaudir, diguem, fins, no, a partir de les 11 i fins ben entrar a les 11, 12 a 1,
1: Sí, vam aprofitar també per distendir un cap de setmana intens.
0: Ben fet.
1: I per encarar també aquesta setmana que ens espera, doncs fer aquests parèntesis de bon rotllo
0: i tant que sí.
1: De gaudir dels amics, doncs sempre van bé.
0: Molt bé. Les coses bones. Amb el partit de futbol, recordeu que va donar el títol de Lliga al Barça el passat diumenge. Per cert, no sé si has passat pel Pi Margall, però veig que obriran una gelateria allà on hi havia una botiga de robes, per entendre'ns, sí, a Cala Estrella. Antigament, al Xanfrà,
1: Sí, allà al Xanfrà, doncs no hi he passat i no sé si ja està oberta, però...
0: No, encara, sí, estan fent obres. Sí.
1: Estan allà en ello, no?
0: Sí.
1: Doncs té molt bona pinta, a més està situada en un indret estratègic, penso jo que els hi funcionarà molt i molt bé i espero que tinguin molta sort perquè passejar amb un geladet durant aquests mesos de calor que ens esperen doncs sempre ve de gust.
0: Mm-hmm. Molt bé. I el ve de gust, per cert, ara que ja ho lliguem tot, també va patir dissabte a la tarda la pluja, que va, en aquest cas, sí que fer la guitza tota la tarda fins al vespre. Va haver de suspendre les actuacions i doncs ha condicionat també, clar, la celebració del ve de gust.
1: Sí, correcte.
0: Bé, és el que té.
1: Sí,
0: sí.
1: Però bé, adaptar-se o morir. Morir està prohibit, per tant...
0: Endavant.
1: Adaptar-se i endavant. Per la següent, ja.
0: Vinga, doncs et deixem que vagis endavant. Ja estàs tornant cap al Baix Llobregat o no?
1: Sí, ara ja estic a l'autovia.
0: Molt bé.
1: Creuant tots aquests camps de fruites i tots aquests camps de cereals,
0: sí,
1: que són molt bucòlics i, a més, amb un dia tan xulo com el d'avui, venen molt de gust.
0: Molt bé. Recordeu que tot ho fem legalment, que el Jordi està amb mans lliures i, per tant, doncs... Correcte.
1: Sí, la meva integritat, com a mínim...
0: Home, per favor.
1: ...l'àudio està assegurada.
0: I tant. Doncs, Jordi, escolta, gràcies, bona tornada i que vagi molt bé la setmana,
1: D'acord, gràcies a tu i a tothom. Una abraçada, adéu.
0: Una abraçada ben forta, que vagi molt bé amb el Jordi tancant el programa dels dimarts. Un minut i mig arribarem a les 12. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més al Bon Dia i Bona Hora, que tanquem ara i donem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés. Després recordo que tindrem el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribes al capdavant. I a la una, la remissió de l'aventura de cuinar que aquesta setmana s'està conduint la Judit Herrera en solitari. Notícies en xarxa, la migdiada, i aquesta tarda tenim el programa de Tu a Tu amb el Pere Bergoñón a partir de les 4, la finestra oberta al món amb el Carles López i tot el seu equip, amb convidada inclosa de 5 a 7, el món interior, que parlaran de les olors avui, amb la Marta Trech i la Rocío Vallejo, i convidada a partir de les 7. A les 8, convidada també, quan cau la tarda, amb l'Alexandra Morera, fins a 2:15 de la nit. A 2:15, la remissió de les històries de la fotografia amb el David Rius, que vam encetar ahir, o estrenar ahir, nou capítol, parlant d'Agustí Centelles, molt interessant. Remissió del Highway 61 i la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que hem compartit amb el Xavi García, el Paco Prieto i el Josep Genés avui. La podeu tornar a recuperar de 12 a 1. A la 1, connexió amb ICAT FM, i demà hi tornem a partir de les 7 amb la tenora del Pere Paissa. Moltes gràcies, de veritat, bon dimarts, i fins demà a les 8. Que vagi bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. Esquerra Republicana farà lliurament de premis Caterina Casas aquest divendres. Avui la seva portaveu ha anunciat aquí a la ràdio les persones i entitats guanyadores d'aquests premis enguany. També donarem l'última dada d'atur registrat al Baix Llobregat, que baixa tant a la comarca com aquí al municipi, i repassem algunes activitats que hi ha aquí a la vila, com el cicle de xerrades per promoure un bon ús dels medicaments, avui a la tarda amb una xerrada. També el Museu del Renaixement celebra el Dia Internacional dels Museus aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i la Guàrdia Urbana, que reprèn el cicle de xerrades per donar eines per prevenir robatoris i estafes, especialment a la gent gran, però són xerrades obertes a tothom. Se'n farà tres aquesta setmana. La primera, avui a la tarda. I en esports, hem de destacar que finalment el primer equip del Molins de Rei Club de Futbol ha guanyat la Lliga i ha pujat a segona catalana. Doncs aquests són els continguts informatius d'avui dimarts 12 de maig. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei. Com sempre, en primer lloc, el temps, dia clar, almenys de moment. Ens hem llevat amb un cel clar, ara hi ha algun núvol, i tenim uns 22 graus de temperatura ara mateix a l'exterior de la ràdio. Com ha d'evolucionar? Sembla que ha de venir canvis. En tot cas, el Jordi Miralles ens ho explica ara mateix. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. La situació meteorològica canvia de cara a les properes hores. Aquestes primeres hores de dimarts hem tingut grans clarianes, la nuvolositat ha anat a un augment, i de cara a aquesta tarda esperem ruixats i tempestes a la nostra comarca, que ens podrien també afectar nosaltres amb Molins de Rei. Per tant, tingueu en compte i controlem el paraigua. Tinguem-lo ben a prop perquè estones el podem necessitar. Les temperatures màximes avui queden un pèl més curtes que les que vàrem tenir ahir. De cara a demà al matí, alguns núvols, veurem el sol, però novament de cara a la tarda, de fet, a partir de migdia creixerà la nuvolositat, i demà a la tarda altra vegada podria caure algun ruixat. De menys probable que no pas avui, però encara ho podria arribar a fer. I les temperatures demà també baixaran una mica respecte a les d'avui.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, avui hi ha moviment, també influenciat, diferents incidències influenciades també per les manifestacions per la vaga a l'ensenyament. Comencem pel tramvia, la T4, per manifestació no hi ha servei a les parades de Verdaguer i Glòries a Barcelona. També el tramvia, la T4, la T5 i la T6, freqüències de pas alterades, i també segons quins punts de la T4 també servei interromput. Per tant, a nivell global, la T4, la T5, la T6 del tramvia. A Rodalies, la R4, la que passa per Molins de Rei, novament incidència a les instal·lacions de Castellbisbal, que provoquen retards de 20 minuts de mitjana. I s'alerta des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat que per aquesta convocatòria de vaga durant tot el dia poden haver-hi afectacions també als serveis de bus, sobretot a Barcelona, o també als interurbans, per les manifestacions i vaga d'avui al sector de l'ensenyament. I pel que fa a la farmàcia de guàrdia aquí al municipi, la que està oberta avui fins a les 10 de la nit és la Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18. Esquerra Republicana fa divendres l'acte de lliurament dels Premis Caterina Casas, que reconeixen la trajectòria i el compromís de persones i entitats que treballen per la igualtat de gènere, la justícia social i els drets humans. En aquesta sisena edició es comptarà amb la presència del president Pere Aragonès a l'acte de lliurament de Premis de divendres, i avui la portaveu d'Esquerra ha fet públics els noms guanyadors. Comença destacant el Premi al Compromís Nacional. Marta Espot.
2: L'atorguem al Correllengua Agermanat, una iniciativa que va sorgir doncs, de Mallorca, però amb la intenció d'aglutinar els països catalans. El compromís social el rebrà l'Associació de Veïns del Canal, que doncs, és una entitat que des de l'any 1972 doncs, està treballant per el benestar, en definitiva, del seu barri. El premi a l'entitat local, l'Halterofília Molins, creiem que ha rebut poc reconeixement públic, assolir a la Copa de la Reina per part de l'equip femení.
0: Els premis porten el nom de Caterina Casas, dona republicana i militant d'Esquerra Republicana. Va ser pionera del municipalisme femení, primera regidora de l'Ajuntament de Molins de Rei l'any 1936. Va treballar sobretot en l'àmbit de l'educació i la cultura durant la Segona República. Doncs els premis Caterina Casas es lliuren aquest divendres a les 8 del vespre a la Sala Gòtica del Palau dels Requesens. I abans de passar a altres informacions, bàsicament activitats que tenim previstes per avui i els propers dies, destaquem l'últim informe mensual de l'atur registrat que ens fan arribar des de l'Observatori Comarcal, atur de persones que estan apuntades, que estan registrades al Servei d'Ocupació de Catalunya. A nivell general, el Baix Llobregat durant el mes d'abril ha baixat l'atur amb 683 persones aturades menys que el mes anterior. La taxa d'atur se situa en un 7,4%, xifra inferior a la de la resta d'àmbits territorials del conjunt de Catalunya. Les dones continuen sent majoria entre les persones que estan en atur, gairebé un 60%, i per grups d'edat l'atur disminueix especialment entre les persones de menys de 30 anys. Concretant a Molins de Rei, al mes d'abril hi ha 874 persones aturades, un 6,3% d'atur, que està per sota, com és habitual, del Baix Llobregat, que està al 7,4%, per tant, més d'un punt per sobre. A l'àrea metropolitana, un 7,9%, i a Catalunya, un 7,8% d'atur, per tant, aquí a la vila, un punt i inclús més d'un punt per sota de l'atur que hi ha tant a la comarca com a Catalunya. Continua el cicle de xerrades per promoure un bon ús dels medicaments. L'Ajuntament programa aquestes xerrades, organitzades en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya i el CatSalut. En total es faran 6 xerrades, ja se n'ha fet, aquesta serà la quarta, que impartiran i estan impartint farmacèutics. Les xerrades van sobre símptomes o patologies com l'insomni, el colesterol, el dolor o la salut bucodental. I també s'ha parlat de la importància de seguir bé els tractaments i tenir un bon ús dels medicaments. Justament avui, com dèiem, és la quarta xerrada, es parlarà de què cal saber de la hipercolesterolèmia, una xerrada informativa i que també tindrà i donarà consells pràctics als assistents. L'encarregada de fer-la és la farmacèutica Carla Blanco Gómez, de la farmàcia Espinet de la Vila. Ella mateixa ens ha avançat en què centrarà aquesta xerrada d'avui.
3: Parlar dels típics conceptes que es parla de colesterol bo, colesterol dolent, què es podria fer, què podem controlar nosaltres com a pacients per intentar mitigar els efectes. Parlar en general una mica del que és el colesterol i com podem evitar tenir valors per sobre de les referències. El colesterol està molt relacionat amb la salut cardiovascular, tenir un colesterol elevat pues al final posa la probabilitat de patir un ictus, un infart.
0: Doncs la xerrada es farà aquesta tarda a 17:45 a la biblioteca, entrada lliure per tothom que vulgui anar-hi, no cal fer inscripció, simplement anar a escoltar els consells i també, evidentment, plantejar dubtes o preguntes. I de cara al cap de setmana es commemora el Dia Internacional dels Museus, que és el 18 de maig, que és diumenge. Per tant, els actes es concentren aquest cap de setmana. Destaquem avui les activitats del Museu del Renaixement. Dissabte hi haurà visita guiada gratuïta a 12:45 del migdia i a la tarda, a 16:45, hi ha una activitat infantil amb la Remolina. A partir de les 5 de la tarda, portes obertes perquè tothom que vulgui pugui entrar i visitar el Museu del Renaixement. A partir de les 8 del vespre comença un espectacle titulat Les músiques de Petrarca, inspirades en la poesia de l'autor italià, i entre els artistes convidats hi ha Miquel Desclot, que és poeta i que, a més, és el traductor al català de la poesia de Petrarca. El director del Museu del Renaixement, Damià Martínez, ens explica què preparen en concret amb aquesta activitat titulada Les músiques de Petrarca.
4: Qui vingui a la nit, hem organitzat una mena d'espectacle que tindrà lloc a la mateixa sala del tapís. Això no ho farem a la sala gòtica, això ho farem a la sala del tapís, que és un espectacle musicopoètic. Amb el Miquel Desclot, que és aquest gran poeta, el farem com recitar poemes davant d'un tapís amb un tema petrarquià, com és el que nosaltres tenim, però el Miquel Desclot s'acompanyarà del Néstor Pindrado, que és un cantant baríton, boníssim, i al mateix temps d'un instrumentista del Ferran Pisac, i faran aquest espectacle com poètico-musical, de recitar poesies, cant i música.
0: Es faran 3 passis d'aquest espectacle a les 8, a les 9 i a les 10 i dura l'espectacle uns 20 minuts. No es pot fer reserva, hi heu d'anar directament i si hi ha espai, doncs entra a la sala del tapís per veure aquests espectacles. La idea del museu és que la gent que visiti el museu el dissabte al vespre pugui aturar-se per veure la representació en alguna de les 3 franges horàries, 8, 9 i 10. I diumenge també hi ha portes obertes tot el dia, al matí de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 8, i també diumenge al Museu de Renaixement hi haurà visita comentada gratuïta a 17:45 de la tarda. I a la seu del Museu Municipal del carrer Pintor Fortuny i també a Can Ametller també hi haurà propostes aquest cap de setmana. A Can Ametller dissabte a la tarda de 7 a 9 hi haurà, de 7 a 9 del vespre, hi haurà una visita teatralitzada, i diumenge tant a Can Ametller com a la seu del carrer Pintor Fortuny hi haurà també portes obertes tot el dia. Aquesta tarda comença un cicle de xerrades que fa la Guàrdia Urbana en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. És un cicle periòdic que es va fent de forma periòdica aquí a la vila per donar eines i consells per prevenir els robatoris i les estafes, especialment a la gent gran, però des de la Guàrdia Urbana ja diuen que són xerrades obertes a tothom que vulgui anar-hi, de conèixer quins són els mètodes de robatori i tenir eines també per intentar evitar aquests robatoris. Diego Díaz és el caporal de la unitat de proximitat i ens ha explicat que com seran aquestes xerrades, que seran molt pràctiques i que també volen resoldre dubtes o preguntes que tingui la gent.
5: I els temps van passant, van sortint coses noves i hem d'aprendre. I per això aquestes xerrades, fer una mica de conversa entre els dos cantors, entre ells i nosaltres, una mena de teatre, o sigui, ells ho veuran, o sigui, farem com es fan aquest tipus de furs, sí, sí. Vale? Perquè ja ho tinguin en la ment, ho tinguin visualitzat i sigui més fàcil el dia de demà. Llavors, fent aquestes xerrades, que són portes obertes, que poden vindre del barri de dalt, de barris de muntanya, o sigui, ho hem fet aquesta vegada de tarda i de matins, o sigui, però que vinguin. Si ho farem tot en casos pràctics.
0: Doncs la primera xerrada, avui a 6:45 al canal, en concret al Casal d'Avis, 1 de maig, al carrer Ferran Agulló. Demà dimecres i dijous les xerrades es fan al matí, a 10:45. Demà dimecres a la Riera Bonet, al Casal d'Avis de la Riera Bonet, que està al carrer de Calacòrdia, demà dimecres, i el dijous a la Federació Obrera, al carrer Verdaguer, també a 10:45. Entrades obertes, o entrada oberta a tothom que vulgui assistir-hi.
6: Molins de Rei al dia.
0: El primer equip del Molins de Rei Club de Futbol guanya la Lliga i puja a segona catalana. Ho han certificat matemàticament aquest cap de setmana, el dissabte, en un partit passat per aigua. Jugaven a casa el Municipal Josep Raic contra el Cervelló, que és el coem del grup. A la primera part el Molins va fer 2 gols i a la segona part l'equip, amb moltes ganes, va fer 5 gols més. Resultat final, 7-0. Victòria que els confirmava el campionat de Lliga a falta d'una jornada per acabar. Des del club estan molt satisfets per haver aconseguit pujar a segona catalana. Alberto Morales és l'entrenador i ens explica doncs com ha anat el partit i què suposa pel club i per l'equip aquest final de brillant temporada.
7: Estem molt, molt contents perquè portem 2 temporades on volíem aconseguir l'objectiu de l'ascens, de tornar a pujar a segona catalana. Després de 2 anys de tercera, aquest any ens vam marcar sí o sí pujar ja més com a campions. Crec que som justos guanyadors i campions de Lliga, ja que portem des de meitat de novembre com a líders del grup. Des de que ens van col·locar en primera posició ja no hem baixat d'aquesta primera posició. Sí que és cert que hem tingut 2 perseguidors que ens han posat molt difícil les coses.
0: Ha sigut, a més, l'equip menys golejat la temporada i el que més victòries ha sumat durant la Lliga. Un equip sòlid, tot i 3 lesionats que han tingut, però amb una plantilla de 22 jugadors que els ha permès assolir el seu objectiu. Bona feina dels jugadors i del cos tècnic, explica l'entrenador, que els suposa una alegria pel club poder tornar a segona catalana, a la categoria que consideren que és on ha d'estar l'equip. Queda encara una última jornada per acabar la Lliga. El proper cap de setmana jugaran al camp del Mirassol, a Sant Cugat. I més propostes del cap de setmana, força complet. Per una banda, hi ha el lliurament de premis del concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que es farà el dissabte a la Federació Obrera, al pati de la Federació Obrera, al migdia, un acte que es donarà a conèixer el nom de les guanyadores i les finalistes i que està obert a tothom que vulgui anar-hi. Dissabte a 12:15. I diumenge també l'Ajuntament, Mercè Rodoreda, que és un concurs literari organitzat per l'Ajuntament, i diumenge també l'Ajuntament farà la lectura del manifest institucional contra la LGTBI-fòbia a 12:00 PM, diumenge, al racó de Sònia Rescalvo, al carrer Canal de la Infanta. Després de la lectura del manifest es farà una ofrena floral i hi haurà una actuació i una lectura poètica. Doncs diferents activitats de cap de setmana que anirem recordant els propers dies. De moment, res més. Punt i final a l'informatiu d'avui dimarts. Tornem demà. Que vagi bé, que acabeu de passar un bon dia.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de pacients.
1: Avui entrevistem el doctor Ernesto Samuel Nadal Alforja, licenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València i doctorat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Durant els darrers anys ha estat treballant i gestionant diferents equips com a referent transversal de l'ICO en càncer de pulmó, com a cap de secció de tumors toràcics, cerebrals i de cap i coll, com a coordinador científic de la Unitat Funcional de Pulmó o secretari del Comitè Molecular del Campus Bellvitge, entre altres. Co-lidera el grup de recerca experimental i preclínica en tumors toràcics dintre del programa Oncovell d'Aidivell. També és professor associat de la Universitat de Barcelona i coordina algunes assignatures del màster de Biomedicina i del màster de Competències Mèdiques Avançades de la Universitat de Barcelona. I és el nou director de Recerca i Innovació Corporatiu de l'Institut Català d'Oncologia. I ens parlarà en relació al càncer de pulmó de les noves teràpies com la immunoteràpia, els efectes secundaris i també dels avenços. Bon dia, doctor Nadal.
2: Bon dia, encantada d'estar aquí amb vosaltres avui i m'encanta que tinguem aquesta oportunitat de fer un programa pensat per pacients, per a pacients.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies per fins i tot donar també una veu a tots aquests avenços que vostès estan fent i que nosaltres, el poble, es queda molt lluny tot això, no? I llavors, moltes gràcies per aquesta situació. Bé, parlant de la supervivència, doctor Nadal, el dia 17 de novembre va ser el Dia Internacional del Càncer de Pulmó. El missatge sembla més esperançador que mai. Vostè ha participat activament en estudis revolucionaris com el Nadim 2, que ha demostrat que aplicar quimio i immunoteràpia abans de la cirurgia pot arribar a doblar aquesta supervivència a 5 anys. Llavors, podem parlar de curació del càncer de pulmó amb molta més freqüència? Doctor.
2: La veritat és que sí. Els darrers anys hem fet un pas de gegant, sobretot gràcies a conèixer millor la malaltia. Hi ha hagut molta informació que ens ha vingut de la recerca més bàsica, també dels laboratoris, i també d'iniciatives com la que acaba de comentar, assajos clínics liderats per investigadors espanyols que també han canviat la forma de tractar els pacients a dia d'avui. La incorporació en estadis, diguem, més precoços de la malaltia, quan la malaltia encara es pot operar, de tractaments que ja han demostrat ser molt efectius quan la malaltia està avançada, com en aquest cas seria la immunoteràpia, no? Que ja portem uns quants anys que la veníem utilitzant en la situació de malaltia, diguem, disseminada, estadi 4, malaltia avançada, que això ja havia sigut molt transformador, perquè havíem vist que hi havia malalts que, malgrat tenir metàstasis, podien arribar a ser ja supervivents. Mm-hmm. Però quan aquestes teràpies innovadores es van a poc afiançant i es comencen a aplicar en estadis més primerencs de la malaltia, hem vist que realment això també és transformador, també està permetent que malalts que tenen una malaltia, el que anomenem localment avançada, perquè és un tumor gros o perquè hi ha diversos ganglis linfàtics afectats per la malaltia en el tòrax, que són malalts que antigament, amb la cirurgia i la quimioteràpia, aconseguim curar una minoria de pacients, però ara hem vist que realment amb aquesta, com has comentat, no? Afegint a la quimioteràpia, a la immunoteràpia, durant 3 cicles abans de la cirurgia, això realment transforma molt l'evolució de la malaltia. S'ha vist que en molts malalts s'aconsegueix eliminar la presència del tumor quan el malalt s'opera i aquell tumor s'observa al microscopi, veient que amb molta freqüència, pràcticament un de cada 3 malalts, podem arribar a veure que hi ha una desaparició completa del tumor.
0: Carai, això és molt fort, doctor.
2: Això és Sí. Això és una molt bona notícia, no? Perquè sabem que aquests malalts que quan els operem realment no trobem cèl·lules tumorals viables, perquè les cèl·lules han mort i veiem que és perquè hi ha hagut un efecte del sistema immunitari, ara comentarem una mica com funciona la immunoteràpia, doncs quan veiem que realment hi ha aquesta desaparició completa del tumor, les possibilitats de curar la malaltia són molt altes, perquè això vol dir que realment hi ha hagut una gran eficàcia del tractament contra el tumor i això també es tradueix en que desapareix tot el tumor que està localitzat i també ataquem a una altra part de la malaltia, que és la malaltia que diguem micrometastàtica, no? Que són aquelles cèl·lules que s'han escapat del tumor primari, que estan circulant i que poden causar la recaiguda de la malaltia, no? I aleshores allò que estem veient en el tumor que hem tret i que hem operat, en realitat és una, com una extrapolació del que està passant a tota la malaltia en el seu conjunt, que realment l'estem d'alguna forma erradicant. També hi ha malalts que no arribem a fer desaparèixer tot el tumor, també s'operen, i sí que és cert que hem vist que el que aconseguim també, encara que el malalt no es curi, és retrasar molt la recaiguda, de forma molt significativa. I realment en aquests dos estudis, l'estudi NADIM i l'estudi NADIM-2, liderats pel doctor Mariano Provencio i desenvolupats en el marc del grup espanyol de càncer de pulmó, van aconseguir realment transformar la forma de canviar aquests malalts. I aquests estudis han sigut inspiradors de grans estudis que s'han dut a terme a nivell mundial, a nivell internacional, que finalment han portat a l'aprovació d'aquesta combinació de quimio i immunoteràpia abans de la cirurgia. I a dia d'avui això ja és un estàndard de tractament a molts països del món, no? I això ens omplit també d'il·lusió, d'orgull, no? Perquè de vegades també estudis petits i ben dissenyats poden influir en la forma de tractar els pacients, no? I realment estem en un moment molt il·lusionant, queda molt per fer, però també realment hem avançat també molt els darrers anys.
0: Clar, queda molt per fer, d'acord, però d'on venim a on estem,
1: i tant,
0: és el que hem de pensar, que després queda molt per fer, pues adelante les atxes, això ja se sap, no? Però si mirem enrere i aquest salt tan vertiginós, tant vostè com el doctor Mariano Prudencio o l'equip han fet, això no té preu.
1: Està clar, totalment. Està clar.
0: Vull dir, clar, sí. Això és per encoratjar a continuar seguint endavant.
1: Home, això està claríssim, sí. És el més important.
0: Perdó, doctor, què deia?
2: Ah, jo dic que quan jo vaig formar-me fa alguns anys, soc jove, però ja no tant, sí que dic que, clar, en aquella època bàsicament teníem la cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia.
0: I la quimio, sí, exacte.
2: Sobretot el que ha sigut molt revolucionari ha sigut en el càncer de pulmó, a part de l'avenç que hi ha hagut en les tècniques, que això també s'ha de reconèixer, els nostres companys de cirurgia i d'oncologia radioteràpica també han millorat molt la seva capacitat d'operar els tumors d'una forma molt més, diguem, selectiva i fent incisions en els malalts, no?
0: No tan agressiva, potser,
2: molt tan agressiva. Els malalts abans estaven una setmana ingressats, ara

0: tindre l'allargament per un costat més la qualitat, això és un còctel que va molt.
1: Vostè és un dels experts en immunoteràpia. Per a qui ens escolta, ens pot explicar de manera planera com funciona? Ja no parlem de matar cèl·lules, com feia la quimioteràpia, sinó de reactivar el nostre sistema de defensa. I la pregunta clau: és un tractament vàlid per a tots els pacients amb càncer de pulmó o necessitem trobar el cognom exacte del tumor per saber si funcionarà?
2: No, són dos comentaris molt encertats. La immunoteràpia, com diu, és un tractament molt interessant perquè no és que donem un agent que és tòxic que, per les cèl·lules que són... no, que proliferen com més la quimioteràpia, sinó el que fem és aprofitar un sistema defensiu que tenim al cos, que és el propi sistema immunitari, que normalment detecta les cèl·lules tumorals, però hi ha diversos mecanismes pels quals aquestes cèl·lules tumorals no poden ser eliminades, perquè el tumor aprofita una sèrie de senyals per amagar-se del sistema immunitari. De fet, utilitza unes proteïnes, per exemple, que també s'expressen en la placenta de la mare, que és una zona on coexisteixen dos sers que no són completament iguals. No? Llavors, el tumor és molt llest i aprofita aquestes senyals inhibidores del sistema immunitari per a protegir-se, no? I d'alguna forma aconseguir que la cèl·lula, diguem, defensora o el sistema immunitari no ataqui a la cèl·lula tumoral. Una de les estratègies que estem tenint, que ha tingut molt d'èxit i que anomenem immunoteràpia de forma general, no? Però que en realitat hi ha molts tipus d'immunoteràpia ara en desenvolupament, però la que està més establerta precisament el que fa és tocar aquesta connexió, aquesta sinapsi entre la cèl·lula tumoral i la cèl·lula defensiva, que sobretot és una proteïna que s'anomena PD-1 i PD-L1, que el que fa és que aquesta és com una mena de fre per la cèl·lula defensiva. El que fa el tumor és apagar el limfòcit, la cèl·lula que l'hauria d'atacar i que està allà, i moltes vegades està infiltrant el tumor, està present i està reconeixent la cèl·lula tumoral, però no aconsegueix eliminar-la perquè està confrenada. I el que fem amb aquest tractament és treure aquest fre i reactivar el limfòcit, aquesta cèl·lula defensiva, perquè ataqui la cèl·lula tumoral i la elimini. A més, té un avantatge la immunoteràpia, és que les cèl·lules aquestes cèl·lules defensores del cos, que s'anomenen limfòcits tipus T citotòxics, són les cèl·lules que tenen memòria. I això és un gran avantatge, perquè una vegada s'ha aconseguit despertar aquesta resposta, si és efectiva, es pot mantenir el temps. I això és una gran diferència amb la quimioteràpia. La quimioteràpia també és efectiva, però té el defecte de que és molt tòxica i que amb molts tumors acaba sent una teràpia que dura durant poc temps, perquè la cèl·lula tumoral es fa resistent. Amb el sistema immunitari és diferent. Una vegada s'aconsegueix aquesta resposta antitumoral, moltes vegades es pot perllongar en el temps. Sí que passa que alguns malalts acaben també fent-se resistents i la immunoteràpia arriba un moment que ja deixa de ser efectiva. Però sí que moltes vegades el que veiem és que canvia la història natural de la malaltia. El que anomenem història natural és com la malaltia va avançant, no?, i va fent-se més forta. I amb la immunoteràpia veiem que hi ha malalts que no els aconseguim curar o que la malaltia no l'aconseguirem controlar tot el temps, però frenem l'evolució del tumor. I això és realment molt interessant. També hem comentat, no?, que no és un tractament que sempre funcioni a tots els malalts.
1: Clar.
2: Perquè dins del càncer de pulmó, en realitat anomenem càncer de pulmó a una malaltia que són moltes malalties. Val. I a dia d'avui utilitzem una tècnica que és molt important. No només mirem aquesta proteïna que esmentàvem abans, el PD-L1, que ens orienta una mica a les possibilitats de que el malalt respongui molt a la immunoteràpia, sinó també el que fem és utilitzar unes tècniques que anomenem de seqüenciació massiva per estudiar una sèrie de proteïnes i gens. Bueno, en realitat estudiem si hi ha hagut una inactivació d'una sèrie de gens que són importants en el càncer de pulmó, inactivació o hiperactivació. Vull dir que és un tema més de veure si hi ha una sèrie de gens que estan alterats i això ens donaria una senyal de que en alguns tipus determinats de tumors podríem utilitzar el que anomenem teràpies dirigides, que són tractaments que van d'alguna forma... són específics per a aquestes alteracions i que funcionen molt bé en aquests malalts. Llavors, quan els malalts tenen algunes d'aquestes alteracions genètiques en el tumor, llavors podem utilitzar unes teràpies molt específiques, que anomenem teràpies dirigides. Mm-hmm. I generalment, en alguns d'aquests pacients, la immunoteràpia no és tan efectiva. En canvi, va molt bé aquestes teràpies dirigides. En canvi, en altres malalts que no tenen aquelles alteracions, la immunoteràpia és el tractament d'elecció. No? Mm-hmm. El que passa és que els tumors, de vegades, ja tenen molta inflamació i tenen molta presència d'aquests limfòcits que poden atacar a la cèl·lula tumoral, però en canvi hi ha altres tumors que anomenem tumors més freds,

0: que no tenen tanta presència d'aquestes cèl·lules defensives. Llavors, el que també s'està desenvolupant ara són, s'estan desenvolupant vacunes i noves estratègies d'immunoteràpia perquè, d'alguna forma, els linfòcits vagin al tumor. Perquè de vegades hi ha tumors que ja, si no tenen aquesta presència de cèl·lules defensives, és molt difícil que la immunoteràpia funcioni. Però sí que s'estan desenvolupant noves estratègies que estan canviant, no? Estan aconseguint que aquests tumors freds passen a ser tumors calents, no? I d'alguna forma aconseguim inflamar-los per a que les cèl·lules defensives estiguin allà prop del tumor i aconsegueixin eliminar-lo.
1: Bueno, estimats oients, acabem de sentir una masterclass perquè, vamos, després dels 10 o 12 anys que vostè ha portat d'estudi, ha sigut capaç de resumir-ho i de fer-ho entenedor. I quins són els efectes secundaris, seqüeles, dels tractaments d'aquestes noves teràpies? Podríem dir que el deteriorament cognitiu, Chemiobrien, és un dels que més pot preocupar quan s'acaba el tractament?
0: Sí, el que s'ha anomenat chemobrain o toxicitat relacionada amb la quimioteràpia a nivell cerebral, això és un tractament que és un problema que veiem en els malalts que han fet quimioteràpia, no? Que sí que la quimioteràpia sabem que en certa mesura arriba al cervell. Sí que el cervell està molt, és un òrgan molt protegit perquè té una mena de barrera, perquè no li arriben els tòxics, no?, que hi ha hagut a la natura i que evolutivament el nostre cervell s'ha anat com protegint d'això. Això fa que la quimio tingui algunes dificultats per arribar, però sí que una mica sí que va arribant, no? I això fa que a la llarga algunes persones, sobretot aquelles que sobreviuen i que viuen més anys, són les que poden arribar a desenvolupar aquests problemes. Això ho veiem molt també, per exemple, en la població pediàtrica. Els pacients que són nens i tenen càncer, els donen a vegades quimioteràpies, no, que són a dosis importants per ells, i això a la llarga pot causar una sèrie de... Sí que s'ha estudiat molt la càncer de mama i en altres tumors no està tan estudiat aquest chemobrain. Però sí que els tractaments que hem estat esmentant ara durant la conversa, sobretot les teràpies dirigides i la immunoteràpia, tenen un perfil d'efectes secundaris diferents. La immunoteràpia, quan s'ha comparat amb la quimio en general, és menys tòxica, sabent que dona un percentatge més baix d'efectes secundaris greus i que normalment es porta de forma més, diguem, més tolerable pels malalts, perquè generalment poden fer una vida més activa, però també és cert que hem d'estar una mica alerta, perquè com que estem activant el sistema immunitari, això també pot fer que no només el sistema immunitari s'activi contra el tumor, sinó que també es pot activar contra altres òrgans, i hem d'estar una mica a la white, perquè de vegades es poden produir inflamacions en òrgans importants.
2: Sí, sí, sí.
0: Per això és molt important que hi hagi una bona connexió amb l'equip, amb el metge, la infermera, infermer dels equips que porten el pacient, perquè sigui fàcil accedir a ells. I també és molt important l'educació sanitària que els hi donem, perquè els pacients i les famílies han de conèixer, no, quins són els riscs del tractament i com han de reaccionar.
1: A el que t'enfrentes sí que... i com podem ajudar el nostre malalt de casa, no? Vull dir...
0: Perquè, plorant, no arreglem res. Sí que és cert que aquesta inflamació dels òrgans es pot manifestar de moltes maneres, no? Pues, si és en el colon, pot donar una colitis, si és en el pulmó, una inflamació pulmonar, en la pell, una mena de reacció cutània, en el ronyó, una nefritis. Sí que els malalts van vigilats perquè van venint a la consulta, els anem fent analítiques, parlem amb ells, però sí que és molt important que hi hagi un acompanyament i que hi hagi una continuïtat.
1: Parlen amb ells. Jo sempre dic que l'equip que es dedica a tema de càncer, sou un món a part, sou gent a part. Sou gent a part. No té res a veure amb una altra especialitat, em dona igual quina especialitat triem. Tots veiem la mort, tots ja estem en contacte dia a dia, però vosaltres no sé què teniu, però, i sobretot això, el anar parlant i el anar fent aquest seguiment dia a dia.
2: Si estem ben informats, un dels estudis que estàs portant a terme és el de la metàstasi cerebral. Què ens pots explicar d'aquest estudi? En quin punt ens trobem?
0: Sí, hem fet dos assajos clínics centrats en malalts. Nosaltres sempre ens han agradat les poblacions que no estaven tan representades en els assajos clínics que du a terme la indústria farmacèutica, perquè sí que, òbviament, ells van a buscar grups grans o pacients que estan més forts. I no, això és una mica herència del meu mentor, que era el doctor Felipe Cardenal, que m'agradaria també esmentar-lo perquè vaig aprendre molt amb ell. I ell em va ensenyar, no?, que hi havia un grup de pacients que no estava mai representat, però aquests malalts després venien a la consulta i els veiem en el dia a dia i havien de prendre decisions. I aleshores la nostra obligació com a centres investigadors i des del punt de vista acadèmic era generar estudis que donessin resposta a aquests reptes, no?, i aquestes persones que venien, no?, i que no encaixaven en el patró més general, no? I aleshores vam anar a dissenyar, ell va començar amb alguns estudis i després nosaltres vam continuar quan ell es va jubilar i vam fer una mica alguns assajos clínics centrats en aquestes poblacions que són malalts que tenen malaltia cerebral, perquè el càncer de pulmó amb bastanta freqüència té tendència a escapar-se cap a òrgans importants com el cervell. Carai. I aquests malalts sí que havien entrat en assajos clínics, però moltes vegades demanaven els assajos clínics que els malalts rebessin tractament previ amb radioteràpia cerebral. I aleshores hi havia malalts que amb la radioteràpia cerebral, que diem holocranial, més general, que és radiar tot el cervell, arribaven a la consulta de vegades molt deteriorats, perquè estaven... Això és un tractament que realment suposa pues, molt cansament pels malalts i vèiem que molts d'ells feien una davallada. També era un tractament que de vegades t'obligava a esperar entre 3 i 4 setmanes a començar el tractament general de quimioimmunoteràpia. I aleshores alguns malalts inclús també tenim el risc de perdre'ls, de que en aquesta espera d'aquest tractament poguessin empitjorar. Llavors vam dir, per què no fem el tractament d'entrada en aquests malalts? Si realment podíem intentar donar el tractament de forma general de quimioimmunoteràpia i veure si poden retrasar una mica la radioteràpia. Llavors, aquests estudis van demostrar que començar la quimioimmunoteràpia era segur i que també la majoria de malalts que responien al tractament responien també a nivell cerebral, inclús sense haver fet radioteràpia prèvia. Molt i això va ser una mica disruptiu perquè abans estàvem instal·lats en una posició molt dogmàtica, de dir, hem de fer primer la radioteràpia i després la resta de tractaments. I això va flexibilitzar una mica les coses. No vol dir que la radioteràpia no sigui útil, que ho és i molt, però vam veure que alguns malalts podien començar de forma segura el tractament general, inclús en alguns malalts d'aquests estudis que vam fer, vam veure que la malaltia podia respondre de forma completa en el cervell amb la quimio i la immunoteràpia, sense haver de fer radioteràpia. Llavors, eren malalts que podien evolucionar molt bé. Jo tinc malalts a la consulta que han participat en aquests estudis i que estan en resposta completa, i això és molt bonic. Hi ha altres malalts que sí que responien i que durant el camí, en algun moment, la malaltia començava a créixer i aleshores era quan aplicaven la radioteràpia. Però ja havien controlat la malaltia de forma també general, perquè al final, quan aquests malalts que tenen malaltia al cervell també tenen malaltia extracerebral i de vegades pot ser una malaltia amenaçant, perquè si creix molt la malaltia de fora del cervell, al final també tens un problema, no? Okay. I aleshores aquests estudis realment van ser satisfactoris, un d'ells ja es va publicar, l'altre van presentar aquest any a Barcelona al Congrés Mundial de Pulmó i ara estem pendents de... A veure si trobo una mica de temps, que anem malament de temps per poder-lo escriure i publicar-lo, perquè ens fa il·lusió.
2: Perfecte.
0: I també és un altre estudi que hem dut a terme en el marc del grup espanyol de càncer de pulmó, que és un entorn molt atractiu per poder desenvolupar aquest tipus d'estudis acadèmics que donen resposta, no, a problemes que teníem.
1: Bueno, de fet, la primera part aquesta ha sigut molt encoratjadora, no? Molt veure d'on venim, d'on estem i que d'on podem anar. Llavors, malgrat tots aquests avenços que tenim, en quins estadis es detecten la majoria de càncer de pulmó? Vostè creu que caldria implementar algun cribatge, com es fa amb el càncer de mama o bé el de colon?
2: Això seria ideal.
0: Sí, aviam què desafortunadament, el càncer de pulmó és una malaltia moltes vegades silent, que quan es diagnostica dona la cara, gairebé en la meitat dels malalts ja estan en una fase avançada. Mm-hmm. I per això la impressió que tenim és que arribem tard, no?
1: Sí.
0: I que hauríem de fer alguna cosa per a poder diagnosticar la malaltia més aviat. Una cosa que és important també és pues, acudir al metge quan, no, intentar, amb el Covid ho vam veure, que tot la sacsejada que va suposar pel sistema i que la gent estava a casa, vam veure després d'aquella temporada tumors molt avançats, perquè també molts símptomes es confonien amb el Covid, la tos, no, l'ofec, no, hi havia símptomes que podien confondre i també la gent va trigar molt a consultar i aleshores vam veure que es va incrementar molt el nombre de pacients que venien amb malaltia més avançada. Per tant, és important acudir al metge quan un no es troba bé.
1: Exacte.
0: I aquesta seria la primera mesura, no? Recomanar a la població, anar al metge de família, consultar i no automedicar-se i intentar consultar.
1: Sobretot això. Perquè
2: això
1: a mi em pot anar bé una aspirina, no sé, m'ho invento, i amb l'altra persona li pot anar bé un gelocatil, dona igual. O sea, no, a la mínima que nosaltres creiem que no ens trobem bé, vale? Tenim el metge de família, que per això estan, i llavors ell ja dicta, o ella ja dictaminarà aviam quin cribatge fa o allà on ens dictamini.
0: Jo confio molt en la primària, perquè és la primera, no? El primer front, i tenim molts bons professionals a Catalunya,
1: sí,
0: i crec
1: senyor.
0: Que és important que confiem en el sistema, no? I quan una molèstia persisteix, no? Una cosa és que un dia tens una mica de tos i és un refredat, doncs, però si realment una cosa persisteix, no ens trobem bé, perdem pes, hi ha un dolor en el pit que no millora, hi ha símptomes que no encaixen, apareix algun bony en alguna zona del cos, s'ha d'anar al metge i s'ha de consultar, perquè aquesta, a part d'ara parlarem dels cribatges, no? Però crec que aquest és un element també clau, no? I accedir al sistema de salut públic és fàcil i s'ha d'intentar, no?
1: Sí, el metge de família és fàcil. Després ja l'altre no ho sé, però si el metge de família creu o dictamina que hi ha algú que no està del tot correcte, no ens preocupéssim, amics, perquè aquesta persona ens deriva amb el caràcter més urgent que pot ser.
2: I tant que
1: vull
2: sí.
1: Vull dir,
0: exacte.
1: Això ho després, tenim molt clar.
0: La majoria d'hospitals comarcals o universitaris també hi ha un circuit de diagnòstic ràpid de càncer de pulmó. Això fa que quan hi ha una sospita, una radiografia que és anòmala, un TAC que hem vist alguna cosa, un pacient que hi ha una sospita raonable, s'activa un circuit per fer les proves el més ràpid possible per arribar a un diagnòstic i prendre una decisió. Vull dir que hem de confiar en el sistema. Dit això, també el sistema arriba fins on arriba i sabem que la naturalesa d'aquesta malaltia fa que de vegades arribem tard fent les coses bé.
1: Clar.
0: I és perquè és una malaltia traïdora i que com dèiem, dona la cara de vegades quan
1: no
0: sent tos o per la veu o té mal de cap, hi ha moltes vegades el que estem veient és l'expressió d'una metàstasi, no? I aleshores, ahir no vol dir que es poden fer moltes coses i s'han de fer bé. I sí que és important també que els circuits que tenim als hospitals funcionen de forma àgil per poder prendre una decisió aviat i que el pacient tingui accés al millor tractament el més aviat possible. I després també, per l'altre costat, hi ha tot el tema del cribatge.
1: No?
0: Que el càncer de pulmó té algunes dificultats perquè hem d'arribar a una població una miqueta diferent. És una població de risc, que anomenem, que són individus que són fumadors i que tenen una determinada edat o que han sigut fumadors. Vull dir que no és tan elemental com enviar una carta a casa, i aquí moltes vegades necessitem la complicitat dels metges de família també,
1: exacte,
0: que poden identificar o fer crides a aquesta població que normalment té més de 55 anys, fins a 75 o 80, això depèn dels països, i també han de tenir una certa exposició al tabac, o bé ser fumadors actius,
1: o
0: bé ser fumadors... Sí, que siguin actius o que siguin exfumadors de fa de menys de 10 anys. També és cert que això té els seus defectes. Estem enriquint d'una població que té més risc de càncer de pulmó, però es deixa fora gent més jove o gent més gran, que també poden fer els tumors, o gent mai fumadora, que també sabem que el 80% dels pacients que fan càncer de pulmó són fumadors, però que tenim un 20% de pacients que no han fumat mai. No? I això també, sabem que el cribatge al final no ho soluciona tot, però el cribatge, en diversos estudis, primer va haver un estudi americà, però després tenim estudis també europeus i asiàtics que de forma molt consistent han demostrat que el cribatge en TAC de baixa dosi permet reduir la mortalitat per càncer de pulmó. I això realment és una reducció que està al voltant, depèn dels estudis, però podem dir que està al voltant del 20-25%. Inclús hi ha un estudi europeu que va demostrar que en dones la reducció pot ser inclús superior. I això realment és molt interessant. Què passa? Que després també hi ha una sèrie de reptes, no?, que hem de fer-ho possible i que el sistema públic de salut ja també està un poc sobrecarregat, i aleshores, si no dotem de recursos necessaris al sistema, muntar un programa de cribatge, vull dir, no es pot fer amb els recursos que tenim, s'hauria de destinar més recursos per poder-ho fer-ho bé.
1: Doctor, final... ha sigut tan interessant que és que ara ens estan dient del tècnic de so que hem exhaurit el temps, però per la part nostra queda invitat una altra vegada, quan vostè li vagi bé, perquè sabem tot el que té. Moltes gràcies per haver vingut.
2: Ara us posarem la cançó, aquesta que heu triat, per despedir-nos. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Ha sigut una classe magistral, de veritat.
1: Ui, tant, una masterclass ha sigut.
2: Moltes gràcies.
0: Un plaer per mi estar amb vosaltres.
1: Gràcies. Adéu-siau.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: Bé, fins aquí el programa d'avui. A gran entrevista al doctor Ernest Nadal, que ha sigut, bueno, magistral, i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, jo mateixa, la Maria Cinta, o Marissa, la Eli, que està en el control de so, i com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 1:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació ha xifrat en un 11,40% el seguiment amb la informació aportada del 37% dels centres educatius, mentre que USTECA ha elevat el seguiment a un 70%. En aquests moments, la manifestació que ha sortit de plaça Urquina 1 a les 12 del migdia es desplaça fins plaça Sant Jaume. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que en aquests moments es troba caminant per via Laietana. Esther, bon dia.
2: Bon dia, milers de professors amb un ambient més caldejat que mai es manifesten a aquesta hora per via Laietana amb crits de lluitam. També estem educant, reclamant més recursos per l'educació pública i també mostrant el rebuig als Mossos d'Esquadra a les escoles. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en un 70%, mentre que el departament la xifra en un 11% només amb la informació d'un de cada tres centres. Els sindicats reclamen a la consellera d'Educació que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que considerin desproporcionat les jornades de vaga d'aquests dies davant la situació que viuen els docents a les aules. Demanen al president Illa que porti solucions a les negociacions perquè està davant d'un conflicte de país i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatge va ser allà després que donés positiu a la PCR, que sí la va fer quan va arribar al centre sanitari. Pel que fa a les dades exactes de la quarantena dels passatgers aïllats a Madrid, finalitzarà al final el 21 de juny, segons ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut. Són 4 dies més del que es va anunciar en un primer moment. I pel que fa a la mobilitat, un camió volcat a la C-37 a Santa Maria de Miralles provoca pas alternatiu, també un altre accident a la C-25 al Gurb, talla un carril i finalment una avaria a la C-25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, també deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat Barcelona-Sants, Figueres-Vilafant registren retards per una manca de tensió a la catenària entre Girona i Figueres. I un home de 80 anys i veí de Pinós, el Solsonès, està desaparegut des d'ahir a la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors que hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i dues dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Avui continua el cicle de xerrades per promoure un bon ús dels medicaments que organitza l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics. Aquesta tarda, a 6:15, a la Biblioteca El Molí, es parlarà de què cal saber de la hipercolesterolèmia, una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I també avui comencen les xerrades de prevenció de robatoris i estafes a les persones grans que farà la Guàrdia Urbana. Avui dimarts, a 6:45 de la tarda, al casal d'avis 1 de maig, al carrer Ferran Agulló, al barri del Canal. Demà dimecres al matí es tornarà a fer, en aquest cas a la Riera Bonet, a 11:15, al casal d'avis, i dijous també a 11:15 del matí a la Federació Obrera. 3 xerrades, el mateix tema, però teniu 3 opcions per anar-hi. També avui a 7:00 PM, Esquerra Republicana organitza una trobada amb Oriol Junqueras, el president del partit, que es trobarà amb la comunitat paraguaiana de Molins de Rei. Avui a 7:00, al Rincón Guaraní, a l'Avinguda Barcelona 52. Aquest dijous torna el cicle Clàssica a Molins amb un concert titulat Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió. Els encarregats de fer aquest concert a duet són Cati Reus, violí barroc, i Gregori Ferrer, clavicèmbal. El dijous a 8:00 a la Gòtica les entrades valen 15 euros i les podeu comprar al web Entràpolis o al Museu del Renaixement. I aquest cap de setmana es commemora el Dia Internacional dels Museus, per això hi ha activitats extraordinàries als museus de Molins de Rei. Per una banda, el Museu Municipal de Can Ametller dissabte fa nit màgica de 7 a 9 del vespre amb actuacions teatrals a 6:45, a 11:15. I el diumenge també estaran oberts, portes obertes, al Museu de Can Ametller i al Museu Municipal, avui amb entrada lliure. També el Museu del Renaixement, que s'assuma a la commemoració. En aquest cas, dissabte al matí, a 11:45, hi haurà una visita comentada gratuïta. A la tarda, una activitat familiar, el tresor perdut de la Remolina, a 16:45. També portes obertes a partir de les 3 de la tarda i fins a la mitjanit, el dissabte. I també dissabte, les músiques de Petrarca a la Sala Gran del Tapís, amb 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10, el dissabte. I diumenge, visita guiada i comentada gratuïta a 17:45 i portes obertes, com dèiem, igual que la resta de museus, el de Can Ametller i el del carrer Pintor Fortuny, portes obertes al Museu del Renaixement de 10:00 a 2:00 i de 17:00 a 20:00. També Esquerra Republicana farà els 600 Premis Caterina Casas i Maimó aquest divendres amb l'expresident Pere Aragonès a la comunitat número 18.

0: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
5: Generació Chic.
4: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins Rei, i benvinguts una setmana més a aquest programa que ens encanta fer-ho amb els nous convidats que tenim, i que aquest programa es diu L'Aventura de Cuinar. Sí que és una aventura, perquè cada setmana descobrim coses noves dels menjars, però també dels postres. Ara us presentaré els que ja ens acompanyen cada setmana. Bé, doncs saludem com cada setmana el Nacho Sagrera de la botiga de l'Ibèric del carrer Rafael de Casanovas. I no em preguntis el número perquè no me'n recordo.
2: 41.
1: 41. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I la Montse Arenas de la pastilla.

0: Sèrie Arenes, que no cal presentació perquè ja tots la coneixeu i heu anat moltes vegades a comprar. Doncs avui ens cedarem a aquest postre, és que jo estic pensant ja en els postres. Doncs li preguntem al Nacho què menjarem avui, Nacho.
1: Avui costella de porc amb salsa barbacoa.
0: Mare meva, salsa barbecue es diu, per quedar millor, no?
1: Tu, que tens molt món corregut, jo no.
0: Costella de porc amb salsa. Vinga, què necessitem per fer la costella?
1: La costella? Necessitem la costella de porc, principalment, i després la salsa barbacoa. La salsa barbacoa o la podem comprar fetes, que n'hi ha de bones i de menys bones, o la podem fer nosaltres, que és senzill i, bueno, i sempre pots fer-la més dolça o més àcida, depèn del que més t'agradi, no? La salsa barbacoa que podríem fer nosaltres normalment es fa amb ketchup.
0: En ketchup?
1: Sí, però estem al mateix. Si li estàs posant ketchup, ja no l'estàs fent 100% natural. Ja estàs comprant un producte prefabricat. Ja fet. Aleshores, es pot fer amb tomàquet natural. Val?
0: Més lent, a lo millor, més laboriós, però bueno.
1: Exacte, amb tomàquet concentrat. Llavors, les mides que us donaré, bueno, és per una bona quantitat de salsa barbacoa. En principi posaríem 150 grams de tomàquet concentrat, una tasseta d'aigua, una tassa de vinagre de poma, i jo la faig amb mel.
0: Amb mel?
1: Amb mel. Hi ha l'altra variant, que pot ser amb sucre moré. El que passa és que a mi l'altre dia em van explicar una cosa i me la van demostrar, i a partir d'aleshores no faig servir el sucre moré. Diuen que el sucre moré hi ha molt poc. No sé si la Montse ens
0: que
1: ho podrà...
0: Que vols dir que de producció n'hi ha molt poc o que...
1: No, que en realitat tu quan vas a un bar i demanes el tallat amb sucre moré, en realitat és sucre blanc tintat. Si tu agafes aquell sucre i el poses amb aigua, el dissols amb aigua, veuràs que perd el color de seguida.
0: Caramba.
1: I l'altre dia jo no m'ho creia, m'ho van demostrar, sí? I vaig dir... Boh,
0: la prova de l'algodón.
1: La prova de l'algodón.
2: Total, total, eh?
1: La prova de l'algodón, saps? I, bueno, com que a mi m'agrada fer-ho amb mel, perquè amb mel què aconsegueixes? Que et quedi més consistent, val? Doncs li posem mel. I el del sucre, a gusto del consumidor.
0: És curiós, això del sucre, eh? I la Montse, que tractes majoritàriament amb sucre de totes les classes, no?
2: Sí, nosaltres tenim el sucre moré, que també, bueno, jo crec que sí que és moré, perquè és ecològic, suposo que
1: no dic que no existeixi, Montse, que segur, vull dir que n'hi ha, però com diuen que la producció no és tanta com la que la gent demanda, com la demanda, doncs ara el que fan és...
0: Ja veig la Montse fent la prova ja.
2: Sí, quan torni a la botiga ho faig. Però a mi el que m'agrada molt també és el sucre de coco. Jo, per exemple, particularment, els iogurts, per exemple, pel matí, me'ls prenc amb sucre de coco, perquè és dolç, tampoc és molt dolç, però és dolç, però sí que em don compte que no et puja tant la glucosa, saps? O sigui, que és com... No és aquest xute de sucre que després fa que constantment estiguis buscant dolç, no. Et regula més. El sucre de coco, apunteu-vos, perquè és una bona alternativa a l'endulcorant, que l'endulcorant ja sabem que té efectes més nocius i no ens agrada tant.
0: És estrany perquè ningú... Imagina que jo vaig a un bar i dic, miri, posi'm sucre de coco. Evidentment no en tenen els restaurants.
2: No en tenim perquè no en demanen, però realment... Moltes vegades ho he pensat en posar una miqueta de la típica sucrera amb sucre de coco, perquè realment està molt bo i és el que et dic, és com un endulcorant, no és tan dolç, però no té pues, els efectes negatius que tenen els endulcorants, com l'aspartano, no? Que hi ha amb la Coca-Cola Light, per exemple, ja ens el bevem. Llavors, per no tenir tanta dosis al dia d'aquests productes tan... Bueno, els endulcorants que tenen aquests productes així més nocius, doncs el sucre de coco ecològic, per exemple, és una superbona alternativa.
0: Ja saps.
2: I és realment moreno i aquest no crec que es despinti.
1: I pregunta absurda, té sabor a coco?
2: No té sabor a coco. Té com un sabor, com t'ho diria, com de cremat, com quan tu fas una, tens una, com quan cremes, sí, la crema cremada, doncs com una miqueta d'aquest gustet cremadet, i llavors també queda bo, saps?
0: Mira, li has donat una idea al Nacho, ara la salsa barbacoa la farà amb sucre de coco, eh?
1: Bueno, podem provar, eh? Exacte. A lo millor descobrim una cosa nova.
0: Això mateix, com la saladilla imperial.
1: Això mateix.
0: Vinga, continuem amb la costella de porc.
1: Aleshores, ens hem quedat amb el sucre, val? Després posarem dos cullerades. Això sí que jo compro fet, de la salsa Perrins.
0: Ah, ja sí.
1: Val? Dos culleradetes de salsa Perrins, una culleradeta de pebre vermell, i si el podem trobar, que sí, que normalment es troba, jo aconsello que sigui fumat, perquè li dona un gustet a la... Clar, és barbacoa. Té que ser fumat, no? Ah. Ha de ser fumat.
0: Menys.
1: Després, una culleradeta d'all en pols, una culleradeta de ceba en pols.
0: Tot en pols.
1: Sí, tot en pols perquè es dissolgui bé, val? En mitja culleradeta de sal i mitja culleradeta de pebre. La sal i el pebre jo poso mitja i mitja, però ho deixo al gust, vull dir, hi ha gent que no li vol ni posar, val? Aleshores, la manera de preparar-ho és molt fàcil. En una olla posem el tomàquet i el vinagre i l'aigua i ho barregem tot. Ho anem barrejant, i la vegada, la quantitat d'estona que volem barrejar-ho dependrà molt del tomàquet, és a dir, del consistent que sigui el tomàquet, val? De la pasta del tomàquet que hem tirat.
0: Que no sigui dura, si és més consistent l'has d'anar remenant més.
1: Clar, i a part, també depèn de l'aigua. Si el que realment volem és... que deixi anar tota l'aigua, doncs ho haurem de tenir, perdó, ho haurem de tenir una estoneta més a la olla donant voltes, val? Durant 5 o 10 minuts anem donant voltes fins que tot s'integri perfectament. Llavors, a partir d'aquí és quan tirem la mel i les espècies que hem anat dient. I simplement és anar remenant durant 20 minuts, val? Perquè no se'ns enganxi.
0: A foc lent,
1: sobretot a foc lent, val? Una vegada ho hem fet a foc lent, vull dir, ja et dic, podrem deixar 20 o 25 minuts, depenent de la quantitat de tomàquet com hagi estat. A partir d'aquí tenim la salsa barbacoa feta.
0: Ho separem i ho deixem en repòs? Ho deixem en repòs?
1: Sí, perquè ho deixem en repòs perquè realment, i ho podem guardar a la nevera una estona, perquè realment la costella, tal com la faig jo, trigarem una bona estona en fer-la. Jo la costella no l'agafo i la poso al forn directament. La costella, perquè quan li donis una queixalada es desfaci a l'os i se't quedi a la boca, jo la bulleixo primer. Com la bulleixo? Doncs una forma molt senzilla. Agafo una olla amb molta aigua, tiro la costella, cada tira de costella normalment la tallo per la meitat. Val? Cada tira de costella la tallo per la meitat. Llavors, amb aquella olla hi posarem una ceba
0: sencera,
1: tot sencer. De fet, tot el que hi posem després no farem res amb allò, val? Simplement és per donar-li substància a la costella, és a dir, posarem una ceba, tiro unes 15 boletes de pebre aproximadament, dos dents d'all, unes fulles de llaurer i una pastilla de caldo,
0: per
1: donar-li més sabor, val? Una pastilla de caldo. Una vegada he fet això, tot en fred, al foc. A partir de que comença a bullir, jo ho deixo aproximadament una hora. Una hora i quart. Una vegada l'hem deixat una hora i quart, la traiem, escorrem bé l'aigua i molt important és agafar paper de cuinar i aixugar-la bé, val? Hem d'aixugar-la bé perquè si no l'aixuguem bé després tota aquesta aigua ens quedarà a la safata del forn. Una vegada està ben aixugada, jo de fet una vegada l'he escorreguda la poso sobre el paper i me n'oblido una bona estona, vull dir, no ho faig immediatament, val? Segueixo fent altres coses. Aleshores la posem en paper secant, la saquem bé i la posem a la safata del forn, i aquí ve quan ens pringuem bé. És a dir, jo agafo la salsa barbacoa, normalment l'agafo amb les mans, i cada costella, pam, pam, pam, pam, sí, cada costella l'embadurno bé
0: amb... Les reboses.
1: Les reboso amb salsa barbacoa. Una per una, en salsa barbacoa. Si m'ha sobrat salsa barbacoa, que normalment sempre em sobra salsa barbacoa, agafo la salsa barbacoa i la tiro bé per sobre.
0: Per la safata.
1: Per la
0: safata. Que quedi tot empapat.
1: Que quedi tot empapat. Això, al forn, són 20 minuts, 180 graus.
0: No li dones la volta ni...
1: No, tal qual. Una vegada fet això, llavors, jo normalment sempre faig unes patates panadera o patates fregides o una base de xampinyons. Això ja ve a gust del consumidor. Però fent-ho d'aquesta manera, bullint la costella, t'asseguro que...
0: Que queda més tova, més...
1: No necessitaràs ganivet, és a dir, te la posaràs a la boca, estiraràs i et quedaràs a l'os.
0: I quan les fas, les costelles de porc, quin dia de la setmana?
1: Quin dia les vols, va.
0: Ai, no sé què et sembla, Montse, un cap de setmana, un divendres, per agafar força.
2: Un dissabte, no?
0: Un dissabte, sí, mira.
2: Que així podem fer la migdiada.
0: Exacte. Vull dir, fem una barbacoa, diem, hem fet una barbacoa i portem les costelles aquestes de porc amb la salsa i, escolta, quedem molt bé, no?
1: També queden molt bé. A mi sí que la salsa barbacoa no m'agrada molt, sincerament. Jo també les he fet amb alioli.
0: També.
1: Amb alioli al forn igual, Al forn igual.
0: Tota la preparació igual, el que passa que quan hi poses l'alioli també embadurnes o...
1: Sí.
0: Cada una de les costelles.
1: Cada una de les costelles.
0: El que passa que si sobre l'alioli no el poses a la safata, no?
1: No tant.
0: Quedaria
1: no,
0: massa...
1: No tant, però és igual. Te'n recordes com parlàvem del bacallà al forn amb alioli?
0: Sí.
1: Queda aquell gruix a sobre cruixent d'alioli que també està molt, molt bo.
0: Doncs, bueno, quan podem vindre a tastar aquestes costelles de porc? Perquè a mi m'està agafant gana, Montse? Jo no sé, però tu, tant com ho ha explicat el Nacho... Vull dir, és per ja menjar-les, aquestes costelles,
1: No sé, qualsevol dia de la
0: setmana que ve.
1: Ja saps que jo no...
0: Les oients estan dient, ostres, doncs és senzilla aquesta
1: molt
0: receta.
1: Molt senzilla, molt senzilla.
0: I té que quedar molt bé, la costella té que quedar...
2: Jo pensava que es feien realment a la barbacoa.
0: Sí,
2: no al forn, no?
0: Clar, com els americans.
2: Exacte, que van allà, queden pel dematí tot el dia i fan les costelles de barbacoa...
1: Saps què passa? Que només em faltaria a mi tenir una barbacoa a la tenda.
2: Però es pot fer tal qual l'has dit, es podria fer.
1: Llavors, el que fan ells, o jo n'he vist fer aquí, vull dir, no cal que ens anem amb els americans, el que fan ells és la salsa barbacoa és molt més líquida i amb un pinzell les van pintant.
2: Clar. Sí, és el que havíem vist.
1: Les van pintant. Sí. Jo les embadurno bé.
0: Ell és més artesanal.
1: A més, és divertit perquè et pringues molt. Ens posem guants, evidentment, guants.
2: Ho podem fer amb els nens, una activitat amb els nens.
0: Home, i tant.
2: Amb les costelles d'una barbacoa, no, que també els agraden molt amb ells.
0: No, però és una manera senzilla, que ho ha explicat el Nacho, i que no necessites grans coneixements per fer-ho.
1: No,
0: I a més és molt didàctic el que ell ha explicat, no? Així, i perquè la carn quedi també tubeta.
1: És el secret, i jo t'ho dic, com sempre soc sincer, val? Jo normalment la salsa barbacoa no la preparo. És a dir, la compro feta.
0: Però és igual de bona.
1: Perquè... Sí, no, perquè hi ha marques i marques, val? Si tu has fet deures, veuràs quina és la marca que ja als Estats Units es va fer durant molt de temps. Llavors, aquella és la marca que jo normalment compro, perquè aquella marca em dona garantia i sé que sortirà bé. I si tu mires fredament... Sí que trigues amb el temps, bastant de temps, però una estona està bullint, amb la qual cosa ni et preocupes. I l'altra estona està al forn, vull dir, tampoc et preocupes. Vull dir, d'elaboració, en realitat tens un quart
0: d'hora. Però jo crec que molta gent el pas aquest de bullir-ho i de tirar-hi la ceba i tal, no el fa i directament ho posa al forn. Llavors és quan queda la costella queda bastant dura, no?
1: Exacte.
0: I dius, ostres, a mi m'ha quedat dura, però clar, el pas previ, que és el que tu has fet... Molta gent va ràpida, vinga, va, posem les costelles, quatre cosetes i ja està. Però vull dir que el pas aquest de bullir tampoc, que és mitja hora més.
1: No, és una hora, perquè jo ara estic una hora bullint, però és una hora que tu pots estar fent qualsevol altra cosa.
0: Exacte, sí.
1: Pelant les patates, tallant-les, ho fa sol, vull dir, no has d'estar... Allà sí que no has d'estar remenant, jo les tiro a l'olla i deixo que vagi fent.
2: Realment, deu ser el secret, és el secret de les costelles.
1: Ja t'he explicat un secret.
0: Ai!
2: No el sabíem aquest, no el sabíem.
0: Ara s'ha enterat tothom, ja,
2: Jo vull saber el nom de la salsa, de la marca. El saps, Nacho?
1: La Heinz.
2: La Heinz, tota la vida, vale.
0: També has dit una altra cosa, que has dit el salsa Perry.
1: Sí.
0: Però és que la salsa Perry té un altre nom, també.
1: Sí.
0: I és una cosa que quan jo vaig estar a Londres volia dir aquesta salsa i deia Perry, Perry, i no mantenien, i es diu Wantershire o algo així, que és una ciutat que hi ha a prop de Londres, no? Però si no ho pronuncies bé, vull dir, tampoc te la donen. Però aquí diem Perry perquè ens surt més ràpid, no?
1: Bueno, jo és una salsa que normalment també utilitzo molt a les amanides, eh?
0: La salsa Perry?
1: Sí.
0: Ah, mira, jo no sabia això.
1: Va haver-hi una època que em van eliminar la sal del tot, i en aquell moment em tirava un rajolient d'aquesta salsa.
0: Donava més gust,
1: que
0: no?
1: Donava clar, gustet,
0: si no,
1: sí.
0: Si no li poses sal, queden... El menjar, per molt bo que el facis, no té gust a res, eh?
1: No, la sal és la substància del menjar.
2: Sí, tu fas una carn a la brasa i com li poses una miqueta de sal, no té gaire gust, per
0: però
2: molt bona
0: que
2: sigui
0: si us fixeu, el sucre és dolent. La sal també, i a més hem de mesurar que no...
1: Però jo crec que no és dolent. És dolent amb abundància. Si tu ho fas servir el sucre o la sal amb prudència, no ha de ser
0: jo
1: dolent.
0: Jo us haig de dir, jo menjo sense sal, eh? Jo, quan vaig a un restaurant i em posen sal, ho noto moltíssim. Vull dir, oh, que està salat això. Perquè jo m'he acostumat a menjar sense sal.
2: Cada cop més es menja sense sal. O sigui, no sense sal, sinó que redueix la quantitat de sal que hi posem. Sí. Inclús ja ho vaig comentar, que el gremi, per exemple, de flaquers, ja fa temps que ens va donar instruccions perquè baixéssim tots el gramatge de sal en el pa. I ara mateix és molt menys que anys enrere.
0: I la gent se'l menja igual.
2: Sí, i realment el notes bo. I si agafes pa sense sal es nota moltíssim la diferència. O sigui que sí que té sal, però té molt menys. I jo crec que cada cop ens estem acostumant, sí, a menjar amb sal, però amb menys quantitat, a reduir-la.
0: És que sempre ens agrada, quan mengem dolços, vinga, dolços, dolços, dolços. I no pot ser, després el cos ho nota, eh? Igual que la sal també, perquè els que són hipertensos han de mesurar bastant amb la sal, eh?
2: La sal i altres coses, Judit, perquè de vegades es treuen la sal i després es treuen altres coses.
0: No, però vull dir, si tu li vols donar condiment a un menjar, és com el Nacho, li posava la salsa aquesta i li donava gustet, i ell no posava sal, però li donava un condiment bo, no? Tenim algun gust, no? Doncs quin dia de la setmana ho faràs, costelles a la barbacoa? Ho dic pels que ens estan escoltant, que segur que les volen provar.
1: Dimecres, va.
0: El dimecres, sabeu que la setmana que ve, el dimecres, a la botiga de l'Ibèric, hi haurà, serà del part del menú o fora del menú?
1: Fora del menú.
0: Fora del menú, aquesta recepta que ens ha explicat avui el Nacho, que són costelles de porc amb la salsa barbacoa. I ara ens expliques alguna cosa, no? Alguna curiositat, no? Que ens has dit que ens tenies preparat.
1: Jo... Ja està, ja m'ha fet la pollita cada setmana.
0: Bueno, cada setmana diem què has fet avui per menú, com que sabeu que és dijous...
1: Però és que avui ho porto escrit perquè no m'enganxis.
0: Diu que sempre li faig preguntes que no està preparat, i això és mentida, eh? Això és mentida. Sabeu que cada dijous, com en molts llocs, fan l'arròs, però ja us hem parlat ja de l'arròs. I avui canviem de dia. Avui el que farem és parlar del menú que tindrà el divendres, que ha de ser un menú potent, eh? Que ja tothom plega al migdia, se'n va cap a casa i vol estar tranquil.
1: Mira, per demà, ja hem, a part de lo que cuini demà, ja hem preparats ja l'ensaladilla...
0: La imperial o la russa?
1: No, imperial, a partir d'ara és
0: imperial. Imperial, no, sabeu que el nom correcte de l'ensaladilla russa, i a més ara com està el tema dels russos, val més que li posem imperial. Que sona millor, eh?
1: Doncs per demà ja preparada l'ensaladilla, ja preparat trinxat de la Cerdanya.
0: Va, que bo.
1: Bacallà en samfaina, bacallà a la catalana, tonyina amb tomàquet, botifarra amb tomàquet, pollastre amb samfaina, cargols, fricandó, rapa patates i calamarsets farcits.
0: Ai, a mi, el dels cargols encara tinc la imatge, eh?
2: He pensat el mateix, oi, quan he dit els cargols. Quan sortien de l'olla.
0: Sí, no, jo, allò que cridaven, que jo no ho sabia, això, eh?
1: No, allò era la llagosta.
2: Cridaven la llagosta, sortien...
0: Però els cargols també vas dir...
2: S'escapaven per les parets.
0: No, això sí, però jo em sembla que et vaig comentar, diu, els cargols, diu, sí, també criden. No, de veritat, t'ho dic, Nacho, no és mentida,
1: jo
0: eh?
1: Jo què és això?
0: Home, quan tu tires els cargols que estan bullint, són éssers vius, també tinc que cridar molt poc.
2: Algú faran, també, pobres bèsties.
0: Doncs veieu quin menú que està, bueno, prepararà demà el Nacho, vull dir que podeu escollir. Però jo, de veritat, feu cua el dimecres per aquestes costelles amb salsa barbacoa que estaran per xupar-s'hi els dits, no?
1: Espero,
0: si no ja sabeu, us poseu a la cuina allà, a l'obrador, i veieu com les fa el Nacho. Cada setmana fas... Cada dia fas el mateix de menú? Vol dir que el dilluns fas una cosa, el dimarts una altra, o és tu qui inspires?
1: Jo m'inspiro per les tardes, ja. Em sembla que una vegada la Montse em va dir, com és que no? Dic, no, jo per les tardes a casa és com m'inspiro. Perquè, a veure, hem de ser sincers, també, vull dir, hi ha menjar que queda d'un dia per l'altre.
0: Sí.
1: No, vull dir, qui tingui una rostisseria i digui que tot el menjar és nou del dia, menteix.
0: Sempre hi ha sobrants.
1: Hi ha sobrants. Vull dir, hi ha sobrants que el meu fill mitjà s'ho passa a pipa perquè s'ha independitzat i se'n van cap a casa seva.
0: Li porto la carmanyola
1: i hi ha sobrants que es poden guardar. Vull dir, sobrants de fets d'avui, per exemple, si avui he fet macarrons amb bolognesa, hi han sobrat macarrons, demà els macarrons estan en perfecte estat.
0: Sí,
1: val?
0: Es poden menjar.
1: Perfectament. Llavors, moltes vegades, depèn del que cuinaré, del que m'ha quedat del dia anterior també. És a dir, si avui acabo els macarrons, és molt probable que demà torni a fer macarrons.
0: Ah, val.
1: Però si no els he acabat, no tornaré a fer macarrons.
0: Saps? Escolta, i has dit macarrons a la bolognesa. Per què en diem macarrons a la tal, a la això? Per què? Perquè és l'estil de la salsa
1: que porten.
0: Salsa bolognesa.
1: La salsa bolognesa és carn amb tomàquet, que suposo que es va fer a Bolònia per primera vegada, no ho sé.
0: Diu que sí.
1: Sí?
0: Sí, sí, tenim a l'apuntador que ens diu que sí, que sí. Sí. Salsa bolognesa,
1: no? Salsa bolognesa, sí.
0: Però vull dir que els macarrons no tenen cap secret, no? Només és la salsa que li dones i ja està.
1: Bueno,
0: no?
1: jo normalment, quan faig els macarrons, el que he fet prèviament és... Tu saps que nosaltres també elaborem les botifarres.
0: Les feu...
1: Les botifarres que venem les faig, sí, jo. Llavors, aquella mateixa carn de les botifarres, jo em reservo normalment 2 quilos per fer la bolognesa.
0: Déu-n'hi-do,
1: Sí, mira, els meus macarrons són sota cavallo i rei, que diuen els castellans. És a dir, és 1 quilo de pasta, 2 quilos de carn, 1 quilo de ceba i 3 quilos de tomàquet. I estic donant copets i fa sobre el micro. és així de fàcil. Vull dir, el secret és la carn. La carn és bona, i
0: però
1: és de bona qualitat.
0: Les safates aquestes, els que heu passat per la botiga i heu vist a l'aparador, hi ha unes safates bastant grans, que, sí, de l'ensaladilla, de les cuetes de rap. Quan tu fas aquestes safates, quantes racions calcules que hi ha allà? Perquè, clar, de vegades fas curt i de vegades fas llarg.
1: Ja, però és que la qüestió... Quantes racions?
0: Sí.
1: És que la qüestió és que jo normalment quan tu veus una safata allà, a la càmera n'hi ha més. Vull dir...
0: Ah, val.
1: Val? Vull dir, jo...
0: Sí.
1: Jo per aquelles safates es diuen gastronor. Són unes safates de certs inoxidables, especials per rostisseria. Però jo per la càmera tinc un altre tipus de safates on per això et dic que potser... el de la safata quasi s'ha acabat, però jo és que a la càmera
0: en tinc més. Jo em pensava que només teníeu la safata perquè clar, la gent diu, ostres, anava a comprar ara,
1: no.
0: I ara no n'hi ha. O sigui, quan veieu que s'acaba, en seguida ho reponeu.
1: Si tu entressis a la càmera avui, veuries que avui l'he deixat bastant llesta.
0: Doncs escolta, jo no sé què escolliré demà. Tu què escolliries, Montse? Els cargols?
2: No, els cargols no. I mira que m'agraden, però ja els he agafat una mica de mania, des de que veu dir
0: cargols
2: que s'escapaven.
0: Els cargols a la brasa també tenen que ser bons, no?
2: Amb sí, salsa, no? Els cargols amb salsa, no? Millor. O a la llauna, també.
0: Ah, això, cargols a la llauna. Sí. No sé, tu què escolliries?
2: Jo sóc molt de pollastre. És que no sóc molt de peix. Jo en sóc més de manida de pollastre. Jo sóc una mica bàsica en aquest tema.
0: Pollastre. És que, sí, clar, el pollastre, tothom fa pollastres, però hi ha pollastres i pollastres.
2: Pollastre amb Santfaina, promet.
0: Està bo. A mi el fricandó, perquè va ser un dels primers plats que vam parlar en aquest programa, te'n recordes?
1: Sí, el fricandó, de fet, ara quan he marxat encara no li puc guardar la càmera.
0: Llàstima, no cal que el guardis, el portes aquí que ens el menjarem,
1: perquè el fricandó sí que és un menjar que està millor el dia següent que quan l'acabes de fer.
0: Això és una cosa que no hi entès mai, perquè tu fas un plat, dius menja-te'l calent o menja-te'l acabat de fer, i a vegades és una equivocació perquè el deixes reposar i és quan tots els sabors i totes les coses es compacten, no? Dius, ostres, menges un plat que has preparat l'endemà i dius, ostres, m'agrada més que ahir, no?
2: Mm-hmm, totalment, sol passar,
0: és que, sí, és que és una cosa extraordinària, no? Però bueno, alguna cosa més, Nacho? Després, si vols, t'explicaré algunes curiositats sobre la carta al porc. Que hi ha aquesta dita que em fa molta gràcia, que diu, de la carta al porc s'aprofita tot, inclús los andaris. Què et sembla? És molt bo, és molt bo. Doncs passarem als postres, no?

0: Bé, i ara amb aquest plat de costelles de porc amb salsa barbacoa té que haver-hi també un postre que vagi en conjunt, no, Montse? Què ens has portat avui?
1: Doncs porto el postre ideal per acompanyar aquestes costelles. Sí, i a part és un postre que segur que us farà transportar a un passeig marítim amb el soroll de les onades del mar de fons. Què pot ser un postre així més lleuger? Doncs segur que ho heu acertat, són els gelats. Aquestes delicioses postres que ens refresquen sobretot a l'estiu, però que a dia d'avui també els gaudim durant tot l'any. I sabeu d'on venen i com es fan? Doncs comencem pel principi. Encara que sembli un invent modern, els gelats tenen una història molt antiga. Ja fa més de 4.000 anys a la Xina es preparaven barreges de neu, fruita i mel. També a l'antiga Roma, els emperadors feien portar la neu de les muntanyes per barrejar-les amb suc i vins. Aquests eren més llestos, eh? No exactament el gelat com el coneixem avui dia, però sí era el seu avantpassat. Més endavant, a l'edat mitjana, els àrabs van perfeccionar aquestes receptes i van afegir sucre i van crear begudes fredes molt semblants als sorbets actuals. De fet, el mot sorbet també prové de l'àrab. El gran salt cap al gelat modern es produeix a Itàlia durant el Renaixement. Allà es comencen a utilitzar ingredients com la llet, la nata i els ous i aconsegueixen crear aquesta textura més cremosa. Des d'Itàlia, el gelat es va estendre per tota Europa, especialment a França, on es va convertir en una delícia reservada només per la noblesa. O sigui que no l'haguessin pogut tastar. Amb el temps, i gràcies a la revolució industrial i a la invenció de les màquines de refrigeració, el gelat es va popularitzar i va arribar a tothom. Però com es fa realment un gelat? Doncs la base del gelat tradicional es basa en la llet, la nata, el sucre i el sabor doncs, que li vulguem donar. Si el volem de xocolata, xocolata. Si volem de fruita, doncs pasta de fruita. Si volem vainilla, doncs també vainilla. Primer es barregen tots els ingredients, es pasteuritzen, és a dir, s'escalfen per eliminar els bacteris i després es refreda i es deixa reposar. El pas clau és la congelació, però amb moviment constant. Això evita que es formin grans cristalls de gel i permet obtenir aquesta textura suau i cremosa que tant ens agrada. Aquest procés es fa amb màquines especials, però antigament es feia amb gel i sal, vale? per refredar i calentar. Les màquines especials que s'utilitzen avui dia són les mantecadores, són unes màquines que remenen contínuament mentre també congelen. Com deia, evita sobretot que els cristalls grans de gel es facin, també incorporen una mica d'aire al gelat que aconsegueix una textura més homogènia i més cremosa. També de vegades s'aconsella, sobretot amb el que són els gelats més industrials, posar-hi estabilitzants. La majoria són d'origen vegetal, com la goma xantana, i també aconsegueixen més cremositat, s'evita que el gelat es desfagi més ràpid i també eviten la cristal·lització de l'aigua, és a dir, aquests trossets de gel que de vegades si volem fer a casa ens passa que ens els trobem, i mantenen bé l'estructura. De gelats hi ha de dos tipus, el que serien els gelats cremosos que porten llet i nata i els que serien els gelats tipus sorbet que es fan amb aigua, fruita i són ideals pels que prefereixen les opcions més lleugeres. I quan volem un gelat i estem davant de la vitrina sempre ens preguntem, amb terrina o amb cucurutxo?
0: És veritat, sí,
1: Nacho,
0: sí.
1: Terrina o cucurutxo?
2: Sempre cucurutxo, sempre.
0: Jo també, eh? M'encanta. És el tradicional, el cucurutxo.
2: A no ser que me l'hagi de prendre assentat. Si me l'haig de prendre assentat, llavors tampoc vull terrina, vull una copa.
0: Mira tal.
1: Doncs aquest any farem les copes també a Arenas Molins.
2: M'encanta.
1: I també tenim aquest any com a novetat el cucurutxo de crocant de xocolata, que jo crec que em quedo amb aquest.
0: Que bo.
1: Doncs el cucurutxo és bastant més modern del que ens pensem. Es va popularitzar al segle XX i és una solució molt pràctica perquè no n'estàs cullereta i pots anar passejant amb bona companyia, amb una mà lliure, parlant amb el mòbil, no? Amb bona companyia, amb una mà lliure, parlant amb el mòbil, no? Et deixa com més facilitat. I la pregunta també que et fas

0: De crema de parmesano, de lima i api, de llet fumada, de formatge fumat, de piparra. Són gelats més destinats a la restauració. A restaurants sofisticats, a part de, en els postres, també te'ls posen als plats, per exemple, a les amanides. Hi ha amanides, jo me n'he menjat i està superbo, eh? A les amanides no et posen la bola de gelat gran, però sí que et fiquen unes boletes petitonetes i llavors tu te'ls vas menjant mentre menges l'amanida i la veritat és que és molt gustós i molt refrescant i està molt bo. Una idea, Nacho. I pel que vol menjar...
1: Sí, però de postre no, eh?
0: De postre no, es fa amb amanides.
2: Amb amanides.
0: Amb les amanides...
1: Jo una vegada vaig menjar un gelat de mongeta verda.
2: Què dius?
1: Oh, quina cosa més dolenta.
2: Sí.
0: No, però, per exemple, una amanida amb un gelat, per exemple, de menta o albahaca, doncs et refresca, et condimenta, és una molt bona opció. Però els tops, els més habituals, els que mengem amb cucurutxo, doncs el de vanilla bourbon de Madagascar, per exemple, que tenim nosaltres, el de xocolata belga, el de maduixa, el de torró, que en el nostre cas va guanyar un campionat d'una Copa del Món fa uns anys. El de coco, el de festucs, el de stachatella, doncs són els més comuns, els més utilitzats a les geladeries. Els més virals, els que estan més de moda, quins serien? Doncs aquest any la xocolata Dubai. És la moda, la xocolata
2: Dubai. Xocolata què?
0: El xocolata Dubai. És xocolata amb festucs.
2: Però diu Dubai. Dubai no és dels països àrabs.
0: Sí, però perquè porta com uns filets com de pasta, així... Bueno, és la moda. Has de buscar xocolata Dubai i et portaré...
2: I el teniu, aquest gelat?
0: Aquest el tenim. És la novetat d'aquest any.
2: Recordeu, novetat, xocolata Dubai.
0: Sí, i també tenim el de galetes Lotus com a novetat, també. I també es venen molt els de galetes, ja sigui la Lotus, com hem dit, que és aquesta galeta que acompanya el cafè, com la típica cookies amb la papita de xocolata o la d'Oreo, que també als nens els agrada molt. I en el cas dels nens, com dèiem, el que més els agrada és un que es diu unicorn, que el tenim nosaltres, que és el gust té com de, si fos de cotó de sucre, com el típic cotó de les fires, que és de color blau i rosa, i llavors, bueno, els agrada a tots, els nens i les nenes, està molt bo. I a vosaltres, a veure, quin és el gelat preferit vostre?
2: Tots. Jo tots. Jo no, jo vull provar aquest de la xocolata de Dubai.
1: A mi, és una cosa curiosa, a mi la xocolata m'encanta, però amb gelat no el demano mai. No em tira.
0: Però perquè no està prou forta, o sigui, no notes...
2: Està més diluïda.
0: Sí, jo també prefereixo menjar-me un altre tipus de gelat, doncs com de vainilla o de coco, per exemple, que de xocolata.
2: No, però hi han gustos que quan els proves dius, ostres, combinacions, aquest de mongeta tendre no, perquè no fa bona combinació. Però tu, per exemple, vas a la pastisseria Arenas, veus aquell aparador i no saps quin agafar, la veritat, perquè és que a mi m'agrada molt el de torró, ja t'ho dic. Jo soc molt clàssica i soc de torró, però crec que hauríem d'experimentar en totes aquestes mescles que es fan.
1: Jo també soc bastant clàssicot, Vull dir, a mi el que m'agrada i que no trobes a tot arreu i no a tot arreu és bo, és el de ron amb passes i el de tiramisú. Són dos gelats que m'agraden força. Jo sempre tiro pels no sé si els dieu cremosos, no? El que no tiro més són pels de fruita, els de síndria, coses així.
0: Sí,
1: a mi
0: sí,
1: m'agraden els gelats cremosos i sobretot si em tinc que sentar en una terrasseta, doncs llavors una bona copa i barrejar sabors i gustos.
2: Però la gent ara tira lo típic, aquests polos de taronja, de vanilla, sí, que és gel. I al cap és un gel amb una mica de colorant, això, no?
1: Ara que tu sempre em poses a mi entre les passes,
2: sí, digues,
1: la mare, ara vaig a posar jo la Montse.
2: Senyor Nacho,
1: no, li vaig a posar la Montse. Ara vaig a posar la Montse. Jo una cosa que trobo falta quan era petit és el cucurutxo de dos boles.
2: Ai,
1: no existeix aquella galeta, ha desaparegut.
0: No, perquè jo tinc crec que tinc l'explicació. Els que són cucurutxos com més artesans, nosaltres, per exemple, els comprem a l'empresa que ens fa, per exemple, els carquinyolis, ¿vale? Perquè ho fa superbé, doncs clar, no fan el de dues boles. El que fa de dues boles és com aquesta galeta que és com més cotringui, no? Que es trenca
1: més.
0: Sí,
1: és veritat.
0: Sí. Llavors, per això evites aquest de les dues boles, però sí que visualment és xulo veure.
1: Però és que no el tenen al lloc.
0: Sí, però jo tampoc me l'han ofert, o sigui, no... El que és aquesta empresa que es dedica només a fer com galetes i que és el que ens serveix els conos dels gelats perquè estan super bons, que no el comprem, per exemple, el mateix que comprem els gelats, El que fa els gelats és el proveïdor dels gelats i els fa els gelats estupendo. Però el que ens porta, el que et dic, els que són els conos dels gelats, és un altre proveïdor que es dedica només a fer galetes i no et proposa aquesta doble. Però aquesta doble és com més una galeta com més tovanosa, fixat que de galetes de gelat de vegades hi ha de dos tipus, que és una com més dura i l'altra com una que apretes i
2: es trenca més? És més tova, sí.

0: més sí, toves, sí.
1: I aquella, a la que fiques el gelat, ja està com remullada de seguida, sí, no queda cruixent.
2: Però bueno, és la nostàlgia de quan era petitet, jo.
0: El Nacho el que vol és, antigament, quan es menjava el pa amb un tros de xocolata,
2: sí,
0: no?
2: Sí, tant. Oi
0: que sí?
2: I traia la molla i ficava el xocolata a dintre.
0: I això és el que t'agrada a tu.
2: Això mateix.
0: Però bueno, el gelat és diferent. Mira, el que podem fer és cada dia provar-ne un sabor i fer un rànquing de quin és el més sol·licitat,
1: no? Us puc portar, cada dia que vinguem...
0: Ostres,
1: com a
0: no
1: sobre,
0: pot ser això. No
1: és,
0: pot ser.
1: Les 5 de la tarda és una bona hora per provar els gelats.
0: Això, pues, ens passem una hora provant i no cal ni que parlem, no? Anem provant. Mira què et sembla aquest
2: matxo. Parli David.
0: Ai, no, pobret, pobret. Doncs és una bona idea, amb el plat aquest que ha explicat el Nacho, els gelats, que de vegades no li donem la importància que tenen els gelats. I en vez de menjar un postre, dius, mira, vaig a menjar-me un gelat i sembla que no, però refresca i et dona més energia, no, també? Dic jo, perquè després de menjar aquestes costelles que et deuen omplir de calories, no, Nacho?
2: Sí.
0: Necessites algú refrescant el cos, no?
2: I a part és el que té el porc, eh? Vull dir, el porc... Té...
0: El porc. Doncs mira, després t'explicaré unes curiositats de la personalitat del porc, que no tot és carn, eh? Sinó que també té molta intel·ligència el porc. No ho sabies?
2: Sí, tant.
0: Però ara farem una pausa musical i escoltarem una música que ha triat en David.
2: Sorpréndenos.
0: Sorpréndenos.

0: Bé, doncs ara comencem aquesta part on us posaré a prova els vostres coneixements. El Nacho ens ha parlat de les costilles de porc, però hi ha moltes coses que no has dit, eh? Tu saps que el porc és un animal molt intel·ligent? Quan et diguin porc, dius, ostres, gràcies, no? Perquè són unes curiositats que potser la gent no se la creu. Però el porc diu que té una intel·ligència superior. Tu t'ho creus, això, Nacho?
1: Si tu m'ho dius, sí.
0: Diu, el porc, però bueno, és l'animal més intel·ligent d'una granja, eh? Vull dir, una granja que hi hagi conills, gallines i tal. Es pot reconèixer amb un mirall. Si es mira amb un mirall, el porc es reconeix. Tu t'ho creus, això?
1: No.
0: Pues és veritat, científicament està provat, això. A més, diu que pot resoldre laberints. Què et sembla? És que no us ho creieu, però és veritat, això està comprovat, no? Ara tothom es mirarà al mirall. No, és veritat, no us ho dic cap mentida, eh? I, bueno, això ja, aquí el que afirmen és que fins i tot pot jugar a videojocs senzills amb un joystick adaptat. No estem al dia... No, de veritat,
2: això sí que costa imaginar, eh?
0: Bueno, aquesta us agradarà més. Sabeu que els porcs xisclen molt,
1: sí,
0: no?
1: Sí, això sí,
0: doncs
1: això sí.
0: Tenen, aviam aquí, un que pot arribar a 115 decibels. Déu-n'hi-do, eh? Això sí que... Superant el soroll que fa un avió supersònic com el Concorde en algunes fases.
2: Ostres.
0: Déu-n'hi-do, no? Lo del videojoc no us ho tragueu, no?
2: Això ens costa.
1: No.
0: Home, a mi també em costa una mica, però... Hauríem de preguntar-ho, no? Perquè, aviam, si això es posa és per algun motiu, per algun experiment que
2: han fet. Jo m'estic imaginant les famílies que tenen adoptats, bueno, que tenen com els porquets,
0: sí,
2: de, com a
0: petitets,
2: mascotes,
0: sí.
2: No? I veig el nen amb el porc al costat jugant amb el...
0: Aviam, tu també heu vist goril·les que també els ha ensenyat el llenguatge.
2: Sí, però el goril·les jo crec que és una altra espècie, eh?
0: Però fixa't que a mi el que m'ha xocat més és que el porc es mira amb un mirall i es reconeix.
1: Però per què et mires, amigo? M'estàs dient això? No.
0: Bueno, va, ara anirem en coses més serioses perquè veig que no em creieu, no? Vinga, va. Quina és la part més sabrosa del porc? Per tu. La que té més gustosa per menjar i fàcil també per preparar plats. A part de la costella, evidentment. La part més gustosa.
1: El secret.
0: El secret, i on està el secret?
1: Per l'esquena. Clar, és que aquí no t'ho podria...
0: No, aquí darrere, dius tu, a la part de les costelles.
1: Sí, tocant...
2: Les lorzes, aquestes...
0: No, les lorzes.
1: Això...
0: Ja estàs, Montse. Ja està. Les lorzes, això que et surt d'aquí.
1: Les xixines, vol dir.
0: Ui, això s'està desmadrant una miqueta ja, eh? S'està desmadrant una miqueta. Diu, la costella mitja, part del costellam que envolta la panxa del porc. Vale, situem-se. És extremadament sabrosa per la combinació de greix infiltrat i la carn enganxada a l'os. Suposo que era el que tu deies, no? Que no sigui la costella, sinó la carn que l'envolta la costella, vale? Que diu que és la part més bona. Es cuina a baixa temperatura, que ja ens ho ha dit el Nacho. I després hi ha un estil que es diu rib americà, que no és a la barbecue.
1: És la rib, rib carnuda, que li diem aquí.
0: Rib americà, diu. L'estil americà, popularitzat per cadenes com Foster Hollywood, que aquests fan tela marinera, busca que la carn es desprengui de l'os amb facilitat, sovint marinada en salses dolces i fumades. Com estàs aprenent molt amb aquest programa,
1: no,
0: eh, Nacho?
1: Si et fixes, jo t'he dit que havia de posar pebre vermell fumat.
0: Sí,
1: i mel,
0: sí, sí.
1: I mel, ja tenim una salsa pues
0: mira,
1: dolça i fumada.
0: Has fet un estil americà, com els que fan aquestes cadenes del Foster Hollywood, que deuen fer de mare meva, deuen fer moltíssims quilos durant el dia. Aquí diu que hi ha un truc del carnisser. Te l'explico?
1: Pues sisplau.
0: Diu, per assegurar-ne la tendresa, es recomana coure-les al forn a baixa temperatura, 150 graus, durant almenys 2 hores. Sovint fem un llit de verdures, més o menys el que tu has explicat, no?
1: Jo sóc més de coure-les amb aigua.
0: Amb aigua. I aquí ho posen directament al forn durant 2 hores. El marinat. El marinat amb oli d'oliva, sal, pebre vermell i una mica de sucre moreno ajuda a caramelitzar la costella. Però tu no utilitzes sucre moreno, sí?
1: Jo utilitzo mel.
0: Ah, és veritat. Però ara has d'utilitzar el sucre coco que ens ha explicat la Montse, aviam què tal, quin gust.
1: Bueno, és qüestió de provar-ho, eh?
0: Exacte. El porc quines proteïnes té, tu, que n'has menjat, no? Suposo.
1: Igual que tu.
0: Molt poques, eh? Molt poques. Bueno, doncs té minerals com ferro, fòsfor, potassi i zinc. Té vitamines, és rica en vitamines del grup B. I si et digués ara la costellada, a tu què et vindria a la memòria? Quina imatge et veus aquí a Catalunya quan diem anem a fer la costellada?
1: Ja, però si... Normalment la costella a Catalunya, quan anem a fer la costellada, és de bé, no és de porc.
0: Sí, però diu, a Catalunya és popular la costellada, un pícnic o barbacoa enfocat a menjar costelles. No precisament tenen que ser de bé, sinó que també poden ser de porc.
1: Sí, clar.
2: És el que hem dit abans, que són com més les americanes, sí. Que les embadurnen amb el pinzell perquè la salsa és com més líquida, no? Jo crec que va més enfocat en aquest
0: moment. No, ara el Nacho tindrà que fer-les el rib americà, que sona millor, no? Costelles rib americà. No,
1: bueno, sí. el que aquí diem, que jo a vegades compro per la tenda, és la rib carnuda, és una costelleta que va a continuació del costellam, que és molt més petitona.
0: Ah, vale, les últimes.
1: Sí, són molt més petitones i llavors normalment es fem per peces senceres, aquesta sí que no la tallem, i això sí que és...
0: Bocata de cardinale.
1: Sí, perquè és molt, molt tendra. Aquesta sí que es desfà. Aquesta directament al forn, no cal fer-ho de bullir tot això, directament al forn, o a la barbacoa.
0: Les petites poden anar directament al forn, sí. I les més grosses són les que de tenen
1: fet,
0: que...
1: De fet, la petita, com queda molt bé, que jo l'he fet alguna vegada, la rib carnuda és posar-la directament al forn, però embolicada amb paper d'alumini.
0: Amb paper d'alumini a dintre del forn.
1: Sí, perquè, a baixa temperatura.
0: Perquè manté més...
1: Ah, exactament.
0: Fa com una espècie de segon forn.
2: I si vas a la carnisseria i vols aquest tipus de costella perquè vas a fer una barbacoa, què demanes?
1: Una rib carnuda.
2: I ells ja ho saben, eh?
0: Sí?
1: Haurien de saber.
2: Sí? Vale, vale. M'ho apunto.
0: Una rib carnuda. Ui, mare meva, sona malament això, no?
1: No, perquè té xitxa.
2: Però el de rib sona una mica...
0: Rib, sí.
2: R-I-P.
0: Sí, sí, de veritat, eh?
2: Sí, m'ha sonat una mica així, però dic, deixa-ho.
1: No té a veure.
2: Vale, doncs jo m'apunto rib carnuda per la propera barbacoa.
1: Em sembla que porta com una H intercalada o alguna cosa, eh?
2: Ah, vale.
0: Bé, sabeu que aquesta sintonia ja és d'acomiadament. Avui ja hem dinat, eh? Hem menjat costelles de porc i de postres... un gelat, bueno, un gelat no, moltíssims gelats. I a més, amb aquesta música que ens ha posat el David de la barbacoa, avui ja hem fet la barbacoa per tot el dia. Doncs moltíssimes gràcies, Nacho.
1: A tu.
0: No et pregunto què ens faràs la setmana que ve, perquè suposo que serà deliciós. I a la Montse també agrair-li, també una vegada més, aquesta exposició de gelats i de gustos que ens has fet avui. Moltíssimes gràcies a tu, tots dos. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
0: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
3: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
0: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
3: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
0: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
3: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
3: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
0: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
5: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
0: I molt pendents avui del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-3-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
7: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Urquina on ha omplint a la sala Via Laietana i la plaça Sant Jaume on són encara ara amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa, un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també el silenci del govern davant les importacions dels Mossos a les assemblees de docents. De fet, a moltes de les pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
3: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
0: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols hi ha han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Campdevànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
10: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
9: L'Udal veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
10: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, que van firmar dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
9: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
0: Doncs a tot això, el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
11: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
0: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
3: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
12: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments
13: o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
14: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració a agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
15: Notícies en xarxa.
0: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Òndius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òndius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Doncs no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
19: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
18: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest dimarts al matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu de Catalunya. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem fins allà. Televisió de Girona, Jordi Palau.
20: Sota el lema Les infermeres ja no callen, des de SATSE ha impulsat en tot l'estat diferents accions de reconeixement i reivindicació. A Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
21: I que realment doncs, cada vegada tenim més feina, la fem molt bé, però ens suposa un desgast tant físic com mental i el que fa doncs, és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals, no?
20: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, sota el títol Enfortiment del personal d'infermeria a la Unió Europea de la Salut, competència professional, autonomia i sistemes d'atenció sostenibles.
0: Avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
5: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
6: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
5: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
15: La xarxa de comunicació local.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut d'un quart de tres, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en només 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, com per exemple polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
5: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho he implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
3: L'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial al municipi que després es vol replicar en d'altres indrets. La iniciativa es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran qüestions com, per exemple, els preus del lloguer, l'associacionisme o la percepció de la professió de botiguer per part dels joves. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
6: Aquest matí l'Ajuntament de Premià de Mar ha acollit la presentació del projecte integral de regeneració de comerç urbà, una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consistori Premianenc. El projecte, plantejat com una experiència pilot exportable a altres municipis, vol donar resposta a diferents reptes del comerç local, com ara el preu dels lloguers, els costos de gestió o el relleu generacional. La diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, Olga Serra, ha destacat la necessitat d'impulsar una mirada integral per reforçar el comerç urbà i ha detallat les línies principals del pla d'actuació.
7: Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, i mirar què és viable i què no és viable fer, plans de formació per comerços i empreses.
6: Després de la signatura del conveni, la comitiva institucional ha visitat diversos punts de la zona comercial de Premià de Mar per conèixer de primera mà les necessitats i reptes del sector. La Diputació de Barcelona hi destinarà una inversió de 20.000 euros en aquest projecte.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
8: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
3: Els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret de no declarar al jutjat de Tarragona.
8: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura. Ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar al final de la vida un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
10: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
9: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmaier.
3: Doncs encara més cites per aquesta tarda. L'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
8: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
1: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
8: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resuresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el cor Carmina i el cor per la Pau.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens aporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça encara dues temporades més.
11: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions.
12: We go to 28.
13: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
12: No, also the last days...
13: També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
11: Declaracions de Hansi Flick, del tècnic del Barça. Cal dir que l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del conjunt blaugrana, que després de guanyar i celebrar el títol de Lliga juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència. Ahir, el Girona va sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
15: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més, hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
14: El Girona té ara dos punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
11: En bàsquet, Jan Vesely anuncia que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de quatre temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga CB, avui a les 8 del vespre, es veuen les cares el bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Els dos equips catalans es troben a la part mitjana de la classificació. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
16: En Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt, molt, molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
11: El duel català avui a partir de les 8 del vespre.
3: Estarem pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten pocs minuts per arribar a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: No. Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
18: Avui va de misteris al tren. Porta't un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
4: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Silvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
4: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
4: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
4: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
4: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
1: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
6: El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
1: Molt pendents avui també del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ival López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume, allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
8: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
1: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa, un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. Fet de moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades.
10: Primer li demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. I després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
8: Una emprenyamenta i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
1: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
4: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
1: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
11: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i, en molts casos, han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
12: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
11: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
1: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Montcarvajal, bon dia.
13: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos.

0: una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
1: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa.
3: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
5: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
4: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
3: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics. Una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
7: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
6: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
3: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000 al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
9: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral, com no cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
8: I és que

0: segons Codita, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
1: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
2: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
3: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades. Estem jutjades. Som malalts de segona.
2: A FIMOIC, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
5: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
6: Ja a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, un d'ells, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho he implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
5: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
1: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia que ha fet l'entitat ecologista GEPEC. Demanen que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riu de Canyes. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
7: El conflicte per l'aigua del riu Siurana arriba als tribunals. Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GEPEC, diu que avui és un dia històric.
8: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són, ja em perdo, 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GEPEC pugui presentar això.
7: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
1: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
9: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
1: L'explosió d'una bombona de obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
9: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergències ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
1: I els primers investigats pel cas Montero Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
9: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per mateix Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
11: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
10: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Lickmaier.
1: I una altra proposta de cara a aquest vespre, perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
9: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
12: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
9: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
13: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i precisament l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del Futbol Club Barcelona perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden 3 jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els 3 partits de Lliga que queden.
14: Of course.
15: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Ho hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
13: Demà juga el Barça, també juga l'Espanyol contra l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà al Prat. El Girona juga dijous després de sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
16: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan l'Alemau va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
17: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival. Però avui ha tocat així i no més. Hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous. perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
16: El Girona té ara dos

0: xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Veneró a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers de Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat d'antivirus, ha estat traslladat a l'hospital, un hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS han avisat que poden aparèixer més casos. El president del govern ha explicat els criteris que s'han seguit des del primer moment amb la crisi.
2: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
1: I milers de mestres, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pels carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen necessitats, abaixar les ràtios i un increment salarial, i estan pendents d'aquesta convocatòria de reunió el proper dijous. Més temes. L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Darrer apunt, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins 2028.
3: Informació local. Avui continua el cicle de xerrades per promoure un bon ús dels medicaments que organitza l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics. Aquesta tarda, a 6:15, a la Biblioteca El Molí, es parlarà de què cal saber de la hipercolesterolèmia, una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I també avui comencen les xerrades de prevenció de robatoris i estafes a les persones grans que farà la Guàrdia Urbana. Avui dimarts, a 6:45 de la tarda, al casal d'avis Primer de Maig, al carrer Ferran Agulló, al barri del Canal. Demà dimecres al matí es tornarà a fer, en aquest cas a la Riera Bonet, a 11:15, al casal d'avis, i dijous també a 11:15 del matí a la Federació Obrera. Tres xerrades, el mateix tema, però teniu tres opcions per anar-hi. També avui a les 7 de la tarda, Esquerra Republicana organitza una trobada amb Oriol Junqueras, el president del partit, que es trobarà amb la comunitat paraguaiana de Molins de Rei. Avui a les 7, al Rincón Guaraní, a l'Avinguda Barcelona 52. Aquest dijous torna el cicle Clàssica a Molins, amb un concert titulat Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió. Els encarregats de fer aquest concert a duet són Cati Reus, violí barroc, i Gregori Ferrer, clavicèmbal. El dijous, a les 8, a la Gòtica, les entrades valen 15 euros i les podeu comprar al web Entràpolis o al Museu del Renaixement. I aquest cap de setmana es commemora el Dia Internacional dels Museus, per això hi ha activitats extraordinàries als museus de Molins de Rei. Per una banda, el Museu Municipal de Can Ametller dissabte fa nit màgica de 7 a 9 del vespre amb actuacions teatrals a 6:45, a 11:15. I el diumenge també estaran oberts, portes obertes, al Museu de Can Ametller i al Museu Municipal del carrer Pinto Fortuny. Estarà obert el diumenge al matí de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 8, amb entrada lliure. També el Museu del Renaixement, que se suma a la commemoració. En aquest cas, dissabte al matí a 11:45 hi haurà una visita comentada gratuïta. A la tarda, una activitat familiar, el tresor perdut de la Remolina, a 4:45. També portes obertes a partir de les 3 de la tarda i fins a la mitjanit, el dissabte. I també dissabte, les músiques a Petrarca a la Sala Gran del Tapís, amb 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10, el dissabte. I diumenge, visita guiada i comentada gratuïta a 5:45 i portes obertes, com dèiem, igual que la resta de museus, el de Can Ametller i el del carrer Pintor Fortuny, portes obertes al Museu del Renaixement de 10:00 a 2:00 i de 5:00 a 8:00. També Esquerra Republicana farà els 600 Premis Caterina Casas i Maimó aquest divendres amb l'expresident Pere Aragonès a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia avui dimarts, és la Cúdina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18. Ràdio Molins de Rei, la ràdio
0: nostra, Ràdio Molins de Rei. Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
4: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
4: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
4: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
5: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
6: El Misteri de la Vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Hola, què tal? Espero que esteu molt bé. Avui, moltes gràcies per escoltar-nos. Avui serà un programa diferent. Escoltarem una memòria de les cançons que durant aquests anys jo, com a Pierre, he dedicat a Molins de Rei i a l'Havana cançons meves, amb una explicació una mica de com va néixer la idea de fer aquesta cançó, amb què es va basar, a on es va anar a buscar informació, una mica explicació. Jo ho vam passar una vegada, però llavors era com una maqueta que ara l'hem retocada. I han passat 4 mesos i avui la tornarem a escoltar. Recordem que escoltareu la veu de Anof, del Joan Dionís, perfecte, el felicito, i també la tècnica de gravació de la nostra estimada companya Eli Arjona. I a la sonorització, el senyor company d'Olesa de Montserrat, David Rius. Moltes gràcies a tots tres. Escoltarem aquest programa. A veure, aquí, a Ràdio Molins de Rei, tal com he dit, el nostre espai de tu a tu, de tots els dimarts, de 4 a 5 i diumenges, de 9 a 10 del matí, però hi afegiré alguna cosa més. Ja sabeu, per explicar coses jo no fa falta que m'ho demanin gaire. I arribarem a omplir tot l'horari de l'emissió d'aquest programa. Moltes gràcies una vegada més per escoltar-nos.
2: Avui he tornat. 1987. La cançó neix arrel de la conversa que mantenen Miquel Armengol, aquell temps director de la ràdio Molins de Rei, i Pere Bergoñón, Pierre. El Miquel li suggereix fer una cançó que fos de la seva autoria, i a Pierre li agrada la idea i es posa mans a l'obra. Pensa inspirar-se imaginant una història del retorn d'un exiliat. Després de la Guerra Civil, familiars seus van exiliar-se a Mèxic i França. Crea la cançó pensant en el retorn d'algun dels seus familiars, cosa que no va succeir, i fa un pont i enllaç en el temps, lligant passat i present. Hi ha espais de records del Pierre, de la seva infantesa i joventut, que els inclou a la cançó. Parlem de 1939, i Pierre neix a 1948. És a dir, no és la seva història, sinó una imaginària, tot i que podrien haver-se donat casos molt semblants a aquells temps. La tornada de la cançó té un perfil poètic. Vila de Molins de Rei, la del pont de 15 arcades. Són 12 molins reials que t'han fet anomenada. Pobilla de terra endins al vell mig de les muntanyes. Al passar pel teu costat et somriu el Llobregat. La cançó s'estrena per la Fira de 1988 a l'escenari de la ràdio i comença a ser coneguda i interpretada arreu un actual autor i intèrpret. Als pocs anys, el poble la fa seva i la canten els nens a l'escola, les associacions, a les corals, joves, petits i grans, pel carrer, a la ràdio, a la televisió local. Es canta a festes de Gràcia, a les de Sants, al Casal Català de l'Havana i fins i tot al Teatre Amèrica de la capital cubana. El 1998, Pere Bergoñón, en una compareixença al ple, cedeix els drets de l'Ajuntament i el consistori es compromet a seguir els acords establerts. Es fan partitures per a cobles, es graven la Montgrins quan la nostra vila fou declarada ciutat pobilla de sardana. La principal de Llobregat la interpreta 2 vegades en actes sardanístics per Sant Jordi amb la col·laboració de la grupa. Per aquest motiu, l'any 2001, Pierre és finalista com a molinenc de l'any per Avui he tornat. El 2012, l'alcalde Ivan Arcas lliura el premi 15 arcades al Teatre del Foment Cultural i Artístic. El 2023, rep a mans de l'alcalde Xavi Paz el premi Trajectòria, que finalitza l'acte amb l'interpretació d'Avui he tornat. El desembre 2024, el ple aprova per unanimitat ser considerada cançó representativa de la vila, formar part del patrimoni immaterial i complir els acords de 1998.

0: de fa 20 anys.
1: La nostra fira. 14 anys després de la seva primera composició, avui he tornat, Pierre presenta la seva segona composició, dedicant-li una cançó a la fira pel seu 150è aniversari. La fira possibilita que es trobin persones que potser porten molt temps sense veure's, per ja no viure aquí o per altres circumstàncies. L'argument parla en primera persona, d'una parella jove que, 20 anys enrere, voltaven pels carrers mirant planters i parades del centre de la vila. Buscaven una pintura del pont del riu, que per cert no van trobar. La seva relació amb el temps es va distanciar i passat quasi bé 25 anys es troben i saluden breument. Ell continua solter i ella acompanyada per un adolescent i una nena petita. El noi comença a pensar. La cançó ens parla de la soledat, del pas del temps, el mirall que no perdona, la seva decisió personal. Però per damunt de tot, prima l'alegria de la fira. Camina pels carrers, parla amb coneguts i segueix sense trobar la pintura, tot i que amb certa tristor i nostàlgia es reafirma amb la seva decisió. Ho he volgut jo. He destinat el meu camí i la meva vida. La cançó demana que la Mare de Déu de la Candelera tingui una imatge, ja que la fira es celebra per la seva festivitat. La imatge de la Mare de Déu entra a la parròquia de Molins de Rei per la fira de 2009, amb el rector mossèn Joan Soler i el vicari mossèn Xavier Amric i el sacerdot director del col·legi Pare Manyanet.

El camell. L'any 2003, Pierre s'anima a dedicar una cançó al camell, tan reconegut i seguit a les festes molinenques, i ho fa engrescat per un component de la colla del camell. Composa una cançó amb to festiu i una mica humorístic, i s'inspira en que l'any 1981 una part del jovent va voler fer ressorgir el camell de primers de segle. La primera frase ja ens diu que el camell necessita trempera per esverar-se i perseguir a tothom, que l'empaitin i pugui ensenyar les dents traient foc pas queixals. Diu així: dins la panxa del camell fa moure l'Ajuntament. Se li aixeca, fins a la sala de plens. Tapa vidres i endavant. Els diables pel voltant, la graia per davant. Forjant la nostra arrel, van fer ressorgir el camell. La pintora Eulàlia Reventós, la Lleta, mare de Pierre, va fer una pintura del camell l'any 1999.

i per tu una rosa. Ens diu el Pere, Pierre, que feia temps que volia fer una cançó romàntica en català i va pensar en la Diada de Sant Jordi, que tot i sent dia feiner, es celebra com una de les festes més importants a Catalunya. S'inspira en el fet de que moltes parelles d'enamorats s'obsequien amb la rosa per Sant Jordi i un llibre en el cas de regalar al noi. El xicot de la cançó surt una estona de la feina, disposa de pocs diners i la tieta no té cap rosa encara al jardí aquest any. En troba una no sé quin lloc i se la fa seva, destinada a l'enamorada. Altres circumstàncies familiars, professionals i amistoses fan que també s'ofereixin roses a companyes de feina, mares, germanes, amigues i tietes. Però per a la noia que li agrada ha de ser especial. Una cançó d'amor que parla de passió, del color rosa, de que sigui per tots dos, de tenir el cor robat, del vespre quan es fa fosc.

Clam a Jesús. Un clam al Jesús de la Passió, composat en record de les representacions que s'havien fet al Teatre de la Joventut, anomenada llavors Catòlica, a mitjans del segle passat, i que amb l'entusiasme de Miquel Oliver i altres van tirar-ho endavant amb èxit, molts anys després, a primers dels 2000. El reconegut pintor Miquel Bofarull va fer el cartell de la Passió en la seva segona representació de l'any 2000, aproximadament. Miquel Bofarull és net de la Carme Sala, pintora i mestra de pintors i pintores.

0: festa major.
1: Festa major. No podria faltar una cançó dedicada a la nostra festa major. Neix arrel d'uns treballs que Pierre fa amb Gerard Capdevila i parlant dels seus lligams amb Cuba, es fa la cançó a rima de Son Cubano. Frases de la cançó. El rector també vindrà. A tothom li cau també. Era mossèn Xavier Amèric. Surti, tieta, al balcó i podrà escoltar el pregó. La tieta podria ser-ho de molta gent molinenca. Veurà desfilar les torxes i la corda per Sant Miquel. Part de la festa major. El Gerard va afegir una traca de petards al final de la cançó, que queda molt autèntica.

L'emperador. Les campanes de l'església. La dedicació i entusiasme de l'historiador molinenc Josep Barba Reventós fa que Pierre vulgui fer una cançó seguint els seus articles i escrits, fets a revistes de Molins de Rei, altres comarcals i a les xarxes. Parla de l'arribada del rei al Palau de Requesens de la nostra vila, acompanyat de tota una corda d'oladors, i a la seva dreta el bisbe, al costat el virrei, una colla de clergues, prínceps i princeses, ducs i duqueses, tot el marquesat i el poble entusiasmat. S'hi afegien lladregots, canalla, ancians, nans, meretrius, música i desfilades. Se li dona un respectuós toc humorístic, respectant tot el que es coneix i ens han explicat, i la resta de la imaginació de l'autor. Estrenada un dia a Sant Andreu al Palau de Requesens, abans de la restauració, amb la presència d'autoritats i el company Josep Barba.

Nens del col·le. El company recordat i estimat Josep Reventós, autor i col·leccionista d'un gran nombre de fotografies del Molins de Rei d'abans i dels entranyables dibuixos del reconegut amat dels anys 40-50, va demanar-li al Pere, Pierre, fer una cançó dedicada als nens i nenes de la postguerra, en concret, els de les Escoles Nacionals de Molins de Rei, abans el Fons 13, actualment al Palau. Parla de jocs, limitacions, necessitats, educació falangista, el cant cara al sol, del pa amb vi i sucre, del joc del palet, del Sant Nicolau, Virulet Sant Pere, Virulet Sant Pau dels nens, i per Santa Llúcia, les nenes, una cançó similar. En recorda Blando en castellano, tal com ens manava l'amo, joguines de fang i fusta, genolls esgarrapats, el corpus, els encants, el pati. Com ens manava.

0: Miquel.
1: A les 11 es fa el silenci.
0: El 29 de setembre de 2009, Pierre caminava pel Paseo del Prado de l'Havana quan li arriba una trucada des de Molins de Rei. Ens ha deixat el Miquel.
1: La veu de la ràdio nostra.
0: Tot i que el Pere sabia de les seves dificultats, no ho esperava. I diu que va ser dur no poder parlar amb ningú per anar-se fent la idea. Va sentir-se sol i pensant molt en el que es viuria aquí aquell dia. Miquel l'havia recolzat molt. Eren de la mateixa edat i entusiastes en tot el que planejaven. Al tornar 15 dies després, començar a pensar en dedicar-li una cançó. A les 12 es fa el silenci. El Miquel ens diu adéu. La veu de la ràdio nostra avui ja s'escolta arreu. Que no soni la tenora, que no ballin els gegants. El Miquel avui ens deixa. El Miquel ja no vindrà. Miquel, per lluny on vagis, t'arribi la meva cançó, veu del poble que t'estima, que emocionat et diu: Miquel, més que mai ara, la festa major porta el teu nom. Al composar-la i assajar-la, ens comenta el Pere que li

Rubí és festa. Rubí és cantar. L'any 1999, Pierre fa un reconeixement a la ciutat veïna de Rubí, que tal com passava a Barcelona amb el mar, estàvem d'esquena amb Molins de Rei sent a tan poca distància. Agraïment i simpatia pels 20 anys que va passar-hi i la bona acollida que sempre va tenir i les moltes amistats que encara avui el Pere conserva. L'antiga estació, avui museu junt amb el castell, i el museu Vall Honrat, per ser impressionant. El fotògraf Roset, les escoles Ribes, la generació després de la devastadora riuada del 62, el centre d'estudis rubiencs, el casino, l'església de Sant Pere, el celler, Sant Mus i Sant Feliuet. La cançó venera Rubí és festa celebra la festa major del dia de Sant Pere, que feia anys havia deixat de ser festiu, però Rubí es celebrava amb motiu de la festa major i el seu patró. Dir Rubí és cantar, dir Rubí és somiar, dir Rubí és sentir parar-se el temps i aturar el vent. Jo canto al vent quan s'atura, que aquí ens deixi la millor aroma de les muntanyes més altes que, per venir a Rubí a la teva festa, deixen els cims més alts que les festegen. Sí.

Vals del retorn. El pare i la filla un somni els ha dit. Dedicar una cançó que sigui al mateix temps un reconeixement als fundadors de la Federació Obrera i també als gegants vells Miquel i Montserrat, pare i filla, semblava difícil. La cançó és un somni, una fantasia. Aquells anys els gegants eren guardats en un espai de Can Ametller. La filla té un somni on troba la porta oberta, desperta el seu pare, surten pel pati i caminen junts cap a la Federació. En arribar, comenten la rosa esculpida a les columnes de l'entrada, que encara es conserva. Just al pujar a la sala, s'il·luminen totes les làmpares i aplics, el temps que arrenca l'orquestra a tocar el seu vals preferit, el vals del retorn, que ballen tots dos i el públic s'hi afegeix per acompanyar-los plens de joia i emoció entre abraçades, somriures i algunes llàgrimes. Tants anys de silenci no ofeguen les veus ni apaguen la flama d'aquells lluitadors. Avui, per una hora, hem obert les portes de la Federació. Es recorden tot el respecte als fundadors de la Federació, les seves lluites, ajudes, esport, lleure, treballs, estudis, cultura. Lluís Pons té un reconeixement per la seva llarga lluita envers aquesta recuperació que triga anys en aconseguir-la. Atenció especial a Josep Reventós Cartró i Leandra Païssa. Es fa una versió amb melodies però sense veu, per poder ballar-la als gegants d'aquí i als jocs on siguin convidats, i ho fan per primera vegada en una festa major a la pista de la Federació. Trobem a faltar que no es faci actualment. Menció especial als geganters i als seus presidents, i als que els vesteixen i pentinen, i les arracades de la geganta, obsequi del joier Martínez.

0: del que m'agrada.
1: Aquest tema, Rima de Pas Doble, té molta acceptació. Primer es va composar amb la lletra en castellà, però al comprovar que cantada en català quedava molt més divertit, ha quedat com a peça obligada a totes les actuacions. Molt aplaudida i a públic repetint els cors, ja que és molt enganxosa. La gent jove i gran canta la tornada, tot i que l'escoltin per primera vegada. Fet en to humorístic, parla d'un jove potser massa espavilat, 25 anys més jove que la seva enamorada, i amb carícies i romansos li va traient tot el capot. En quan es sortia a passejar, regalar-li banyes, un cotxe d'últim model, sempre diu no tenir un duro, i passejar amb l'Audi de la companya més que amb ella. Sempre toca omplir el dipòsit quan arriben a casa, i ell surt a comprar alguna cosa. I quan torna, la Rosita ja fa 5 hores que dorm.

0: Candelera.
1: Has arribat amb fred de neu i daurada capa blava.
0: Pierre sempre havia dit que la festa de la fira del 2 de febrer, dia de la Candelera, no tenia imatge de la Mare de Déu a la parròquia. Va consultar-ho a la parròquia i amb l'entusiasme i el recolzament de Miquel Armengol, Vicente Fernández i Carles Vives, va decidir encarregar-la. Va anar al taller Vayreda, l'art cristià d'Olot, i va escollir entre les opcions que li van presentar. Com havia de ser l'imatge, junt amb el nen Jesús, túnica, capa, corona, color, espelma, i fins i tot que el nen Jesús portés també una petita espelma. Van ser 6 viatges a Olot, fins que la imatge va entrar a l'església per primera vegada el dia de la Fira 2009, beneïda pel rector Joan Soler, el vicari Xavier Maric i el sacerdot director de l'escola Pere Manyanet. Els matussers van aixecar-li un castell al sortir de la parròquia. A l'avantguàrdia se'n va fer ressò amb un petit escrit i una fotografia. La cançó parla d'Olorda i del riu Llobregat i li diu: has arribat amb fred de neu i daurada capa blava. No marxis mai més de casa, que Molins de Rei et vol cuidar com mare estimada. L'artista molinenc Josep Maria

Les noies dels telers. El primer toc de sirena. El fet que la seva mare, Eulàlia, i les seves germanes, Maria i Caterina, havien treballat a camp amb el vell i fins i tot el Pere durant un any, i ara haver nascut i viure encara al costat de la fàbrica, i també que la seva cunyada Mari i altres noies del Baix Llobregat treballaven aquestes i altres fàbriques de tèxtils de Molins de Rei, va inspirar a fer aquesta cançó. Conèixer anècdotes de la fàbrica, el moviment laboral d'aquells anys 60, les modes en forma de vestir i pentinar, les petites històries de gent molt jove i gran va ajudar. L'esmorzar a la bossa embolicat en paper de diari, pedalar la bicicleta i fins i tot travessar el pont a peu. Va fer fàcil redactar situacions que Pere coneixia. El seu germà treballava al molí i va festejar amb la Mari, que teixia cansamarang.

Ara us parlaré d'altres cançons amb menys repercussió per la seva temàtica no comercial, però que es troben a l'Arxiu Municipal i a Don Pierre YouTube. Diumenge de març, referent a Puig Antic. A les 12 del migdia d'aquell diumenge, esclata la plaça de Catalunya de Barcelona. La lleva del biberó, els nois molt joves, enviats al front de batalla de l'Ebre. Bressol de metralla, fossa de futur, 17 anys, tristor que ofega. Un bon cotxe, humorística, un jubilat que presum de ser un as del volant. Ai, Joan, si el cotxe engego, em menjo la carretera. Soc l'amo de l'asfalt. Ja poden anar cantant. Ningú em passa al davant. Noi Pep, humorística. Un jove que es creu molt guapo i atractiu. Noi, sóc un tipus ben parit. No hi ha qui em faci el llit. Les dones em miren i em repassen. I un home m'ha fet l'ullet. El ball del Carrincló. Humorística. Un xicot molt tocat i posat. I si porta un vestit ample, amb molta coloraina, ni demanaré un pedaç per fer-me'n una corbata. El patge Malí. S'escolta per la festa dels Reis d'Orient. No et deixis la teva carta, on demanes el que vols, per tu i pels nens i nenes, que hi ha un país llunyà, per les guerres i tempestes, no tenen res per jugar.

Bé, ara ja sabeu, amb aquesta memòria que hem escoltat a l'inici del programa, de les cançons, com va sorgir l'idea, com es van fer, i si van ser molt difícils, han tingut més o menys acceptació. Ja sabeu, si amb alguna actuació us han agradat, alguna de les que avui us hem explicat el seu funcionament, demaneu-la. I moltes gràcies per estar en aquest programa especial i fins la setmana vinent, que ens tornarem a retrobar, com sempre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes a la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord que ja està tancat en Comissions Obreres i la UGT i que s'atinguin al principi de realitat. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no es poden traspassar. L'escoltem.
2: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
1: Milers de mestres i professors, 26.000, segons la Guàrdia Urbana, i 80.000, segons els sindicats, s'han manifestat pel centre de Barcelona en aquesta nova jornada de vaga a tot Catalunya, convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Educació xifra el seguiment de vaga en un 32% i USTEC ho eleva fins al 70%. I Sanitat ha informat que el positiu d'un espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla ha quedat confirmat de forma definitiva a la segona prova. Aquest matí ja havia indicat que ha començat a presentar símptomes respiratoris i febrícula. Tot i això, es troba aparentment estable i no ha registrat un empitjorament clínic evident, diuen. El passatger de l'Ondius, que no és resident a Catalunya, va donar positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari i ara ha donat positiu en una segona prova. Les altres 13 de persones en estudi, el Gómez Ullà ha donat negatiu per segona volta. A Itàlia hi ha un jove de 25 anys sospitós ingressat en un hospital de Roma que va viatjar a l'avió on viatjava la holandesa que finalment va morir. I als Països Baixos hi ha 12 sanitaris aïllats per prevenció després d'un problema en el protocol del tractament de proves. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'accés dels menors a les xarxes socials a tota la Unió Europea. La conservadora alemanya ho ha dit en un discurs durant una conferència sobre intel·ligència artificial i infants pronunciat a Copenhague, a Dinamarca. I els primers investigats del cas Montoro s'han acollit avui el seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona, un cas pel qual s'investiga, recordem-ho, l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació dels despatx Equipo Económico, fundat per Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local. Avui continua el cicle de xerrades per promoure un bon ús dels medicaments que organitza l'Ajuntament en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics. Aquesta tarda, a 6:15, a la Biblioteca El Molí, es parlarà de què cal saber de la hipercolesterolèmia, una activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi. I també avui comencen les xerrades de prevenció de robatoris i estafes a les persones grans que farà la Guàrdia Urbana. Avui dimarts, a 6:45 de la tarda, al casal d'avis 1 de maig, al carrer Ferran Agulló, al barri del Canal. Demà dimecres al matí es tornarà a fer, en aquest cas a la Riera Bonet, a 11:15, al casal d'avis, i dijous també a 11:15 del matí a la Federació Obrera. Tres xerrades, el mateix tema, però teniu tres opcions per anar-hi. També avui a les 7 de la tarda, Esquerra Republicana organitza una trobada amb Oriol Junqueras, el president del partit, que es trobarà amb la comunitat paraguaiana de Molins de Rei. Avui a les 7, al Rincón Guaraní, a l'Avinguda Barcelona 52. Aquest dijous torna el cicle Clàssica a Molins, amb un concert titulat Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal entre tradició i expressió. Els encarregats de fer aquest concert a duet són Cati Reus, violí barroc, i Gregori Ferrer, clavicèmbal. El dijous, a les 8, a la Gòtica, les entrades valen 15 euros i les podeu comprar al web Entrepolis o al Museu del Renaixement. I aquest cap de setmana es commemora el Dia Internacional dels Museus, per això hi ha activitats extraordinàries als museus de Molins de Rei. Per una banda, el Museu Municipal de Can Ametller dissabte fa nit màgica de 7 a 9 del vespre amb actuacions teatrals a 6:45, a 11:15. I el diumenge també estaran oberts, portes obertes, al Museu de Can Ametller i al Museu Municipal del carrer Pinto Fortuny. Estarà obert el diumenge al matí de 10 a 2 i a la tarda de 5 a 8, amb entrada lliure. També el Museu del Renaixement, que s'assuma a la commemoració. En aquest cas, dissabte al matí a 12:15 hi haurà una visita comentada gratuïta A la tarda, una activitat familiar, el tresor perdut de la Remolina, 4:45. També portes obertes a partir de les 3 de la tarda i fins a la mitjanit, el dissabte. I també dissabte, les músiques de Petrarca a la Sala Gran del Tapís, amb 3 sessions, a les 8, a les 9 i a les 10, el dissabte. I diumenge, visita guiada i comentada gratuïta a 5:45 i portes obertes, com dèiem, igual que la resta de museus, el de Can Ametller i el del carrer Pintor Fortuny, portes obertes al Museu del Renaixement de 10:00 a 2:00 i de 5:00 a 8:00. També Esquerra Republicana farà els 600 Premis Caterina Casas i Maimó aquest divendres amb l'expresident Pere Aragonès a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui dimarts és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat número 18. Ràdio Molins de Rei.
4: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
5: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
4: Doncs truquem ara mateix?
6: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
8: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
10: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
11: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
10: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
11: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
10: T'esperem al Molí Jove.
12: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
13: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
14: Generació Chic.
13: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
8: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una Finestra Oberta al Món. Avui saludarem els nostres amics, el Joan. Què tal, Joan? Com estem?
1: Molt bona tarda, tothom. Bé, home.
0: Sí?
1: Està encara, que no plogui encara. No,
0: però avui plourà, eh? Sembla sí, que sí, sí, eh? Sí, sí.
2: Està plovent bueno. ja ha començat.
0: Ja ha començat, ja? Bueno, saludem a la Mari Carmen. Mira, que ja que estaves parlant. Què tal, Mari Carmen? Com estava el camino des de Granollers aquí?
3: Pues bien, bueno, bien, el tren bien. Y luego aquí he salido a correr porque estaba lloviendo y voy a correr.
0: Pero te pilló, te cogió, ¿sí?
3: Sí, un poquito, pero no mucho, porque empezaba, pero voy a correr un poco. Pero bueno. Muy bien, esperemos disfrutar mucho de este programa de hoy.
0: Claro que sí. Saludamos a Xiomara. ¿Qué tal, Xiomara? ¿Cómo estamos, eh?
4: Bien, buenas tardes a todos los compañeros aquí en esta tertulia y a todos los que... nos escuchan, pues siempre es un gusto estar aquí.
0: Pues claro que sí. Saludamos a Carlos también. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Es la primera vez que vengo a la radio y bueno, espero aprender mucho y pasar un buen rato con vosotros.
0: Claro que sí. Y a José, ¿qué tal, José? ¿Cómo estamos?
6: Hola, muy buenas tardes a todos. Una semana más aquí, agradecidos y esperando escuchar cosas importantes.
0: Y hoy nos has traído dos pasifloras, ¿no?
6: Sí, he recogido dos flores de pasiflora que ahora están en plena fluorescencia, ¿no? Y bueno, es que claro, a veces la conocemos porque por sus efectos, porque vienen en cajitas, pero claro, no todo el mundo la tiene en la mano en así es al natural y luego después eso tiene muchísima belleza como toda la naturaleza.
0: Muy baja, ¿no?
6: Y además se acompaña de un aroma muy especial, ¿eh?
0: Muy bé. Saludem a l'Enric. Què tal, Enric? Ja has pres la foto de la pasiflora o no? Sí?
7: Home, sí, ja li he fet una fotografia perquè és espectacular, perquè és, la natura sempre és una cosa nova. Desapareix, però sempre hi ha una novetat. I això és l'actitud que hem de tindre en el tema d'avui. Es crec que es presta això.
0: Molt bé. Saludem també a Jorge. Què tal, Jorge? Com
8: sí,
0: estem?
8: Hola, soc el Jorge. És la primera vegada que estic aquí. I, bueno, crec que aprendré molt avui.
0: Tu vens de Barcelona, no?
8: Soc d'Hospitalet de Llobregat, però avui vinc de Torre del Comte, un poble que està a la comarca del Matarranya.
0: Carai. I què tal està per allà?
8: Bé, molt bé, molt tranquil. Sí, un poble que viuen 120 habitants.
0: Home, ets com quasi un ermitaño d'allà, no?
8: Sí, más o menos.
0: Sí?
8: Sí, más o menos.
0: Molt bé. Saludamos a Lillo. ¿Qué tal, Lillo? ¿Cómo estamos, eh?
9: Hola amigos, buenas tardes. Espero que disfruten el programa. Yo feliz de estar aquí. Hoy hay muchas sorpresas, gente nueva, muy bonita, ya lo verán. Y claro, bueno, pues muchas gracias a Carlos, que siempre tan entusiasta.
0: Me échale caña, ¿no? Bueno, i també al Xavi. Què tal, Xavi? Ens tornem a retrobar aquí, no? Ja portem tres programes amb tu, eh?
10: Sí, sí, jo només venia per un, però al final començaré a demanar contracte indefinit, ja, no?
0: Aquest fitxem, el fitxem ja.
10: No em fa gràcia perquè el Carlos és amic meu i està aquí. La persona que la presentaràs va venir a un programa on ella estava i està aquí. El Jorge va venir a una xerrada meva i està aquí. I tothom està aquí, menys els que estan aquí, perquè jo estic aquí.
0: I el Carlos també,
10: i el Carlos també està aquí. Aleshores sí que, breument, un petit record, perquè en el sopar que va permetre que jo avui estigui aquí, hi havia una persona, la Mercè, que tenia 79 anys i ens va deixar per un accident de cotxe, d'un cotxe que va passar per no, on no havia de passar. Oh. Aleshores, malgrat aquestes coses que formen part del dia a dia, aquí estem i visca la vida. I endavant amb la següent persona.
0: Molt bé, doncs hem arribat a la protagonista, a la Maria Teresa, la Maite. Eh? Maite García, de NOC, no? Bueno, què tal, com estem? Eh? Bueno. Com et trobes aquí a Molins de Rei? Perquè tu havies estat aquí a Molins de Rei fa molts anys, no?
11: Sí, jo de joveneta havia fet el batxiller aquí, a l'institut Requesens, sí, que sí. Estava en plena... s'acabava de construir. Sí. De fet, el vaig inaugurar, diria jo, amb el meu batxiller.
0: Sí, allà a l'Avinguda de Collserola, cap allà.
11: Just,
0: sí.
11: Just. I estic molt contenta d'estar aquí amb, amb tantes persones... aquí al meu voltant estic com una mica així. Bueno, la primera vegada que estic a la ràdio, si sí, és veritat que amb ell ens vam conèixer a Nueva Humanidad, a TV, Nueva Humanidad, que la recomano molt que també escolteu. Jo ja sóc fidel vostre, perquè m'encanta Molins de Rei, té molta personalitat. Per la seva tradició.
0: Ja.
11: O sigui, hi ha altres pobles al voltant que no té tanta tradició com teniu aquí a Molins de Rei. Clar, dir-vos que jo vinc a... Bueno, ara no, ara vinc a Castellví de Rosanes, però jo soc filla de Sant Sadurní d'Anoia, del País del Cava. que també té molta personalitat.
0: Jo ho crec, sí, sí.
11: Doncs res, que estic feliç d'estar aquí amb tots vosaltres. No sé, sé que també vinc a divertir-me i a passar-m'ho bé. Doncs
0: pues clar que sí, sí. Perquè avui parlarem d'un llibre que tu vas publicar fa poc, no? O relativament, o l'any passat, per si.
11: Bueno, aquest llibre deu portar ja 2 anys. Aviam, aquest llibre baixa el... Tinc que explicar la història del llibre. Aquest llibre baixa, dic baixa, perquè jo me tinc que llevar cada dia a les 5 del dematí, a l'agost del 2020, en plena pandèmia. Jo estava a la finca, a Enoch, que Enoch és un lloc, diríem que és un tros de cel a la terra, és un lloc tot ballat, i el que tenim és 119 hectàrees de natura viva. Hi ha, ara mateix, si vas, hi ha molts ocells de tot arreu. Tenim cabres, ovelles i rucs, i també el que hem fet és dos doms. Un és el dom, és igual, vam estar amb un noi anglès fent el dom durant un any, i l'altre dom és un dom que també el va fer el Jordi, que és un dom que és un lavabo sec. Val? A Enoch hi haurà molt poca edificació. Realment hi ha una masia del 1500 que es té que restaurar, però allà el que jo vull, vol la família, és que sigui un lloc on la gent es troba ella mateixa a través de la natura. Val?
0: Molt bé.
11: Això és Enoch.
0: Hem fet la presentació i llavors el títol del llibre és Nueva Era, Cruces Fuera.
11: I el que us vull dir és que jo, quan vaig acabar de fer aquest llibre, vaig dir, bueno, a qui li interessarà això? Jo vaig guardar-ho a un calaix. Bueno, realment jo no volia sortir de l'armari, vaig pensar, ui, ja ho entenc foto, i ho vaig guardar-ho, no? I al cap de... ho vaig donar a amics, al cap de 2 o 3 anys ja em vaig atrevir a donar els manuscrits i a la meva gent, no? Perquè a Enoch hi ha hagut com 80 artesans ajudant el projecte. Doncs penseu una cosa, que quan jo el vaig donar em van dir, el tens que treure, i vaig dir, el tinc que treure? Bueno, doncs el trauré. I a partir d'aquí vaig treure el llibre, i què ha passat? Doncs que ja m'ha trucat, com ara estic aquí amb vosaltres, no? Doncs també Nova Humanidad va dir, volem que parlis del llibre. Llavors el que faig cada mes és fer un capítol del llibre.
9: Oh,
11: ¿vale?
9: Oh, que
11: bien. I, claro, a ver, es que yo, para deciros, vengo del mundo empresarial, ¿no? Entonces, y como economista y tal, lo que tengo que explicar es que no me he enrollado mucho en palabras. Aquí hay, es un libro guiado, entonces he ido más a cada capítulo, a lo concreto, y ya está, y que la gente sienta. Y nada más. Yo
0: ahora estoy aquí para sentir. Ahora ho anem veient, vinga.
11: Sí.
0: Música.

0: bueno, pues avui estem amb aquí amb la Maite, no? A la Maria Teresa de Noc, no? I ella ve del món empresarial. Ara ens feies una mica una pinzellada, no? Has estat amb temes de recursos humans, amb fiscalitat, amb temes tributaris...
1: Carai, també.
0: Tu vens del món material, no?
1: Sí, vinc del món material, però tinc que dir una cosa. Encara que jo he estudiat molt el que és la part de gerència, no? I a més estava en família, treballant en família, tothom tenim un esperit. I tothom és espiritual, encara que digui que no. I si tu et sents, és igual el que tu facis, no importa. L'esperit està. I hi ha que escoltar, i ja està. I llavors, si és veritat.
0: Llavors tu estaves treballant en un grup d'empreses familiars, no?
1: Just, sí.
0: I estaves fent projectes de treball i tot això?
1: Sí, nosaltres bàsicament teníem construcció. Fèiem biblioteca, ponts, teníem molt personal. Hem fet el mercat municipal també de Sant Andreu de la Barca. D'aquí de Pallejà han fet tots els que és la carretera, vials, han fet molta obra. I què va passar? Que va haver un moment que ens vam tindre que reinventar. Val? Bueno, si voleu us ho dic. Ho dic. Bueno, llavors va arribar un moment que cada obra que feien pues, teníem que donar una comissió. I la comissió era molt important. Nosaltres teníem per fer l'autovia 3 milions d'euros i ens demanaven el 20% de comissions.
0: Carai.
1: Llavors vam dir no per qui no és, ens vam reunir la família i vam dir, bueno, anem a buscar un lloc on la gent, anem a fer una escola on la gent pensi per ella mateixa. I el que demano és que hi hagi més autenticitat, que és el que et demanen els nens d'avui. Els nens d'avui, aquests que jo li dic arcoiris, vamos a llamar... Jo parlo dels meus fills, bàsicament, i els meus nets. Són telepàtics, no els pots mentir. I avui en dia, inclús empresarialment, jo com a empresària vull dir que, aviam, sempre he fet el que he sentit. I sóc una empresària diferent, que per això ara treballo per la... Bueno, treballo, col·laboro amb la Fundació Rafael del Pino, no? És una entitat... és un gran capital del país d'Espanya, no?
0: Sí, sí.
1: I quan em venen a buscar és també una mica pels meus valors. Perquè jo mai he tingut taula, on ha estat la meva gent i he estat jo, no m'interessa la taula. M'interessa la part humana de la persona. I per això em vam crear, no? Que vam dir, pues mira, ja està, anem a fer el que sentim. Què està passant? Que jo mai he anat a horaris, no m'interessa els horaris. M'interessa els objectius, i és igual. Ja que fer això és a l'equip com ara. Som un equip, no? I tothom parlarà a la seva manera. Però tenim que anar a objectius. I tu, potser, treballes de nit. M'ho estic inventant, eh? I a l'horari el faràs tu a la teva manera. I jo he treballat així. Bueno, quan fèiem obres, no, doncs, òbviament, els paletes, hi havia els ferrallistes, hi havia els encofradors. Llavors sí que és un equip. Però si no, sobretot el que és més la gestió, doncs ara que el Covid ens ha portat de que podem treballar des de casa, no? Doncs això és meravelloso. Però si anem a objectius, què està passant? Doncs a la Fundació Rafael del Pino, Kofi Annan va fer un pacte l'any 2000. I és que la humanitat tenia que anar cap a un altre lloc. No comissions, conservar el medi ambient, els riscs laborals i un altre que no me'n recordo massa. I aquí anem, vale? Tenim que anar a ser més autèntics. I els nanos d'avui, no us ho dic en sèrio, ara que vaig pels instituts, no? He començat per Madrid, he estat aquí a Barcelona... ja ho saps, a la Salle, estatà, ara aniré a Saragossa, i el meu missatge és a tots els adolescents. És igual el que feu, però sobretot no doneu el poder a ningú i seu vosaltres. I no va d'horaris, va d'objectius, i a ser millor, perquè mira, aquest llibre ho explico. Hi ha moltes zones franques a tot el planeta que hi ha containers contra containers i més containers per subministrar dos planetes més. I llavors què passa? Pues que nosaltres, que tenim una patent mundial molt bona, no? Que reciclem barcos i avions, una de les empreses, fibra de carbono, què passa? Que aquest reactor a mi m'ha portat coses perquè ell la cremi i fer fotos de coses, de motxilles, que jo quan vaig veure això, jo no vull tirar per aquí. Tenim que produir intel·ligentment. I a l'humà moltes coses de les que hi ha avui no les necessitem. I tenim que començar pel plàstic, hòstia, però fem-ho de veritat. Llega el Covid i què va passar? Tothom les mascaretes, jo no m'he vacunat. Jo no hi he entrat al Covid, vull explicar-ho, no hi he entrat al Covid, perquè jo arribava a la finca, bueno, de fet vivia allà, i tots els animals i tot estava bé, i pensava, joder, pues la que té liada. I us vaig dir el que vaig dir. Us dic el que vaig dir. Vaig dir, hi ha un enemic invisible que m'atacarà quan vulgui. Aquí estic. I jo he abraçat a la gent, venia la gent a buscar-me per abraçar-la. I jo he abraçat, no he deixat d'abraçar. I la humanitat tindran que tirar més d'aquest esperit que el tenim. Hay que ir al sabio, hombre. Vamos a ver cómo lo hacemos.
0: Molt bé, vinga, música i continuem. Molt interessant, eh?
1: Hòstia, que emocionante que haya...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. 11 persones han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Venero de Poblenou, Barcelona, una de les quals es troba en estat greu i l'altra menys greu i han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El cap d'unitat d'intervenció dels bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. Ha confirmat que el pis que ha explotat i dos més han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. L'edifici s'ha quedat sense llum i aigua. S'està valorant si els residents de la finca tornen al seu domicili sense els serveis bàsics o són reallotjats de manera provisional en d'altres habitatges. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt els últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
1: I el Tribunal Suprem fixa doctrina sobre els interins i rebutja fer-los fixos per l'abús de la temporalitat, argumentant que sense superar un procés subjecte a principis d'igualtat, mèrit i capacitat, es vulneraria la Constitució i s'impediria l'accés a l'ocupació pública d'altres ciutadans. El Suprem no només obre la porta a fer-los fixos un cop hagin aprovat el procés de redacció perquè s'hagin quedat sense plaça, això sí, per manca d'oferta. I hem sabut que el consum de contingut en català a les xarxes socials es va disparar el 2025 amb un 71% més de visualitzacions a Instagram, TikTok i YouTube que l'any anterior, segons l'informe Lista elaborat per Accent Obert i La Fera. L'increment s'explica sobretot per un creixement del 31% en les publicacions. Els continguts més vistos són estil de vida, amb un 21% del total, seguits del de societat i també el d'humor. I l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat a la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum.
3: Informació local.
4: Aquest dissabte al migdia es fa l'acte de lliurament del 27è concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza l'Ajuntament dissabte a 11:45 al pati de la Federació Obrera. També dissabte hi ha la festa de la primavera de la Grupa a la plaça de l'Església, a les 2 dinar popular, a les 4 jocs rurals, a 7:15 ballada de sardanes amb la Copla Genisenca, a les 9 inici del Cercavila de Diables, després Focarrada i a partir de 11:15 música amb DJ a la plaça de l'Església durant el dissabte. Diumenge hi ha l'activitat Molins en Joc, es durà a terme als baixos del molí durant tot el dia, amb 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, botigues, sortejos i food trucks. I el Foment que fa diverses propostes pel cap de setmana. Divendres, espectacle d'improvisació Impro Show Summer a les 9 de la nit. Diumenge, música a les 8 del vespre amb Miquel Barceló Quartet, que interpretaran versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres, i diumenge a les 6 de la tarda, teatre amb l'obra Els Plans. També teatre, espectacle pel públic familiar infantil, des del grup de xarxa. El professor Caroli presenta L'Home Roda diumenge a 6:45 de la tarda a la pista de la Penis, l'espectacle final de temporada. Diumenge es llegirà el manifest institucional contra la LGTBI-fòbia, organitza l'Ajuntament, el racó de Sònia Rescalvo, a les 12 del migdia, al carrer Canal de la Infanta, i després de la lectura hi haurà ofrena floral i actuació poètica. I, per acabar, també destaquem que diumenge torna a la discoteca adaptada al Ballet Party amb música amb el DJ Jambo Jambito al Bacus Molins, diumenge a partir de les 5 de la tarda. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
3: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
4: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
4: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
3: Informa't al Molí Jove.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
8: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els bombers han fet una trentena de sortides entre les 3 de la tarda i 5:45 a causa de les tempestes. Protecció Civil va activar ahir a la nit l'alerta del Plenuncat per la possibilitat que se superi el llindar dels 20 litres a mitja hora a bona part del país. Segons els bombers, la majoria de serveis han estat petites inundacions. A banda, els bombers han destinat dotacions preventives a Montserrat, una de les zones afectades, per assistir a possibles excursionistes amb problemes. Recordeu que hi ha probabilitat de superar el llindar de pluja de 40 litres als metre quadrat en 30 minuts a les comarques del Bages, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, i es manté l'avís a les comarques del nord-est, la Catalunya central i gran part del litoral i prelitoral del país. I Educació ha xifrat en un 34,7% el seguiment de la vaga, però USTEC ho eleva al 70%. Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar avui al centre de Barcelona, la primera jornada no d'aquesta nova sèrie de vagues convocades fins a final de curs. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Enmig d'aquestes protestes i la negociació dels pressupostos, demà hi ha previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors. Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els Comuns de ser corresponsables d'aquestes infiltracions. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts.
2: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
1: I parlant del Festival de Cants, perquè projecta 7 produccions catalanes a la 79a edició d'aquest certamen prestigiós francès, que comença avui i s'allarga fins al dia 23. La indústria audiovisual catalana participa també activament amb el Marché du Film, al qual assisteixen 70 empreses i 150 professionals del sector. En l'aspecte estrictament cinematogràfic, destaca la participació d'Aina Clotet. I darrer punt, perquè el president del Real Madrid ha convocat eleccions. Florentino Pérez ha convocat d'urgència tota la premsa aquest dimarts per donar la notícia. Ha dit que es tornarà a presentar amb la seva junta directiva.

0: Informació local.
1: Aquest dissabte al migdia es fa l'acte de lliurament del 27è concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza l'Ajuntament dissabte a 11:45 al pati de la Federació Obrera. També dissabte hi ha la festa de la primavera de la Grupa a la plaça de l'Església, a les 2 dinar popular, a les 4 jocs rurals, a 7:15 ballada de sardanes amb la Copla Genisenca, a les 9 inici del Cerca Vila de Diables, després Focarrada i a partir de 11:15 música amb DJ a la plaça de l'Església durant el dissabte. Diumenge hi ha l'activitat Molins en Joc, es durà a terme als baixos del Molí durant tot el dia, amb 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, botigues, sortejos i food trucks. I el Foment que fa diverses propostes pel cap de setmana. Divendres, espectacle d'improvisació Impro Show Summer a les 9 de la nit. Diumenge, música a les 8 del vespre amb Miquel Barceló Quartet, que interpretaran versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres, i diumenge a les 6 de la tarda, teatre amb l'obra Els Plans. També teatre, espectacle pel públic familiar infantil, des del grup de xarxa. El professor Caroli presenta L'home roda diumenge a 6:45 de la tarda a la pista de la Penis, l'espectacle final de temporada. Diumenge es llegirà el manifest institucional contra la LGTBI-fòbia, organitza l'Ajuntament, el racó de Sònia Rescalvo, a les 12 del migdia, al carrer Canal de la Infanta, i després de la lectura hi haurà ofrena floral i actuació poètica. I, per acabar, també destaquem que diumenge torna a la discoteca adaptada al Ballet Party amb música amb el DJ Jambo Jambito al Bacus Molins diumenge a partir de les 5 de la tarda. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Codina, que està a l'avinguda Mancomunitat número 18.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, bona tarda. Un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda, Marta.
0: Acabemos de sofrir el diluvio i no hi va ser. Amb pedretes, A més, amb pedretes.
1: S'acaba el món. Però aquí estem, ahí, al peu del canó.
0: Home, a mi encara se'm nota la veu, que tengo un poco Manolín. Manolín. Abans era Manolo i ara sóc Manolín.
1: Ja estàs convertint en Marta. Et queda res. Un programa més i ja està.
0: Estic en proceso
1: de reconstrucció.
0: Sí, o sigui que, bueno, però déu-n'hi-do. Bueno, abans ho dèiem, que jo em penso que és pitjor encostipar-te ara o a l'estiu que a l'hivern, perquè a l'hivern et tapes i
1: no,
0: fora.
1: No, perquè és que ara vem un raig de sol i ja pensem que estem a l'estiu i fa fred.
0: Bueno, aquest dematí anàvem ulleres de sol.
1: Perquè hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. I nosaltres empanyem que no. És un,
0: bueno,
1: un
0: també, a veure, el canvi climàtic existe, però
1: no,
0: bueno.
1: No, però fa fred. Aquest hivern ha nevat molt, això. Mm. Hem de respectar-ho.
0: Sí, bueno. Avui no és Sant Diluvio, però és Sant Nereo.
1: Ah, coneixes algú Nereo? No, Nerea.
0: No, Nereo. Ja, jo he pensat, serà Nereo, Nerea? Doncs pues no, és Nereo.
1: Que estarà posat és perquè hi ha un altre...
0: Sí, hi ha un altre dia que és Santa Nerea. Doncs pues avui és... Mira, Nereo. Nereo. Com se llama tu hijo, Nereo?
1: Nereo.
0: Bueno, nosaltres aquí...
1: Ho felicitem.
0: La convidada deu fer una cara que deu pensar... És que nosaltres saps què passa? Que sempre felicitem els sants que ningú els felicita. Clar. Perquè, a veure, què se llama Nereo?
1: No, algun
0: arbre? I és Santa Domilita.
1: No. Tampoc.
0: M'estàs fallant.
1: Aquesta em falta.
0: M'estàs fallant, eh? Domilita, por favor, has Domilita.
1: Això és de Castilla o així, té pinta.
0: No ho sé, després Domilita. Mira, però és gràcia. Home, prefereixo Domilita que Socorro.
1: Avui és el dia de la infermera.
0: Sí.
1: Una salutació a totes les infermeres.
0: A l'Alvirita,
1: I a totes les nostres i a totes les que fan aquesta labor.
0: És el dia del duende. També. Bueno, les infermeres han de tenir duende.
1: I tant.
0: I em sembla que la nostra convidada també té duende. Després en parlarem. Avui és el dia de saltar com una rana. Hemos saltado como ranas. Jo t'asseguro que iba saltando charcos.
1: Per no mullar.
0: Avui hem fet l'exercici del dia.
1: Clar, i ara, com cada cop que plou és el diluvi universal, ja no saps si és un xaparrón de tota la vida o potser ja no has de sortir de casa.
0: Però sí. Bueno, jo he saltat com una granota i, a més, vaig amb uns pantalons verds, o sigui que estoy tuneada. I és el dia internacional de l'humus. M'encanta.
1: A mi també.
0: Però a mi m'agrada fer-lo.
1: A mi no. A mi menjar-te el que tu fas. Clar. A mi menjar-me el que tu fas.
0: Ja.
1: M'encanta això.
0: Ja sé. A mi m'agrada fer-lo, però bé.
1: Doncs entre altres coses.
0: A veure, Sandra, a ti t'agrada l'humus, a tu t'agrada l'humus o no t'agrada l'humus?
2: M'agradava. Ara ja comença a no agradar-me tant.
1: Abans no, quan... perquè és pesat. L'humus és pesat.
2: Sí. No, perquè suposo que abans no el trobaves fet.
1: Clar, ara ja sí.
2: I ara ja sí.
1: Sí.
2: Abans no estava.
1: Sí, no, això és una cosa molt moderna.
2: Ho trobaves al restaurant.
1: Com a guacamole.
2: Exacte, i tu havies de fer a casa. Llavors hi havia com aquell esperit així casolà. Però ara que està allà amb la tarrina...
0: Ja no t'agrada.
2: Ja no tant.
0: Ai, que otra como Rocío, tu.
1: Claro, claro.
0: Otra como Rocío, claro, no. Que tindré que fer jo l'humus perquè us el mengeu vosaltres.
1: No, si ho fas tu, sí.
0: Bueno, no sé, haurem de parlar amb la Sandra Iruela perquè ella és perfumista. Què huele l'humus?
2: Pues huele a una especie.
1: Clau.
2: Perquè se utilitza una especie que és el clau.
0: Sí.
2: Sí, i el comino. Mm. El comí té una olor molt peculiar.
0: Però no penses que fa més olor al com se diu, a la pasta del tahín?
2: Sí, el tahín també té una olor peculiar, però se li posa comí precisament.
0: Sí, també és veritat.
2: Perquè com que és una llegum, per contrarrestar les flatulències, el comí el que fa és evitar això.
0: Toma, jo no sabia que era per això.
2: Sí. Per això als plats de cullera se li sol posar
0: una mica
2: de comí per evitar... Sí.
0: Hombre, aquesta no la sabia jo. És que, escolta, jo es menjar escarxofa, ara m'hauré de menjar escarxofa con comino. Perquè jo, sí, una escarxofa i vaig a reacció. L'Alvira, avui que és el dia de la infermera, diu que sulfato mal.
1: Pues res.
0: Jo m'he quedat amb el tema del sulfata. Bueno, a veure, la Sandra Iruela, ella és enginyera tècnica industrial especialitzada en química industrial, màster en aromes i fragàncies, i és el CEO de Sandir. És una escola online on, a més, també assessoreu tant a persones com a empreses en el tema d'olores. Clar, què passa? Que avui en dia esto está a l'ordre del dia.
2: Totalment.
0: Sí, tens feina.
2: Molta.
0: Escolta'm una cosa, com va sortir el fet de dir jo quiero... Perquè, a veure, la gent quan són petits volen ser bomberos, astronautes...
2: O futbolistes.
0: O també.
1: Perfumista, ningú.
0: Perfumista, no. A veure...
2: No, perfumista no, perquè és una professió, és un ofici, al final, molt antic.
1: Sí, sí, sí, clar.
0: Que, a més, la IA no substituirà.
1: De sempre.
2: No. No ho substituirà, perquè realment el que has d'arribar a olorar, a determinar, a posar-li nom a aquella olor i veure si és correcta o no, t'asseguro que la IA no t'ho pot fer. Això segur. Sí, però que... sí que és un ofici antiquíssim. Per què? Perquè els primers perfumistes van ser maestros guanteros. Van ser els responsables de posar-li olor bo als guants que feien olor a pecari, animal. Claro. Llavors, clar, d'aquí surgen els primers oficis de maestro guantero o perfumista. I d'aquí sorgeix la idea de que a França, a París, a la ciutat de la moda, que tot era elegància, sofisticació i classe, aquells guants d'olor animal contrarrestava molt.
1: Clar.
2: I van demanar als seus veïns d'una mica més avall, de la Provença, que a veure quina solució veien.
0: Vale, va, tornem per això de totes maneres. Tu, quan eres petita, per què vas dir vull fer perfum?
2: Jo no ho tenia clar, jo no sabia ni que es deia així, jo, ni que existia, ni...
0: Tu sabies que t'agradaven les olors?
2: A mi m'agradava això de barrejar olors, olorava fotingues que tenia a casa o coses que hi havia a la cuina, pues, espècies, tal. Això tenia com una certa curiositat, però no tenia ni molt menys clar que jo volia ser perfumista, això no.
1: Clar, perquè abans això, no? Abans a les cases no hi havia tants de perfum.
0: Bueno, és que abans ho dèiem, clar.
1: Era més aquests olors casolans, no? Que moltes vegades, ostres, quan arribo a algun lloc, no? Això em recorda, no?
2: Sí.
1: Això em recorda, sí, però perfum, no tant com a perfum.
0: Clar, però és el que deia ara la Sandra, que el perfum sempre hi ha estat. O bé tant, per amagar els olors, o també...
1: Quan posaves als armaris, no? Això de una lavanda, no? Per la roba, no? Que sempre estava com entre les sabanes.
0: Sí. Los saquitos esos de la lavanda.
1: Aquesta que volia...
0: La naftalina. Sí, però això era pels bitxos, no?
2: Sí, per evitar-ho.
1: Sí, sí,
2: per evitar-ho. Jo tenia una amiga que vivia en el mateix edifici que jo, que tenia un piano, i aquella olor de piano, quan l'obries, olorava a naftalina, precisament, perquè... evitar, pues, que hi hagi nàcaros, que piqui la fusta i tot això, i aquella olor jo tenia, pues, no sé, 7 o 8 anys i la recordo perfectament.
1: Jo també la recordo perfectament, sí. Sí, i la de sabons així, no? Aquests olors per dins de l'armari de la meva àvia que ho posava per les sabanes oloríssimes.
0: Clar, jo el tema aquest de les olors, clar, sempre hem viscut amb olors. Bueno, jo, mira, hi ha una de les primeres, allò que et fa llegir, no sé si era a Bup o així, el perfume, la novel·la del perfume, que després ens anàvem a fer una pel·lícula, però jo no em va agradar tant la pel·lícula com quan jo estava llegint el llibre, perquè t'ho imaginaves, no? Allò tot... Bueno, cadascú que necessita buscava aquest noi el seu perfum, però després també els perfums que es van fer a França era també una mica per amagar, no?, la pudor, perquè abans tampoc no hi havia tanta higiene com ara. Vull dir que sempre hem conviscut una mica amb tema d'olors.
2: Sí, totalment. Per exemple, als anys 70 aquella olor típica que era el patxuli, que s'utilitzava moltíssim.
1: Bueno, ara s'utilitza.
2: Sí.
1: De fet, és una espelma ara que és de patxuli.
2: El patxuli és una nota olfactiva que s'utilitza moltíssim en perfumeria. En qualsevol tipus de perfum pot haver patxuli, però quan tu li dius a algú t'agrada el patxuli, et diuen que no, perquè l'associen a una olor de hippie, no? Que diem entre cometes.
1: Sí,
2: per
1: sí,
2: què?
1: Sí.
2: Perquè als anys 70 hi havia molta droga, hi havia molta cosa, i per a camuflar aquesta males olors de, pues de, sí, de marihuana, doncs utilitzàvem, contrarrestaven amb el patxuli, que rendia, que cobria l'olor i era barato.
1: Sí, és com un olor com antic, no? Que dius, el patxuli és com una cosa com molt antiga.
0: Sí, és veritat que té com... Clar, però abans parlant amb la Sandra ho dèiem, no? Que ens falta vocabulari olfatiu.
1: A mi tot el vocabulari. Perquè tampoc mai m'he parat a pensar això, no? Del tema del vocabulari olfatiu.
0: Clar, el tema, bueno, ja no només olfatiu, sinó, bueno, també potser de reconèixer-ho, però clar, també potser hauríem de diferenciar, no?, que és una olor, que és una fragància i que és un aroma.
2: Una olor pot ser bona o dolenta, no? Una fragància és d'aquí ve el nom de fragància, que és el humo fragante. Uh-huh. No? Quan a l'antiguitat el que feien era cremar les branques, les resines, les flors, i l'olor, no?, que desprenia era el perfumum. Ui. D'aquí la paraula perfumum.
0: Ah,
2: i després hi ha la colònia, que és el que diem tradicionalment, però la colònia, no hi ha cap colònia, només existeix una, que es va crear a la ciutat de Colònia, a Alemanya.
1: Ja t'he sentit.
2: Clar, llavors, bueno, la història és l'Aqua Miraculis, que la va crear Jean-Marie Farina, va crear aquesta fórmula per Isabel II, perquè era una persona depressiva, i va crear una olor fresca, cítrica, etc.
0: Perquè té molt que veure amb els sentiments, no?
2: Sí, i llavors el que va fer és vendre-li a una família alemana de la ciutat de Colònia, i ells van rebatejar aquesta Agua Miraculis en Colònia. La agua de Colònia, perquè estava hecha en la ciutat de Colònia.
1: Anda tu, mira!
2: I la coneguda és la 4711, no sé si us sona, que és un frasco així com molt clàssic, que és de color blau cel.
0: No, aquesta no.
1: No.
2: És un clàssic de l'aigua de Colònia, o sigui, aquesta ja encara es ven.
0: Jo sempre havia associat la colònia amb la d'aquella del 1916, em sembla que és.
2: És que aquesta és una inspiració al 1916.
0: Vale, sí, vale.
2: Però la 1916 és una versió espanyola.
0: Això,
2: de l'alemana.
0: És que me'n recordo que tenia una iaia i sempre feia servir la 1916.
2: Amb l'etiqueta groga, no?
0: Sí, sí, groga, sí. Amb aquelles coses, sí. I marrons, com molt antic, vaja.
1: I blava, no? Hi ha una cosa blava també, o no?
0: No, era com marró i cru. Bueno, sí, amb era unes dues
1: com vainilla,
0: figures.
1: Com vainilla, no? Un color de vainilla.
2: Això és una aigua de colònia. No deixa de ser una aigua de colònia, és una olor cítrica, fresca i fàcil de portar. Però com, amb poca fixació, sense molta personalitat, no es fixa, perquè no és una construcció d'un perfume amb una base sòlida, sinó que és unes notes molt fresques, lleugeres i...
0: Per això els nens fan servir colònia, no?, més o menys?
2: Els nens fan servir colònia, sí, perquè la concentració en oli essencial és molt baixeta.
1: Clar.
2: Està al voltant de 2 o 3%. Llavors, clar,
1: per la pell.
2: Per la pell i bueno, sí.
0: Que interessant tot això, clar, el tema. I després tenim l'aroma.
2: L'aroma és només quan ens referim a algo que ingerim.
1: Vale.
2: Aroma vainilla o essència de vainilla. Aroma, vale, és per les natilles i l'essència és per un perfum de vainilla.
0: Toma, veus? Ja hem de començar a puntualitzar. I clar, després també, abans ho comentàvem, no?, que jo deia, ostres, és que hi ha perfums o hi ha olors, per exemple, no?, a rosa. I però depèn quin, dius, ui no, estes roses a mi no m'agraden. I tu dius, no, però realment has fet servir, has olorat el que és una essència de roses? I clar, potser és que no
1: depenent tingut, de la rosa, no? També del tipus de rosa.
0: No hem tingut accés a...
2: Clar, a veure, si olorem una rosa búlgara, una rosa centifolia o de gras, la rosa de mayo, clar, és una olor... brutal. Jo que he tingut aquesta setmana la possibilitat d'olorar roses recent tallades, fresques, és un espectacle d'olor. Però clar, l'olor que reconeixem, pues, de l'ambientador de cotxe, del limpiasuelos, de l'ambientador...
1: Clar, jo me'n recordo, les roses que tenia la meva mare a la casa que teníem allí a l'urbanització, eren roses això, no?, de natura i feien olor.
2: Les botàniques, que
1: sí,
2: li diem.
1: Sí, sí, sí. I feien olor, eren roses blanques, les vermelles, i sí que tu deies olor a rosa.
0: Sí. Doncs hem de passar la cançó, perquè avui el senyor Steve Winwood fa 72 anys. I quan escoltem la cançó direm, ostres, aquesta cançó sempre l'he escoltat jo. Escoltem Valerie.

0: to be.
1: Master. Molt bé, no? Aquesta cançó és molt coneguda.
2: Home, tu diràs.
1: No sé si sou jo major, però bueno, passa res.
2: Sí,
1: no, bueno. És de Guateque, no?
2: Bueno, la palabra esta sí que és antigua.
1: És de major,
2: eh?
1: Vale.
2: Sí que... Bueno, escolta, el tema de... Mira, ara parlant d'això, també hi ha modes amb les olors?
3: I tant.
1: Segur, això segur.
3: Sí, la moda del perfum va molt relacionada amb la moda tèxtil, mm-hmm. també. O sigui, quan... Chanel treu topus, ara treu topus.
2: Pues, però el Chanel número 5...
1: Bueno, i que s'ha de vendre, no? Això manté. També és venda i màrqueting.
2: Però no. També és veritat que fa olor iaia.
1: Qui?
2: Bueno, és que espera, és que... Bueno, això us ho he de dir. Jo resulta que treballo amb unes nenes molt maques, un petonet des d'aquí, i quan em poso jo el Chanel número 5 o la Eau de Roches, que a mi m'agrada, em diuen que faig pudor iaia.
1: Clar, perquè per elles l'Eau de Roches és com l'antiga, clar, i per mi també.
3: Són clàssics, són uns clàssics. És un fondo d'armari.
1: Sí, això mateix.
3: És com un jersei negre.
2: Aquí l'experta ha dit que és un fondo d'armari.
1: Això sempre va bé.
2: Així que callar-se.
1: Sempre va bé, sempre va bé.
3: Sí, perquè què passa? Que la rosa, el jasamí, que és el que porta el Chanel, a veure, són olors de tota la vida. No hi ha una molècula sintètica, no hi ha un aldehído sofisticado, no hi ha moltes coses que a dia d'avui s'utilitzen en perfumeria. I bueno, s'ha d'entendre, però un Chanel número 5 segueix sent número 1.
1: Sempre serà un Chanel número 5. El negre. Sempre.
2: Clar, però diuen que faig pudor iaia.
3: No, va, pudor però... ja no pots fer.
2: M'ho diuen.
1: Pudor, no, no,
2: seria... És que, clar, senta olor, malament, perquè si dius pudor... olor a... Bueno, però, clar, perquè amb elles, que són més joves que jo, clar, ho deuen recordar, o és
1: la
2: un olor d'aquest que
1: la
2: sempre recordes, bueno, perquè, clar, amb les olors es recorda moltíssim, no?
3: No, les hem d'ensenyar a olorar, llavors a partir d'aquí ja no diran això més.
2: Clar, perquè el nas s'ensenya.
3: S'ensenya a... tenir memòria olfactiva. És a dir, tothom tenim la mateixa capacitat i és qüestió d'entrenament. El que entrenem és la memòria.
2: Clar.
3: Com un pintor. Un pintor no té millor vista per crear un quadre, sinó el que té és creativitat, clar, sentit del gust, etc. Pues un perfumista una mica també. No per tenir un nas més gran o més petit tindrà més capacitat. Clar. No, és la memòria olfactiva el que fa que recordis, associis, aboquis, no?, sensacions per descriure olors.
2: Clar, i saber les diferències, clar. Llavors, com ho feu, això? És a dir, quines són les bàsiques? Per exemple, per pintar, no?, doncs necessites tenir el vermell, necessites tenir el magenta,
1: blau,
2: necessites tenir el groc... O sigui, una mica com quines són les bàsiques?
3: Diem que un piano olfactiu, un mini piano que és... De fet, el que tinc jo a l'escola és un piano olfactiu, que és el que envio als alumnes, i aquí hi han representades les 16 famílies principals.
2: 16 famílies?
3: 16 famílies, amb els seus descriptors. Pues, si parlem de la família fusta, doncs els seus descriptors són el cedre, el sàndal, el pàtxuli i el vetiver. Hi ha molts més, però aquests són com els principals. Si parlem de la família cítrica... Pues parlem de la taronja, de la llimona, de la bergamota, del yuzu... Són notes cítriques que s'utilitzen a la creació de perfums. I així fins a 16 famílies i els seus descriptors. Llavors, en total, hi ha en aquest kit olfactiu 56 matèries primeres. I això el que fem és olorar-les i memoritzar-les d'alguna manera. Llavors, és molt important tenir el nostre diari d'olors, perquè a nivell objectiu podem dir això és bergamota, però a nivell subjectiu et pot recordar un caramel, una beguda, un moment, una sessió...
2: Clar, perquè tot els olors ens porten a records, ens aboquen. Quantes vegades a mi em passa? Passes pel costat d'una persona i jo hi ha una professora que jo vaig tenir a quart de GB que portava una colònia sempre a la mateixa i quan em passa algú pel costat la recordo. Clar, com desaprens, no?
3: No, simplement és...
2: La pots associar.
3: Sí, la pots associar i si hi ha algú que recorda aquella olor i ho tens clar, que allò es diu... M'invento bergamota, doncs quan oloris aquella olor, aquell perfum, diràs, és olor a bergamota, i així. Clar. Llavors vas generar el teu diari olfactiu. Okay. Però per comunicar-nos hem de buscar el més objectiu possible.
1: Clar, posar-li nom, no?
3: Li hem de posar nom. Llavors jo quan faig un briefing o quan parlem de manera objectiva, El que fem és basar-nos en emocions, en colors, en estacions d'any, en personatges,
2: clar.
3: I d'aquesta manera anem per final
1: l'olor. Va anclant, no? Anclant cada olor, no?
2: Perquè...
1: Clar, és una gran família, és 16 bàsics i cadascú té dos o tres. És una
2: I suposo que n'hi haurà alguns que no es puguin barrejar. O...
3: No, tots
2: es, pot barrejar.
3: Tot es pot barrejar.
2: El que surti serà una altra cosa.
3: Exacte, les proporcions.
1: Clar, també.
3: I les qualitats són les variables. No, clar, depèn de la
2: quantitat. Llavors no hi ha cap barreja millor que una altra, no? Va en funció de la persona. Per exemple, jo ara vinc a Sandir i dic, mira, escolta, vull que me creéis un perfume.
3: Pues hacemos un briefing.
2: Llavors em preguntes, no? Feu preguntes.
3: Moltes preguntes. Per entendre els teus gustos. Per això, perquè no hi hagin sorpreses, perquè imagina que algú diu, no m'agrada... l'olor de flors i li dono a olorar un ilang-ilang i li encanta. Pues l'ilang-ilang és una flor.
1: Clar, aquest, doncs, quina aquest flor desconeixement.
2: Clar, per això deia ella que falta vocabulari, falta coneixement.
3: Hem d'anar desgranant per arribar com a l'arrel de lo que realment és substancial, no? I dius, ostres, això realment m'agrada, em desagrada, em fa sentir millor, em dona alegria, m'aboca tristesa, és més dolç, és més àcid, no? Tot aquest vocabulari comú, que el tenim tots, doncs és anar desgranant.
2: Escolta, Sandra, i això té un factor cultural? Perquè, clar, tu has viscut 2 anys a la Provença Francesa, llavors... hi ha diferència entre el que els hi agrada als francesos al que ens agrada a nosaltres?
3: Totalment.
1: No, no, la cultura només, també.
3: Sí,
1: no?
3: Clar, és cultural.
2: Tot i ser mediterranis, vull dir, però...
3: Sí, sí, sí, només a Espanya ja ens passa. Al nord d'Espanya les olors que solen agradar són més els fruits vermells, notes més denses, més dolces, i al sud... ens agrada molt a l'azar,
1: el clima, no? També el clima, el que estàs acostumat, no? També,
3: Els gustos olfactius són molt diferents. Jo treballo molt per Latinoamèrica, tinc molts clients allà i clar, hem d'entendre els gustos de cada un dels països, perquè de res serveix fer un superhit en ventes o una tendència olfactiva europea quan s'ha de vendre allà el producte.
2: Clar, per això t'ho deia, perquè clar, que hi ha tot el tema màrqueting,
3: sí,
2: que és molt important saber que l'olor també és cultural.
3: Totalment. És cultural i ens ajuda molt a entendre aquell país al que ens dirigim. Jo treballo per marques, per exemple, de cosmètica i adaptem el perfum en el producte acabat segons si és per Xina, per Estats Units o per Europa.
2: Escolta, els xinos fan servir molt el ginseng, els agrada molt com una mica picant, no?
3: En general, els asiàtics, sobretot els japonesos, són molt poc amants del perfum.
2: Va, cuenta.
3: Són tan respectuosos que el fet de perfumar-se...
1: Inveix, no?
3: Sí, i no els hi agrada.
2: I aquesta és l'altra.
3: És la
2: perquè pot molestar molt.
3: Sí,
1: clar.
2: Escolta, mira, la reina Isabel II sempre va fer servir el mateix perfum, un de Givenchy, perquè era suau, perquè era justament per això, per no invadir a l'altra persona.
1: Sí, un tema de respecte. Són perfums que tenen un olor com molt potent, no sé si és la paraula, sí que és veritat que
2: clar, et molesta. Sents,
1: no?
2: Mira què diu el David, diu el Brummel.
1: El Brummel.
2: O el Baron Dandy, que hi havia l'herba dintre.
1: Sí, sí, sí.
2: És és d'abuelo, però n'hi haurà encara les coses.
1: Per això, no, que deia ell abans, perquè tu recordes del teu pare, del teu avi.
2: Clar, clar, clar. No, però és curiós, no?, perquè abans també ho comentàvem, penso que és important, tu si vols vendre alguna cosa, o una persona, dius, hola, mira que guapo, mira que guapa, i com ho huela mal, s'acabó todo,
3: Total.
2: Ja pot tenir...
1: Sí, és una cosa que és com molt animal, no?, també.
3: Clar, com els animals deixen anar el rastre i a partir d'allà s'emparean.
1: Sí.
3: I nosaltres també ho fèiem, però con la bidepestació, quan ens vam posar d'en peus vam perdre el sentit de l'olfacte, però no deixem de ser animals,
2: Clar.
3: La sensació de l'olor...
2: Home, és clar, per mi és important, igual que moltes vegades, mira, jo aquí va venir, vam tenir una temporada, i ve de tant en tant, la Xènia, ella estava treballant, treballa amb el doctor Vila Rovira, i així sempre ens porta cremes i em va recomanar una crema i resulta que jo me la vaig posar i li vaig dir, segurament que és molt bona, però deixaré de posar-me-la perquè l'olor de la crema i al posar-te-la a la pell no m'agradava. I em va dir, sí, justament estem tenint problemes amb aquesta marca perquè doncs feia mala olor. I és que a mi realment em molestava molt.
3: Clar, això és el que diem la sensorialitat. Que tots els moments de la veritat d'un producte han de ser adònics, sensorials, agradables, perquè per molt eficaç que sigui una crema, que al final et prometen que trauran les arrugues, i això és molt difícil demostrar-ho a un mateix, no? O sigui, tu creus en el concepte, en la marca, i confies, però si a nivell adònic o sensorial tu poses i dius, ostres, és que no m'agrada gens, és que allò no t'ho posaràs. En canvi, si és agradable, la textura, l'olor, i és un,
1: és una un combo,
3: forma,
1: no?
3: Clar, és com una manera com molt més sensorial d'aplicar-te un producte i que no, que tinguis com necessitat, no?, de posar-te, que formi part de la teva rutina i que no sigui un impediment pel fet de que l'olor sigui desagradable.
2: Clar, i després
1: quan també... entres a una cafeteria, l'olor a cafè, quan entres, no?, com quantes marques, no?, tenen el seu propi olor.
2: Això és el tema màrqueting sensorial, perquè vas a una benzinera a les 11 de la nit i fa olor a pa acabat d'hornear amassado. I això són uns sprays que posen perquè tu compris pa, o igual que el cafè, que et recordi a casa... Bueno, clar, el que evoca la memòria de cadascú, no? Però el cafè normalment et porta records de casa, d'estar ahí calentito... I tu et penses que el Carrefour de abajo posen, acaben de moler el cafè de Colòmbia que acaba de llegar per la tarda? No.
1: Això, que això et connecta, no? Et connecta,
2: clar,
1: molt, no?
2: Això és tot el tema màrqueting sensorial, que això tu en saps.
1: Sí. Home,
2: clar, esteu... Bueno, ara després en parlarem, no? Perquè, clar, és una professió, això.
3: Totalment, sí, sí.
2: I, a més, en auge.
1: No, això que ha dit, no?, la Sandra abans, que això, no?, que Espanya, no?, és una de les, dels països més proveïdors d'exportació, no?, de perfums, que són coses que jo uniria més a França, no?, potser és el primer a França, no?, però...
3: Primer és a França i segon a Espanya.
1: Sí, però no ho diria mai, no?, per... Ho diria per altres coses, no?, per l'oli, per moltes altres coses, però no pel...
3: Més la perfumeria que l'oli. I la cosmètica va anar.
2: Més la perfumeria?
3: Que l'oli i el vi. Sí. Està capdavantera.
1: Bueno, és que el vi es fa a moltes parts del món. Sí que tenim un reconeixement, moltes denominacions d'origen, però clar, es fa a moltes parts del món, el vi. Clar, això de la cosmètica no... Clar, ho desconec, eh?
3: Tenim les marques.
2: És que sembla mentida, perquè veus el vi o l'oli... Ai, que la cata d'aceit... A mi vas a un restaurant, depèn com, i et fan una cata d'olis.
1: Sí.
2: O, per exemple, el vi. Jolín, quantes fires del vi, quantes cates hi... Però... Clar, de perfums...
3: No hi ha gaire, no.
2: No n'hi ha.
3: Som... Amb això jo he volgut ser pionera, sobretot en el fet de democratitzar. Mm. És un sector com molt nicho, en el sentit de que ha sigut com molt tancat. De fet, els meus col·legues de professió sempre m'han dit, però tu per què vols ensenyar tant a que la gent aprengui? Saps? D'alguna forma. I jo fa 16 anys que tinc una escola online. I fa 16 anys tenir una formació i online...
1: Era ja... normal. I dolors, menys, no?
3: I sí, sí, jo m'he fet... Bueno, tinc moltíssims alumnes per tot el món i estic supercontenta de divulgar, democratitzar, arribar i professionalitzar. Jo tinc alumnes que han creat les seves pròpies empreses gràcies a la meva formació.
1: Sí, fer una apertura al món, no?, de tot aquest tema dels olors, no? Que
3: sí.
1: No quedi per quatre persones, no?, que quedi molt reduït, no?
3: Clar, hi ha una escola a Isipka, a França, a Versalles, que aquí és generacional, que van de pares a fills, o d'empreses que ja tenen els professionals i van directament, pues, però clar, només pot accedir molt poca gent.
1: Clar,
3: perquè
1: molt exclusiu,
3: molt,
1: no?
3: Molt exclusiu, molt car, 2 anys, viure allà, aprendre, bueno, sàpiga francès,
1: clar,
3: o anglès, o tal. Llavors, per Latinoamèrica, per exemple, pues, que tenen unes altres visions o unes altres... limitacions, limitacions econòmiques, sobretot. Per ells és un cost molt gran, no? I el fet de que hi hagi, doncs, una escola reconeguda, a part el meu curs està homologat per la Universitat de Barcelona, i vull dir que al final...
1: Sí, sí, que té un reconeixement, un recolzament d'una...
3: Sí, pues això també ajuda, no?
2: Ara en parlem de tot això, perquè se'ns en va. Jo, escoltant-te, estic aquí, però escoltem La Mujer de Verde.

0: Que xula aquesta cançó.
1: Aquesta és per les infermeres, eh? Aprofita que és el dia de la infermera.
0: Bueno, a veure, tu, Sandra, ho sabies? L'escollí la Sandra, és la cançó de la Sandra.
1: Ah, ja ho sé, ja ho sé.
2: Pel meu marit, perquè li encanta pues i la tenia...
0: Jo et dic una cosa, Sandra, a veure, perquè avui ha plogut i tens sort, perquè esto és una dictadura. Aquí no sempre posem la cançó que el convidat vol.
2: Ah, no?
0: No.
2: Oh. Quina sort que he tingut.
0: Però avui estem tots... Jo també estic una mica espesa i tot, però potser una altra vegada escolliràs una i aquí saldrà...
1: Otra.
0: La de la bananita, o més a saber, saps? Vull dir, sí, no.
2: I va acorde con el color corporatiu.
0: Sí, home. I el dia de les infermeres i tot. Tot. Però escolta'm una cosa, Ascendir. Vosaltres, diguem-ne que ensenyeu a ser professionals de les olors.
2: Sí. El meu objectiu amb aquest programa és crear experts avaluadors en perfums. I aquesta figura és desconeguda, sí. Perquè vosaltres heu fet cara de...
1: No, jo no la coneixia. Per mi sí.
2: I en el sector és molt demandada. Per què? Perquè és la figura que està entre el perfumista i màrqueting i comercial.
1: Clar.
2: És una figura que coneix el mercat i sap traslladar les necessitats amb paraules de química o d'essències al perfumista perquè el perfumista creï. El perfumista crea l'essència en funció
1: del que
2: de
1: necessita, no?
2: L'indústria
1: o... Sí. La...
0: Vale. Llavors, jo agafo i dic quiero serlo, com ho faig? O sigui, bueno, entro a Ascendir, em poso en contacte, però llavors, què em trobaré allà? Per començar m'envies unes mostretes, no? Uns botecitos.
1: Un piano.
2: Un piano olfativo.
1: Per favor, Marta, un piano olfativo.
0: Bueno, va, és veritat, estem parlant de vocabulari.
2: És una caixa moníssima, adaptada a les essències, i on tens allà recopilat 3 mil·lilitres de cada una de les essències. 3 mil·lilitres pot semblar poc,

0: però és moltíssim. Perquè al final en perfumeria es treballa amb gotes o amb una balança de precisió. Perquè et facis una idea, amb un perfum pot haver una gota i tens per fer moltíssims perfums. O sigui, yeah, si vols començar a crear les teves cosetes, diguéssim que tens molt material, moltíssim. Les matèries primes no són qualsevol, són dels millors proveïdors.
1: Vale.
0: Que aquí a Catalunya tenim dos principals i jo els hi compro amb ells perquè l'origen és molt important de la matèria prima.
1: Clar, la qualitat, ells, no? El que deies.
0: Clar,
1: abans,
0: no és el mateix comprar una rosa búlgara que una rosa d'un altre lloc o un alcohol fenil etílico. Bueno, jo tinc els certificats d'anàlisi, la fitxa tècnica, la de seguretat, etc, que els hi envio als alumnes perquè ells tinguin referència d'on procedeix aquesta matèria prima. Això té un cost, i un cost molt elevat, i això no ho ven tothom, això no ho té ningú, clar, perquè tu pots comprar matèria prima, però et demanaran comprar 5 quilos, clar, i 5 quilos d'un sàndal que estigui bé, doncs potser són 10.000 euros, 5 quilos. Vale? Llavors, clar, jo compro aquest material, el manipulo i l'envaso amb aquests 3 mil·lilitres. Llavors, un cop tenen el kit d'essències, el que fem és ens connectem els dimarts.
1: Ah.
0: Avui he hagut de canviar la classe.
2: Ostres, gràcies.
0: Sí, sí, sí, ja ho saben els meus alumnes que venia.
1: Clar.
0: I olorem tots junts. O sigui, hi ha gent de tot el món que
1: ostres,
0: està, i ho faig a la tarda perquè hi ha gent de Latinoamèrica.
1: Clar,
0: per l'horari. De 7 a 8 i mitja fem. I olorem. I llavors agafem el número 1, vinga, el limon. Olorem tots el limon amb un mullet, amb una tira olfactiva, i avaluem aquesta nota. Hi ha una fitxa que és on descriu doncs, la tenacitat, la intensitat, l'origen de la matèria prima, com es descriu aquesta olor a nivell tècnic, i tots participem en aquesta olor, que jo, òbviament, tothom té la fitxa tècnica perquè està dintre del programa, i a partir d'aquí descrivim l'olor. I és molt curiós perquè no només el vocabulari, sinó el que dèiem culturalment, el feedback que tenim, no? De dir, ostres, esta nota olfactiva nosaltres la utilitzem molt, nosaltres poc, això està de moda, en un altre país no.
2: El que dèiem cultural, sí, clar.
1: Bueno, aquesta part subjectiva, no?, que tu deies, no està la part objectiva, no és la fitxa tècnica, però hi ha aquesta part subjectiva que on porta, o si és cultural, sí, o no.
2: Assisteu, això em sembla superinteressant, perquè a l'hora de treballar,
1: clar,
2: tu ja pots anar sapiguent, perquè si els teus companys són d'arreu del món,
1: clar,
2: pots saber, ostres, a los de Colòmbia, posa, no le gustan mucho los cítricos. Llavors, a l'hora de
0: gens.
2: Bueno, això jo m'he aventurat.
0: Estàs aventurado bien,
2: sí, sí, sí. Clar, llavors ens dius, ostres, pues mira, si algun dia o en algun futur doncs, he d'anar a treballar o he de fer alguna cosa, m'encarreguen alguna cosa, doncs per Colòmbia, ja sé que això, o les notes cítriques, no els hi agraden. Ah.
0: Totalment, és així, eh? Llavors olorem i després tenen el programa. El programa és una plataforma que està inclosa en el programa. Hi ha 15 temes i en aquests 15 temes, que en cada un d'ells tractem diferents temes, com la història de la perfumeria, com es crea un perfum, com quins són els diferents departaments d'una indústria i com treballaràs dintre de cada un dels departaments, vocabulari olfactiu, treballem el tema de regulatori, tot el tema de
1: la
0: legislació, normatives, etc. Bueno, doncs hi ha 15 temes. A cada un dels temes hi ha contingut teòric i contingut de vídeos meus on explico diferents exemples, aplicacions. Al final, la meva trajectòria, porto més de 20 anys dedicada al sector, doncs el que transmeto és el meu coneixement, el meu know-how i la meva trajectòria. O sigui, són valors reals. Llavors, quan imparteixo la formació, doncs em baso en casos...
1: En coses que has coses fet, que has treballat i has palpat, no? Clar.
2: Bueno, perquè tu estàs treballat a Puig, o sigui, durant molts anys.
0: Sí, però després de Puig fa 16 que tinc la meva empresa i jo treballo per IKEA, treballo creant olors per IKEA, per exemple, per les diferents seccions, a la zona de les habitacions dels nens, olor de xutxer, a la secció de trasters i tal, olor a fusta.
2: ¿Ves? Ella és la que te piensas que l'olor és de Colòmbia, café recién hecho.
1: És de la Sandra.
2: És de la Sandra, recorda't de la Sandra.
1: Quan vagi des a prop de
2: la Sandra. Sí.
1: I de celebrities també.
2: M'està poniendo intenso. M'està poniendo ristreto intenso aquí.
1: Això de salseo també s'agrada amb els celebrities també. treballa.
0: Sí, clar. Sí, llavors, clar, dona aquestes vessants, no? Perquè té moltes sortides professionals. Pots treballar creant amb empreses de cosmètica, d'ambientació, de detergència, que és tot un món. Les detergències, bueno, és brutal, perquè has de treballar perfums molt sofisticats.
1: Sí.
0: Molt sofisticats, ens pensem que no, però sí. Ambientació, què més? En temes de perfumeria fina, amb cosmètica, bueno, és que té infinita.
1: Molt,
0: i després hi ha el tema de les aromes. Hi ha moltes empreses aquí, a Espanya i a Catalunya, que es dediquen a aromatitzar les patates de sabor jamón,
1: sí,
0: les natilles, els iogurts de plàtano, tot això són aromes.
1: Jo tinc una amiga que treballa en una empresa càrnica i fa tot aquest tema de sabors i aromes.
0: Llavors es fan cates gustatives en comptes d'olfactives.
1: Clar, clar.
0: Jo vaig treballar amb una i pel matí a les 8 pues, havia de provar la base, el que s'utilitza és patata chip, que no té olor ni sabor de massa.
1: Sí.
0: Llavors aplicàvem pues, el ajo, la cebolla,
1: sabor a huevo frito.
0: El huevo frito, el jamón. I anàvem a avaluar. És massa salat. L'hem de baixar la intensitat. Hem de rodonir per aquí. I això és gustatiu, que és retronasal.
1: Clar, clar. Clar.
0: O tot el tema de col·lutoris, tot el tema d'oral care, que diem, no?
1: Mm.
0: Jo també treballo, doncs, fem pasta de dents, col·lutoris, tot això.
1: Clar, tot té un aroma, té un olor, té una fragància. Clar.
0: Hi ha molta sortida professional. I, de fet, jo una de les partides que tinc dintre de la meva empresa i de l'escola és la vessant aquesta de headhunters que em venen a buscar els meus alumnes perquè estan buscant professionals.
1: I són perfils d'enginyeria? No,
0: els perfils que tinc a l'escola són tècnics.
1: Tècnics.
0: Que tenen ja una base.
1: Vale, vale, per això.
0: Per poder... Hi ha alguns que no, però sí que has de tenir una certa trajectòria i coneixement, perquè començar de 0-0
1: ja
0: és difícil.
1: Ja.
0: Perquè al final, quan parlem de segons quins elements o tal, és millor conèixer-ho. Tinc algunes excepcions d'algú que s'ha volgut reinventar, com dèiem abans,
2: clar,
0: no?
2: I... em sembla una professió molt maca.
0: Llavors, bueno, posant tota la carn en l'assador, doncs, clar
1: pots
0: que sí,
1: arribar,
0: no?
1: Però si normalment ja
2: sí, perquè està avalat per la Universitat de Barcelona, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No, no, ja que et dic jo, també és enginyera, així com té una base d'estudis.
0: Clar, llavors, jo demano que sigui o farmàcia, o química, o enginyeria,
1: tot,
0: algú relacionat, com per facilitar una mica.
1: Bueno, que ja tens una part, no?
0: Una part.
1: No has estudiat, et falta.
0: O hi ha gent que porta molts anys al sector i es volen especialitzar en aquesta àrea perquè estan pues, en un altre departament que no els hi motiva tant i voldrien pues, reinventar-se. Mm. O estan a control de qualitat, o estan a I+D o tal, i llavors volen especialitzar-se en l'avaluació de fragàncies.
2: Clar, i et dic, a part de que em sembla algú maco i em sembla algú superinteressant, i a més és que és una professió de futur perquè és que tot té una olor. Tot.
1: I si no... I et connecta amb l'emoció, no? Que també és molt interessant.
2: Clar,
1: no? Aquesta
2: i més...
1: part humana, no? Que ens porta l'olor.
2: Clar, és que a més, avui en dia, en una societat tan sumament consumista, on hi ha 1.000 productes per la mateixa cosa, abans un, per exemple, abans un fregasuelos, pues, escolta, tenies dos fregasuelos i el hachpino i para de comptar. Ara, en canvi, n'hi ha 50.000, tot amb la seva olor. Llavors, t'has d'especialitzar, has de buscar aquella olor que faci que la gent ho compri només per l'olor. De fet, les tendes, ho sento, però Zara, tu entres per l'olor, no pel que hi ha. Jo no recordo el que hi ha a l'aparador. Entro per l'olor i un cop estic allà dintre, després el que recordo és l'olor, no recordo aquell vestit. Entro per l'olor, o ho associo. Potser estic al camp... oigo olor a vainilla i digo, pum, Zara Home. Voy a cuando vaya, espera que miraré a veure si trobo, jo què sé, la taza que en tinc 50. Però tu entres.
1: Ja, sí, on jo treballo, a l'Hospital de Sant Joan de Déu, una de les coses que es volia, s'ha treballat molt, és que no tingués olor a hospital. Que quan tu entres, és veritat, quan tu entres no sents aquest olor de clínic. I era una de les coses que es volia, que no fes olor a hospital. I això jo també, no? D'alguna manera...
2: Pel record que té.
1: Connecta, no?, amb l'enfermetat, bueno, tot el que aporta això. I era una de les coses que han treballat molt.
0: És que és important, perquè l'associació, no?, està d'una determinada manera o altra.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Al final és un tema de que és l'únic sentit que no té filtre, va directament a l'hipotàlam, on es generen les emocions, i és acció-reacció.
1: Sí, sí, totalment.
0: Fa olor a cafè...
1: I te lleva aquí,
2: compro.
1: Fa olor.
0: Sí, o... benestar, per exemple, les immobiliàries que volen vendre pisos, si fa olor a pastís recent fet, la sensació de llar sí, d'aquella clar. Casa sí, sí, és sí, molt sí. més bonica que una olor a tancat. Sí. I aquestes sensacions es poden treballar de forma natural. Si vols fer un pastís, el pots fer, però bueno, ho podem recrear.
2: Bueno, de fet es recrea més que...
0: Sí, però sí, jo algun consell he donat, de gent que encara hi viu, i diu, pues, fes una cafetera italiana abans que vingui la visita, sí,
2: clar. Clar, bueno, perquè tot això pues, t'incita. Bueno, a veure, on et podem trobar?
0: Em podeu trobar a Instagram.
2: Sandra Iruela.
0: Sandir.
2: Sandir.
0: A LinkedIn, també, Sandra Iruela. A TikTok, també. Molt
2: també bé. Tens TikTok.
1: També. Ha d'estar a TikTok.
0: S'ha d'estar tot... Ui, em sorprendria.
1: No, em sorprèn, no.
2: I jo us dic una cosa. Ja, s'utilitza molt. Té un perfum que huele muy, muy bien.
0: Aquest és un dels quatre, en tinc quatre. Aquest és el Luxurian.
2: No, sí, jo ja tengo buen olfato, ya. Bueno, pues un petonet i fins demà que ve. Escolta, aquí nos vamos oliendo bien.
1: Això mateix.
2: Escolta, moltes gràcies per venir.
0: Moltes gràcies.
2: Perdó als alumnes que els hem fet canviar el dia,
1: però ha valgut la pena, segur.
2: Sí, un petonet a tots.
1: Adéu. Fins dimarts. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Milers de docents han participat avui a la manifestació que ha sortit a plaça Urquinaona, omplint a vessar via Laietana i acabant a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats reclamen al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tilli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat, diuen que viuen els mestres i professors a les aules. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
1: Educació ha xifrat en un 34% el seguiment de la vaga, però USTEC ho eleva al 70%. Precisament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen demà a 4:45 de la tarda a la Comissió d'Interior i Seguretat del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en assemblees docents. Així ho ha avançat aquest dimarts, fonts parlamentàries dels mitjans Esquerra i els Comuns havien demanat les compareixences de Parlon i Trapero, així com de la titular d'Educació, Esther Niubó, una petició que també va formular Junts. Més temes. L'autopista P7 ha registrat fins a 14 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva per un accident que ha tingut lloc aquesta tarda quan un camió ha volcat en sentit nord. El sinistre ha obligat a tallar dos dels tres carrils de la via que té aquest punt. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors utilitzar com a alternatives carreteres com la C35, la C60 i la C32 des de Barcelona o la mateixa C32, l'autopista del Maresme, en funció del recorregut. Avui se celebra el Dia Internacional de la Fibromialgia, una malaltia que afecta d'entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar visibilitat a aquesta malaltia a la que s'han donat compte els metges. Cuidar la salut mental és clau per poder conviure amb el dolor. I Barcelona ha atès 27.000 persones per la regularització de migrants en tots els equipaments municipals. Així ho ha detallat avui la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil, que ha fet balanç de l'operativa de suport en aquest procés que s'ha instal·lat a la Fira de Montjuïc. Gil ha explicat que s'han entregat 24.000 informes de vulnerabilitat, dels quals més de 10.000 s'han fet a través de l'enllaç de l'Ajuntament a pàgines registrades.
3: Informació local.
4: Aquest dissabte al migdia es fa l'acte de lliurament del 27è concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda, que organitza l'Ajuntament dissabte a 11:45 al pati de la Federació Obrera. També dissabte hi ha la festa de la primavera de la Grupa a la plaça de l'Església, a les 2 dinar popular, a les 4 jocs rurals, a 6:45 ballada de sardanes amb la Copla Genisenca, a les 9 inici del Cerca Vila de Diables, després Focarrada i a partir de 11:15 música amb DJ a la plaça de l'Església durant el dissabte. Diumenge hi ha l'activitat Molins en Joc, es durà a terme als baixos del Molí durant tot el dia amb 50 taules amb jocs infantils, familiars, per experts, jocs de rol, botigues, sortejos i food trucks. I el Foment que fa diverses propostes pel cap de setmana. Divendres, espectacle d'improvisació Impro Show Summer a les 9 de la nit. Diumenge, música a les 8 del vespre amb Miquel Barceló Quartet, que interpretaran versions de Frank Sinatra o Bing Crosby, entre d'altres, i diumenge a les 6 de la tarda, teatre amb l'obra Els Plans. També teatre, espectacle pel públic familiar infantil, des del grup de xarxa. El professor Caroli presenta L'home roda diumenge a 6:45 de la tarda a la pista de la Penis, l'espectacle final de temporada. Diumenge es llegirà el manifest institucional contra la LGTBI-fòbia, organitza l'Ajuntament, el racó de Sònia Rescalvo, a les 12 del migdia, al carrer Canal de la Infanta, i després de la lectura hi haurà ofrena floral i actuació poètica. I, per acabar, també destaquem que diumenge torna a la discoteca adaptada al Ballen Party, amb música amb el DJ Jambo Jambito, al Bacus Molins, diumenge a partir de les 5 de la tarda. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Codina, que està a l'Avinguda Mancomunitat, número 18.
5: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
8: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
9: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
10: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
8: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: La música. Te roba de los ojos una lágrima. Te besa como lluvia cuando llega. Te deja en el vacío si se va. Y sin ella no es posible imaginar este mundo loco que se va muriendo poco a poco entre el poder y la mediocridad. Ella llega y te acaricia el corazón y cura tus heridas y te da la paz a cambio de escuchar su voz. Y su nombre de batalla es la música. La música es amante y compañera para la soledad, un cielo sin fronteras hasta donde subir, el vuelo fugaz a un tiempo feliz. La música es el punto de partida de una historia de amor, el lazo que nos une y nos hace vibrar. La música es un canto de amor y paz que te despierta el corazón. Letra de José Luis Perales. Bona tarda, vespre d'aquest dimarts, un dimarts que ha sigut al dematí molt assolellat, a la tarda s'ha posat a ploure, fins i tot ens ha caigut uns petits covets de gel, quasi bé, i que el temps està molt barrejat, aquesta és la veritat. Doncs un dimarts més, un altre nou espai, quan cau la tarda, gràcies, amics oients, també a l'amiga del registre de sol, Eli Arjona. Moltíssimes gràcies, Eli, com sempre. Com cada dimarts, doncs, la nostra espectadora fixa, la Paquita Gil. Gràcies per ser aquí, Paquita. Gràcies a vosaltres. Ens hem iniciat amb una bonica lletra, com he dit, d'un dels cantants, jo diria que dels grans cantants, encara que de fa anys ja, però José Luis Perales, que havia també fet lletres per molts altres cantants. La música, per què? Doncs perquè avui tenim molta relació amb la música en aquest programa, també com la setmana passada, però. Perquè la tarda vespre d'avui, doncs, la nostra convidada té molt a veure amb aquest poema, no?, amb la música. Avui al programa ens acompanya un artista que viu entre camins, ciutats i cançons, cantautora, compositora i nòmada per elecció. Ella no li agrada gaire, que li diguin això. La Louise, sí? Ho dic bé?
1: Sí.
0: Louise de Lune? O sí. De Lune? Com?
1: De Lune.
0: De Lune. És clar, és un nom que es pronuncia en francès, oi?
1: Sí.
0: Molt bé. Ha convertit les seves experiències, els viatges i les emocions en un univers musical íntim i molt personal, amb una sensibilitat especial per explicar històries a través de la música. Les seves cançons respiren llibertat, moviment i autenticitat. Avui tindrem l'oportunitat de conèixer-la millor, tota la seva trajectòria, la seva manera de crear i tot allò que inspiri o que ens inspirarà el seu projecte artístic. Perquè jo crec que és una dona que no para de fer projectes, no? Benvinguda, eh? Molt benvinguda al programa.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Molt bona tarda. Doncs res, que tenim una noia molt guapa aquí, sentada al meu costat. Molt guapa i molt eixerida, que l'escoltarem cantant directe, oi que sí?
1: Sí.
0: T'escoltarem cantant directe. Jo crec que et fa més il·lusió cantant directe que no vas que posem res enregistrat.
1: Clar, i parlant de la música, crec que cal tocar una mica en viu, no?
0: I et felicito, perquè jo pensava que no parlaves català i m'he quedat parada, eh?
1: Jo també penso que no parlo català, però a vegades surt més que altres vegades.
0: No, molt bé, molt bé. Escolta, tampoc fa tant que estàs aquí, no?
1: No, fa uns 3 anys.
0: Mira, més o menys com la setmana passada, el cantautor que va venir també ens va dir que feia 3 anys. I també es defensava molt bé. I això, nosaltres que som d'aquí, ho agraïm molt. Mm. Perquè, clar, la nostra parla, si la deixem de parlar, doncs es perdrà. I és una llàstima.
1: Clar.
0: Perquè tots els seus ciutats i països tenen la seva pròpia identitat. i s'agraeix. Per tant, molt contenta de que parlis en català.
1: Jo també.
0: Bé, direm que la Luis és un... bueno, la Luis de Lune, jo és que no ho sé pronunciar-ho molt bé.
1: No, l'ho fas molt bé.
0: Sí? Doncs primer que tot, gràcies per acceptar aquesta invitació nostra. Compartir, doncs, amb tots nosaltres les teves experiències i la teva trajectòria. M'agradaria començar preguntant-te com vols que ho fem, això? Vols que comencem amb un tema, o vols que comencem a fer l'entrevista, o vols ja d'entrada tocar-nos un tema perquè ens situem una mica?
1: No ho sé, com voleu.
0: Tu què et faria gràcia?
1: Jo crec que potser parlar una mica.
0: Parlar una mica i després introduir algun tema.
1: Perquè dona una mica més de context a la música, no?
0: Molt bé, doncs ho farem així. Perfectament. Anem a fer lectura de la teva biografia. D'acord? La que tu m'has passat. Vinga.

0: Doncs direm que la Louise de Lune doncs és una cantant i compositora nòmada, tornem-ho a dir altra vegada, i no li agrada, eh? Actualment establerta a Barcelona, com ella ha dit doncs, fa uns 3 anyets. La seva música té influències del folk, el blues i el jazz, que incorpora a les seves melodies especials i combina amb lletres poètiques. Tu consideres que són lletres poètiques, no?, el que tu fas?
1: Jo diria que sí, sí.
0: Sí, molt bé. Acompanya la seva veu clara amb un estil de guitarra blues i preferiblement amb harmonies complexes. Sí que hi ha espai per, una, per un pedal de lop. Què vol dir això del pedal de lop?
1: És com una petita màquina que pots enregistrar la veu per una part petita i gravar una altra encima.
0: Ah, sobre, gravar sobre, una altra. Sí. Molt bé. Clar, els especialistes com vosaltres sabeu de què parleu. Molt bé. Després d'actuar com a cantant de jazz i en bandes com Project Orange, doncs també de Bacaris, es diu?
1: The Back Alleys.
0: Bacaris, sí. És que, noia, això dels idiomes a mi no se'm dona tan bé com a tu, eh? Doncs la Louise doncs, se centra ara en el seu projecte en solitari, havent viscut a més de 6 països, combinant amb una fascinació, té molta facilitat amb els idiomes, ens has dit, oi? Com quants idiomes parles tu?
1: Si comptes el català, i diria 6.
0: 6 idiomes?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, tens facilitat, eh? Potser perquè has viatjat per molts països, també pot ser?
1: Sí, clar, és un privilegi.
0: Doncs la cantautora sap encantar-nos amb anglès, aquí ens ho poses, amb espanyol, alemany, portuguès i més. Aquest i més ja ens ho dirà, si de cas. A principis del 2023 va veure la llum el seu EP, debut a... autoproduït, doncs, per Metamorfosis.
1: Sí, ho tinc aquí.
0: El tens aquí, que l'has portat i que em deies que què podíem fer? I hem decidit que el podríem, doncs, sortejar.
1: Sí.
0: Et fa més gràcia, no? Potser?
1: Sí, em fa molta gràcia.
0: Vinga, doncs farem això. Però per sortejar hem de donar el telèfon de Ràdio Molins de Rei, que és el 93-668-6161. És molt fàcil. 93-668-6161. Què vol dir sortejar? Vol dir que farem una pregunta fàcil, perquè pugui entrar més d'una trucada i fer el sorteig abans doncs, acomiadar el programa. Bé, serà fàcil. Escolteu-lo, per això. Escolteu, perquè la pregunta serà fàcil. Havent viscut, doncs, ens has dit, en més de 6 països, vas viure molt de temps?
1: No, en temps no, però en influències sí.
0: En influències sí. Després del tema aquest de Metamorfosis, ens dius que de llavors ençà ha sumat forces llançaments i vídeos, també, no? I com doncs, la seva versió de Phil, que és una versió nova, no?, aquesta també...
1: Este fa uns anys, sí.
0: Fa uns anys. Però, sí. Que, doncs, ha acumulat més de 100 milions o 100.000?
1: 100.000.
0: 100.000. O és que jo no ho sé, perquè com que vosaltres esteu molt posats a les xarxes i ho sabeu més bé que ningú...
1: No l'he mirat fa un temps, però crec que són més de 100.000.
0: Més de 100.000 visites.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? I en el YouTube?
1: Sí.
0: Això és parlant del YouTube, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. El seu darrer àlbum, Petricot, es diu així?
1: Petricot,
0: sí. Doncs s'ha estrenat el novembre passat, és a dir, que és bastant recent, amb concert de llançament a Barcelona. Disponible està a Bandcamp.
1: Sí.
0: I bé, jo crec que això de Petricot ve del grec, no?
1: Sí.
0: És un nom que ve del grec, que té relació amb la terra mullada, amb l'olor a la terra mullada, no?
1: Sí, realment crec que Petro és de roca, però sí, és l'olor a
0: terra mullada.
1: A terra mullada, sí.
0: T'agrada molt la natura?
1: Sí.
0: Sí, t'agrada la natura. Molt bé. Doncs bé, dit això, anem per fer una mica de preguntetes, eh? I així ja entrarem en algun tema. Anem a fer la primera pregunta, que és molt fàcil, eh? La primera. Jo, esclar, com no sabia si ho volies en català o castellà, jo venia preparada de les dues maneres.
1: Molt bé.
0: Eh? Però a mi m'agrada que ho facis en català. I a més et defenses molt bé. Per començar, qui és la Louise de Lune? Més enllà del nom artístic. Qui ets, més enllà del nom artístic?
1: I m'has dit que és una pregunta fàcil.
0: Oh, tant. I tant, perquè si tu no et coneixes, imagina't. Tu t'has de conèixer més que jo.
1: L'artista Louise de Lune, qui és? Jo diria que és una noia que li agrada la música, clar. Li agrada molt cantar i tocar amb altres persones, que realment és el que més m'agrada de fer música. I sí, que ara toca concerts a vegades i escriu música, però també és una persona que té altres coses que fer de dia.
0: I... Però com seria un dia normal per tu?
1: Com és un dia per mi? És que tinc diverses feines de comercials. Llavors, sí, voldria passar el meu temps només amb la música, però no puc. I faig altres coses amb llengua i comunicació.
0: Molt bé.
1: I també...
0: Però tens temps també per la música?
1: Sí, he de fer-ho, sí. Ah. Uh-huh. Sí, tinc molts interessos i molts amors per coses. O sigui,
0: sí, hi ha moltes coses que t'agraden.
1: L'amor per la música, hi ha un amor per les idiomes i uh-huh. Hi ha un amor per política i coses... No sé si ho puc explicar en català.
0: No, tu digue-ho, però... digue-ho com et surti. Si et va més bé que jo t'ho digui, pregunti en català i tu contestar en castellà, tranquil·la, eh?
1: Sí, quan no puc més...
0: No, tampoc vull que t'esforcis tant si et costa. No.
1: No sé si és un problema d'idioma, perquè també em costa comprendre a vegades. Però, clar, hi ha moltes coses que fer en esta vida corta. Però al final tots tenen influències a la teva música, perquè és el que te fa pensar.
0: Segur que la deus treballar més de nit que de dia, no, la música?
1: Sí.
0: Clar, si tens que treballar és normal. I com et definiries musicalment o vitalment?
1: Musicalment o vitalment?
0: Sí. Com et definiries?
1: Que és una definició vital.
0: O sigui, musicalment... És amb el tema de la música, vitalment, és en la teva vida.
1: Clar, però, ja. Yeah. Ok, musicalment, diria folk. M'encanta tot el que és acústic i que es pot tocar en un format petit, uh-huh. amb veus, moltes veus, si és possible, i pocs instruments, i instruments acústics. I vital.
0: Ets una persona que tens molta, molta vitalitat, que
1: sí.
0: És el que estàs dient, que fas moltes coses a la vegada, no?
1: Sí.
0: Quan cantes, t'agrada fer un solitari o millor acompanyada?
1: Les dues m'agrada.
0: Les dues maneres, les dues versions.
1: Sí.
0: Molt
1: és molt guai tocar en grup, amb amics o amb altres músics, però clar, cal organitzar-ho més.
0: Clar, hi hagi.
1: Però és molt guai quan surt.
0: El que passa que treballant, composant també a la nit i assajant a la nit i després tenir que després buscar un moment per assajar amb altres persones, tot això comporta molt de temps.
1: Clar,
0: també.
1: És el cap de setmana, sí.
0: Imagino. Ets cantant, compositora i guitarrista. Recordes quin va ser el moment en què vas entendre que la música seria una part essencial de la teva vida?
1: Crec que... Pot ser que Sí, però és que sempre he estat cantant tota la meva vida i quan anava al, no sé com es diu, al kinder, als 3 a 6 anys...
0: A l'escola?
1: En Alemanya no és l'escola encara, no. És una preescola. No has d'aprendre res, has de ser feliç.
0: Com una guarderia?
1: Sí.
0: Sí, està bé.
1: Una vegada vaig entrar i cantant i la
0: professora, la mestra.
1: Sí, no ensenya, però sí. Va dir, la Luisa serà una cantant.
0: Ah, mira.
1: I vaig dir, què? Què vol dir això? Però m'ha agradat l'idea, però clar, als 4 anys...
0: Vas començar molt aviat?
1: Pot ser, però cantar jo crec que és una cosa que tot un fa i totes les persones haurien de fer més. Ja. És algo molt, molt natural i no cal fer-ho bé, cal fer-ho.
0: És que, de fet, amb això et dono la raó, perquè jo recordo que quan jo era petiteta, que estic parlant de fa molts anys, la gent tenia més alegria, tenia més ganes de cantar. I fins i tot a la dutxa es cantava, ara no.
1: Sí.
0: Ara no sé si és la manera que portem de viure, les notícies o el que és, que no tenim tanta alegria com per cantar. I hem d'escoltar persones com vosaltres, que ens canteu. Molt bé. Jo ara penso que sí, que hauries de començar amb un tema.
1: Molt bé.
0: Sí. Ja tens aquí a sobre la guitarra. La teva primera guitarra, quan la vas tenir?
1: Als 11 o 12 anys, crec.
0: Sí.
1: I no va ser meva, sinó va ser del meu pare. I la vaig trobar a la casa una mica amagada.
0: Ah, mira, quasi bé com el convidat de la setmana passada que va treure la guitarra d'un lloc polvoriento.
1: Sí, sí, sí, sí, així. Sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: I no li vaig dir al meu pare que la vaig utilitzar.
0: Sí?
1: Mentre ell estava a la feina. I vaig aprendre una mica sola.
0: Doncs quan tu vulguis, què ens cantaràs?
1: Una cançó... que es diu Station.
0: Station?
1: Sí.
0: I què vol dir? Tradueix-m'ho.
1: És l'estació.
0: L'estació?
1: Sí.
0: Molt bé.

0: Molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bonica. Tens una veu molt així, molt...
1: Molt dolça.
0: Molt dolça, sí, sí. Una veu molt, no sé, que et fa encantar escoltar-la, oi? Sí. Molt bé, molt bé. Si et va malament deixar la guitarra aquí sobre, la pots posar a la cadira, eh?
2: No,
0: que la tindràs
2: que
0: més a prop.
2: Fa, em dà més seguretat.
0: Molt bé, doncs la veritat, a mi m'ha agradat força. I ara anem a continuar, perquè també en aquest programa hem d'anar inquivint de tant en tant una poesia.
2: Molt bé.
0: I avui en posarem una que podria ser la de El Beso. No sé si l'has escoltada, però és una poesia que és preciosa. A mi m'agrada molt. Anem-la a recitar.

0: Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Y hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huella como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena, con sus besos, fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien. Son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos, y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Y yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca.
1: Doncs haig de dir que és de la Gabriela Mistral. És un preciós poema que s'ha recitat ja alguna vegada, però és que m'encanta. Perquè sembla mentida les coses que es poden arribar a dir d'un petó, eh? D'un beso, eh? Hay besos locos, hay besos sinceros, hay besos nobles. I és veritat, eh? Si ho vas analitzant, és cert. A vegades no ens parem a pensar les paraules que surten de la boca, no ens parem a pensar, eh? I moltes vegades hauríem de primer pensar-les. Molt bé, molt bé. Doncs a veure, Luisa, el teu primer treball autoproduït, Metamorfosi, ja apuntava una identitat molt personal teva.
2: Sí.
1: Què representa avui aquell debut per tu?
2: Quina bona pregunta. Ho vaig fer... Crec que... no sé com és ara, però jo quan vaig començar a fer música estava amb l'imatge que has d'arribar a un cert punt i ahir ven l'èxit.
1: Sí.
2: Que viene el éxito así como un algo que pasa o no pasa.
1: Uh-huh.
2: Y que se puede definir como claramente si eres un músico exitoso, una música exitosa o no. Y como esa idea que algun label o una persona te va a descubrir y se va a sumar un equipo a trabajar en el proyecto musical juntos. Y creo que en la época en la que vivimos, hacer música ya no funciona así. Y no sé si ha funcionado así en algún momento, porque hacer música no cabe dentro de la ideología capitalista de que hay algo que recibes que se puede contar y se puede expresar en cantidades.
1: Bueno, es que precisamente la música, como la poesía, conllevan mucha sensibilidad.
2: Claro, y no se puede expresar en cantidad de dinero o algo que te llega. Lo más probable es que no te llega dinero encima. Entonces,
1: no, los poetas tampoco, ¿eh?
2: No, claro, todo arte, muchas cosas que no se pueden cantificar en esta narrativa. Y entonces, no sé, estaba como trabajando para llegar a algún punto así y no llega. Realmente, porque una vez que llegas a alguna meta, te pones otra y la persigues.
1: ¿Y por qué le pusiste el nombre, esta metamorfosis?
2: Creo que es justamente este proceso de cómo cambiar toda tu actitud y todo tu entendimiento de algo para realmente aprender más y descubrirlo más. Y entonces este disco lo he grabado durante el COVID, porque no tenía nada más hacer. Y dije, bueno,
1: mucha gente li passó. Sí. Li va passar el mateix a molta gent, sí. No sorties al balcó a cantar, tu? Quan el Covid, que hi havia molta gent que sortia a la finestra o al balcó i cantava, sí, o recitava.
2: Sí, cantava, sí, a la finestra. També, sí, vaig tenir Covid i no podia cantar moltíssim, però ja, sí, quan podia ho vaig fer.
1: Ho vas fer.
2: Molt però bé. Sí.
1: Tu no et preocupis, si et va millor, respon-me en castellà.
2: Sí, vaig canviant.
1: No, ho dic perquè veig que t'expresses més de pressa, millor, perquè, clar, el català és una miqueta més complicat, eh?
2: Sí, em falten paraules.
1: Encara que jo t'ho agraeixo moltíssim.
2: Però l'espanyol també.
1: Bueno, entre la metamorfosi i el petricot, què diries que ha canviat més en la teva manera de crear?
2: No sé si ha canviat moltíssim entre les dos, però crec que ara faria música sempre amb altra gent i no tant
1: en solitari.
2: En solitari, si és de realment enregistrar un tema i lançar-ho.
1: Ja. Yeah. Però potser és més complicat, no? Actuar en grup.
2: Clar,
1: que sola.
2: És molt més complicat, però també més...
1: Dóna més difusió.
2: No necessàriament, però és més entretenit, és més divertit.
1: A veure, el títol, aquest petricor, traduïm-lo una miqueta, seria... com ve del grec, però seria com olor a terra mullada, alguna cosa així?
2: Sí, em fascina realment, perquè primer que va bé que és un són paraules griegues, latines, que no s'utilitzen molt.
1: Seria aquella olor després de la pluja? Aquella, sí, olor que se sent quan tu vas al bosc i ha plogut i sents,
2: clar,
1: aquella olor dels pins.
2: Clar,
1: aquella...
2: clar, es diu una mica és l'olor a la pluja, però realment de la paraula és l'olor de la pluja en pedra. Però és una paraula per una cosa que normalment no anominem.
1: No anomenem, sí.
2: Eso. I em fascina perquè fer música és una mica això... tratar de trobar una forma d'expressar o, sí, materialitzar un sentiment.
1: Clar.
2: Que no té nom encara i li poses música.
1: I per què vas triar aquest nom pel disc?
2: Per això.
1: Precisament per això.
2: Sí, perquè em sembla un concepte molt únic de trobar un nom a alguna cosa que... encara no té nom, i pot ser un poema o una cançó o una pintura, però és per expressar algo que s'entén, que abans no existeix.
1: Hi ha alguna cosa concreta que t'inspiri a fer una cançó?
2: No, depèn de la cançó, sempre.
1: Però primer què és? La lletra o la música?
2: Crec que normalment primer és la música i quan la toques surge la lletra.
1: Està bé. Hi ha algun fil conductor emocional o conceptual dins de Petricor?
2: Els cançons s'han escrit durant molts anys, llavors hi ha algunes que són de fa 10 anys i altres que són de fa 3. Llavors són un poco como hermanos, un poco dispersos, que son hermanos pero pueden ser muy diferentes, diría.
1: Primos hermanos.
2: Sí.
1: Bé, repetirem el telèfon perquè anirem a fer la pregunta. I és que més fàcil no la podem fer, eh? La pregunta és la següent. Hem estat parlant de Petricor, no? Volem que ens digueu, ja que hem dit que és un nom que ve del grec, quin significat té? Ho acabem de dir-ho, eh? Quin significat té? Heu de trucar al 93 668 61 61 i pot trucar qui sigui, fins i tot algun conegut teu que ens estigui escoltant. Perquè si no té el teu CD, doncs tu has portat aquí el CD i a més has portat una cosa molt curiosa. Una targeta que hi ha el dibuix, diguéssim, del Petricor, del que és la llibreteta, que deuen haver-hi les lletres a dintre, suposo, no?
2: Hi ha textos, no són la lletra, però són textos que escriuen cada cançó una mica.
1: Bueno, doncs senyors, mireu, jo no ho he vist cap vegada, això. Jo el QR sí, però això no ho he vist mai. És una targeta... Dóna'm la targeta aquesta. La targeta. És una targeta, la Eli la veu, no? Doncs aquesta targeta es pot plantar en un test i són llavors. D'aquesta targeta surt una planta.
2: Moltes plantes.
1: Moltes plantes.
2: És l'idea, sí.
1: O sigui, això s'hauria de posar en un test, humitejar-ho, i anar-ho regant de tant en tant,
2: sí.
1: I al cap de poc veuríem com comencen a sorgir doncs, les plantetes aquestes, no?
2: Sí, és paper de semilles.
1: Paper de semilles, és que no, la primera vegada, no tenia ni idea. Doncs això va juntat amb el CD d'ella, que a qui li toqui s'ho emportarà. Per tant, espavileu-vos, truqueu

0: Molt bé, escolta, ens fas agafar pau, a l'esperit amb aquestes cançons. La veritat que ens tranquil·litza una miqueta l'ànima, Vull dir, està molt bé, ens agraden força. Molt maques.
1: Gràcies.
0: Molt maques. Mira, la teva música barreja, com dèiem, el folk, el blues i el jazz. Suposo que d'aquestes tres, aquests tres estils, algun d'ells deu ser quan ho fas en grup, no?
1: Alguns d'ells, què?
0: Quan aquests tres estils que tu acostumes a cantar, folk, blues o jazz, algun d'ells el deus fer en grup, no en solitari, dic jo, pregunto.
1: Sí, crec que seria més, sobretot, folk. I li pots posar el que vulguis, una mica de percussió, bajo altres instruments, però no.

0: Muy bien, muy bien. Te aplaudo, ¿eh?
1: Gracias.
0: Te aplaudo. Muy bonito, muy bonito. Y me decías que eres tú misma, que se oye dos veces la voz porque es como, como un eco, ¿no?
1: Sí, es el coro, soy todo yo.
0: Muy bien. ¿Cuántas cosas haces, Luis? ¿Cuántas cosas haces? Tú en noviembre pasado estrenaste el Petricor, ¿eh? Sí. También tengo que decir, al respecto de la pregunta que hemos hecho, que como no llamen, me lo voy a quedar yo. Es muy fácil, ¿eh? Lo que hemos dicho.
1: Em sap greu que no hagi portat més, o sigui, perquè et quedis tu i un altre.
0: Ah, no et preocupis, tu no et preocupis, perquè la gent a l'estiu se'n van a passejar i l'escolten, perquè aquest programa passa els dissabtes gravat també. O sigui, ara és en directe, però el dissabte a la mateixa hora torna a sortir aquest programa.
1: Okay.
0: Però llavors no cal que truquin, perquè jo no hi seré, serà gravat, saps? Vull dir, ara és el moment de trucar i si no d'allò, doncs nosaltres ja els hi farem una altra pregunta, però almenys que truquin, no? Mira, parlant de Roma, i està sonant el telèfon. Sí? Doncs vinga. Hola, bona tarda, vespre.
2: Adivina qui sóc.
0: El Jordi.
1: El Jordi. Hola, Jordi.
2: No he pensat l'estona, Alexandra, ara t'ho dic així, és normal, per veure si algú s'animava, i veig que ningú s'anima, doncs deixa'm trucar.
0: No, és que saps què passa? Que la gent s'està tornant una miqueta ganduleta. Escolta.
2: No, que de les, totes les vegades que ara porto una temporada llarga, avui ja he pogut agafar des de les 8, doncs la gent li costa arrencar, no?
0: Saps a qui trobem molt a faltar en aquest programa?
2: No.
0: A la Maria Rosa Padilla.
2: Ah, i era la veïna meva.
0: La Maria Rosa Padilla trucava sempre i, pobreta, ens ha deixat.
2: Sí, jo,
0: ens ha deixat i ens sap un greu.
2: Va ser un cop dur quan som veïns que estàs tota la vida i això.
0: Clar, clar,
2: clar. I dius, que ja sabem que ens hem d'anar, però esclar,
0: sí, però
2: quan
0: no,
2: és un d'un sí. proper i que dius que et trucava sempre
0: sí.
2: i sempre
0: sí, sí,
2: i sempre.
0: Sí, sí,
2: no.
0: sí.
2: A ella li agradava participar molt en tot.
0: Molt, i li agradava molt el programa també. A mi m'ho havia dit moltes ja vegades. Sí.
2: Un dia que va dir, vine, que passarem una estona
0: sí,
2: i això.
0: Sí, sí.
2: I molt agradable. Aquelles persones que no s'havien d'anar mai.
0: Mai. Una cosa, Jordi.
2: Sí.
0: L'has escoltat a cantar, no?
2: Sí, sí. Oh, que maca, quina veu.
0: Té la veu molt dolça, aquesta noia, eh?
2: Sí, sí, sí. Has de parlar de té dolça.
0: Jo crec que és com un terròs de sucre, eh?
2: Molt bé, Sandra. Era per contestar la pregunta, si no contesta ningú.
0: A veure, tu digues, sí, el Petricor, sí.
2: L'olor a terra mullada després d'un dia de pluja.
1: Sí.
0: Molt bé, vinga.
2: Només me'l quedo jo, no?
0: No és igual, te l'emportes tu.
2: Sí?
0: Te l'emportes tu.
2: Ja deixaràs el meu nom allà, o jo sí. te'ls regalo.
0: Sí, escolta'm, no? La targeta que trobaràs a dintre...
2: Sí.
0: No la llencis, perquè aquesta targeta la tens que enterrar amb un test,
2: sí.
0: posant-li terra a sobre, i surten llavors d'aquesta targeta.
2: Vale, d'acord.
0: Vale?
2: Ja
0: t'ho explicarem.
2: Vale,
0: molt bé, Jordi.
2: Gràcies, Alexandra. Adéu, bona
0: Moltes tarda. Gràcies.
1: Adéu, Jordi.
2: També veia per la veu que té, eh? Adéu, bona tarda. Ai,
0: gràcies, adéu.
2: Adéu.
0: Bé, ja ens hem animat una mica més, dona. Bé, si vol trucar algú més, que ens truqui, que també li podeu formular una pregunta o dir-li si us ha agradat o el que sigui. Aquí es pot trucar fins i tot per demanar un poema, però no ho fan. Diuen, bueno, ja el recitarà l'Alexandra. No, no, a mi també m'agrada que me'l demaneu, eh? Vinga, doncs dèiem això, no? Què busques que senti o que rebi doncs, el públic quan et veu actuar en directe? Què és el que tu desitges o que pretens o què és el que sents?
1: Creo que no busco nada específico, pero me gustaría que las personas que escuchan le vean algún que les provoque
0: algún sentimiento,
1: un recuerdo, sí. un sentimiento, sí. Y es muy fácil como solo fijarse en las personas en el público que están con el teléfono y que parecen como que se aburren, pero realmente siempre hay alguna persona que realmente le toca y
0: está pendiente.
1: Y
0: sí.
1: está pendiente, sí, y el público, no sé. Pueden ser mucha gente o muy poca gente, pero si hay una persona a la que le hace sentir algo, creo que has hecho bien.
0: Perdona, quan feu un concert, tant si és en solitari com en grup, el primer que heu de dir que paguin els mòbils, eh?
1: Ja, sí.
0: Home, és, un, és una, sí. Una, d'això de, una deferència de cara a la persona que està actuant.
1: Clar, però...
0: A veure, una cosa és que estem... cobrin la llinterna per fer una miqueta allò, saps? Clar. Que fan amb la mà. Això està bé, no?
1: Estem tots addicts i és difícil a vegades quedar...
0: És voler-ho fer. Gent... És voler-ho fer.
1: Sí.
0: És voler-ho
1: fer. Si toques en un bar, no...
0: Sí.
1: Yeah.
0: No sé si t'havia fet la pregunta de que el novembre passat vas presentar el Petricort aquest i en directe a Barcelona. Com vas viure aquell concert d'estrena?
1: Per ser-te honesta, aquest dia estava molt estressada perquè havia treballat tot el dia i va ser molt, molt estressant. I després calia també enviar los àlbums per correo a la gent que lo havia pedido, que és sí. Muy guai i és... porque quiero hacerlo bien y escribir una pequeña carta y mandé un poco de confeti, ¿sabes? Como quieres entregarle cariño y amor, pero el día solo tiene 24 horas, entonces terminé un poco estresada y tenía otros artistas que tocaban conmigo y había que ensayar, hacer el soundcheck, todo. Entonces no sabía dónde tenía la cabeza ese día y solo era estrés. Pero una vez que había... Habíamos hecho el concierto, estaba muy contenta. Sí.
0: Jo et volia preguntar una cosa, no sé si ho has provat, ho has fet o estàs disposada a fer-ho. Si, per exemple, una família volen fer un aniversari, volen celebrar alguna cosa i et demanessin perquè anessis a cantar, ho faries?
1: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: O sigui, estaria bé, no?, que es posessin en contacte amb tu.
1: Sí.
0: I anessis a fer-los una miqueta de recital de cançons, estaria bé.
1: Sí, els mola la meva música, sí, per què no?
0: Molt bé. I llavors la gent com s'ha de posar en contacte amb tu?
1: Tinc totes les redes, tinc Instagram i un correu de música que és, sí, de Luis de Lune i també, sí, si m'escriuen en Instagram lo veo.
0: Però t'han de buscar per Luis, que s'escriu Luise,
1: sí,
0: de Lune.
1: Exacte, és Luise amb O-U, és la versió francesa, però soy alemana, no tiene nada que ver. I de Lune, como de la luna, en francès.
0: I els teus pares, que eren alemanys?
1: Són alemanys, sí.
0: Sí, que parles alemany, tu.
1: Sí.
0: Jo considero molt difícil l'alemany.
1: Si has nascut ahir, no és tan difícil.
0: No, clar, mira, quan ets petit som com esponges, no? Que absorbim de seguida tot, inclús els idiomes, les llengües, però després de gran costa molt, aprendre un idioma. Jo, clar, les persones que tenen aquesta facilitat, crec que no. Però a mi és una de les coses que em costaria molt. Jo vaig aprendre l'italià quan era petita perquè anava a l'escola italiana.
1: Ah, molt bé.
0: I clar, era una esponja. Però ara no em diguis d'aprendre l'alemany perquè no el sabria pas, eh?
1: Es pot, però sí.
0: Però vaja, déu-n'hi-do. I més germans, no els tens?
1: Sí, tinc dos germans. Una germana i un germà.
0: I fan música com tu?
1: El meu germà sí, la meva germana també canta, però més música clàssica.
0: Música clàssica. Sí. I el teu germà?
1: És productor de hip-hop.
0: Oh, que diferent, eh? Que diferent això ja. Caram.
1: Sí, som molt diversos.
0: I tant, i tant, i tant. Bueno, ja ho diuen, que els fills són com els dits de la mà, no n'hi ha cap d'igual, oi?
1: Ja.
0: Doncs és el que passa també amb les coses que ens agraden, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Diu, en una època de producció ràpida i xarxes socials, com estem ara, tu apostes per un univers més orgànic o emocional?
1: En quin sentit?
0: En el sentit de la pregunta. O sigui, tu ets més d'un univers d'emocions o més aviat com acostuma a fer tothom? Que viuen una mica, diguéssim, per sobre de... De les coses, sense arribar a aprofundir.
1: Jo crec que més d'emocions, però el tiempo ahora con las redes sociales que utilizamos son un poco anti-arte, en el sentido de que están diseñados para que te enganches, para que te hagan adicto a la dopamina.
0: Sí, sí, sí.
1: Y todo esto es como muy contraproductivo si quieres consumir arte, porque no tienes la atención que necesitas para escuchar una canción entera. Tienes todo el contenido que te viene como una ola de una y no sabes como qué has visto hace 5 minutos. Entonces es una pregunta difícil porque como el formato mata un poco la emoción.
0: I tu personalment et costa mantenir-te fidel en aquest estil teu?
1: M'ha costat molt. Ara crec que he canviat una mica la meva actitud i em costa menys, però ja no tinc l'ambició de llegar a gent amb les redes i jo els utilitzo perquè no tinc cap alternativa, però... però només ho necessari i nada més.
0: Molt bé. M'agradaria escoltar-te de nou. Ho fem en directe o enllaunat? Com?
1: Hi ha una altra de l'àlbum enregistrada que es diu... Què vam dir? Ja l'he tocat.
0: Me n'has dit dues. Sí.
1: Nois, que també he producit jo con un amigo... Y es la primera canción que he hecho casi sola. Entonces...
0: Sí. ¿Y, pero en directa?
1: No, la producción, que es como muchas voces, muchos instrumentos, sí, pero sí. No tenía banda, todo lo toco yo.
0: ¿Y es diu aquesta cançó?
1: Es diu Nois, Soroll.
0: Ahí sembla que vulguis dir nois, de nois, de chicos.
1: No,
0: és Sorolls, no?
1: Sí.
0: Vinga, escoltem-la.

0: Mira, veus, no fa falta que t'aplaudim, ja t'estan aplaudint. Molt bé. Què t'agradaria que la gent descobrís o entengués quan escolta precisament Petricord per primera vegada?
1: El que vulguin, realment, el que els provoca. No sé, potser que sigui, potser que es doni una pau, alguna cosa bonica, però... Creo que cada sentimiento que se provoca con música es válido y mientras te provoca algo, está bien.
0: Está bien. I has definit la teva trajectòria amb una mirada bastant nòmada. Perquè, esclar, es comentaves que has estat a molts llocs, no? Viatjar i moure't de lloc et transforma també... està transformat també en els teus temes, en les teves cançons?
1: Sí, molt. Perquè cada lloc on vius és com una nova vida, una mica, perquè coneixes a gent nova i una llengua nova i a música nova. I, per exemple, aquí a Barcelona he trobat una comunitat molt àmplia i molt rica de cantautors que em fascinen i cadascú porta alguna cosa especial. Pot ser del seu país o de la seva casa, més influències de música latinoamericana o música folclore espanyola, catalana... I és una comunitat superrica i, uau, m'inspira moltíssim.
0: I no sé si t'ho puc preguntar, tens intenció d'estar molt de temps a Barcelona?
1: Tinc intencions d'estar aquí ara, mentre em sento bé.
0: Sí, no tens pensat marxar a un altre país?
1: No, ara estic molt bé aquí i em sento a casa.
0: Ah, caram, això s'ha d'agrair molt, que et sentis a casa.
1: Sí.
0: Hi ha molta diferència del teu país aquí a Catalunya? Hi ha molta diferència? O tenim alguna cosa en comú?
1: També, les dues coses. Sí, però fa mig vida que no visc a Alemanya. No sé com és viure-hi ara.
0: Clar, però... perquè deu fer temps que no vas cap allà.
1: Sí. Vaig regularment, però no hi he viscut de fa molts anys, però el temps, clar, és molt diferent aquí i a mi em da una mica de depressió l'hivern de 8 mesos.
0: Clar.
1: I també la gent es trata de manera diferent aquí i m'agrada moltíssim, és molt de carinyo i...
0: Propera.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, la gent alemana és diferent i clarament s'expressen d'una manera diferent. No se puede juzgar si uno es mejor que el otro, pero a mí me gusta mucho...
0: Aquí ens diuen a nosaltres que som agarraos.
1: Agarraos.
0: Que som del puny tancat. I a Alemanya es diu que teniu el cap quadrat. Jo no sé si és veritat o no.
1: Jo crec que els alemanys molt més tancats que els catalans. Sí, sí, sí.
0: Bueno, és igual. La qüestió és tenir un cor noble i tenir sensibilitat. Amb això ens entendríem bastant bé, perquè clar que hi ha de tot, però sempre hi ha gent que té aquesta sensibilitat, no? I tu les transmets a través de la música. Doncs mira... Anirem a escoltar un poema, que serà el darrer, i a veure si hi ha temps d'acabar amb ni que sigui amb uns acords teus. Es diu Te digo adiós, i és un poema molt bonic d'un gran poeta. Ara l'escoltem.
2: Te digo adiós. Te digo adiós, si acaso te quiero todavía. Quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. La verdad, no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo. Y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti.
0: Poema de José Ángel Buesa. Poema de amor. Bonito, muy bonito. ¿Cómo estamos de amores?
1: ¿Yo?
0: Sí.
1: Tengo muchos amigos que amo mucho.
0: Ah, vale. Quedas muy bien, ¿eh? Has quedado muy bien ahora mismo. Bueno, coge la guitarra porque estamos ya casi al final. Y yo, antes que todo, después nos tocas la guitarrita, pero yo te voy a hacer un presente para que te acuerdes de nosotros,
1: ay,
0: de este programa.
1: Bonito. Muchísimas gracias.
0: Y no son flores, sino que es una planta.
1: Ah.
0: Pero no está hecha con tarjeta.
1: Bueno, una nunca sabe.
0: Vale, ahora no la regues porque está regadita.
1: Vale.
0: Pero para que te la lleves y la pongas en el balcón o donde tú quieras de tu casa.
1: Muchísimas gracias.
0: Pues nos terminaríamos, acabarem escoltant un tema teu, eh? Agafa la guitarra, perquè encara que no l'acabem d'escoltar, però sí que ens volem despedir, eh? Donar també les gràcies a la Paquita i a la Eli, Eli Arjona, gràcies. I, com no, a la Luise, eh? Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per haver vingut. La veritat que no t'imaginava així, jo. No, les persones s'han de conèixer. Et veig una persona molt dolça i encantadora. Doncs quan tu vulguis.
1: Toco una en espanyol, que no és mia.
0: Perfecte.

0: És com una nana. Molt bonic. Moltes gràcies per haver vingut. Ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Gràcies a tu, Alexandra.
0: I gràcies a tots els nostres oients. I recordeu que el dissabte, a les 8 del vespre, podreu escoltar De Bellnou quan cau la tarda amb la Louise de Lune. Moltes gràcies a tothom i molt bona nit.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia, aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi descobrirem la vida i l'obra d'un dels grans pioners del fotoperiodisme modern a Catalunya, Agustí Centelles i Ossó. Descobrirem com un jove aprenent de fotografia va acabar convertint-se en testimoni privilegiat de la Barcelona convulsa de principis de segle XX, marcada pel pistolerisme, les tensions obreres i els profuns canvis polítics i socials que desembocarien en la Guerra Civil Espanyola. A través de les seves imatges, coneixerem els primers dies de la guerra als carrers de Barcelona, la duresa del front d'Aragó i la vida quotidiana a la rereguarda republicana. També seguirem el seu camí cap a l'exili a França, la lluita per preservar els seus negatius i el difícil retorn durant el franquisme. Aquesta és la història d'un home que va convertir la càmera en una eina de memòria, denúncia i resistència contra l'oblit. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Agustí Centelles és considerat un dels grans noms del fotoperiodisme europeu del segle XX. Conegut com el Robert Capa català, la seva càmera va captar la intensitat i la tragèdia de la Guerra Civil Espanyola. En aquest episodi recorrerem els seus orígens, la seva formació, els anys decisius que el van convertir en testimoni privilegiat d'un país en guerra, l'exili, el retorn i el reconeixement de la seva obra i l'impacte que aquesta ha tingut en la història de la fotografia. També veurem com la fotografia es va convertir, en les seves mans, en una eina de compromís i denúncia, capaç de capturar no només els esdeveniments, sinó també les emocions d'una societat trencada. A través del seu objectiu, entendrem millor la vida quotidiana en temps de tensió i esperança. Analitzarem com la seva mirada moderna el va diferenciar d'altres fotògrafs de l'època i com el va situar com un pioner del fotoperiodisme. I, sobretot, descobrirem com, sense saber-ho, estava construint un llegat visual que perduraria molt més enllà de la guerra. Aquesta és la història d'un fotògraf que va retratar la realitat sense filtres. A inicis del segle XX, la ciutat de Barcelona es consolida com un dels principals centres industrials del sud d'Europa. Aquesta industrialització transforma la societat. El creixement econòmic atrau a milers de treballadors del camp cap a les ciutats, però també genera profundes desigualtats socials. La classe obrera viu en condicions precàries, amb jornades llargues i sous baixos. Aquesta situació provoca una conflictivitat creixent amb la patronal. Entre els anys 1917 i 1923, la ciutat viu una etapa especialment violenta coneguda com el pistolerisme. Empresaris i sindicats recorren a grups armats per eliminar rivals i intimidar adversaris. Els carrers de Barcelona es converteixen en escenari d'assassinats i represàlies constants. És una guerra soterrada entre el capital i el treball. En aquest context, el moviment obrer guanya força, especialment al voltant de la Confederació Nacional de Trabajo, la CNT, que defensa els drets dels treballadors mitjançant la vaga i l'acció directa. Alhora, alguns sectors de la burgesia intenten mantenir el control mitjançant repressió i influència política. Aquesta realitat conviu amb una intensa vida cultural i política. Catalunya viu un moment de creixement identitari que reivindica la llengua i la cultura pròpies, amb moviments d'intel·lectuals, d'artistes i polítics que hi contribueixen activament. Aquest sentiment es tradueix també en l'àmbit polític, amb l'aparició de moviments catalanistes. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 representa un primer pas cap a l'autogovern. Tot i la seva limitació competencial, simbolitza una aspiració col·lectiva. Cultura, educació i administració esdevenen pilars d'aquest projecte. Els anys previs a la República estan marcats per la crisi del sistema monàrquic i la dictadura de Primo de Rivera. La repressió política i la manca de llibertats generen un ampli descontentament. El 1931, després d'unes eleccions municipals amb victòria republicana a les ciutats, es proclama la Segona República Espanyola. La República promou tot un seguit de reformes socials, educatives i laborals que busquen modernitzar el país. S'impulsen reformes profundes, com la reforma agrària per redistribuir terres, la reforma educativa amb una escola pública, laica i universal, i millores laborals per protegir els treballadors. També es reconeix drets com el sufragi femení. Aquestes mesures generen esperança, però també resistència entre els sectors conservadors. El clima social i polític es torna cada cop més tens. Les reformes són percebudes com una amenaça per part de l'Església, l'exèrcit i les èlits econòmiques. Al mateix temps, sectors obrers consideren que els canvis són insuficients. La polarització augmenta i els enfrontaments es fan més freqüents. El 18 de juliol de 1936, una part de l'exèrcit, amb el suport de forces de dreta, protagonitza un cop d'estat contra el govern republicà. El cop fracassa en moltes zones, però triomfa en altres, provocant l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Els primers dies i mesos són caòtics, amb violència, reorganització i resistència popular. Barcelona es converteix en un dels centres neuràlgics del bàndol republicà. La ciutat canvia radicalment. Apareixen barricades, milícies armades i una nova organització social basada en la resistència. Els carrers es transformen en escenaris de guerra i propaganda. La vida quotidiana es veu marcada per la incertesa, la por, també per l'esperança.
1: L'hora és greu i gloriosa. L'esperit del president Macià, restaurador de la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc. Catalunya i la República, el cor de tots. Visca Catalunya! Visca la República! Visca la llibertat!
0: La guerra no només es combat amb armes, també amb imatges. En aquest context, la fotografia esdevé una eina fonamental. Tant la Generalitat com el govern republicà utilitzen les imatges per documentar, informar, denunciar i fer propaganda. Sorgeix una nova generació de fotògrafs compromesos, entre els quals destaca el protagonista d'aquest episodi, Agustí Centelles, qui, juntament amb els fotògrafs catalans Antoni Campanyà, Francesc Boix, Gabriel Casas, Josep Maria Sagarra, Josep Gaspar i Josep Badosa, els espanyols Alfonso Sánchez, Pepe Campúa o Carlos Pérez de Rozas, i els internacionals Robert Capa, Gerda Taro o David Seymour documenten extensament el conflicte que es viu al país amb una mirada moderna i directa. Anem a conèixer la biografia del nostre protagonista d'avui. Agustí Centelles Jussó neix el 21 de maig del 1909 al barri del Grau, a València. Fill d'una família humil, amb només un any queda orfe de mare i marxa amb el seu pare a Barcelona, on aquest es casa per segona vegada. De petit, l'Agustí assisteix poc a l'escola degut al seu precari estat de salut. creix en un entorn marcat per les dificultats econòmiques i als 11 anys decideix posar-se a treballar per poder ajudar a casa. El 1920 entra d'aprenent a les oficines d'una empresa de construccions elèctriques, on hi treballa durant 4 anys. Als 13 anys té el seu primer contacte amb la fotografia, quan el seu pare li regala una càmera 10x15, que comença a utilitzar de manera autodidacta. El 1924, amb 15 anys, s'apunta a un curs de retoc de negatius a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, que imparteix el fotògraf i cineasta Ramon de Baños, a qui convenç perquè li doni feina d'aprenent al seu estudi. L'any següent combina aquesta tasca diurna amb la d'aprenent a la secció de gravat al 8 dels tallers del diari El Día Gráfico. El 1927, la vida de Centelles canvia radicalment al conèixer a Josep Badosa a les instal·lacions del rotatiu. Fins aleshores, el jove Agustí, influenciat per De Baños, es volia dedicar al cinema com a operador de càmera, fins que Badosa l'introdueix en l'ofici de reporter gràfic. Centelles treballa amb ell durant 4 anys i mig. A la primavera del 1931, Agustí realitza un curt servei militar i, quan torna, Badosa li diu que ja no el pot mantenir com a ajudant i que s'ha de buscar una nova feina. La troba uns mesos més tard, quan Josep Maria Sagarra i Pablo Luis Torrents, dos dels reporters gràfics més reconeguts de l'època, busquen un nou ajudant després que el tercer soci, Josep Gaspar, deixa el negoci que tenen junts. A la Via Laietana 54, Centelles treballa al laboratori i també com a fotoperiodista per a ells. I a la porteria d'aquella finca és on coneix una noia jove que es diu Eugènia Martí, de qui s'enamora i amb qui es casa l'any 1935. Al començament del 1934 es produeix un intens canvi professional per a Centelles. Sagarra i Torrents es separen i es queda de nou sense feina. Llavors és quan, animat per la seva promesa, decideix establir-se pel seu compte. Fa pocs mesos que s'ha comprat una càmera Leica. Comença a fer reportatges que envia als diaris. Gràcies a les imatges que realitza durant els fets d'octubre, la seva carrera fa un salt i, des d'inicis del 1935, comença a col·laborar amb la majoria de revistes i diaris importants de l'època. La Humanitat, El Día Gráfico, Diario de Barcelona, La Rambla, Última Hora, La Publicitat, L'Opinió i La Vanguardia. També publica esporàdicament a les revistes Voilà i Detectif de l'editorial francesa Gallimard, i fa algunes col·laboracions a la premsa madrilenya.

Amb el cop d'estat militar fallit i l'inici de la Guerra Civil, la carrera d'Agustí Centelles fa un gir radical i es consolida plenament. És el primer periodista gràfic de Barcelona que surt al carrer per documentar els esdeveniments de l'alçament feixista i de la resistència que la població civil i les forces fidels a la República estan fent. Les seves imatges capturen el caos immediat del conflicte. Barricades improvisades, civils armats i combats en plena ciutat. Són instants robats a l'urgència. Són fragments d'una realitat que canvia a cada segon. Dues de les imatges més icòniques que Centelles realitza el mateix dia 19 de juliol a Barcelona són les dels guàrdies d'assalt parapetats darrere d'uns cabells morts a la cruïlla dels carrers Diputació amb Roger de Llúria i la del guàrdia d'assalt disparant de peu dret recolzat a la cantonada d'aquells dos carrers. La primera fotografia és una de les imatges més representatives del fracàs a Catalunya de la rebel·lió militar en contra de la República. En ella es veu a tres guàrdies d'assalt, un d'ells identificat com a Mariano Vitini, disparant protegits darrere de cavalls morts. L'escena és dura, gairebé surrealista. Els animals, abatuts enmig del carrer, es converteixen en barricada improvisada. La fotografia revela la cruesa de la guerra urbana i la capacitat humana d'adaptar-se a situacions extremes. Tot i que dona l'aparença de ser una escena real feta durant els mateixos instants del combat, Centelles, posteriorment, reconeix que la foto ha estat pactada, no en el sentit de muntar l'escena a matrezzo, sinó d'acordar amb els guàrdies fer la fotografia un cop la zona està segura, convertint-la en un símbol del fotoperiodisme modern. La imatge es difon ràpidament a la premsa barcelonina internacional. Surt publicada el 25 de juliol a La Vanguardia i al diari francès Paris Soir i l'1 d'agost al setmanari nord-americà Newsweek. La segona fotografia, realitzada moments després de la primera, ens mostra el guàrdia d'assalt Mariano Vitini apuntant amb el seu fusell a peu dret recolzat a la paret de la cantonada dels dos carrers. Cos tens, el gest concentrat, l'arma apuntant cap a un enemic invisible. La composició transmet moviment i perill, però també determinació. És una fotografia que sintetitza la improvisació i la valentia dels primers dies de resistència. Els dies següents, Centelles fotografia també els consells de guerra, la formació de milícies i la sortida de columnes cap al front d'Aragó. A partir de l'agost, acompanya diverses columnes de milicians i fotografia la campanya al front d'Aragó. Les seves fotografies mostren la duresa del front, trinxeres, esperes interminables, rostres esgotats. Aquí la guerra és menys immediata, però més persistent. La tensió es respira en cada imatge. De tornada a la rereguarda barcelonina, Centelles documenta una altra realitat. La vida que continua malgrat tot. Retrata dones treballant, nens jugant entre runes i una ciutat que intenta resistir. Aquestes fotografies no només expliquen la guerra, expliquen com es viu dins d'ella. Des de la creació del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, al setembre de 1936, les fotografies de Centelles apareixen a diverses publicacions, entre les quals destaquen Visions de Guerra i Rereguarda, que les publiquen al 1937. També s'utilitzen per a cartells propagandístics i exposicions temporals. El 1937 és mobilitzat i destinat a la Unitat de Serveis Fotogràfics de l'Exèrcit Republicà, amb seu a Lleida, on continua fent reportatges del front d'Aragó. A finals d'any és cridat per fer-se càrrec del gabinet fotogràfic del Departamento Especial de Información del Estado. A començament del 1938, Centelles s'encarrega d'organitzar i dirigir l'arxiu fotogràfic del Servicio de Información Militar de l'Exèrcit de Catalunya, amb seu a Barcelona. I treballa durant tot el 1938 amb el comissari de propaganda de la Generalitat, Jaume Miravitlles, i el fotògraf

fotògraf publicitari Pere Català Pic, director de publicacions de la unitat de propaganda. Davant l'avenç de les tropes franquistes a inicis del 1939, Centelles rep les ordres d'evacuar de Barcelona a Girona els arxius fotogràfics de l'exèrcit. Simultàniament, ell també empaqueta el seu arxiu particular. En una maleta de mida gegant, col·loca una càmera Leica, un rudimentari equip de revelat i 4.000 negatius de 35 mm sobre la Guerra Civil, principalment de la revolta de Barcelona i del front d'Aragó. Davant la incertesa, decideix viatjar sol, deixant a Barcelona la dona i el seu fill Sergi, d'un any d'edat. De Girona passa a Figueres i, posteriorment, a Portbou. Els 30 darrers quilòmetres cap a la Catalunya Nord els fa a peu, tot travessant de nit els Pirineus nevats. Després de creuar la frontera caminant, és detingut i internat al camp de concentració d'Argelers durant el mes de febrer. A partir del març fins al setembre, l'internen al camp de Bram, on Centelles realitza un testimoni fotogràfic de prop de 600 imatges sobre la vida al camp. També escriu un diari personal en dues llibretes on narra el seu exili a França. Anys més tard, en 1986, aquestes llibretes seran trobades pel seu fill Sergi mentre aquest busca documents familiars. Commogut pel que en elles es llegeix, el fill trigarà encara alguns anys més en poder acabar de llegir tot el que hi contenen. Finalment, el 2009, aquest testimoni escrit de l'exili d'Agustí Centelles, recollit en aquelles dues llibretes, veurà la llum en forma de llibre titulat Agustí Centelles, diari d'un fotògraf, Bram 1939, editat per Ediciones Destino, i que encara avui en dia es pot trobar a les principals llibreries del país. Tornant al camp de Bram, allà Centelles, junt amb el fotògraf barceloní Salvador Pujol i amb l'ajuda i la complicitat de Ferran Pujol, germà d'en Salvador i d'altres companys del barracó, munten una petita càmera fosca clandestina, que munten i desmunten cada nit. Al setembre de 1939 obté la llibertat i surt del camp per fer-se càrrec d'un estudi de fotografia a Carcassona, on s'instal·la. És en aquesta ciutat on el 1942 entra en contacte amb la resistència a través del grup de treballadors estrangers 422, format majoritàriament per espanyols republicans del Partit Comunista d'Espanya. La seva tasca consisteix a fer fotografies per a documentació falsa i ocupar-se del laboratori fotogràfic de l'organització. A inicis de 1944, la Gestapo localitza el laboratori clandestí que fa servir Centelles. L'organització el desmantella i evacua el fotògraf a Andorra. Abans de marxar, però, Centelles empaqueta amb cura el seu arxiu de fotos de la Guerra Civil en una caixa de fusta i li confia a una parella de camperols a Carcassona. Des d'Andorra, Centelles viatja clandestinament a Reus, on viu part de la seva família materna, que l'acullen i li donen feina al forn que regenten. 3 anys més tard, el 1947, amb l'arribada del segon fill, Octavi, la família Centelles se'n torna a Barcelona. A la ciutat no pot treballar de reporter gràfic per ser considerat enemic del règim. A més, tots els diaris estan controlats pels vencedors de la guerra. Centelles renuncia al fotoperiodisme i treballa en botigues de fotografia i d'ajudant d'altres fotògrafs. El 1950 és jutjat pel seu passat republicà per un tribunal franquista que el condemna a 12 anys de presó, que li acaben commutant per presó atenuada al seu domicili fins al 1956. 12 anys més tard, el 1952, munta un estudi de fotografia industrial i comercial que instal·la al carrer de la ciutat de Balaguer 31, al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Allà hi treballa fins a la seva jubilació. A l'agost de 1976, gairebé un any després de la mort del dictador Franco, Centelles viatja a Carcassona amb el seu amic Eduard Pons, que havia conegut al camp de Bram, per recuperar l'arxiu que ell havia deixat. Els fills de la parella de camperols, els quals els hi havia confiat, li retornen en la mateixa caixa de fusta on, 32 anys abans, el fotògraf havia disposat els seus negatius. A l'octubre de 1977,
Centelles registra el seu nom al Registre Oficial de Periodistes del Ministeri de Cultura. Mesos més tard, al gener de 1978, l'Associació de la Premsa de Barcelona el torna a fer membre com a tots aquells que van ser expulsats de l'associació en acabada la guerra. Just després de tornar a Barcelona amb el material de la Guerra Civil recuperat, Centelles comença a positivar els negatius, datats entre el 1934 i el 1939. El 1978 fa una primera exposició a la seu de Convergència Democràtica de Catalunya a Barcelona, titulada Imatges d'un reporter, que és seguida per una sèrie d'exposicions per tota Catalunya i després per tot l'Estat. El 1980 participa en l'exposició itinerant La Guerra Civil Espanyola, que recull el material dels diversos fotògrafs que van cobrir el conflicte. Des d'aquell any 1980, les fotografies de Centelles sobre la Guerra Civil són exposades àmpliament i també reproduïdes, sovint sense autorització o sense que li fossin atribuïdes, amb multiplicitat de llibres i publicacions. L'estiu del 1984, el Ministeri de Cultura munta l'exposició Idas i Caos, aspectos de les vanguardies fotogràfiques en Espanya, que compta entre el material de fins a 9 fotografies d'Agustí Centelles. A finals d'aquell 1984, el Ministeri de Cultura li concedeix la distinció més important del govern espanyol pel que fa a les arts visuals, el Premi Nacional de Artes Plàstiques. Centelles és el segon fotògraf en obtenir aquesta distinció, després del fotògraf barceloní Francesc Català Roca, fill del fotògraf publicitari Pere Català Pic, qui havia sigut el director de publicacions de la Unitat de Propaganda i amb qui Centelles havia treballat al Comissariat de Propaganda de la Generalitat l'any 1938. Malauradament, Centelles no pot anar a recollir aquesta important distinció perquè cau malalt el juny del 1984. Un any i mig més tard, l'1 de desembre de 1985, Agustí Centelles mor a Barcelona als 76 anys d'edat. Agustí Centelles va viure una vida marcada per la història. Va ser testimoni directe d'un dels períodes més convulsos del segle XX i va saber capturar-lo amb una mirada única. Però Centelles no només va retratar els esdeveniments, també va donar rostre a les persones que els van viure. Gràcies a la seva perseverança i a la seva lluita per preservar els seus negatius durant el seu exili i retorn durant el franquisme, disposem d'un patrimoni visual incalculable. Les seves imatges no només expliquen el passat, sinó que ens interpel·len en el present. El seu llegat ens recorda que la fotografia pot ser molt més que una imatge. Pot convertir-se en testimoni, denúncia i memòria col·lectiva. I sobretot, en una manera de no oblidar mai el passat.

I fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, on hem descobert la vida i l'obra d'un dels grans pioners del fotoperiodisme modern a Catalunya, Agustí Centelles. Us hem explicat la trajectòria vital i professional d'aquest gran fotògraf que, amb les seves imatges, va capturar els primers dies de la guerra, la duresa del front, la vida quotidiana a la rereguarda republicana, l'exili a França i la repressió. El seu exili, el seu silenci forçat i el seu reconeixement tardà formen part d'una trajectòria que avui és imprescindible per entendre la fotografia documental. Centelles no només va fer fotografies, va construir la nostra memòria històrica. Per això se'l compara sovint amb grans fotògrafs internacionals, per la seva capacitat de capturar l'instant decisiu. Esperem que us hagi agradat aquest episodi. I bé, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 del vespre en revisió. I sempre que vulgueu, a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat de programes al Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar mitjançant les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convideu a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adéu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La dona ingressada a la CAN sospitosa d'antivirus ha donat negatiu a la tercera prova PCR. Des d'ara passa a considerar-se contacte i seguirà fent quarantena al mateix hospital alicantí on es troba, segons el Ministeri de Sanitat. Serà sotmesa a una nova PCR als 7 dies des del seu ingrés que va tenir lloc divendres passat. La dona, de 32 anys, això sí, continua asimptomàtica. I no deixem el tema perquè aquesta tarda la Comissió de Salut Pública ha actualitzat el protocol de gestió davant del brot d'antivirus i ha decidit endarrerir del 6 al 10 de maig, el dia 0 de l'inici de la quarantena de les 14 persones que estan aïllades a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. També ha determinat que els que donin negatiu a la PCR del 7è dia podran rebre visites externes utilitzant un equip de protecció individual adequat i podran fer sortides supervisades, sempre amb l'ús obligatori de la mascareta FFP2. Els pacients confirmats amb símptomes del virus restaran aïllats fins a la recuperació clínica total. I demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran a 4:45 de la tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres. La consellera i portaveu Sílvia Paneque n'ha parlat avui i ha dit que en un sistema democràtic no hi ha ingerències ni directrius polítiques en l'àmbit de la seguretat, sinó que són direccions operatives.
2: En aquesta i en totes les operacions, la naturalesa o la decisió es pren estrictament des d'un punt de vista operatiu. En aquesta i en d'altres que més hem pogut parlar en diferents rodes de premsa. Què vol dir això? Vol dir que són els comandaments policials qui decideixen l'oportunitat i la proporcionalitat sense cap mena de directriu política.
1: I Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de pluges intenses que ha afectat aquesta tarda bona part de Catalunya i finalitza també l'alerta Inuncat. Els bombers han fet una 60 de sortides fins a les 7 de la tarda i hi ha hagut prop d'un centenar d'incidents per pluges. El telèfon 112 ha rebut 215 trucades. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Baix Llobregat i els dos Vallesos. La pluja en alguns indrets ha anat acompanyada de calamarsa, com a Collbató, Vacarisses, Piera, Esparreguera, Sant Cugat o l'Hospitalet, entre d'altres. Hi ha danys a finques de fruiters a almenys a 8 municipis de Ponent i es manté tallada la B-112 a Collbató i Montserrat per esllavissades. I ajuntaments d'arreu del país s'interessen per un dispositiu d'atenció de seguretat feminista creat a Altafulla. És un sistema que funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en uns segons.

0: tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
3: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
2: En el principi, Déu.
4: Cairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

i benvinguts a Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, després una selecció musical de l'estil del Highway. En Roger ens traslladarà fins al 1910 amb el Fem Memòria. I per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Doncs bé, començarem ja amb la primera de les novetats discogràfiques, que en aquesta ocasió va a càrrec de cançó, ja que el Beck ha tret cançó nova que es diu Right Lonesome.

i aquí en el Highway 61 que t'estem presentant el més nou dels Boogie Bees amb aquest àlbum que es diu Don't Be So Mean. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Going Down South, on van acompanyats del Pablo Van de Poel. I tot seguit, més novetats discogràfiques. Tot seguit us deixem amb els Brown Horse Total Dive i aquest àlbum que es diu Brown Horse, i us deixarem amb la cançó que es diu Loose Music.

i aquí en el Highway 61 que estem escoltant el més nou de Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, i abans conegut com Sturgill Simpson, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu Mooting After Midnight. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Situation, i tot seguit us deixarem amb la cançó que ha publicat el Jack White que es diu God and the Broken Ribs.

Doncs la darrera de les novetats discogràfiques que us presentem per aquesta setmana és aquesta que protagonitza el Jack White amb aquesta cançó que ha tret, que es diu God and the Broken Ribs. Tot seguit us deixarem amb el clàssic que aquesta setmana el dedicarem al Traffic, perquè fa uns dies ens va deixar el Dave Mason, el que fou guitarrista i fundador d'aquesta banda. Doncs tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Empty Pages.

i només aquí, en el Highway 61, escoltaràs música com la que et posem en el nostre programa Brain Cop and the Fixings i aquest Ain't Rocket in a While, i tot seguit us deixarem amb la bona companyia dels The Rolling Stones i aquest Driving Me Too Hard.

Mèrides i d'altres notícies, incloses les culturals o esportives com la canseta a l'any. L'1 de gener a Buenos Aires, a l'Argentina, es funda el Club Atlético Vélez Sarsfield. El dia 6, els governs d'Argentina i Uruguai signen un protocol referent a les aigües del riu de la Plata. El dia 7, el pilot francès Hubert Latham és el primer en superar els 1.000 metres d'alçada. El 13 de gener, a la ciutat de Nova York, neix la radiodifusió pública. La primera emissió de ràdio pública va ser la interpretació en viu des del Metropolitan Opera House d'àries de les obres de Pagliacci, de León Caballo, i Cavalleria Rusticana, de Masagni, cantades per el tenor Enrico Caruso. El dia 23, a París, es van inundar 500 hectàrees, afectant a 150.000 persones i negant zones com Notre-Dame, els Champs-Élysées i la Torre Eiffel. En el pont d'Austerlitz, l'aigua va arribar a una alçada de 8,62 metres. El dia 28, a la província iraniana de Luristan, un terratrèmol causa la mort a més de 5.000 persones. Al febrer, el dia 7, Bèlgica, Gran Bretanya i Alemanya marquen les fronteres entre les seves respectives colònies, el Congo, Uganda i l'Àfrica Oriental. El mateix dia, el rei Eduard VII d'Anglaterra arriba en visita imperial a París. El dia 8, William Boyce funda els Boy Scouts de Amèrica. El 9, després de la caiguda del govern liberal, Alfons XIII encarrega a José Canalejas, partidari de la democratització i del reformisme social, la formació d'un nou gabinet. El dia següent, el mateix Canalejas ocupa la primera vegada la presidència del Consell de Ministres. El dia 10 s'inaugura el servei d'autobusos per unir Carinyena, Osca i Fraga. A l'11 de febrer, a Barcelona, s'inicien proves amb un avió Blériot amb motor d'encendi de 25 cavalls, propietat de Mario García Cates. El 13, a Canton, Xina, 6.000 soldats instituïts per oficials estrangers es rebel·len i saquegen la ciutat. El mateix dia 13, a Romania, es funda el Partit Socialdemòcrata. I el 14, 50.000 manifestants demanen a Berlín un sistema electoral lliure, igualitari i directe i secret per Prússia. El dia 19 de febrer, Alemanya, Itàlia i Suïssa signen l'acord sobre el ferrocarril del Sant Gotard. A Suïssa li pertoca construir la línia del port de muntanya. El mateix dia a Manchester s'inaugura l'estadi de l'Old Trafford. El 20 de febrer, Boutros Ghali, el primer ministre nadiu d'Egipte, és assassinat. El 21 de febrer, mentre Espanya, el rei Alfons XIII signa un decret d'indult per la majoria dels condemnats pels successos de la Setmana Tràgica de Barcelona, a Reading, Connecticut, mor Samuel Langston Clemens, l'escriptor nord-americà conegut com a Mark Twain. L'1 de març a Madrid, l'Institut Nacional de Previsió presenta el projecte d'assegurances per a obrers. El 3 es fan públics els primers èxits en el tractament de la sífilis amb salvarsan, un medicament desenvolupat per al seròleg alemany Paul Henrichs i el seu col·laborador japonès Sasahiro Hata. El 5 de març, a Albània, esclata un aixecament contra el domini otomà. El 8, a França, Raymond de la Roche s'atorga la llicència de pilot número 36 de la Federació Aeronàutica Internacional, convertint-se en la primera dona autoritzada per a volar en avió. El 10 de març, la Xina declara il·legal l'esclavitud. El 18 s'estrena la primera versió filmada de Frankenstein, de Mary Shelley, considerada com la primera pel·lícula de terror. El 23 de març, a Espanya, el govern autoritza els vehicles a circular en determinades poblacions durant les festivitats religioses de dijous i divendres sant. El mateix dia, com un acte de denúncia a l'exclusió política a la que es duen sotmeses les dones, les feministes canàries presenten la seva candidatura per a les eleccions, tot i saber que no seran elegides. El dia 28 de març, un hidroavió creat per l'enginyer francès Henri Fabre s'enlaira primera vegada a Martigues, França. El 2 d'abril, a Espanya neix l'aviació militar i es constitueix la Confederació Regional de Treballadors de Catalunya, una alternativa sindical que deriva dels fets de la Setmana Tràgica. El 5 d'abril s'inaugura a l'Argentina el Trasandino Railway, un tren de muntanya en part utilitzant el sistema ABT de cremallera que uneix en un recorregut de 251 quilòmetres Los Andes, a Xile, amb Mendoza, a l'Argentina, arribant a una alçada d'uns 3.200 metres al túnel de la Cimera. El 20 d'abril, el cometa Halley és visible des de la Terra i no serà vist de nou fins al 1986. El 4 de maig, un terratrèmol de 6,10 graus en l'escala Richter destrueix completament la ciutat de Cartago, primera capital de Costa Rica, amb un saldo de 1.000 morts, aproximadament el 10% de la població total de la illa. El 6 de maig, George V esdevé rei del Regne Unit, després de la mort del seu pare. En noticiaris filmats en Kinner Calcolor, dels funerals del rei Eduard VIII són els primers que s'enregistren amb aquesta qualitat de color. El 12 de maig es celebra a Nova York la segona reunió del NAP, o Associació Nacional per a l'Avenç de la Gent de Color. El 18, a París, s'obre la primera conferència mundial sobre el trànsit aeri. El 25 de maig, a Argentina, se celebra el centenari de la Revolució de Maig del 1810, data en què aquesta nació va començar la seva emancipació de la corona d'Espanya. El 31 de maig, el Parlament Britànic, en aprovar la llei de la Unió segons l'acte de Sud-àfrica de 1909, crea la Unió Sud-africana. I l'1 de juny, el vaixell britànic Terranova
surt de Londres per

fer una expedició a l'Antàrtica. El dia 2 de juny, Charles Rolls creua amb el seu avió sense parades i per dues vegades, anada i tornada, al Canal de la Mànega. El 6 de juny neix a Girona Jaume Vicenç i Vives, historiador, escriptor, catedràtic i editor català. A l'11 de juny neix també l'oceanògraf francès el Jean-Yves Cousteau. El 22 de juny, el dirigible Zeppelin de Lach, Deutschland, fa el primer vol comercial de francès entre Friedrichshafen i Düsseldorf, a Alemanya. El vol dura 9 hores. El 23 de juny, primera aparició del pare Brown, el detectiu de ficció de Chesterton. Ho fa en el compte Valentín segueix un rastre curiós, publicat a The Saturday Evening Post de Filadèlfia. El 24 de juny, el mateix dia que les tropes japoneses se'n baixen a Corea, es funda l'empresa Alfa, posteriorment anomenada Alfa Romeo. El 25 de juny, el ballet rus Diaghilev estrena a París l'Ocell de Foc, la primera gran obra del compositor rus Igor Stravinsky. El 30 de juny, al llac Keuka, als Estats Units, Glenn Curtis porta a terme la primera demostració del bombardeig des d'un avió contra un vaixell. El 4 de juliol, un combat de boxa de pes pesat va desencadenar greus disturbis racials als Estats Units, quan l'afroamericà Jack Johnson derrota el seu compatriota blanc, James Jeffries. El 20 de juliol, Colòmbia celebra el primer centenari de la seva independència. El 24, forces otomanes capturen la ciutat de Shkodër per sufocar la revolta albanesa. L'agost comença amb la creació de la Unió Panamericana. El dia 13 d'aquest mes d'agost, mor a Londres l'infermera, escriptora i estadística britànica Florence Nightingale, considerada una de les pioneres de la infermeria moderna. El 14 d'agost, un incendi de l'Exposició Universal de Brussel·les destrueix les exposicions de la Gran Bretanya i de França. I el 22 es signa el Tractat d'Annexió de Corea per part del Japó. El 26, a Skopje, República de Macedònia, llavors Imperi Otomà, neix Teresa de Calcuta, la religiosa catòlica i Premi Nobel de la Pau de l'any 79. El 28 d'agost, el Principat de Montenegro és elevat a la categoria de regne, amb la proclamació de Nicolau I com a rei. El 29 d'agost s'abdica l'emperador de Corea, Sun Jong, i el país aboleix la monarquia. L'1 de setembre, el Vaticà instaura un jurament obligatori contra el modernisme, que tots els sacerdots hauran de fer abans de l'ordinació. El dia 15 celebra el centenari de la independència de Mèxic. I el 18, la República de Xile celebra el centenari de la primera Junta Nacional de Govern. 23 de setembre, l'aviador prova francès George Chavez d'Arnel, en el seu Blériot 11, va aconseguir superar per primera vegada els Alps de Brig, a Suïssa, fins a Domossòrsola, Itàlia. L'1 d'octubre, primera publicació de fotografies infraroges, del professor Robert William Wood. Ho fan a la revista de la Royal Photographic Society. El 5 d'octubre, a Portugal, després del triomf de la revolució que derroca el rei Manuel II, s'estableix la primera república portuguesa. El 12 d'octubre, a Buenos Aires, Roque Sáenz Peña assumeix la presidència. El 30, el mateix dia en què Oriol Alba Segura neix el poeta i dramaturg en llengua castellana Miguel Ángel Hernández, a Barcelona es funda la CNT, la Confederació Nacional del Treball, el sindicat anarquista del moviment obrer català. I el 20 de novembre mor el novel·lista rus Lió Tolstoi. També aquest mateix dia, a Mèxic, Francisco Madero proclama sense efecte les darreres eleccions i demana una revolució armada contra la presidència il·legítima del dictador Porfirio Díaz. El 15 de desembre, a Alpera, Castella-La Manxa, Pascual Serrano descobreix art prehistòric a la Cueva de la Vieja. El 17 de setembre de desembre s'inaugura a Barcelona el petit Moulin Rouge, actualment conegut com el Molino i tancat. El 18 de desembre, el químic i físic francès Georges Clot presenta a París el Motor Show, el seu invent, el llum de neó provocat per la descàrrega elèctrica d'un gas inert. El 21, a Xile, Ramon Barros Luco es proclama president. El 28 de desembre, una mena de pesta pneumònica es propaga a través dels nord-est de la Xina, matant a més de 40.000 persones. I a finals de desembre es calcula que Henry Ford ha venut més de 10.000 automòbils i que els tramvies elèctrics d'Àustria, Hongria, França, Alemanya i Gran Bretanya transporten 6,7 milions de passatgers cada any. Bé, tot seguit recomanem algunes de les millors llibres editats durant el 1910. I són els següents. Pele el conqueridor, de Martin Andersen Nexo, El diable i el mar profund, de Rhoda Broughton, El preste Joan, de John Buchan, La vagabonda, de Colette, La carretera ampla, de Jeffrey Farnell, Howard Sen, d'Edward Morgan Foster, El llegat de l'estepa, de Saint Gray, Gertrude, de Hermann Hesse, Recompenses i fades, de Rudyard Kipling, Un home dans la nuit, de Gaston Leroux, Maria Magdalena, de Maurice Maeterlinck, The Return, de Walter de la Mer, Els quadres de Malta, de Rainer Maria Rilke, Chanticleer, d'Edmond Rostand, Miss Alliance, de George Bernard Shaw, La porta, de Natsume Soseki, i Raja, de Rabindranath Tagore.
El cinema, poc desenvolupat encara, va portar films com L'ocell blau, pel·lícula muda, subtitulada en anglès i de provinciada per Pauline Gilmer, El mar immutable, En els estats fronterers i La caça amb els porticons tancats, totes tres de David Ward Griffith, Les aventures d'Alícia en el País de les Meravelles, del director Edwin Stanton Porter, Un conte de Nadal i Frankenstein, dirigida per James Shirley Dawley, El meravellós mago de Oz d'Otis Turner, amb Bebe Daniels de protagonista, La clemència d'Abraham Lincoln, de Theodore Wharton, Les dones sempre ho paguen, dirigida per Hubert Gatt i protagonitzada per Asta Nielsen, que va ser censurada als Estats Units, i El capvespre, una de les pel·lícules pornogràfiques més antigues que s'ha recollit a l'Institut Kingsley per a la recerca en sexe, gènere i reproducció. I acabem, com sempre, amb un llistat de les millors cançons de l'any. Annie Little Girl, That's a Nice Little Girl, It's the Right Like Girl for Me, d'Ada Jones, Ave Maria i Sulfil, d'un Sofio, de Frances Alda, In the Gloaming, de Amerin Quartet, A Sunny Body Hersin Kelly, de Nora Bass, Meet Me Tonight in Dreamland, de Henry Barr, Carmen, d'Enrique Caruso, Souvenir de Moscou, de Misha Hellman, Barcarole, de Geraldine Ferrari i Antonio Scotti, Say Say to Myself Say Say, de Margaret Farrell, Calm Me Up Some Rainy Afternoon, d'Ada Jones, My Hero, de Lucy Isabel Marsh, Oh You Dream, If He Comes In Going Out, de Dean Morton, Sweetness, de Peerless Quartet, Top of the Morning, Come Josephine in My Flying Machine, de Blanche Ring, Sweetness, de Frank Ansley i Peerless Quartet, My Pretty Songy Bird, de Frank Stanley i Henry Barr, Let Gonna Do It, de Walter Van Brun, Play That Barbershop Chore, de Bert Williams, i Old Lang Syne, que cantava per Frank Stanley, posava un final a l'espai d'avui.

0: Però ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo? Les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil?
0: A la nostra edat estem fets hostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Aquesta marmelada és boníssima.
6: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
5: I com s'ho ha fet?
6: Amb un ajut líder.
7: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
5: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
6: Em sembla molt bé.
7: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX? Sobre Hitler i l'Alemanya nazi i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho tan bé com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i ho farem amb el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. I aquesta setmana el repàs el farem des de la posició número 1 fins al 25. I en el número 1 trobem els The Black Crowes amb A Pound of Feathers. Us deixem tot seguit amb aquesta cançó que es diu Cruel Streak.

0: I aquí en el Highway 61, que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. En el número 1 estan els de Black Crowes amb A Pound of Feathers. Hem baixat una més, a la 2 està el Charlie Musselwhite amb Lookout Highway. Hem escoltat aquest Ready for Times to Get Better. Baixem una més, on estan els de Black Keys amb Pitches, i sonarà tot seguit aquest tema que es diu You Got to Lose.
1: Those of you never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

i aquí en el Highway 61, que ens trobem en aquest moment en què estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. En el número 4 trobem a la Lucinda Williams amb aquest àlbum que es diu What's Gone Wrong. Estem escoltant aquest Freedom Speaks. Baixarem una més on trobem els canadencs de Sheepdogs amb Keep Out of the Storm. Just deixarem amb aquesta cançó que es diu Bad for Your Health.

recordar que estàs escoltant el Highway 61 i que estem plenament enfrescats amb el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens trobem ja en la posició número 6 amb els Whiskey Myers i amb aquest àlbum que es diu Warm Crack with Thunder. Hem escoltat la cançó que es diu Leaf i tot seguit baixarem una posició més on trobem els Córdobas amb aquest àlbum que es diu Back to Life i us deixarem amb Wings.

Doncs estem aquí en el Highway 61 fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició 12 amb la Courtney Barnett i Creature of Habit. Hem baixat més posicions. A la 13 estan The Southern River Band amb Easier Said Than Done. A la 14 estan Led Dupas amb Codename California i a la 15 està el de Marcus Kingbank amb Darling Blue. Estem escoltant aquest Headlands. Tot seguit baixarem més posicions. A la 16 està el Trevor Sensor amb Afir, Tears of Eros, i a la 17 el Kurt Weill amb Philadelphia.

I aquí en el Highway 61, que ja encarem la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig, ens havíem quedat a la posició 17 amb el Curvail i l'àlbum Philadelphia's Been Good to Me. Hem baixat més posicions a la 18 hasta el Joe Bonamassa amb Breakthrough, a la 19 el Ringo Starr amb Long Long Road. Estem escoltant aquesta cançó que es diu It's Been Too Long. Baixarem més posicions a la 20 hasta el Robert Plant amb Saving Grace, a la 21 el Grant Lee Phillips amb In the Hour of Dust, a la 22 la Neko Case amb Neon Grey Midnight Green, a la 23 el Willie Nile amb The Great Yellow Light i a la 24 el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. Us deixem tot seguit amb aquest Don't Look Side.

Doncs, com us dèiem, el Ron Sexsmith, amb aquest àlbum que es diu Hangover Terrace, que ocupa la posició número 24 de la nostra llista. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Don't Lose Sight. Baixarem una posició més, a la 25 trobem els Kula Shaker amb l'àlbum Wenslayer. Tot seguit us deixarem amb aquest tema que es diu Lucky Number i així posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que farem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques, després hem tingut el clàssic, una petita selecció musical de l'estil del programa, en Rosent ens ha traslladat fins al 1910 amb el Fem Memòria i per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit aquí en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui de part de tot l'equip. Fins la propera, ha estat tot un plaer com sempre. Bye bye.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
4: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
3: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
4: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
3: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermina Recio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui és una versió d'un tema de Ian Curtis, el cantant de Joy Division, que es va suïcidar quan era molt, molt jove. I el tema és un tema que per mi és especial. Es diu Love Will Tear Years Apart, que es ve a traduir com que l'amor ens destrossarà. Aquest tema, quan la va escriure Ian Curtis, estava en una lluita interna, es va casar molt, molt jove i ja pensava en ruptura, en frialdat emocional, en rutina, en incompatibilitat, i està descrita de manera repetitiva des del dolor. Però jo us he volgut buscar una versió que vaig escoltar no fa gaire, que la fa una senyora londinenca que es diu Nerina Payot i que ho fa francament bé. Espero que us agradi la cançó del dia d'avui.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 12 de maig de 2026 la compartim de moment amb el Xavi García. Hola, Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També amb el Paco Prieto. Bon dia i bona hora, Paco.
2: Molt bon dia.
0: I també amb el Josep Genés. Bon dia i bona hora, Josep.
3: Molt bon dia, com no.
0: Comencem.
3: Molt bon dia, aquest matí.
0: Molt bon dia al matí. Tu ets el que dels que dius bon dia tot el dia o no?
3: Bon dia i potser més que bona tarda, bon vespre.
0: D'acord, m'agrada la paraula vespre.
2: Sí.
0: Bé, avui dimarts, jornada de vaga, com dèiem, de professors a Catalunya. Dèiem que hi va haver, doncs, fa unes setmanes aquest acord del govern amb Comissions Obreres i UGT, que va tancar, es va tancar en fals el conflicte, perquè doncs, ja sabeu que la USTEC i altres sindicats, doncs, han convocat aquesta sèrie de mobilitzacions que n'hi hauran diverses fins a final de curs. Crida els docents, doncs, a buidar les aules i a sortir al carrer. Avui, sense anar més lluny, doncs, gran manifestació aquest matí des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Hi han diverses incidències des de primera hora del matí. Per exemple, ara actualitzem el Nacional a les 9 i 10 minuts. Avança la marxa lenta dels docents en vaga des de Manresa cap a Barcelona per la C-55. S'ha tallat també abans la C-17 a l'alçada de Vic i també, doncs, altres vies, per exemple, a prop de Barcelona. USTEC, recordeu que és el sindicat majoritari a l'educació a Catalunya, ha afirmat que si el Departament d'Educació planteja un increment salarial d'entre 400 i 500 euros mensuals, podríem parlar d'aixecar la protesta. La portaveu de la sindicat, Yolanda Segura, ha reiterat en una entrevista al diari Ara el seu rebuig als 200 euros de pujada mensual que inclou l'acord entre Comissions Obreres i UGT. I la consellera Niubó ha replicat en declaracions a Catalunya Ràdio que això és un plantejament maximalista que no ajuda. Per tant, segueix aquesta estira i arronsa, no només amb el sou, sinó que hi ha molts altres, sí, moltes reivindicacions. Josep, et volia demanar, doncs, com veus, doncs, aquest conflicte, tu que has estat, doncs, molt present durant molts anys en aquest sector.
3: Bé, ja que m'ho preguntes tan directament...
0: Directament t'ho pregunto.
3: I sense manies,
0: sí.
3: Si estigués en actiu, estaria de vaga.
0: Estaries de vaga, eh?
3: Tan senzill com això.
0: Consideres justes les reivindicacions que estan fent...
3: Total i absolutament.
0: I, per tant, veus insuficient l'acord que hi va haver en el seu moment, doncs...
3: Si no m'equivoco, vam parlar-ho aquell dia aquí.
1: Sí.
3: I vàrem dir que, efectivament, si els sindicats que havien acordat només representaven el 20% dels treballadors, això no era un acord que valgués per res. Em sembla que vam dir-ho, que sí?
1: Sí, es va parlar, sí.
3: Per tant, esclar, és conseqüència d'això, allò, el d'avui i el que vindrà. Hi ha una altra cosa molt, molt curiosa, que des de Catalunya, com que a Catalunya ens mirem molt els nostres malics i no mirem més enllà de Catalunya, doncs els mitjans de comunicació de Catalunya no en diuen gran cosa. Resulta que el País Valencià a la vaga és encara més potent que la nostra.
0: És veritat.
3: Com la nostra, la de Catalunya. És a dir, alguna cosa molt important passa a l'educació, i ves per on té que veure amb la llengua, i ves per on té que veure amb qüestions educatives, òbviament, i ves per on té que veure amb més qüestions. I llavors, en fi, jo crec que és un moment interessant i que bo seria que, diguéssim, els periodistes, els professionals de la informació, els analistes, els experts, punts suspensius, en fi, veiessin aquestes coses en una dimensió més global.
0: Són, com dèiem, diverses les reivindicacions que estan duent a terme la comunitat educativa, que, per cert, ahir, doncs, des de Molins de Rei s'ha creat aquesta comunitat educativa Molins de Rei Papiol en lluita, i van començar a explicar per què fem vaga, no? Què demanem? I expliquen, entre altres coses, el pressupost educatiu del 6% del PIB per garantir una escola pública de qualitat. Aquesta seria una de les reivindicacions. Educació inclusiva amb garanties. La inclusió continua depenent massa de l'esforç dels centres, explicaven per altra banda. Compromís amb la qualitat educativa. Els centres continuen compromesos a oferir el millor, però reclamen més coherència entre el que es diu i el que passa a l'aula, això per una altra banda. Eliminació de la burocràcia, que aquest és un tema que ja, per exemple, amb la mobilització dels pagesos, amb un altre ordre de coses, també sortia aquest tema. Diu, suprimir tasques administratives innecessàries per reduir la sobrecàrrega de treball actual, és una altra de les demandes que fa la comunitat educativa. Reducció de ràtios i més plantilles, disminuir el nombre d'alumnes per aula i incrementar el personal de suport, també és una altra de les reivindicacions. Infraestructures en situació crítica, estudiants en barracons, edificis sense manteniment, goteres i falta de calefacció i de climatització als centres, ara que s'acosta també, per exemple, a l'època de calor, recuperació del poder adquisitiu, que aquí ens lligaríem a això que us esmentàvem ara, per tant, recuperar el salari perdut i establir garanties contra futures pèrdues econòmiques, sobirania professional, negociar els continguts del currículum directament amb el personal docent, aquesta és una altra de les reivindicacions, i no sé si n'hi havia alguna més. Sí, doncs aquestes eren les principals reivindicacions que també publicava la comunitat educativa de casa nostra. Digues, Paco.
1: No, com deia el Pep, sí. A vegades mirem el malic de lo més proper, no només València, no. I no només Espanya, a la resta d'Europa també hi ha quantitat de problemes, però molts problemes, tant Itàlia, parlant amb quantitat de gent d'Itàlia, moltíssims italians que hi ha aquí són professors o professores que han vingut d'Itàlia, t'expliquen la situació i tal, i tal. És a dir, és un problema... Mira, només passa entre l'Europa, molt europeu, perquè el que passa és que n'hi ha països que parteixen d'un nivell, no? L'estat espanyol parteix del que tenim, i altres que tenien un nivell molt més alt, i no es nota tant aquestes fluctuacions i tal, no? Alemanya, etcètera. A França n'hi ha quantitat de problemes a l'educació, però centrant-se aquí, jo no seré el que els digui a les persones que estan actualment en actiu el que tenen que reivindicar o no. I jo estic, d'entrada,
0: sí,
1: amb tot allò que has explicat, sí, totes aquestes reivindicacions les trobo bastant assenyades. Les trobo molt, molt assenyades. Per exemple, que es té que augmentar el PIB destinat a l'educació, això és una cosa que fa anys i anys i anys i anys que s'està reivindicant. Si no es fa això, les altres coses molt difícilment es poden assolir, les ràtios, etcètera. Si no, el problema burocràtic moltes vegades és que si tu als centres escolars no tens un equip administratiu potent, ho tenen que fer doncs, els professors i professores, les tasques, que si tinguéssim un cos administratiu potent, ho estarien fent ells. Per exemple, és una cosa tan senzilla com això, Jo em recordo, quan estava a secundària, que tenia que fer coses que, si als instituts que estava haguessin tingut un cos administratiu potent, ho podien haver fet ells, i perdia molt de temps en tasques que no eren directament d'educació, sinó que eren administratives. Però clar, si no tenim un cos que és tan feble i tal, i això passa amb moltíssimes coses, amb moltíssimes coses, això m'ho explicaven. Tenim un cos administratiu raquític al costat d'altres llocs, per exemple. Això també m'ho explicaven els que són els que treballen en arxius. En altres poblacions d'Europa, així m'ho explicava el de Mataró, diu, només tenim un arxiver i diguem-hi una secretària, per entendre'ns. En altres països el cos que administratiu i el que es dedica als arxius és molt més ampli. Aquí acabes fent tasques que no toquen. Jo d'entrada, el que torno a dir, el que has dit tu em sembla molt assenyat. Ara, tenen que ser ells, jo no seré el que els digui el que tenen que fer. No, és que quan es fan reivindicacions de, ja no només d'educació, o sanitat, o el que sigui, o la fàbrica que sigui, no els hi diré perquè jo no estic. Ara, d'entrada, personalment, em semblen molt assenyades les reivindicacions.
0: Xavier?
2: Ah, sí, no. Jo bàsicament estic 100% solidari amb tota aquesta,
0: sí,
2: amb tot aquest moviment, anem a dir, de l'educació, perquè realment és lamentable el que està passant amb l'educació. És d'una deixadesa absoluta,
0: sí,
2: i sobretot més que una deixadesa, una irresponsabilitat, sí, perquè en definitiva l'educació és el que formarà un país de futur,
0: sí,
2: no? Nosaltres estem en una situació tan burocràtica com d'estructura mental, i de posicionament
0: mental
2: totalment errada, no? La Merkel, que no és, des de luego no és sant de la meva devoció, però en una cosa sí que estic 100% d'acord. La Merkel va dir que la gent que tenia que guanyar més diners i més cuidada devien ser els mestres, no? Això va dir Alemanya, no?
1: Sí, ja.
2: Per
1: sí,
2: què? Home, diuen, perquè, però... perquè són els que formen i fan que un país avanci. Sanitat i educació són intocables. Jo crec que els grans pressupostos tindrien que anar allà. Què passa amb això? De que, fins i tot, i parlant de la vaga, o de la huelga, o de la reivindicació, les vagues, les reivindicacions i tot això funcionen quan hi ha una cosa que es diu empatia, no? M'explicaré. L'empatia és posar-te al lloc de l'altre.
1: Sí, sí, sí.
2: Estem a un país que quan la gent fa vaga, en lloc d'estar intentant entendre-la i fins i tot sortir a la manifestació, jo crec que falten pares en aquesta manifestació. Falta molta gent. No només poden ser els mestres, perquè no és una reivindicació gremial. No. És una reivindicació essencial, perquè és el futur del país. Són els nostres nanos, és la nostra cultura, és la nostra evolució. La gent es queixa. Hòstia, han tallat una carretera, tu. Aquests mestres no penquen. Fan vacances no sé quants dies. Hòstia, de què es queixen? Escolta, posem-se... Les vagues que funcionen són quan la gent del poble surt del costat del que es manifesta. Aquí no passa mai. Aquí som un país tan sumament curt de mires que amb el futur dels nostres fills... Jo perquè ja els tinc tots, com et diria jo, amb carrera i han acabat i tot això... Jo, si fos pare avui en dia, jo estaria al costat dels mestres a la manifestació, si em deixessin, clar, suposo que sí.
1: Sí, home, sí.
2: Perquè si surten pares i fills i mestres, és realment els afectats. No són només afectats els mestres, és afectada tota la societat. I en lloc de queixar-se perquè tallen l'autopista, tindríem que estar amb ells tallant l'autopista, crec jo.
0: Josep.
3: No, ahir a les manifestacions del País Valencià...
0: Sí.
3: Desenes de mils de persones a València.
0: Unes 40.000 persones es manifesten al carrer, segurament.
3: Bueno, això i després manifesta això a Alacant, manifesta això a Castelló, Elx, les grans ciutats del País Valencià. No hi havia només els mestres, perquè diguéssim, la suma de mestres no fa tanta gent com es manifestava, segons, a més, les xifres oficials dels manifestants que les proporcionen
2: Els que
3: estan en contra
2: de
3: la manifestació. Per tant, és a dir, no discutim ara les xifres, però, evidentment, aviam, tots els diaris, absolutament tots els diaris del País Valencià, avui el que diuen és que mai en el món de l'educació de la història del País Valencià ni els segles XVIII, XIX, ni XX, ni XXI s'havia vist una manifestació com la d'ahir.
2: De veritat, és una manifestació de veritat.
3: I per què passava? Perquè hi havia efectivament moltes famílies. No, volia dir un parell de coses, que és, per exemple, és un exemple, la major part de les escoles que tenim al país, milers, es van construir en un moment que hi havia un altre clima.
0: Sí.
1: Sí.
3: Una cosa tan senzilla com aquesta.
1: Sí.
3: Pel que fa, per dir-ho així, el sistema de calefacció, el sistema de circulació de l'aire, el sistema, digués, quines són les màquines o quin és el sistema, quin combustible gastarem per l'hivern, etc. Resulta que el clima d'ara, i en perspectives que ens avisen molt de rigor, amb una acceleració cap a un altre clima, les nostres escoles no estan. Ja són moltes, les escoles i també els instituts, òbviament, que han hagut de paralitzar classes en cursos anteriors perquè la temperatura de l'aula... és una temperatura, diguéssim, de risc vital, superant els 30 graus, malgrat les finestres obertes, malgrat el que vulguis fer. Un país que sí que en línia el que estaves dient, Xavier, un país que pensa, per tant, en el seu futur, el futur dels nens, el futur dels fills, el futur dels ciutadans, el futur del país, de l'economia del país, l'economia tan important que és en el model econòmic en el que estem, hauria d'estar-se plantejant una inversió brutal de molts milions d'euros per aquest punt, que a més això no repercuteix directament en principi, per dir-ho així, en què els professors cobrin més, ni tampoc en què gràcies a això els alumnes en sàpiguen més, sinó que és per poder fer la tasca normal que depèn de l'educació necessitem milions, centenars de milions d'euros per arreglar les escoles. Ara, a banda del tema, diguéssim, i ara podríem fer una llista molt llarga per cadascun dels punts que ens ha llegit, que són els manifestos, diguéssim, de reivindicació dels professionals. Però hi ha una altra cosa que és encara més greu i més profunda. L'educació que tenim és l'hereva de l'educació que vàrem formar-se, diguéssim, al llarg dels XIX i sobretot del segle XX, que era una educació que preparava persones per una societat. Això vol dir unes relacions humanes, unes relacions econòmiques en el món productiu, digue-li indústries tèxtils o digue-li fàbriques de cotxes. Resulta que el món d'avui dia no és aquell. I l'educació no ha canviat. O no ha canviat gaire. o ha canviat en forma d'experiments que no tenim gaire clar si funcionen o no funcionen i si són la solució del problema. Per tant, jo crec que aquí hi ha un assumpte molt greu que no s'ha debatut gaire, molt poc, que és quina educació per a quina societat. Si la societat ens ha canviat tantíssim, i a més hi ha prou documents... Mira, jo ara aconsello un document que es presenta la setmana que ve, perdó, aquest divendres, aquesta setmana, al Col·legi de Periodistes de Barcelona, l'informe Fènix. Una anàlisi de l'economia de Catalunya, de les seves fortaleses i febleses, brutal, que jo crec que no hi pot haver-hi un polític, no hi pot haver-hi un dirigent d'una empresa privada o d'una empresa pública o d'una societat o entitat de Catalunya que no faci un estudi, una lectura i una dimensió, diguem-li, d'aprenentatge del que diu l'informe Fènix, i a partir d'aquí quina Catalunya tenim, quina Catalunya volem i quina Catalunya realment tindrem si no fem tota una sèrie de coses que s'apunten en aquest informe. Aleshores, aquesta és una de les tecles bàsiques del futur. Els nostres fills, en aquest cas seran els nostres nets, Xavier, ho tenen pelut si no hi ha moltes coses que s'han de fer. I de moment jo no veig que els dirigents del país estiguin plantejant res de tot això. Tot el contrari. Quan el que es decideix és portar els Mossos d'Esquadra de paisà en els instituts. Perquè allà no sé quina violència hipotètica hi pot haver-hi, o real, i en tot cas es pensa que així no sé què arreglarem. Quan aquesta línia ja està demostrada als països que l'han feta que no serveix per res. No. Al contrari, provoca més violència. Sí. Estats Units, etcètera. Austràlia, etcètera. Tan tontos som a Catalunya? Tan estúpids som? I quan decideixen enviar Mossos d'Esquadra vestidets de paisà que van a posar l'orella per tal de que després, quan tornen a la comissaria, diran el nom dels dirigents, quina cara tenen, com parlen, què han dit, què preparen. I això és una democràcia plena?
2: Plena d'errors.
3: Jo el que estic veient és que en lloc d'anar realment a les arrels dels problemes i en lloc de buscar realment això que deies molt ben dit, sabia, allò de, unes sinergies de que la societat conjuntament doncs, bueno, treballa per la solució dels problemes de la societat. I els problemes de l'educació no són els dels nens i els dels professors, són problemes de la societat. En lloc d'això, el que es fa és un exercici policíac, un exercici d'autoritarisme que va carregant-se els aspectes vitals d'una democràcia, que són dret de vaga, dret de reunió, dret de manifestació, sense que la policia hi sigui. A més, esclar, quan òbviament surten els juristes, han sortit uns informes aquests dies, no dels mestres, sinó dels professionals de l'advocacia, dels líders polítics, dient, escolti, això és inadmissible, dimissions immediates. I se n'enriuen. Sí. Des de la Direcció General de la Policia o des de la Conselleria de l'Interior se n'enriuen. De veritat que aquesta societat que tenim està molt afectada, molt malalta, si no corregeixen aquests vicis.
1: Això que ha explicat el Pep, dels canvis climàtics, com afecta i tal, jo em recordo que quan vaig estar de professor a Sant Andreu de Llavaneres, un institut que es va fer, i després el departament li va dir al director que fes el planell, perquè no tenien ni el planell del que havien fet, vaig trobar el director amb una regla fent el planell de l'institut perquè no constava en cap lloc el planell. Bé, era molt cutre i jo em recordo que era cap a l'estiu i tal i tenia que donar classes per la tarda. Quan vaig entrar a la classe, que em tocava, vaig dir, aquí jo em nego a donar classes. Estàvem a 40 graus. Li vaig dir al director, me'ls porto al bar del poble i els donaré classe. Tu mateix, fes el que vulguis. Era impossible donar classe en aquell espai. És a dir, que la cosa ve de lluny. Evidentment, això és... I això és molt curiós, i no ens miren només al Malí, que això m'ho explicaven professors i professores francesos i tal. A França va haver-hi, en un moment determinat, quantitat de morts i quantitat de problemes a molts hospitals. Perquè, per tradició, no sé, algú havia decidit que a França no fa calor. Error brutal.
3: Bordeus 42, un senyor que viuen parcejant-se pels carrers de Bordeus fa dos anys.
1: Em van operar i estava a 40 graus a l'habitació i va venir el metge i com es troba? Diu, m'estic morint de calor, no? Perquè... jo un dels llocs que he passat més calor de la meva vida va ser a Viena, un clima continental. A l'estiu fa una calor que et mores, Fa una calor que et mores. És a dir, que la poca adequació de les coses a la realitat és, bueno, és brutal. I realment estic absolutament d'acord. Què tenen que fer els Mossos? la policia en general. Escolta, jo em recordo les reivindicacions, que alguns es recordem, de que les policies no podien entrar a les universitats. Era un espai que, en teoria, i quan entrava la policia es creava un problema. Hi havia rectors de facultats i tal, democràtics, que deien aquí vostè no pot entrar i tal. Escolta, la policia, que es facin sinergies amb la policia, consells, que tal. La policia no té que estar als instituts, ni a les escoles, ni a llocs d'aquests, que demanis consell, que vingui la policia a fer cursets de no sé què. Per exemple, us recordo, cursets d'educació vial, que vingui la policia a fer-los. Totes aquestes coses estan molt bé. I això de les sinergies, recordem que la vaga més gran que ha hagut a Catalunya és la canadenca. I una cosa molt curiosa... No, és molt curiosa.
0: 1919.
1: Però Muriel Casals, sí. Muriel Casals,
0: sí.
1: Amb ella sempre ho recordàvem. És molt important. I sabeu per què va triomfar la canadenca? No va ser només pels treballadors de la canadenca o els treballadors industrials o els... Al final, les autoritats es van quedar bocabadades perquè els que tenien tendes i comerços van tancar en solidaritat a la reivindicació d'aquells, i es van trobar que una cosa que es creien que seria sectorial es va convertir en la més gran vaga que ha vist mai a Catalunya.
2: Jo, si puc apuntar una miqueta...
0: Sisplau.
2: A veure, jo crec que els símptomes detecten la malaltia, no? Els símptomes que està donant aquest país en quant a educació és té una malaltia greu.
1: Sí,
2: Per què? Perquè l'enfoc és erroni sempre. No dubto de la voluntat de la gent que vulgui que funcioni, però sí. Tu pots tindre molta voluntat i ser un negat absolut per poder-ho fer bé, no? Perquè no et dones, o perquè no et saps, o perquè no et deixes aconsellar, el que sigui. D'entrada, parlar de gasto amb educació és un error. Sempre s'ha de parlar d'inversió amb l'educació. Hi ha coses que són gastos i hi ha coses que són inversions. Per molt que et costin i per molt que calés que perdis, o teòricament perdis, tu inverteixes. Invertir en educació té que ser una prioritat absoluta. Sí. I tot aquell polític o tota aquella persona que cregui que és un gasto està totalment errat. Una. O sigui, que política econòmica tenim uns discursos de vegades que no entenen res. Dos, en lloc de portar en un lloc docent, portar més mestres o pedagogs, fins i tot psicòlegs, portar policies és un símptoma claríssim de la desorientació, la manca de sensibilitat i el desconeixement profund de lo que és l'educació. Un altre segon símptoma tremendo, no ho arreglen els policies, ho arreglen més professionals. Tres, el passotisme general de la gent, aquesta falta d'empatia, que diuen, i on deixaré el nano, o què faré si tinc que anar a treballar, o tot això, i no ser empàtics, amb una gent que està cultivant i formant el teu propi fill, també s'alarmen. Per tant, econòmica, burocràtica i socialment, tothom està equivocat. I això m'alerta moltíssim. Tenim una història, un enfoc totalment, si em permeteu, desenfocat.
0: José Polo finalment no podrà venir. Volia parlar-te per això amb Paco, tu que coneixes bé els sindicats. No podrà venir.
2: Ah, no podrà venir.
0: Que agafa el...
2: Sí, bueno, jo sempre tan disciplinat.
0: La gent pot pensar, home,
2: em van educar així.
0: Si ha fet aquest acord la Generalitat, no amb Comissions Obreres i UGT, com és que segueix doncs totes aquestes reivindicacions?
2: Política.
0: Tenint en compte que són sindicats que associem, no, majoritaris a Catalunya. Però resulta que en el món de l'educació no és així.
1: No és així.
2: No són majoritaris.
1: No és així i... Jo he estat a comissions al sindicat d'educació i la meva dona va tenir responsabilitats. A vegades, un sindicat... Parlem, els sindicats no és una cosa única. Uh-huh. Va per sectors. Va per sectors.
2: És gremial, no?
1: No, és que és normal. No. I té que ser així.
0: I en el cas de l'educació...
1: En el cas de l'educació, jo estic una mica bocabadat. Estic molt lluny ara.
0: Sí, tu mires des de la distància.
1: Bueno, jo em recordo que quan estava a comissions... vaig estar a educació, etcètera, etcètera, i hi havia altres sectors que per mi realment no en tenia aquests sectors, no? Segons el sector, no? Un sindicat pot funcionar millor en el sector B i un altre sector pues, no funciona bé, per fer-ho d'una forma entenedora. Jo en aquests moments estic molt lluny del que
2: sí.
1: De la problemàtica, ho he dit, per això soc molt respectuós a les reivindicacions de les persones que estan en actiu i que tenen responsabilitats. Però també et diré una cosa, a vegades, quan es fan reivindicacions d'aquest tipus, que jo les signo, per exemple, l'augment de tal, l'augment de sou i tal, trobes coses que la cosa és molt més complicada. Per exemple, imaginem, s'augmenta el sou i tal. Què s'estan trobant en molts llocs, per exemple, de l'estat espanyol? Eivissa. A Eivissa, si ets funcionari de sanitat o d'educació, no vols que t'envin. Perquè després, a molt sou, malgrat sigui molt més ampli, és impossible que puguis pagar el lloc de viure. I quantitat de metges i infermeres a Eivissa estan vivint en caravanes.
0: Sí.
3: No, no, no, ara hi ha una alternativa. Un vol Mallorca-Eivissa. Ah,
0: efectivament.
3: Sí,
0: ah,
3: sí, sí, sí, sí. Van a dormir i cada dia han d'agafar una aviació, un petit avió.
1: Sí, totalment.
2: Això és real.
3: Perquè no hi ha habitatge de cap manera a Eivissa. Sí, sí, això és així.
1: Moltes vegades tenim que tenir un sentit ampli de les coses. I jo, per exemple, he tingut amics que sindicalistes de tota la vida i tal sempre ho deien, diu, és molt important reivindicar major sou, però sobretot les condicions que es donen en el sector, no és només el sou, no és només el sou, perquè potser és el que està passant a Espanya últimament han augmentat el

0: d'un policia a Portugal és la meitat que a Espanya. És a dir, que t'envien a Lisboa és per ells l'horror. L'horror, eh?
1: Josep.
2: No, una de les eines que té aquest poder econòmic en el qual estem vivint és aconseguir que les paraules deixin de tenir significats, sí, clars i contundents.
0: Sí.
2: I aleshores, per dir-ho així, la paraula sindicat ja ha estat afectada, diguem-ho d'una manera metafòrica, per aquest virus. Mm-hmm. Clar, què me'n diríeu d'un sindicato que s'anomenava, bueno, crec que encara s'anomena Manos Limpias. Mm-hmm. Òbviament, ni és un sindicat, ni res que se li sembli, és una organització molt minoritària d'extrema dreta que té altres finalitats que no són les defenses dels treballadors. I clar, aleshores, això és allò de dir, el sindicato ferroviario, el sindicat de Correus, el sindicat Jusapol, un sindicat molt concret de les policies o de certes policies, no? Això és fet. I en canvi jo crec que aquí el que s'ha de dir és que els sindicats no han de ser sindicats corporatius, sinó que els sindicats han de ser sindicats en la etimologia, diguéssim, que el diccionari diu que què vol dir un sindicat? La defensa dels interessos d'aquell col·lectiu. I un dels interessos és el sou, la nòmina, i un altre dels interessos serà les condicions de treball, en quant a la temperatura, en quant als lavabos, en quant als temps per anar a fer un entrepà per esmorzar, i moltes, moltes coses. Aquests, per tant, aquest és un primer tema. I no sé com dir-ho, després surten altres coses. Mira, em torno per anar a l'informe Fènix. Una de les conclusions que sabrem, doncs, espero que els diaris en parlin el divendres, el dissabte, el cap de setmana d'això, o potser no en parlaran, eh? D'aquest informe elaborat per un conjunt de nombrosos experts economistes i tal. El PIB va augmentant. És espectacular. El PIB de Catalunya del primer trimestre, sí, sí, de l'any, sí, sí, 2026, ha pujat per un 3%, sí, sí, que supera, triplica i quadriplica el de tota,
3: sí, sí,
2: Europa.
3: 2,6 o 2,6. Sí.
2: Ah, però quan passes a la renta per càpita, és a dir, què està cobrant cada treballador que fa que aquest PIB estigui pujant d'aquesta manera, està baixant.
0: Uh-huh. El pastís.
2: Això... L'informe demostra per què està passant això tan estrany, sí, i com és conseqüència d'un model econòmic pervers que, si no modifiquem, farem que molt aviat aquí a Catalunya serà senzillament un, bueno, un producte, no sé, lloc, turisme, platja, i poca cosa més. Sí. Llavors, sí, sí, clar,
0: sí, sí,
2: si el món que ha d'informar el periodisme, l'acadèmia, en aquest sentit, per tant, els que tenen l'accés als punts d'informació més rellevants, oculten els informes que es fa des de la banca, els informes que es fa des de centres de pensament que hi són, que analitzen la societat. No sé, aviam, si es mora un intel·lectual, es mora un escriptor, van 50 persones a l'enterrament i algun diari posa, no sé, a la pàgina 24, ha mort el senyor Segimon Roig, que feia llibres de poesia i d'assaig. Però el Barça guanya la Lliga i 3 milions de persones salten al carrer i criden, visca, visca, visca, la festa continua. I es tracta de que, per tant, els que dissenyen aquest model de societat volen la festa permanent. Ahir vau veure allò de la rua? I la televisió del País retransmetent-la permanentment durant hores, sí, i hores i hores. Això és normal?
0: No.
3: No.
2: Això és pervers. Aquí darrere hi ha idees molt perverses. Uh-huh. Si els analistes no es denuncia, i en aquest cas són que, bueno, havíem guanyat la Lliga, festa, festa, festa, festa, i avui encara intentaran, sí, que la festa continuï, no? I, després sempre surten anècdotes per acabar d'entretenir el personal, no? Allò de dir, va, una bandera independentista que ha tret un polac, quines coses tan rares que passen, eh?
1: Com i la minya mala amb la de Palestina.
2: I s'està ocultant, repeteixo, els elements definitius i determinants que estan modificant un model econòmic, un model social, un model d'humanitat que s'està pervertint. No anem bé, no anem bé. És a dir, les anècdotes, perfecte, i per tant, doncs, visca el Barça, o per descomptat,
0: sí, sí,
2: i s'ha de celebrar, i sí, tant que sí, però resulta que això és una anècdota, i en canvi la categoria, i separem bé, perquè, aviam, aquesta victòria del Barça, en què canvia la societat? Des del punt de vista social, econòmic, de valors, de... Home, una miqueta, és allò...
1: Que els aficionats estan més contents.
2: Sí, està clar, està clar. Hi ha un altre detall, eh? Us veu fixar en les imatges que retransmetia abusivament, ja dic, la televisió, la immensa majoria dels assistents a aquesta festa eren joves. Nens, infants, adolescents massivament. Això

0: també vol dir una cosa que els analistes haurien de prendre nota, perquè vol dir algú a futur. Si avui el Barça és més que un club i a finals de segle passat també, atenció a el que pugui ser el Barça d'aquí 10, d'aquí 15, d'aquí 20 anys, més que un club i altres coses. Per tant, aquí les anècdotes també donen perquè les analitzem i veiem què pot passar, o preveiem, o pensem. Ara, i les categories?
1: Hauria estat millor fer-ho per a Esports 3, no? Que la cadena ja té un canal esportiu.
0: Crec que ho feien, no? Crec que ho feien.
1: Però diguem, només per a Esports 3 i TV3 que seguís...
0: És que aquest és el gran... Per exemple, on tenim el president? President de la Generalitat, el president del Barça.
1: Que ja saps on el tenim.
0: El tenim de viatge, com que hi ha sempre, que hi ha un conflicte a Catalunya de viatge. Mireu, no, és que finalment dius, però tenim el nostre enteniment posat?
2: Xavier, no, de vegades jo crec que els detalls són una pista extraordinària per analitzar el que passa, no? Jo ho deia el Byron, no? Crec que era el Byron que deia, Dios está en los detalles, no? És a dir, els detalls són molt significatius perquè la gent els descuida. O sigui, el gran, tot es maquilla, tot s'aparenta, tot s'estudia, però els detalls, allò que diuen a vegades el fallo humà o se li ha escapat, és on està la veritat, perquè no està controlat, és el que és, no? Hi ha una història, una mica bèl·lica, a mi no m'agrada gens a l'exèrcit i coses d'aquest tipus, però és el que estic dient, no? Allò que diuen que per un clau es perd un país, no? Per un clau. No sé si sabeu la història, suposo que sí. Seria el clau que cau de la ferradura del cavall del general, el general surt amb el cavall, la qüestió és que com no va amb el cavall perquè no està coix... La qüestió que al final... Tota aquesta història que us l'explicaré, que no l'explico perquè és molt llarga, per un clau, per una tachuela, que diuen els castellans, es perd un país. Què passa? Per aquests detalls també veus per on va a perdre's un país. I són detalls molt significatius. Per exemple, detalls d'aquells que dius, home, bé, massa bé, no anem bé. Si la gent sap perfectament, i es veu perfectament, que... I torna a l'educació com un exemple del clau, eh? Perquè tot del final és el mateix. Si tu no tens educació, o no tens coneixements, no tens criteri, no tens un lliure pensament. Ja ho deien, no? El saber no serà libres, i quan menys sabem, més acceptem tot allò que ens posen, no? Per tant, si l'educació falla, falla el criteri. Si falla el criteri, mimba les llibertats. Si fallen les llibertats, mimba tot un país. Som esclaus, no només físics, sinó de pensament. Clar, quan massivament la Junts surt al Barça i tot això, que està molt bé, vull dir que és una alegria per Catalunya, home, és una alegria que jo estic content, jo sóc culer fins la mèdula, però per què no surt la gent al carrer pels mestres? Per què tota aquesta gent que van a la rua del Barça i tan contents i potents, per què no surten a ajudar els mestres?
0: No,
2: perquè això...
0: No em despistis. Les 24 hores, 48, 72 hores de Barça és precisament per tapar el conflicte.
2: Evidentment. Per què? Perquè els mitjans de comunicació són la gran eina per manipular a la societat. Tot depèn molt de com es diuen les coses, no? Els anglesos, que són uns artistes amb el llenguatge, no ho dic pel Shakespeare, ho dic perquè són tios amb aquesta doble sentit i amb els detalls, quan sabeu que el canal de la Mànega cada dos per tres està malament, que no es pot anar amb facilitat. Bueno, la premsa anglesa, concretament el Times, em va fer molta gràcia, fixa't, el que canvia. Deia, el continente aislado. El continent aislado. És a dir, no era l'illa d'Anglaterra la que quedava aïllada, era tot el continent. Ells no estaven aïllats. Per què? Perquè eren Anglaterra. Clar, si aquesta notícia tu la vas fent, al final què passa? Que l'orgull dels anglesos i que aquella illa és el centre de l'univers i del món passa. Cosa que està passant ara a Madrid. Ara Madrid és el centre del món, és el melic del món, no? Encara que després quan surtin a fora fotin el ridícul com l'Ayuso, que demostra una gran incultura també. Perquè tu no pots anar a fer un discurs històric amb una evidència palpable, amb una gent que ho ha patit, i tindre un discurs que aquí funciona, perquè volen que funcioni, i allà no, perquè les realitats són diferents. És a dir, què vam demostrar amb la Ayuso? No només que era una dona fora de lloc, és que era una dona inculta. Qualsevol persona que hagi estudiat sap que aquest discurs no el pot fer. I estem plens de gent que estan manegant el país, parlo Catalunya, Espanya... Europa, el que vulgueu, que són uns inculs. Per què? Perquè el caldo de la incultura ens fa febles, ens fa, com et diria jo, insociables. La incultura, la manca de coneixements, acaba amb l'empatia, i l'empatia acaba siguent rebuig, i el rebuig acaba siguent odi. I què estem alimentant? En lloc d'alimentar l'empatia, s'està alimentant a l'odi. Per què? Perquè divide i dominaràs. Jo crec que és el que avui en dia s'està fent, no?
1: Paco.
3: Mira, si agafeu els diaris importants d'Europa, des del Corriere de la Sera, el Le Monde, sí, tots els grans diaris.
1: D'avui o...?
3: No, sempre. Veureu quantes pàgines porten d'esports. Quantes pàgines. Si tu mires la televisió pública francesa, les televisions, n'hi ha un canal que és l'Equip, que és com si l'esport tingués un canal, doncs parlant d'esport. Però a les generals, a les generalistes, donen la notícia. El Paris Saint-Germain ha ganat la Copa d'Europa, pum, pum, pum, i s'ho treuen de sobre. Anem a veure el pes que tenen. Però clar, parles amb els propietaris dels diaris i tal. Oh, és que si no poséssim 10 pàgines d'esports, la gent no compraria el diari. Les coses se retroalimenten. La cosa ve de més lluny, de més lluny. En el cas anglès, veient una sèrie policiaca que està feta amb la televisió francesa i els anglesos, i és una illa que els policies són, els posa a França i els comissaris els posa a Anglaterra. N'hi ha coses d'aquestes, al Carib i tal, de sobiranies compartides. I n'hi ha, en un dels capítols, és molt divertit, perquè els gendarmes i els de la illa parlen del canal de la Mànega i el de Scotland Yard. No, el canal de la Mànega no. És el canal anglès.
2: Sí.
3: Perdona, tota Europa es refereix a allò com el canal de la Mànega. Els anglesos parlen del canal anglès. Va, a partir d'aquí, el que vulguis. Ara el Donald Trump vol canviar el Golf de Mèxic amb un altre nom. Per ser el Golf de Mèxic ho va posar un geògraf francès. No va ser ni espanyol i tal, És una apel·lació que va posar un geògraf. Si la gent vol inventar coses, doncs s'inventa. Però tornem a lo de les esports. El pes que tenim aquí, a les televisions públiques, a les televisions privades, als diaris, del tema dels esports, és espantós, és ridícul. Ara, després parles amb ells, és que si no ho féssim no mirarien ni la televisió ni comprarien el diari. Clar, què passa en aquesta societat?
1: Algun afegitó més, Josep?
0: No, d'acord amb aquestes intervencions. Bueno, podríem dir tantíssimes
1: coses.
0: Tantíssimes coses que complementarien, ampliarien, etc. Però em sembla que no, ja està bé.
1: Bé, ha estat interessant aquestes reflexions, Xavier.
2: Bueno, jo crec que la premsa no és lliure des del punt que té que viure de les subvencions, no? Això és horrorós. És a dir, tot el que ve subvencionat, d'alguna manera, està obligat, home, no vull dir a mentir, però com a mínim, a maquillar. Com a mínim maquillar, i si tu maquilles molt al final la cara et cau, no? I veus que darrere hi ha una calavera, no? En lloc d'una cara fermosa. La quantitat de diners que dona tant als governs autonòmics, sobretot, perquè els estatals és una mica més diferent, però els autonòmics sobretot donen una quantitat de diner als mitjans de comunicació enormes que fan de que no hi hagi una llibertat de premsa, vale? O sigui, per exemple, amb dades de l'any, he trobat de l'any 23, que era encara menor que ara. Però, per exemple, perquè ens feu una idea, les subvencions a la Generalitat de l'any 2023, que el 23 no sé qui manava, m'és igual, perquè manin els que manin, sempre passa igual. A La Vanguardia, prop d'un milió d'euros de subvenció. El Diari Ara, prop de 800.000. El Periódico, 650.000. El Punt Avui, 621.000. El Nacional, 392.000. El Diari de Girona, 342.000. El Diari de la Segre, 286.000. És a dir, vas mirant i la quantitat de peles que donen la Generalitat en aquest cas, bueno, si parlem de la Ayuso i sus televisiones i tal, és un escàndol. Què vull dir? Que s'haurien de prohibir les subvencions?
3: No.
2: No, perquè evidentment els mitjans de comunicació, sobretot si són informatius i tal, necessiten molts calés. Ara, que hauria d'haver, com et diria jo, hi ha una desproporció tan gran entre el que són mitjans lliures del que són mitjans semioficials.
1: Què entens per tu per mitjans lliures?
2: Un mitjà lliure és aquell que depèn de lo que ell genera. Ja està.
1: Sense cap tipus de subvenció, tant de la Generalitat ni privada, eh?
2: Perquè al moment que tinguis una subvenció ja estàs...
1: Però
3: el problema és que, per exemple, parlem clar. que això t'ho expliquen els periodistes. Si el Punt avui no tingués aquesta subvenció, si no, eren diaris.
2: Però a veure, una cosa...
3: No, eren diaris.
2: Un moment.
1: Aclarim-ho per això,
2: perquè quedi clar. Una cosa són ràdios municipals que viuen de... No, no. Que viuen de l'Ajuntament, o fulles municipals catalanes. Això és normal, lògic, i ha de ser, perquè, evidentment, quina inversió privada faria una ràdio aquí? Entén-me.
3: Ni el cine.
2: Per tant, tot el que és local, entre cometes local, bueno, necessita, evidentment, d'estar emparat per les entitats administratives. Però quan ja anem a lo comercial, quan ja anem a mitjans de gran tirada, a grans cadenes de televisió, grans cadenes de ràdio, tot això, que no tenen els ingressos suficients per mantindre tot el tema, què passa? Escolta, la inversió que ha fotut l'Ayuso al Grupo Prisa és que és acollonant. No existirien. Si no fos per aquestes subvencions, els mitjans de comunicació no existirien. Perquè són un negoci. No és una cosa que tenim nosaltres altruista de dir que els mitjans de comunicació han nascut per informar. Sí, sí, han nascut per informar, però tenen que pagar nòmines i tal. Què passa? Que és com quan, per exemple, quan una farmacèutica fa una roda de premsa i convida uns periodistes perquè diguin la versió que ells volen, pues, què passa? Dominar els mitjans és dominar l'opinió. I aquí és tan tentador que totes les... Podríem dir dues coses. Totes les abelles van a la mel o totes les mosques van a la merda. Però la qüestió és que estan tots allà.
0: No, un parell de matisos, com diu el Paco, m'agrada això del matís, sobre el tema de les subvencions. Aquestes xifres que donaves, o tot,
2: que són del 23,
0: sí,
2: això,
0: eh? Que puguem anar donant i tal. Fins i tot no són precises, perquè ho són i no ho són, m'explico.
3: Sí, sí,
0: resulta que els diners reals que reben de les institucions públiques, els diaris, sí, són molt més altes que aquestes, perquè hi ha la publicitat.
2: Clar, clar.
0: La publicitat no consta com a subvenció, sí, perquè és allò de dir, sí, un pagament, sí, sí, sí, vostè en publica això, a quant va el centímetre quadrat del paper?
3: És
0: dalt. Doncs a un euro, doncs tants, mils i mils i mils d'euros, perquè hi ha un anunci de la conselleria A, la conselleria B, d'una campanya que fem a Catalunya, etc etc. Per tant, els diners són molts més. Aquest és un primer matí. Però ara un segon matís, aquest és més greu. Ara TV3, avui, aquest matí, està informant de la vaga. Se suposa que és premsa lliure, i per tant els periodistes, els càmeres, els que van amb el micro entrevistant els manifestants, etcètera, tenen llibertat absoluta. Però el que s'acaba matent per la pantalla, el que s'acaba veient per part de doncs, l'espectador, i s'entén que avui ha d'haver-hi un plus d'espectadors a la televisió, els horaris matinals, 150.000 persones, o les que siguin, i famílies i tal, es veuen les imatges dels mestres xerrant, rient...
2: Sí, sí, clar.
0: Bueno, unes imatges, uns havien, no sé si era una cervesa o si era una Coca-Cola, per tant, estaven feliços. Continua la festa, no se sap si estan feliços per la vaga, per la rua d'ahir, o perquè estan pels carrers i avui no fan classes i es manifesten. No hi ha... O sigui, la imatge, el missatge, no és neutre. Si no tens la capacitat crítica per filtrar i analitzar que t'estan donant missatges subliminals amb les imatges que estàs veient, et perds. Avui la notícia és que el president s'ha anat a Califòrnia en lloc d'enfrontar-se com a responsable del país, perquè si li importa el país, si li importa Catalunya, l'educació és cabdal, com has dit molt bé abans. I per tant, des d'aquest punt de vista, aquí, amb la consellera, resolent aquests problemes. Els sindicats que t'estan dient, bueno, si com faltaven 24 hores per la... pel principi del conflicte, doncs ens truca per dir-nos que ens inviten unes copes el dijous. Estic ridiculitzant, eh? No. Aquest viatge no s'ha de fer i Catalunya requereix que la màxima autoritat es posi davant del principal problema que en aquests moments hi ha al país, que és el futur de Catalunya.
1: Ho deixem aquí. Paco Prieto, Josep Janés, Xavi García, moltes gràcies per les reflexions.
2: Molt bon dia.
1: Que tingueu molt bona setmana.
0: Igualment.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, adéu-siau.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.